0: Mucha gente que viene a la farmacia que en verano, en olas de calor, vienen resfriados. Y luego les preguntas el porqué y están con el aire acondicionado a 16 grados. No voy a tenerte a tú, una tuta
1: y
0: a fin a
1: buscar. I per acabar, hem fet una mica més de trampa, perquè més que carrer hem acabat a una tenda d'electrodomèstics amb aire condicionat, perquè va seure a casa a xerrar sobre si compram un aire condicionat nou, segur que ha estat un tema de conversació de moltes famílies.
2: Y la gente suele pedir mucho aire acondicionado portátil, sobre todo, que ya están agotados, y también nos piden mucho ventilador porque son complementarios, ayudan a que el aire acondicionado interior se mueva más fácil.
1: Hi hauríem de fixar un pressupost a principis d'estiu per controlar una mica les despeses de l'aire, creus?
2: Más o menos el precio medio son unos 400 euros por equipo. Y hay aires acondicionados que tienen dos pluses, tres pluses, incluso cuatro pluses. Cuanto más eficiente es más caro, pero nos repercute en la factura, que pagamos menos luz. Y a nivel de gasto energético, gasta menos un aire que un ventilador enchufado en el mismo tiempo, por el efecto que nos da.
1: I tant de xerrar de factures i d'obbes, m'entren ganes ja de canviar d'aires ara. Així que vos han dit mai que teniu un aire a colco?
3: Sí, allò me l'han dit, sí. L'he de dir. Vale. Quan vaig conèixer la seva família, me van dir que m'apareix en Javier Maroto de la Casa Vecina.
4: Molt bé, no? No sé quina cara té en Javier Maroto, però segur que seria guapo, no?
1: No estava molt contenta aquesta loc quan m'ha dit això, però...
4: Val, molt bé.
1: Per això, entre aires de semblances, ventiladors i aires condicionats, anau vius, no sigui cosa que mos passin factura.

0: Aire.
1: Aire, aire, que s'escriu exactament igual en català i en castellà. Aire és la paraula polisèmica que han triat per el dia d'avui. Moment d'encetar el sopar d'avui i estar per de demà. Com aneu de gana, Joan Bausà? Com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Encantat de ser aquí.
1: Cuiner a l'agroturisme de Sant Cardeix i a tu te dic aire, que te venes cap primer de tot.
2: Ara mateix, aire condicionat després de la conversació. Però sí que un poc aire fora vila, està tranquil, calma, relats, Sant Cardeix.
1: Aquest estiu, però, l'aire ha estat ben calent.
2: Sí, feia mal estar. Sí.
1: Aquest aire calent, que hem de trobar un poquet d'ombra. I saps amb què pensava? Amb els aires a la cuina. No varen ser un invent d'en Ferrà Adrià, aquests aires?
2: Els aires a dins la cuina, sí, correcte. De mil sabors, mil maneres.
1: Tu tens alguna elaboració amb aire de pastanaga? No sé com va fer en Adrià.
2: Sí, i ara aquesta setmana que ve crec que en fem un de sobrassada.
1: Sí, aire de sobrassada, que no és igual que una espuma, no?
2: No, no té res a veure.
1: Quina diferència hi ha? Quan se fa un aire de sobrassada?
2: Un aire de sobrassada és un líquid i un aromatitzat i ficam un producte, lecitina de soja, i fa que quedi molt més airejat que una espuma. Una espuma té molta més consistència i un aire és com a més aire. Que no desapareix.
1: I on posaràs aquest aire de sobrassada?
2: L'acompanyam amb una crema de carabassí fredor.
1: I és un bon, això, un bon toc, no?
2: Sí, té el contrat també dels colors.
1: Molt bé. I aquí tenim un aire de sobrassada, que què vos pareix? Aina, Marc, Juny Cortés, bé, no?
3: Jo m'ho pareix brutal.
1: A on l'afegiríeu?
3: Tot el que sigui de sobrassada, jo m'ho pareix fantàstic.
1: A on afegiríeu un aire de sobrassada, vosaltres?
3: Per tot.
4: Jo personalment no puc, sóc vegetarià, però...
1: Cert.
4: Però bé, no passa res, segur que altres aires se poden trobar a la cuina que sí que puc menjar.
1: Bé, de fet, jo no sé si tu fas sobrassada per vegetarians, però també hi ha un poc aquesta sobrassada fake, no?,
2: algo,
1: que diuen
2: algo
1: que no és carn de porc, però que també té la mateixa...
2: Sí.
1: Té la mateixa forma.
2: De fet, el Sant Cardeix m'ho ha passat diverses vegades, entren clients a la cuina, estem de servei, tenim elaboracions damunt la taula de servei i tenim un pesto de tomàtica seca. I moltíssima gent creu que a simple vista et sobrassada.
1: I això creuen, no?
2: Jo qualcú hi he fet creure. Després li dones a tastar i dius, hòstia, no et sobrassada, però sí.
1: Però sí, aquí tenim també que la cuina se pot jugar molt amb els sabors. Sí. Tenim aquest prova de tap de cortí, no?, que li dona aquest gust. Correcte. En especial també la sobrassada i amb això podeu jugar. I en Joan, el cuiner, com dèiem, a l'agroturisme de Sant Cardeix, que això és Artà, on seguiu la filosofia del producte quilòmetre zero i metre zero, que encara està més a prop. Se pot cuinar bé en productes de temporada, Joan?
2: Sí, molt millor que en productes de no temporada. De fet, un exemple molt clar, sempre ho dic, és una tomàtica la pots agafar i sal i oli i final, en l'estiu. Per Nadal també en pots agafar una de tomàtica, però no serà el mateix.
1: No tindràs el mateix gust, no. Aquestes tomàtiques d'estiu, tan bones.
2: No ha color.
1: Per cert, ara que deies aquest joc entre la sobrassada i la tomàtica seca, també un bon tartar de tomàtica bona. Pot semblar que te menges un tartar de vedella, eh?
2: Sí, no tant de vedella sinó d'atún, però sí.
1: Sí, sí.
2: És similar.
1: Sí. Com us proposaries per sopar avui vespre? Algú que m'has escoltat en directe, a veure.
2: Per sopar avui vespre. Jo som fan de sopar un lleuger. No m'agrada sopar pesat. Probablement soparia d'un peix blanc, una dorada, una llovina, en el forn, acompanyat d'unes patates amb una ceba confitadetes amb una mica d'oli, una mica, perquè avui, si posen molt d'oli, se mos tira la gent damunt. La gent està molt sana.
1: Bé, sali verge bo, s'ha de menjar també una cobradeta cada dia.
2: Unes patates confitadetes amb una dorada en el forn, sempre cau bé per sopar.
1: I fàcil, no?
2: I senzill.
1: I ràpid.
2: Tot el que pot ser en el fons, molt més fàcil que si pelles i històries.
1: Que mos fa com a mandra el peix, però la setmana passada va venir la predina de Juny Cortés, na Francisca Terrassa, que també mos va proposar un peix en el forn, i tu no mos avancis, encara esteu tàper, però ella mos va proposar fer unes pilotes de peix amb el peix que havia sobrat.
2: Correcte. Com unes croquetes, també se poden fer mil coses. Jo... Què faríem? No més amb el peix, sinó amb la patata. Té una patata més o dues, és la mateixa feina. Potser aprofitant la patata, per dia següent faria com un tipus un revuelto de patata en ceba i afegiria una miqueta de coliflor i panxeta una miqueta cruixent per fer-ho És una mica també pesat, però bueno, entre sou, panxeta i patata, bien.
1: Però ja tenim
3: ja seria dinar. Per dinar, sí.
1: Exacte, ja tenim dinar demà. Per cert, Juny Cortés, ara en Joan Bausà acaba de dir la paraula ou, que crec que mos va venir molt bé per donar pas a la pregunta que teníem d'un oient, no?
4: Sí, és que un dels nostres oients ens ha escrit al WhatsApp del programa, recordam 646-93-45-01, demanant com ho podem fer perquè els ous bullits siguin més fàcils de pelar. Ja aquí qualcú més d'un, jo personalment m'acosta bastant de pelar els ous, o sigui que quan he vist aquesta pregunta...
1: És una superpregunta.
4: Sí, sí, sí, sí, una pregunta que segur que molta gent la té. La resposta ens arriba de Victòria Rosselló, que és una de les responsables del servei de cuina de Mater.
0: Hola, bones. Vos explico un parell de tresques perquè pelar ous bullits no sigui una batalla campal. Primer de tot, el que heu de cercar són ous que no estiguin acabats de comprar. Els que teniu a dins la gelera de fa un parell de dies es pelen molt millor. Quan vulgueu bullir-los, poseu aigua a bullir i quan sigui ben, ben calenta, ficau els ous molt en compte de, no, de que no vos esclati. Un pip bullits, els atreus i els poseu amb aigua freda, si és en gel molt millor, i els deixeu 5-10 minutets. Un pic hi passat el temps, els feu rodar per damunt d'una taula i els pegueu un parell de copets. Cercau en la part més ampla de sou la càmera d'aire i començau a pelar per aquí. Si veus que encara sou, se queda un poc rebel amb un filet d'aigua, anau-lo pelant davall perquè l'aigua que cor vagi passant entre sou i la clovella. I així no vos hauria de donar gaire problema. Així que el més fàcil és ous que no siguin frescos del dia, tampoc mos passa, aigua bullint, passat un bol amb aigua molt, molt freda o en gel, fes-lo rodar i si encara així se mos queda curt amb una mica d'aigua, tot anirà millor. I així, bueno, acabarem amb un ou ben pelat i que no pareix que ve de la guerra.
1: Això... Bona explicació.
4: Sí, me fa falta, perquè aquestes batalles com pals contra els ous no sempre se guanyen. Idò, moltes gràcies, Victòria. Recordem que si teniu dubtes culinaris ens podeu escriure un WhatsApp al 646-93-45-01 o al correu entreavuiidemà@ivetresradio.com.

0: De sa cuina de festa, se diu aquesta cançó. Mos acompanya avui en Joan Bausà, que es cuiner de l'agroturisme de Son Cardaix. Quants anys tens ara, Joan, perdona, xafardeig?
1: 30.
0: 30 anyats. Si 30. Sempre volgueres ser cuiner.
1: Sí, ho vaig tenir bastant clar des principi. Només hi vaig tenir un petit dubte, que va ser tema horaris. A casa nostra, mon pare i mare m'han dit, me pareix molt bé, pots estudiar cuina, l'únic que has de tenir en compte, que festius, divendres, dissabtes, vespres, feina, no, ets a mig son a sopar, però tu no hi podràs anar. Però sí.
0: No t'ha aturat, això?
1: No ha estat un problema.
0: No.
1: No, després de la feina sempre ets atents a arribar per tot.
0: I t'adaptes i llestes, no?
1: Sí. No.
0: Què diries que te caracteritza com a cuiner?
1: Com a cuiner? Bona pregunta. Diria que som, en la gent que faig feina, som molt proper. I de cara a la gent que ve a sopar això, que no m'agrada amagar el que mengen. Si la gent menja una gamba, doncs pues gamba. Que la gent li agrada més, doncs pues a dins del plat veuràs que és més, no amagam el producte. Uh-huh. Això és un poc el que m'agrada, no alta cuina, sinó mostrar el que és, per amagar.
0: I això en aquests moments on hi ha també molta, no sé, molta tècnica tal dins una cuina,
1: sí,
0: també s'agraeix, no?, veure el producte.
1: Sí, jo he de dir que està molt bé la tècnica, he fet feina en llocs amb molta tècnica i totes aquestes coses, però penso que hauríem de començar a pensar a no amagar tant el producte, tornar una mica enrere, tornar cap aquí on venim de fa 60 anys, els nostres presidents, pares, que feien, pues, intentar donar una volta a tot això, i no tant de ficar un aire, sí, un esferit, però no sí, anar fent...
0: Que no sigui l'habitual.
1: Correcte.
0: Dels plats.
1: Sí.
0: I tu has après també de, ara deies, ton pare, ta mare, sa teva predina, has après de sa família de cuinar dins ca teva?
1: Sí. Sobretot vaig començar amb sa predina. Ses predines són... I ella estava fent feina de cuinera a una finca, cuinera, feia habitacions netes, tot, però una de les seves feines era cuinera i se li donava molt bé. I el dimecres i el dissabte, que sempre anàvem a casa seva, se menjava molt bé. Va ser a partir d'aquí un poc, i després mon pare, no era el seu ofici, però era el seu hobby, i m'ha ensenyat bastant, també.
0: I algun truc que t'hagin ensenyat, o s'ha predit a ton pare, amb el que t'hagis quedat allò, no tatuat, però que estigui un poquet dins el teu ADN?
1: No, s'ha predit, sempre m'ha dit... No és un truc, és una... que la tomàtica, una salsa, un trempó, mai has de posar prova. Pimienta, diré, prova negra. No sé molt bé per què, jo no n'hi pos.
0: Sí? O sigui, prova bo.
1: Sí.
0: No n'hi posa.
1: No, mai. No sé el motiu.
0: I tu no n'hi poses.
1: Jo no n'hi poso. Jo segueixo la tradició.
0: Molt bé, molt bé. I de Joan Bausà, està per de demà les patatetes amb la colflor i la panxeta?
1: Correcte, amb la panxeta. I sou remenat.
0: I sou remenat, ara... Sí. Bueno, remenat, bé, eh? Bullit, bé. No? Però també el podríem fer amb un poquet
1: amb
0: de bullit.
1: Amb un bullit, sempre cau bé, sou
0: ara
1: bullit.
0: Ara que la sabem pelar.
1: Sí. Jo afegiria un xorret de llimona, saigo, per pelar-lo millor.
0: En, sí, en aquesta fórmula que mos han donat de màter. Però a mi m'ha enxivat que tu prepares bastant de tàpers a casa teva, no?
1: Sí, és una de les coses que sí que... Ara, per exemple, si vull que haguéssim sopat a casa, la llobina mateixa ja la preparo i vespre perquè demà la meva dona pugui disfrutar també el tàper del dia.
0: Cada dia prepares un tàper?
1: No, dos, tres a setmana, però només si fa dia. Quan va fer tons de nit... No, perquè el vespre és més senzill, una ensalada... Més,
0: i li
1: més
0: diuen allò, ja, tu sí que tens sort, que esteu amb el cuiner.
1: Sempre.
0: Li diuen,
1: ella
0: no
1: diu el mateix. Ella no diu el mateix.
0: Segur que sí que tens sort. Escolta, ja anem acabant. Hem preparat, res, unes preguntetes molt breus, perquè ja que avui és la paraula és aire, aquí en Juny i en Aina te faran quatre preguntetes.

0: La primera pregunta. La fregidora d'aire, el millor invent del segle XXI o una moda sobrevalorada que acabarà al fons de l'armari?
1: Jo pensava seria el millor invent, però tenc una casa i penso que no és el millor invent del segle XXI. Funciona? Sí, però quan volem fregir unes croquetes no és viable.
2: Val, segona pregunta important, que salvarà a molta gent d'un apuro. Obrim la gelera i veiem un plat trist de restes. Quin és el teu ingredient infal·lible per donar-li un altre aire? Que dius, amb això no me falla ja.
1: Pasta o arròs, 100%, sempre. Una pasta hi cau tot, o un arròs, depèn. També podrien dir un ou, bullit, escalfat, però pasta o arròs, sempre. Se toca la pandereta que
0: luga a Madrid. Se toca la pandereta que luga a Madrid. Estàs enmig del caos d'un servei. On t'amagaries per agafar un aire durant un minutet?
1: No m'amac, me'n vaig escurar. No pot més tranquil.
3: Aquesta és bona.
0: Aquesta
3: és bona, també.
2: I ja a la darrera, a qui t'han dit mai que tens un aire?
1: Tenc un aire, sobretot a mon pare. En gestos, forma de xerrar, duts barba un poc. No cap famós, sinó gent de prop.
3: Ara tenien ganes aquí.
2: No, sí, escoltant.
3: Aquí t'havien dit, no, ningú d'aquí no hi quien viva, ni a la Casa de Papel, ni a Hollywood, res. I escolta, Joan Bussa, mos ha agradat molt tenir-te. Gràcies per compartir aquesta estoneta de ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
3: I això, que l'aire sigui sempre positiu, val?
1: Correcte.

0: Sí, digueu.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
0: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
0: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
0: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
0: I doi, prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
7: Somos notas del mismo compás, dos piezas de la misma pasta.
2: Entre avui i demà amb Barçal i Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, i IV3 Ràdio.
7: Porque estamos ya curados de espanto, porque nos gusta exprimir la vida, porque somos punto de partida. Al que regresamos cada tanto y porque somos del aire, somos del aire, somos del aire.
8: Mira, sí, i aquí ens teniu a tots a l'aire, en Juny Cortés, en Aina Marc, en Antoni Cardell, no el sentiu, però sense ell no seríem en l'aire, o sigui que no me sentiríeu ni una paraula. Aina Marc, avui hem triat una paraula molt vital, no trobes?
9: Sí, ja ho sentim escoltant aquesta cançó. Som aire, l'aire és la base de la nostra vida i també de la nostra ànima. Respiram aire, l'aire mos refresca i per l'aire mos movem. L'aire és brisa, és vent, és un flux de matèria en constant moviment. Mos diu diccionari que aire és una mescla de gasos que compon l'atmosfera. Hi ha aires atmosfèrics, líquids i inflamables. Aires condicionats, que tan bon servei mos han fet aquest estiu tan calorós, i aires amenitzants, és a dir, perillosos per la salut. Però el que no recull el diccionari és que l'ànima també és aire, com mos recorda el professor de filosofia grega de la UIB, Francesc Casadesús.
10: Sí, que l'ànima humana és essencialment aire. I, clar, això ja projecta i ens endinsa dins un altre àmbit molt distint al físic, no? Perquè esdevé la nostra pròpia vida. De fet, a Homer, l'expressió perdre la vida és perdre l'ànima en el sentit de perdre aquest alè, l'hàlit vital, que en definitiva és l'aire.
9: Fer córrer mals aires implica anar contant males notícies i fer córrer bons aires, tot el contrari. El professor Casadesús fa córrer bons aires en les seves explicacions. I és que aire ha deixat pitjada amb altres paraules que, a simple vista, semblen no tenir res a veure.
10: La paraula spiritus en llatí, que és la traducció de la paraula pneuma en grec, significa l'aire moviment, el buf, no, de l'aire, el bufar, no? Aquest aire que bufa en grec és pneuma. I aquesta paraula pneuma la trobam en la paraula pneumàtic, per exemple, no? Un pneumàtic és un està ple d'aire, no? I inclús una pneumonia, no? I el que li passa a l'espíritus, a l'espírit, és que també significa això, en llatí. És a dir, aquest buf, no? D'aquí ve, per exemple, i és essencial, és fundacional del cristianisme, l'Espíritu Santus. És el buf de Déu que crea el món.

0: I és que tenir mal de cap és un símptoma molt comú que pot esdevenir per molt de factors diferents. Però que sempre que deis que teniu mal de cap hi ha qualcú que respon «Això és aquest temps» i no té raó. El diccionari El Cauer Moll també defineix la paraula aire com un conjunt de condicions climàtiques que estan relacionades amb la salut. Mos pot afectar segons bufi l'aire de la mà o de tramuntana.
1: Aquesta idea tan popular que el vent ens afecta, no? Sobretot la tramuntana, com també succeeix a la Costa Brava, que es trastorna els ànims, diguem que etimològicament és rigorosament certa. Per què? Pues perquè, ja dic, l'aire és vital, és absolutament vital, absolutament essencial, no? I és lògic que si estem immersos en aire, i sobretot que aquest aire està en moviment, ens afecti.

0: Nosaltres encara no direm allò d'aire, que vol dir vent, perquè aire també és una expressió usada per dir algú que se'n vagi, perquè nosaltres encara ens queda molt de programa per endavant. El que sí podem fer és donar la benvinguda al nostre convidat. Toni Turrión, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
1: Bon vespre, gràcies per convidar-nos.
0: Te veig movent un poquet amb sa música.
1: Sí, sí, eh? No, és que estic animat, eh? De veritat. molt bon ambient.
0: En Toni Turrión és tècnic de muntanya, de moltes coses, també de barrancs, del club de s'Espardanyeta, formador de tècnics de muntanya en el grau oficial. A tu sí que t'he dit aire, Toni, que te ve en el cap primer de tot.
1: Jo me ve, mira, en el cap, quan dius aire, me ve a cim del Galatzó.
0: Sí,
1: per? Allò és perquè per allò és una muntanya màgica, allà pulles a l'aire lliure, i quan pulles pots relaxar-te i pots, o sigui, baixes amb les piles carregades.
0: Que bo. Quantes vegades l'hauràs pujat, aquesta muntanya màgica?
1: Moltíssimes. Jo tinc un tema personal i cada dia, tres de cada mes, jo vaig allà dalt i pujo a la muntanya.
0: I connectes allà?
1: Connecte allà.
0: Amb el que sigui que tinguis per allà connectes.
1: Allà està el meu fill, m'entens? I allà connecto amb ell, estic allà, respir, li faig una petita oració, xerro amb ell, me relax i després vaig amb les piles molt carregades.
0: Jolín, Toni, gràcies per compartir-ho. Moltes ganes teníem de xerrar amb en Toni Turrión, que és president de la Federació Balear d'Orientació, guia professional de muntanya, professor d'una escola de barranquisme. Què t'agrada de fer feina a l'aire lliure?
1: Pues l'aire lliure el que te dona és llibertat, te dona que puguis gaudir de lo que tu dius, de l'aire, de la muntanya, dels companys, de la gent que dus, i sobretot aquí a Mallorca tenim, per exemple, la Serra Tramuntana, que, bueno, a banda que quan bufa tramuntana, o sigui, és llibertat.
0: Ja.
1: Sí.
0: De petit ja sorties a la muntanya?
1: Sí, per això també te deia que el Galatzó és la muntanya màgica, ma mare era d'Estellans, i ja tenim una petita tradició que era que les llunes plenes d'estiu pujàvem els gelots a dalt, sense llums, per dir-ho així, m'entens?
0: Sí, sí.
1: Després baixàvem, molt fèiem un cafí a la cala
0: que
1: i tornàvem. I això m'ho hem tornat a recuperar nosaltres el nostre club, m'entens? I també la muntanya màgica, perquè el meu fill, en 7 anys, va ser la primera muntanya que va pujar jo.
0: I en Toni du una camiseta que jo te veig... Ah, vos, du la muntanya dels Galatzó en les coordenades i tot. I aquí en el braç esquerre, molta muntanya. I no, però ensenyem aquest...
1: Ah, sí, això.
0: No, el que m'ensenyaves, tatuatge.
1: Aquest tatuatge el duia el meu fill, i això és un record per ell, m'entens? Que hi va morir fa 6 anys en un accident de muntanya. Jo m'ho vaig fer guia professional per ell, per estudiar amb ell, per compartir, per gaudir de la muntanya i anar plegats. Era el meu fill, el meu amic, que anàvem plegats. I és un record perquè ell va dissenyar aquest tatu i el duc en el seu record. El duc jo, sa mare, sa germana i molt d'amics, també.
0: I aquí queda també ben marcat a sa pell. I avui que parlàvem d'aire, Toni, no sé si s'aire se pot llegir, ara que xerrant de sa tramuntana, és a dir, un canvi de vent, una brisa que és més humida o més freda. No sé si això ho teniu en compte quan sortiu a sa muntanya, si s'aprèn i si s'ensenya, també.
1: Exacte, o sigui, nosaltres, per exemple, jo que som formador de tècnic de muntanya, nosaltres tenim una assignatura que és meteo, o sigui... I quan tu vas a la muntanya, encara que no siguis guia professional, el primer que has de mirar és la meteo, has de saber si tens vent o no tens vent. Perquè a dalt d'una muntanya, potser aquí a Mallorca no tant, però, per exemple, ja me'n vaig demà a Pirineus, la sensació tèrmica, si tens molt de vent, te pot baixar 10 graus.
0: Sí, sí.
1: I això és molt perillós. Per això sempre hem de saber, hem de mirar la meteo i saber si tenim vent, si tenim aire, o si tenim unes condicions òptimes per pujar. Si no són condicions òptimes, la muntanya sempre hi serà allà.
0: Ja,
1: o sigui, ja tornarem un altre dia.
0: Exacte.
1: I ens dedicam a fer una volteta per un altre posta i disfrutar.
0: Podem tornar, efectivament.
1: Sí.
0: I tots hem experimentat, Toni, aquesta sensació de que mos quedem sense aire. Saps que fas una pujada forta, tu estaràs més acostumat, però ara mos poses aquí nosaltres tres a pujar en el Galatzó i potser mos quedem un poquet sense aire. Això també s'ensenya a caminar, sense ofegar-se, no? Controlant un poc la respiració.
1: Sí, clar. Quan vas a la muntanya no és anar a fer una competició, anar a gaudir de la muntanya. Sempre ens hem d'adaptar, per dir-ho així, nosaltres tenim l'eslabó més dèbil. Nosaltres anem per exemple, el nostre club a disfrutar, a gaudir de la muntanya, on anem a fer una competició. Per això, adaptam el ritme perquè tothom disfruti. Que tu me dius que te falta aire, això ja seria una altra història, per exemple, quan vaig ja a partir de 2.500-3.000 metres.
0: Clar, segons quan puges, no?
1: Jo he pujat 5, abans li de

0: vosaltres.
1: Sí, sí, però ho venim bé. Tenim material i tenim un joc equipat, m'entens? La nostra premissa sempre és la seguretat. Tenim, en el nostre club tenim dues coses. Primer, la seguretat, i després treure somriures a la gent. I treure-se una mica de la zona de confort, és qui vulgui, m'entens? I t'he dit que potser físicament, quan tornen, estan cansats, però és molt gratificant, ja. Dir, tornar a casa teva, que dius, ostres, avui hem sortit de la zona de confort, però és que ha gaudit de la muntanya, ja. De la gent i tot això.
0: Aquest aire lliure, no? Sí. Sortir a l'aire que te dona una energia que te pensaves que no tenies.
1: Clar, jo t'he dit, per exemple, jo quan vaig passar la mort del meu fill, jo dins casa meva no volia quedar. Ja, ja. Jo sortia cada dia a la muntanya perquè me donava aire i me donava vida, m'entens? Així. I segueix recorregant. Jo surt, cada, si no cada dia, cada dos dies a la muntanya, i ja t'he dit, cada dia tres vaig en el galetxo i jo me dono vida a l'aire. O sigui, pujar allà dalt i tens un aire no contaminat, ja, m'entens? Ja. I pots respirar tranquil·lament.
0: Aquest aire net. I parlant de tu ensenyes a fer barranquismes com a professor, aquell moment en què te tires cap enrere, no? Que no sé si es diu ràpel, no? Que quedes un poc com en l'aire, que te quedes un poc penjat en l'aire. Això, clar, també és tècnica i també s'aprèn, però sobretot també deu haver aquí un moment de confiança, no?
1: Primer li ensenyes les tècniques, li ensenyes que el material és molt segur i nosaltres sempre posam a baix una persona que fa de bombero, per dir-ho així, perquè si tu molles les mans sempre tinguis un seguro. I tu li has de transmetre seguretat. Si tu com a instructor, com a professor, no li saps transmetre seguretat, millor que ho deixin, m'entens?
0: Ja, ja, ja.
1: Hi ha gent que jo he tingut que la primera vegada s'aferrava com una sargantana a la roca i li has d'ensenyar que les cordes aguanten 2.000 quilos, passat, m'entens? I després ja va baixant. Jo tinc gent de totes les edats, tinc gent que potser cercava un club i venen allà i van començar a baixar 10 metres i estan baixant 80 metres de vista mal, salt de vista mal, tal. I això enganxa l'adrenalina quan t'arribes a baix. I en Pedro, per exemple, tu diràs, en Pedro fa barrancs, el control el supervises, però hi baixa tot sol. I quan t'arriba baix sempre fa una respiració molt forta, crida de la satisfacció. Això es conté jo.
0: Clar, que no han dit en Pedro, que en Pedro és un home cego.
1: Cego de naixement,
0: és una persona cega de naixement i és capaç de sortir, ets capaç de guiar-lo, és capaç d'anar tot sol. Això sí que ha de ser. Sí. Un dia podríeu venir tots dos.
1: Sí, sí, jo t'ho diré. A més, viu aquí davant. En Pedro és una persona extraordinària. Jo el vaig conèixer a través d'una amiga i em va dir que volia que el dugués a qualque posto i he dit, Mulacen, que s'estimen salta. Clar, jo tinc que tenir confiança en ell i ha de tenir confiança en jo. Ell ha d'estar tècnicament i físicament preparat perquè si no, no el moduria, seria una càrrega per fer de beneix, m'entens? Però és una persona que jo m'aporto molt perquè ajudar-lo i el que te transmet ell en el grup és impressionant, una persona amb una discapacitat que no té límits, m'entens?
0: Que bo, fantàstic. I en juny t'he de confessar que tenia també moltes ganes de conèixer-te, perquè això de l'orientació li ha flipat bastant.
2: És que jo de petit me'n record que vaig anar una vegada a unes jornades d'orientació a Sauip i m'ho vaig passar superbé, però clar, tu que ets el president de la Federació Balear d'Orientació, que volen recordar, per la gent que no sàpiga, és un esport que se fa com una espècie de gincana on has de trobar rumb amb mapa i bruixola. És necessari que encara que estiguin connectats al mòbil i a les aplicacions... És necessari, perdona, aquestes habilitats i aquest esport encara que tinguem les aplicacions mòbils, els mapes?
1: La orientació, quan nosaltres fèiem orientació, és un mapa de paper. Els mòbils queden a un costat. I quan tu vas a la muntanya... Avui en dia duim potser el track allà per un cas, per un bon guia de saber el track. L'orientació fora aparat tècnic, m'entens? Tu vas amb un mapa, t'has de saber orientar amb una brúixola, perquè avui en dia, i a la vida real, si mos falles mòbil, si mos falles, mos han de saber orientar, sentir comú. I és un esport molt divertit, és un esport que hi ha part de competició i un esport que hi ha part social en què venen famílies i tu li montes un recorregut més fàcil per les famílies. Nosaltres fem una cursa cada mes i fem la part competició, que són circuits complicats que has de traçar un rumb, i després fem la part més social, que són venen nins, són els pares, i veus els nins que van amb un paper per aquí i per allà, i és molt divertit i és molt gratificant. Jo tens experiència que el meu fill i jo feien coses plegades, i fer coses en la família és molt gratificant, te dic.
2: Perquè, clar, en aquestes curses tothom s'hi pot apuntar.
1: Tots, sí.

0: tu és federat, vas a un ETA, i si no és federat, te pots apuntar a no federat, m'entens? I, i pots accedir.
1: I ja sabeu, els oients d'entre avui i demà, si vos fa ganes, si vos ha, si vos ha fet ganes d'aquesta explicació, ja sabeu.
2: A on ens podem apuntar?
0: A la Federació d'Orientació, on és club nostre, que nosaltres tenim les xarxes socials, que és molt maco, i allà tenim tota la informació.
2: A l'Espardenyeta, perfecte. Ja hem d'anar acabant, Toni, però si un oient, ara està, aquest programa seguim entre avui i demà, anem a posar-se que s'ha vist demà, un oient que ens està escoltant diu, jo necessito agafar aire, necessito un poc de fer algun camí, alguna ruta, que li recomanaries, quin racó de l'illa, o de les illes, li recomanaries per anar a això, a cercar aire?
0: Nosaltres tenim la sort que la Serra Tramuntana pots fer desnivell, clar, les persones han de saber si està físicament en condicions o no, però sempre ens adaptem a tot, però tenim recorregut molt fàcil per la Serra Tramuntana, per la costa, m'entens, que són molt fàcils, i pots contemplar infinit de puestos que potser no coneixes perquè el dia a dia. I sobretot, per exemple, en el barranquisme, coneixes puestos que no arribes a peu. I dius això, que clar, per exemple, veure una posta de sol penjat davant la foradada és increïble, perquè tens una altra perspectiva. Però te dic, hi ha molt de puestos per aquí, per la part del Llevant. Nosaltres dissabte vàrem fer cales, i vàrem fer cala Pilota, cala Virgili, ens vàrem donar un bany, i és molt fàcil perquè està... A més, el govern darrerament té quasi tot marcat, o sigui, no és sí, complicat per...
2: Idò, mos ha encantat conèixer-te, Toni Turrión, des de l'Espardenyeta, el Club de l'Espardenyeta, però també des de la Federació, president de la Federació Balear d'Orientació. Jo crec que hem de tornar al lot, perquè hem d'anar a fer un reportatge in situ.
3: Sí, per favor.
0: I no, ja t'he dit que esteu convidats per quan vulgueu, podeu fer barranquisme, podeu fer un costering, en banyo, podeu fer el que vulgueu.
2: A poc, i bona lletra, però ho farem, ho farem. Sí. Gràcies, Toni.
0: A vosaltres, bon vespre.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
4: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un vol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Bé, aigua, foc, aire i terra, així se titula aquesta cançó d'Ànimos Parrac. Josep Lluís Pol, com estàs? Com va?
1: Hola, bon vespre, molt bé.
0: Que bé, benvingut en aquesta nova temporada d'Entre avui i demà. Mos has acompanyat durant una setmana sencera aquest mes d'agost amb altres persones en ses que han conversat, professor de matemàtiques jubilat, però molt actiu. A tu si t'he dit gaire que te venes cap?
1: Moltes coses. Ara mateix, en aquests moments, estava pensant en l'origen del mot ària en música, aquella conegudíssima ària de la suite en re de Bach, i que, de fet, ària ve d'aire. O sigui, que l'etimologia és la mateixa.
0: Ja tenim aquesta paraula que deien que s'escriu exactament igual en català i en castellà, amb aquestes quatre lletres. Segur que has calculat quantes paraules podríem formar.
1: I tant, i tant. Hem de seguir una mica l'estela de Ramon Llull, no? Sí. Que se'l considera de qualque manera, i amb molt de mèrit, es pare de la combinatòria, no? En les seves rodes. I en aquestes quatre lletres, si volguessin fer totes les combinacions possibles, tant si tenen sentit com si no, en podrien formar 64, que és
0: 64
1: un número fantàstic.
0: Paraules. Sí,
1: Part de ses anys que vaig néixer jo.
0: Sí.
1: És un número genial, perquè és una potència de dos.
0: Sí, i tinguin sentit o no, és igual, i que tinguin sentit,
1: sentit
0: les has
1: no.
0: calculades.
1: Que tinguin sentit, trobaríem una tercera part, una de cada tres. Considerant, quan d'any 64, consideram qualsevol número de lletres, és a dir, empleant les quatre, fent permutació de les quatre, o bé, simplement, que fan de tres, dos, però sense repetir, és a dir, utilitzant les que tenim així com vulguem. Va. Seria un bon exercici per als oients,
0: sí, crec jo. Això és el que estudiàvem quan jo feia primer BUP, que eren les combinacions.
1: I... Exacte, el que genèricament se diu combinatori, que parlarien de permutacions,
0: sí,
1: si els agafen totes, variacions,
0: sí,
1: variacions
0: sí,
1: en repetició...
0: Era divertit. Aquestes...
1: Jo en el moment d'aprenir-ho primer de BUP vaig suar.
0: Jo
1: no ho trobava divertit, ara m'agrada. I espero dir-me bé, però en aquell moment he de reconèixer que...
0: Jo crec que va ser de les poques coses que vaig captar. Me semblava com un joc. M'apareixia com
1: si jugués.
0: És que ho és,
1: realment ho és. És una meravella.
0: Quan ho captes, dius, això és molt fàcil, això és com un joc, no?
1: Sí, sí, se tracta de jugar en aquest cas.
0: I doncs, Josep Lluís Pol, que veu matemàtiques per tot, i aquesta és un poc l'objectiu d'aquesta secció. En principi, mos acompanyaràs aquí cada 15 dies, i el que volem és que la gent estimi tant com tu, no sé si tant com tu, les matemàtiques.

0: petita.
1: Te fas aire, que canta Natiu. Crec que la vam posar, es diu, la conversa.
2: Pues
1: també Natiu.
2: Jo Natiu és, una, sí. Sí, és un referent musical, sí, que crec sí. que és important.
1: I de aquesta cançó, que just se diu Aire, no sabràs tu que pesa un litre d'aire.
2: No, no, deu pesar com un bessó de malva, sí? Aproximadament sí. uns 1,18 grams. Que si mateix, si un diu, bueno, un litro d'aire pesa com un bessó, a mi m'ha sorprendre quan ho vaig cercar, no? De dir, clar, un litro d'aigua pesa 1.000 grams, per tant, efectivament, és molt més lleuger. Però bé, si mateix, un poc més d'un gram.
1: I doncs, si tenim això, la panxa molt inflada, o molt de pets aquí...
2: Pesant més.
1: Pesant més, clarament, no? Hem d'anar mullant. I quan... Inhalar, amb una respiració, podríem saber quant d'aire mos entra dins el cos?
2: Bé, això és aquelles revisions mèdiques que mos feien un temps,
1: sí,
2: quan,
1: jo,
2: quan anàvem a l'escola, que te feien bufar,
1: sí,
2: hi havia un èmbol, un cilindre sí. que sortia o no sortia, i veies sí. que altres amb més capacitat pulmonar que tu l'enviaven sí. per amunt, sí. i tu arribaves o no arribaves. Bé, és curiós, si estem molt en repòs i tranquils, l'anem menys perquè el nostre consum d'oxigen, la nostra necessitat és menor i el cos s'autoregula de manera meravellosa. I amb una inspiració normal, normaleta, podríem dir que inspiram i expiram, per tant, mig litre d'aire.
1: Mig litre d'aire.
2: Arriba un gramat de molècules. Però és curiós, perquè això també, sempre que parlem d'aquestes coses, podem aprofitar per intentar fer-nos una idea de lo petites, que són les cosetes que estem inhalant. No? Mira si hi ha molècules dins mig litre d'aire. Ara, enguany, per exemple, podem aprofitar la benentesa que fa 100 anys que va néixer Blai Bonnet. Suposem que els seus pulmons eren petitons, però les primeres inhalades que feien quan naixen deuen ser potentíssimes per començar
1: a plorar.
2: Per tant, suposessin que aquell mig litre d'aire que va anar Blai Bonnet a la primera lanada, quan li té ara en el cordó umbilical, no? que aquestes molècules s'hagin repartit uniformement per tota l'atmosfera de tot el món. Bé, idò, cada vegada que l'anam, estem alenant tres molècules d'aquell... Nosaltres i tot el món. Tres molècules d'aquell aire primigeni que va alenar Blai Bonnet.
1: Com se t'acudeixen aquestes coses?
2: Bé, se tracta de... La neurociència ho diu molt clar, això. Ara d'emocionar, ara de sobtar, perquè la cosa quedi millor, no? I és un bon sistema. Ben.

0: Això és en Blai Bonet, canta Anna Meritxell Gené, aquest mariner absent, ja que mos has duit aquests 100 anys d'en Blai Bonet, i començaves parlant d'aquest joc entre aire i ària, perquè sense aire tampoc sentiríem la música, no?
1: Efectivament, efectivament. Parlant de coses que sobten, jo record el professor de física i química, en Arturo Caro, ja traspassat a Titoi, un gran professor, i que va impulsar claríssimament ell i la gent de matemàtiques, la meva vocació científica, que m'ho deia que si hi hagués aire entre el Sol i nosaltres, les explosions nuclears que hi ha en el Sol, no tindria sentit tenir oïda, perquè no la podríem emplear de forta que és. No? Per sort, o per el que sigui, no hi ha aire i, per tant, els renous extraatmosfèrics no mos arriben. Uh-huh. Però clar, per sentir-nos ara, perquè els nostres ja ens sentin, necessitem aire, que les nostres cordes vocals fan vibrar aquestes partícules, els empenyen, els remenen, els modulen, i així podem escoltar-nos, sentir-nos, xerrar, compartir.
0: Clar, jo li vaig dir a en Josep Lluís, però aire ho poden relacionar amb matemàtiques. Sí que ho podem relacionar amb matemàtiques i amb música, que també se pot relacionar amb les matemàtiques i amb una àrea com aquesta.

0: Aquesta de les noces de Fígaro sona bé, també.
1: És Mozart, inconfusible.
0: Sí, preciosa. Sí, sí. I d'aire, nosaltres estem en l'aire, ja ho veus, aquí ho posa, on
1: també,
0: air.
1: També,
0: I tenim aquí el llum vermell, això vol dir que la gent ens escolta, que estem en l'aire. I ara acabem de xerrar amb un excursionista que ha pujat grans muntanyes i molt amunt, i deia això, quan més amunt, te manca l'aire, te falta l'aire.
1: Sí, sí, sí. De fet, hi ha una regla que no és exacta, però que a mesura que cada 1.000 metres que pugem, aproximadament perdem, no arriba bé, perdem un 10% d'oxigen. Uh-huh. Per això, ell ho ha comentat en Sotopcal, o per exemple, en sa família fa uns anys anàrem a fer es Fuji del Japó. I efectivament, a partir de 3.000 metres, per causes no sempre clares, segons com estiguis en aquell moment, pots començar a tenir una mica allò que se coneix com a mal d'altura, no?
0: Sí, sí, que te falta l'aire i això és que es ho nota. I de Josep Lluís Pol, si has estat a gust, pots tornar aquí 15 dies.
1: Beníssim.
0: I es repte la paraula que te posen damunt la taula.
1: Fantàstic.
0: M'apareix que no tens cap por.
1: Els reptes sempre són interessants per créixer i sobre coses.
0: Moltíssimes gràcies per haver vengut.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula aire. En aquest cas sentim vent, aire en moviment. Es tracta d'una gravació realitzada al Puerto La Madalena, a les muntanyes que separen o uneixen Astúries i Lleó. És un dels meus llocs predilectes de fa molts anys. Sentim una gravació dels moments previs a la transhumància de vaques i cavalls salvatges. Cap dir que resulta impossible escoltar o enregistrar a Mallorca el vent amb aquesta claredat, ja que tot el nostre espai sonor

0: fantàstica aquesta postal sonora que ens ha compartit en Chema González de Lozoyo, que és moltes coses, és antropòleg, és músic, és musicòleg, és enregistrador de sons com aquests que heu escoltat. En el final volem fer cada dia un poquet de carta sonora a partir de la paraula polisèmica. I la paraula d'avui és aire. Nosaltres saludem Jana Maria Oliver Bonet, que és professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona. Maria, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
1: Hola, bon vespre, Celi. Pues perfecte, encantada de tornar-se aquí.
0: I nosaltres de tenir-te, que sempre és una alegria. A tu t'ho diuen si tens, no sé, un aire qualcú o no?
1: Sí, sempre m'han dit que tenia més aire Oliver que d'altra cosa. Sí, sí que m'han dit. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé, perquè quan deien que algú té un aire, no?, una altra persona, no vol dir que sigui calcat, sinó que hi ha com a certa semblança. Se pot definir aquest aire a nivell d'ADN, a nivell de laboratori, Maria?
1: A veure, jo crec que aquest aire podria estar relacionat amb allò que seria una combinació única de variants genètiques compartides. Aquesta combinació única de variants genètiques compartides, com he dit, és allò que fa que precisament tinguis aquella semblança amb algun dels teus avantpassats. No és que tinguem un gen de nas d'espadrí, un gen de somriure, perquè veurem, la majoria dels nostres tres físics són el que en deim poligènics, és a dir, per formar el nostre nas necessites implicació de desenes i desenes de gens diferents. Però quan deim això, que dues persones tenen un aire, el que veiem és un efecte combinat de diferents variants genètiques que evidentment hem heretat. És, no sé, és com dir que és una signatura biològica, no? I que aquí ja entraria una altra part, que ja tampoc seria tan genètica, però que el nostre cervell, que és aquell expert absolut en reconeixement facial, és capaç de detectar, pum, en un instant.
0: Ah, sí?
1: No m'ho donen en compte, no m'ho donen en compte i pam, ho detectam. No sé si us ha passat, jo anant per aeroports internacionals fa molt de temps, quan viatjava de jove, jo veia gent i pensava, som mallorquins.
0: De veres?
1: I ho comentava la meva parella d'hora i deia, aquests són mallorquins, me deien d'allà. I passaven per davant i evidentment ho eren. I és això, és aquesta detecció de fesomies que tu has anat registrant des que ets molt petita i no t'has anat a compte, però has estat registrant sempre dins del cervell. I clar, te queden.
0: Que bo,
1: I,
0: clar.
1: I això.
0: Jo penso que aquí ho tenim relativament fàcil per detectar si algú, no sé, no ha nascut a Mallorca o ve de no sé on o això, sí, però clar, el teu també té molt de mèrit, idò, aquí tenim el cervell funcionant a tope, i dius que no és que tinguem un gen d'un nas d'espredí, però clar, tenim aquest gen que va de generació en generació, o que viatja durant diverses generacions, perquè ha de viatjar d'alguna manera, no? Perquè un net per esquina ser o repredir, per exemple.
1: Sí. Això, bueno, la gràcia d'aquesta semblança o el fet de poder transmetre gens, això ho devem a un tipus de divisió celular que tenim en el nostre cos, que és molt particular, que és la meiosi. La meiosi és com una loteria. La meiosi és aquella divisió celular que dona lloc en els espermatozoides i en els òvuls, en els oòcits. Per poder formar un espermatozoide, per poder formar un oòcit, el que fa la cèl·lula que els forma és agafar tots els teus gens i els barreja, i en fa una barreja. I aleshores, dins un espermatozoide, tu tens una barreja X, dins un altre espermatozoide en tens una altra, tens múltiples barreges diferents. Clar, l'espermatozoide que acaba fecundant l'oòcit, doncs, durà una combinació genètica particular, i aquesta combinació genètica particular és la que passa a la següent generació. La següent generació farà exactament el mateix, o passarà a la següent generació, però ja vos vull dir, cada vegada, gràcies a aquesta meiosi, anant fent barreges. Hi ha trets que, per motius que a vegades encara desconeixem, doncs tenen com més, no sé, tenen com més facilitat de ser integrat dins aquesta barreja i, per tant, passat a següents generacions, Hi ha altres trets que no tenen tanta facilitat d'entrar a la barreja i no passen a la següent generació i queden perduts.
0: Val. I se sap quins són, no sé, el color de la pell, el nas, els ulls, no sé, el nas, per exemple, és molt característic.
1: Sí, el nas és bastant característic, però això té molt a veure amb el que coneixem en el nom de dominància o recessivitat a dins el que són els gens. Hi ha al·lels, formes al·lèliques, que són dominants, és a dir, que quan estiguin enfrontats a un altre gen, ells sempre s'acabaran imposant. I és possible que hi hagi formes associades, no? Com fas el nas, o quan deixes de fer nas, o quan tens els cabells,
0: sí.
1: o com tens els color d'ulls,
0: sí, sí.
1: O quan tens els color d'ulls, que sí, que estiguin també una miqueta associats en aquesta dominància.
0: Val.
1: Però bueno, també és la recessivitat, és a dir, en aquells que no veiem,
0: sí.
1: Aquells gens que van passant de generació en generació que no veiem perquè sempre n'hi ha un de dominant que els supera, pot arribar una generació que resulta que la combinació que han passat no hi ha dominant i aleshores, pum, s'expressa aquell recessiu, no? I es diu, oi, un pol roig a la família.
0: Exacte.
1: Oh, però quants anys fa que no... Dius, quantes generacions? Ah, fa quatre rebesavis, en tenim
0: sí,
1: un de roig.
0: Sí, exacte. Ah, ara començam a entendre moltes coses, Maria, ja ho entenem.
1: Sí.
0: A veure, i aquesta loteria d'aquesta barreja de l'ADN també té que veure, per exemple, agafant dos germans, no? Mateix pare, mateixa mare, però un té l'aire de la branca materna, tu deies, a mi me diuen que tenc un aire oliver, altres més de la família
1: sí.
0: Son pare. Això té que veure amb aquestes combinacions que mos contaves?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. Així, grosso modo, eh? Vull dir, quantitat
0: sí,
1: de combinacions
0: sí.
1: possibles entre un mateix pare i una mateixa mare és del número de bilions de combinacions diferents. I clar, vull dir, que sí que a vegades te sorprèn, no?, d'allò que dius que tens quatre germans i se semblen tots moltíssim,
0: sí.
1: I dius, ostres, vull dir, la combinatòria, no?, vull dir que és atzerosa, i clar, vull dir, és atzerosa, completament atzerosa.
0: Clar,
1: i després tens germans que no s'assemblen
0: sí.
1: en gens,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: Aquí ho tens.
0: Ara xerràvem amb en Josep Lluís Pol, allò mirant la vida amb ulls de matemàtic, d'aquestes combinacions, no?, que estudiàvem, les combinacions, permutacions, variacions, com fer aquestes combinacions, per exemple, en les quatre lletres de la paraula aire, que mos deia que mos poden sortir X paraules, algunes han sentit i d'altres que no en tenen massa.
1: Exacte.
0: I escolta, a part dels ulls, els nases, els cabells, a vegades també hi ha, no sé, maneres de caminar, formes de somriure, com moven les mans. Això també està escrit a l'ADN o és més un tema d'imitació?
1: Bueno, aquí això és un debat, eh? És un dels
0: sí.
1: debats que se té, perquè sí que és cert que la genètica hi té cosa a dir, però evidentment també hi té cosa a dir l'aprenentatge que tu fas, l'imitació
0: sí.
1: que tu fas. Però la genètica hi té a dir, mal? Perquè bueno, hi ha estudis fets amb bessons idèntics i, per tant, que tenen exactament, no?, la mateixa informació genètica, que varen ser separats a l'hora de néixer i criats en famílies diferents. I tenen comportaments, alguns comportaments que són microgestos que són molt, molt semblants. Són molt semblants i això t'està indicant que hi ha d'haver un component genètic darrere aquests petits microgestos, no? Però sí que és cert que després, a dins d'aquests microgestos, pues nosaltres també hi tenim, no?, aquella part d'imitació, aquesta imitació inconscient que fem. O com te comentava jo, que no és imitació, no?, però és fet de veure, no?, durant tota la teva infància unes fesomies molt concretes
0: sí, sí.
1: d'un poble molt concret, no? T'acaben quedant. Sí,
0: sí, sí, totalment. Sí. I la part de, més de personalitat, no sé, una persona extrovertida, més tímida, pot ser en tendència a la melangia, no sé, això també està escrit?
1: Hi ha part escrita, perquè vulguis o no, totes aquestes, no?, totes aquestes qualitats que acabes de dir, extroversió, tendència a melancolia, ansietat, tenen una part que, bueno, depenen directament de lo que és la neuroquímica, de la química del nostre cervell,
0: sí.
1: no? Com produint,
0: sí.
1: com gestionant neurotransmissors, dopamina, serotonina,
0: sí.
1: i la producció d'aquestes substàncies està regulada pel nostre codi genètic. Per tant, sí que hi ha aquesta part, no? Hi ha aquesta part que sí que heretes. El que passa és que després hi ha la gestió, no?, de les emocions, que hi ha un aprenentatge darrere això.
0: Que això ja és un altre capítol. Ho tenim tot escrit a les cèl·lules, Maria? Ha de ser apassionant la teva feina i els teus estudis.
1: Bueno, jo crec que el més apassionant és entendre que realment està escrit, però no és determinant. Vull dir, jo crec que això és de les coses més apassionants. Saber que Existim perquè tenim un codi genètic, el codi genètic ens ha fet que en som, però no hi ha una determinació. O sigui, no és exactament determinista. No perquè jo tingui allò escrit en el gens, que sent exactament allò. L'ambient és fascinant. Ara hi ha tot el món de l'epigenètica, que està s'està obrint, i és meravellós anar veient com van trobant i descobrint coses.
0: Idò, a nosaltres ens encanta tenir-te sempre que podem. Xerram amb Maria Oliver Bonet, que és professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona. A vegades ens costa, no te pensis, fer-te les preguntes, perquè és complicat, però ho expliques de meravella. Maria, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquesta temporada que encetam, i molt bon curs, per cert.
1: Molt bé, sí, el començam ja.
0: Per això.
1: Un plaer sempre xerrar amb altres.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.

0: 9 i de 9 minuts, si mos escoltau en directe, i aquí sona aquesta cançó que ha triat Naina Marc, que mos diu "Recorda respirar a poc", que també és una bona manera de ser conscients de la nostra pròpia respiració, Aina.
1: Efectivament, i és que fer-ho és una acció que sovint normalitzam i de la qual a vegades fins i tot mos arribam a oblidar que l'estem duent a terme en tot moment.
2: El gran objectiu de la respiració, que no és una altra cosa que aquest intercanvi gaseós entre l'oxigen i el diòxid de carboni. Respirem de forma regular unes 20 vegades o 20 respiracions per minut i ho fem de manera inconscient.
1: El doctor Felip Nicolau és pneumòleg i també recorda un dels pitjors enemics per la respiració.
2: Aquí és més clarament una pandèmia silenciosa, si es vol, perquè els seus efectes negatius són més lents i es manifesten més tard. Però hem de tenir en compte que el tabac té més de 5.500 substàncies tòxiques,

0: quan se t'escapi el pensament de voler viure diferent.
1: I qui sí que en sap bé de respirar, o més ben dit, de no respirar, és Nelena Aloisio, que és membre d'Apnea Balea. Ella, Araceli, no sé si ha estat una qüestió de genètica, així com us explicava ara na Maria Oliver, si ha estat una qüestió d'entrenar molt, però aconsegueix baixar fins a 65 metres de fondària a la mà sense l'ajuda de cap botella d'oxigen. I si ara a la de 3 aturar-se'n de respirar, segur que la majoria mos posaria un vermell en un minut o menys.
2: O menys, sí, en 20 segons.
1: Sí. Però pulmons de segon qui pareixen estar fets de màgia o ha tingut una bona loteria genètica.
3: Una disciplina que se llama estática, donde básicamente no nos movemos en agua no profunda, en piscina, y mi personal best, que como se dice técnicamente, de 5 minutos 36.
1: Un esport que implica conèixer-se a un mateix i del qual el resultat depèn únicament també de la teva pau mental.
3: Control mental, emocional, abajo del agua, yo digo siempre, no podemos escondernos de nosotros. Al final todo es un poco un espejo, un reflejo de nuestra condición física como mental y emocional.
1: Un procés perfecte per explorar la nostra ment. Podríem dir que l'apnea té un aire terapèutic. I el que també és terapèutic és un ball de pagès, un moment de baixa cultura i desconnexió sobre el que podran saber més en l'Associació Cultural d'Aires Sollerits.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: I així sona aquesta jota de Sant Antoni d'aires sollerics. Guillem Bernat Ferrer, benvingut, entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, gràcies, molt bé, bon vespre.
0: Bon vespre, que te sents aquí, no sé si toques algun instrument, cantes en aquesta jota de Sant Antoni.
1: No, canto i toques les castanyetes.
0: I toques les castanyetes, fantàstic. Sí. Idò, avui que hem triat la paraula aire, volíem recordar també aquests aires, no?, aquestes agrupacions musicals que són tan conegudes, tan importants arreu de les nostres illes. Quan parlem d'aires, sempre ens referim alguna agrupació folklòrica, Guillem?
1: Bueno, podem parlar, no, d'aires, ens podem referir a moltes altres coses, però, evidentment, a Mallorca sí que hi ha uns quants grups que hem adoptat aquest nom d'aires, aires de muntanya de Selva, aires mallorquins, de Jaume Company, aires de pagesia de Sant Joan, aires formenterecs, aires d'Esplà de Marratxí, vull dir, n'hi ha molt d'aires a Mallorca.
0: I tant,
1: I moltes maneres d'interpretar aires.
0: Sí. Aquestes agrupacions folklòriques, que també se diu això d'aire, no?, quan vas a ballar a la plaça.
1: Sí, pensava en això. Clar. Aire, per animar la ballada.
0: Exacte, sí. Aquí tenim els aires sollerics, aquesta agrupació que duis quasi 60 anys funcionant, no?
1: Bueno, sí, 70.
0: Ah, 70?
1: Ui, perdó,
0: no, no, ah, no. Jo tenia aquí apuntat 57.
1: Sí.
0: Perquè sí, tu hi eres de bon començament, Guillem.
1: Sí, jo hi era. Sí, vaig començar el 68, per tant, sí, 57.
0: 57, i va sorgir aquests aires sollerics com una escola de dansa, no?
1: Sí, una escola de ball animat per una persona, que Janet Kecles, justament, Janet, francesa, o nascuda a Marsella, crec, i va venir a Solla i va dir, jo vull que els meus fills aprenguin de ballar, però han de fer qualque cosa per venir de Solla. I varen començar, perquè ja hi havia uns anys, diríem, de buidor amb aquest aspecte, en quant a la darrera agrupació que hi va ser Bot de Taronger, en el qual jo vaig ser la darrera parella petita, que vaig ballar amb ells, i els anys 60, 62, crec que 68, 62, vàrem acabar. I hi va haver aquest bot fins al 68, però així mateix hi va haver un grup que es va dir Aires de Solla, i bueno, d'aquesta manera nosaltres vàrem agafar la bandera i ara, vinga, endavant.
0: I no l'heu mollada, No l'heu mollada. I segueixes ballant? Tu balles habitualment?
1: Sí, jo ball, no ball tant com abans, ara ja estic més bé com a cantant o cantador, i a la part dels coros, bueno, mira, per l'edat també fa que frenem una mica, puc ballar un fandango, un parado, un bolero tranquil, i qualque jota, però ja curteta.
0: Bé, però aquí hi ha aquest ball tan hermós, perquè ho és, i Aires Sollerics, podríem dir que sou més que un grup de ball, també vareu fundar l'Associació Sollerica de Cultura Popular Can Dulce, també vareu fundar la Mostra Internacional Folklòrica de Solla, la Mostra, i a més és que heu viatjat per tot el món, Egipte, Grècia, França, Portugal, Itàlia, Japó, Puerto Rico, això són paraules majors,
1: Bueno, sí, és una satisfacció molt gran haver pogut viatjar amb un grup així cohesionat i mostrar els nostres balls. Molt bé, és molt interessant.
0: I tant. I d'avui que hem triat la paraula aire, volíem conèixer un poc més aquesta agrupació que és Aires Sollerics.

0: I aquí tenim Guillem, aquest bolero de les valentes dones, que també és vostre. Xerràvem de que heu fundat l'associació, de que vareu fundar també aquesta mostra internacional folklòrica de Solla, que ballau, que tocau, que cantau, però quina és la missió, la vostra en concret, d'Aires Sollerics durant tots aquests anys, perquè sou un poc, no sé, els notaris, no?, també, de folklore ben entès i per donar a conèixer i conservar, en aquest cas, de Solla i de Mallorca, no?
1: Bé, la nostra feina és aquesta, transmetre,
0: sí, sí,
1: transmetre i traspassar i deixar una herència, en fi, amb la seva evolució que correspongui, però és això, transmetre, sobretot.
0: Sí. I en quin any posam l'origen, per exemple, de l'indumentària, per exemple, del ball, vosaltres en quin moment vos basau?
1: No, ens basam a partir, per exemple, en su bolero, ens basam en su escola bolera del segle XVIII. I després, durant aquest temps, evidentment, el que deia de evolucionen les coses van canviant, però nosaltres mantenim aquesta escola bolera, que són els boleros, diríem, coreografiats ja d'escola per un mestre. I després, bueno, també hi ha la part de cant, de recollir peces noves, de crear peces noves, fer peces noves de música, perquè si no, vull dir, la gent arriba sempre el mateix, no? I procuram anar afegint coses noves en el repertori. I després el tema de l'indumentari, com has dit, sí, que vàrem ser el primer grup a Mallorca que vàrem pegar un crit a tothom per dignificar l'indumentari, perquè quan jo sento dir és que s'han disfressat de pagès, vull dir, això, jo la sang me bull. Que no. En aquesta persona sí que li diria aire.
0: Aire,
1: això. Aire, en el sentit de despedir-la. No?
0: Exacte, de ruix, no? Au, bé, sí.
1: Sí, després tenim una altra expressió que és molt guapa. Bé, molt guapa. Això té un aire fresc, no?
0: Sí.
1: Això té un aire fresc i, per tant, això tot és molt interessant. Sí. El vocabulari nostre té tantes aplicacions que podem estar molt, molt satisfets
0: amb la llengua. Que bé. I escolta, podem fer un poquet d'agenda, no?, per la gent que mos escolta, perquè crec que demà teniu ball, ofrena, no?, Fornalutx i mostra de ball i ballada popular.
1: Sí. Bé, sí, fem un ball d'ofrena, que és un ball qualsevol que se pot oferir, així com jo sempre poso exemple, no? Si els pagesos poden oferir coses d'hortalissa i de nosaltres que som pagesos prou vestits, diríem, no? Oferim el que sabem fer, no? Sabem ballar, sabem cantar, sabem música i oferim això a l'altar. I després, va, evidentment hi ha les danses, les danses rituals, que ja són escociers i cavallets i àguiles i totes aquestes danses, que són balls, evidentment, rituals d'ofrena.
0: Molt bé. I de Solla al món, Guillem?
1: De
0: Solla al món, dic. Heu anat a Aires Sollerics.
1: Sí. No, mira, sí, el que tu deies. Són experiències molt guapes, molt guapes. Gràcies a Aires Sollerics jo he conegut molt de món i molts d'aires diferents.
0: Sí, tant.
1: Tot i que és el mateix aire que en altres planetes, però són aires de cultura, no?, tan diferents que és molt guapo, és vera.
0: Sí. Molt bé. I de gràcies per haver estat amb nosaltres, en els oients també, que si cercau Aires Sollerics en el cercador d'internet les trobareu rapidíssimament i podeu seguir a més tota l'agenda, l'associació cultural Aires Sollerics, ball, música, indumentària tradicional mallorquina, tot el que faci falta des de respecte, la difusió i el coneixement. I de mos agrada molt tenir-te aquesta estoneta, Guillem Bernat Ferrer, des d'Aires Sollerics. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me obert les portes i, bueno, i si haguera paraula més moderna, posar-vos aire condicionat, perquè si no...
0: Sí, efectivament, està posat aquí a l'estudi i a la ràdio, si no aguantant fins a les 10. Gràcies, Guillem.
1: Molt bé. Una abraçada. Bona nit.

0: IB3 Ràdio és actualitat. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Molt bona.
2: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu,
1: fora.
2: I en pugues, sí.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà amb Barçal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: moltes cançons ja relacionades amb aquesta paraula aire, i havíem de recordar aquesta de Mecano, aquest gran èxit de Mecano, Aire. Saludem-ne Marga Bausà, que és fundadora de Mindfulness Mallorca. Marga, com estàs? Benvinguda.
1: Què tal? Bon vespre a tots.
0: No sé si molt aquesta bé. Cançó de Mecano també ha format part un poc de la teva banda sonora.
1: Sí. Sí, sí. M'ha encantat. Saire, bueno, és essencial, no?
0: Sí, sí.
1: És essencial per les nostres vides.
0: I tant. Aire que necessitam, respiram moltes vegades en el dia sense ser conscients. I justament això te volia demanar, Marga, d'aquesta consciència. Fins a quin punt la respiració forma part, per exemple, d'una sessió de mindfulness?
1: I de fitset, que és curiosa la pregunta, no? Perquè realment és tot, no? És el bàsic. És a dir, nosaltres com a éssers humans, l'aire el necessitem, i l'acte de respiració és algo que ens ve donat. I el que feim a les classes de mindfulness és entrenar la respiració. I per això et dic que és curiós, perquè és algo que ens ve donat, però ho fem automàticament. No ho pensam, sí. Però entrenam l'acte de respirar de forma conscient. Uh-huh. I simplement és entrenar aquest acte de donar-te en compte de l'observació de com estan respirant, de com està entrant l'aire en altres i com surt. Uh-huh. Això el que fa és que simplement sortiguem del pilot automàtic dels nostres pensaments en els que estem immersos. Sí? Uh-huh.
0: Clar, aquest acte que fem de manera inconscient, com diu una Marga Bausà, podem ser-ne conscients. Justament aquesta setmana parlava, o la setmana passada parlava, amb una persona que me deia, mira, quan m'acostava a dormir, va haver un moment que me vaig posar com a respirar. Simplement, sí. No? Era conscient de la meva respiració i diu, sí. Jo crec que no durava ni un minut i ja dormia, no? Només aquest moment de, uf, no puc dormir, però m'atur. Som conscients de la meva respiració, entra, surt i, buf, se queda dormida. Quan xerrant de consciència, però exactament a què mos referim?

0: Primer seria com aquesta observació d'anar-me en compte com estic respirant i llavors això t'indica si s'aire, pues, la respiració és tranquil·la, és relaxada o és una respiració més entretallada, no? Que estàs més nerviós. Si és una respiració que sents que l'abdomen se mou, s'infla i
1: Sí,
0: se desinfla,
1: sí.
0: o simplement te queda a un nivell molt més superior, no? Això és un primer pas. I simplement aquesta observació, com t'he dit, ja ens ajuda a sortir del nivell automàtic i la pròpia respiració se va com a autorregulant. Però no només això. El que fa és que aquesta observació, ja a un nivell un poc més profund, anant relaxant, anant observant, i potser ens hem d'adonar que tenim el cos molt tens. Ens hem d'adonar que tenim un ombro més pujat que l'altre, no? O que estem
1: Sí.
0: pressionant la mandíbula.
1: Sí.
0: I llavors ja anem prenent consciència de que el nostre cos està en certa tensió o està, bueno,
1: Sí.
0: acumulant, no? A lo millor, pues, certes coses del dia a dia. I llavors això és el que ens ajuda en aquesta respiració conscient és a tenir la llibertat de poder amollar. Sí?
1: Sí.
0: I això per mi és com a la ferramenta valuosa que tenim tots, no?
1: Sí.
0: Perquè aquesta respiració, diguéssim que és gratuïta, molt bé
1: Sí.
0: de sèrie, i entrenar-la, tot i que ho fem 20.000 vegades al dia, diuen, no? Que respirem 20.000
1: Sí,
0: vegades al
1: sí.
0: dia, si no ens donem en compte, pues no ens ajuda, però en canvi tenim una meravellosa aliada que ens pot ajudar inclús a regular també el nostre estat emocional. Me'n dono compte que estic nerviós, me'n dono compte que estic empipat, me'n dono compte que estic... I amb aquest donar compte, un va podent tenir la llibertat de canviar i d'elegir una altra cosa, sí? Això seria com a observació. Després hi ha com un altre nivell, que ja és, una vegada estic més o manco un poc més neutre, diguéssim, sí que puc com a fer un tipus de respiració més interferida, diguéssim, no?
1: Què vol
0: I
1: dir?
0: això inclús, sí, pues vull dir que el millor pot ser inhalar, no? Agafar aire i després que l'exhalació sigui un poc més llarga. Això ens ajuda a relaxar-nos o un tipus de respiració en quatre parts, sí?
1: Sí.
0: Que inhalar, després aturar, després exhalar i després no respirar, no? Se diu la respiració al quadrat. Aquest tipus de respiracions, no quan un està molt agitat, perquè seria contraproduent, però quan un està en estat neutral i comença també a
1: Sí,
0: curiosejar, no?
1: sí, sí.
0: A investigar
1: Sí.
0: com és respirar d'aquesta manera, pues, pot notar que el cos se va relaxant, l'estat mental se va descansant també, i diguéssim que ens obri una porta, per mi fantàstica, una porta meravellosa, a poder veure les coses des d'un altre punt de vista, a lo millor, no? Imagina que en el dia a dia pues, estem molt tancats en un tema, no sabem com sortir-ne, i fem uns res, minuts, no? De respiració així conscient, d'observar-la, de sentir-la, o de que l'exhalació sigui un poc més llarga que la inhalació. I, bueno, jo convido a la gent que faci la prova i veurà que hi ha com un canvi de perspectiva.
1: Que bo. I això ho podem fer en qualsevol moment, també, perquè al final el nostre dia a dia mos menja un poc, no necessitam ni un lloc molt especial ni un moment molt especial per ser conscients d'aquesta respiració. Ho podríem fer en el cotxe, ho podríem fer cuinant, ho podríem fer a un moment donat que, no sé, mos separam un poquet de la resta de companys de l'oficina, per exemple.
0: Sí, ho haurien de fer.
1: Sí, no?
0: De fet, ho haurien de receptar, això. Ho haurien de fer. Per lo que te comento, no? Perquè és algo totalment gratuït. Òbviament, ho tenim en tot moment en nosaltres, bé en nosaltres, i mos ajuda a sortir de l'automatisme i de la reactivitat. De fet, sí que és interessant fer-ho, pues, abans d'una reunió, abans d'anar a recollir els nens en el col·legi, abans d'una cita especial, abans de
1: Sí.
0: contestar, saps, o un missatge d'aquests incendiaris que tu llegeixes i dius, ui, ara
1: Sí.
0: li contestaré. No, respira un poc,
1: Respira, sí.
0: observa un poc, respira

0: Després m'han com va ser les coses, no? Sí.
1: Molt bé. Idò, aquí tenim aquest aire que entra, que surt i que han de ser també capaços, com es diu, una Marga Bauçà de Mindfulness Mallorca, d'anar-lo un poc controlant de diferent manera, escoltant-nos, coneixent-nos en qualsevol moment del dia. Idò, avui que aire era la nostra paraula, tenien ganes de fer un poquet aquesta respiració conscient. Ara no t'ho deman, però jo crec que algun dia podries venir aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio i podríem fer alguna respiració, això ja acabant el dia, no? Un poc tocant les 10 del vespre, podríem acabar amb una respiració. Crec que un dia ho vàrem fer i crec que més de dues i tres persones m'ho vàrem dir. M'he relaxat moltíssim, així que hauríem de fer l'experiment.
0: Vinga, te prenc la paraula quan vulguis.
1: Molt bé. I de Marga, moltíssimes gràcies i que no mos faltis aire.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Aina Marc, i demà que?
1: I demà que, efectivament. I demà és dimarts i hem volgut saber quin plans té la gent per passar un dels primers dimarts de setembre.
2: Fer feina. Pestañas, hago extensiones de pestañas.
3: Pues mañana tengo que ir a trabajar, como cada día, pero ya sabes tú el calor que hace, que es horroroso, no se puede estar en ningún lado, pero hay que ir a trabajar, es lo que hay.
4: Pues soc enfermera i demà faig feina 12 hores, així que tot el dia és hospital.
1: Però què farà la gent demà quan tingui un poc de temps lliure i no tanta feina?
5: Per demà, bé, demà, que és on vaig ara, i poc més, potser ho vagi amb la meva loda, però res més.
1: Maneres d'utilitzar-lo, dues dualitats. La primera és passar un dia lliure per estar tranquil i descansar, i la segona és fer totes les obligacions, viatges o coses pendents que han deixat de banda quan no tenien temps.
6: ¿Qué planes tengo para mañana? Bueno, yo me acabo de jubilar. Entonces, bueno, tengo muchas ilusiones. La verdad es que me hacía mucha ilusión jubilarme después de 40 años trabajando. Y planes, pues muchos. Mucho no te sabría decir. Viajar. Viajar me gustaría.
1: I a vegades també està bé romantitzar una mica les activitats del dia a dia, aquelles que no canvien i que sovint les infravaloram.
7: Pues yo mañana, igual que cada día. Levantarme, desayunar, ducharme, recoger mi casa, irme a un centro para pasar el día. Y cuando me han dejado en casa, me he ido al mercado a comprar.
1: I amb això en tenim prou per avui. Feina, gimnàs,

0: Biblioteca, viatjar. Oh, coses tan simples com gaudir d'un desdejuni de cada dia són fets que componen la nostra setmana. Si és que quan sortim en un carrer sempre trobam una mica de tot i això, en un final, és lo més guapo.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: I ho fem amb en Joan Cabot. Benvingut a casa teva, com estàs?
3: Molt bé, què tal, com esteu?
2: Beníssim. Tu si te dic aire, que te venes cap primer de tot.
3: un programa que ara ja va per la desena temporada.
2: Desena temporada, mare meva, que bo. Saps que no fa molt me vaig trobar a la Sansó un veïnat que me va dir, per cert, tu no estàs a divetres, sí, per favor, li podries dir que fa aire, li podries dir que l'escol cada vespre, que ho sàpigues, eh? Així que
3: sí.
2: T'ho trasllat.
3: Sempre penso que és d'aquestes coses que m'han passat que és més fortuna que qualsevol altra cosa. Va ser una idea sorgida d'una altra idea que va acabar transformant-se en una altra idea i que ha tingut fortuna i que la veritat és que m'ha donat moltes alegries. Vull dir que estic molt orgullós del programa, però a la vegada també som molt conscients de com aquest element de atzar, entropia, casualitat, que fa que toquis una tecla que ressona en altra gent i que funcioni.
2: Bé, i després...
3: I a vegades, més que talent, es xiripa.
2: Bé, no sé, però darrere després hi ha talent, Joan. No basta que toquis la tecla per xiripa. Si després no hi ha talent, no s'aguanta 10 temporades. I ara, si no va a xerrada, te podem escoltar cada diumenge 10 a 11, no? Desvespre?
3: Exacte, cada diumenge i a més teniu... Des del principi que quan vam iniciar el programa sí que tenien clar que volien que fos temporal i que poguessis escoltar qualsevol dels programes en qualsevol ordre, en qualsevol moment. Sempre intentem que les històries s'aguantin elles totes soles, deslligades dels temps. I això té l'avantatge que hi ha gent que descobreix el programa ara i que es troba un arxiu de la setmana que ve 400 programes.
2: Exacte. Quasi res, 400 programes i aquesta sintonia. I en Joan Cabot, que dirigeix i presenta Aire, que ha tocat la bona tecla, l'ha tocat i sona beníssim. Aquest programa que recull la memòria oral de les nostres illes ho fa a través de persones anònimes, d'aquestes que no surten a les portades dels diaris habitualment, i amb elles, amb aquestes converses tranquil·les, va construint un retrat de qui som, no? I d'on venim, que també és molt important saber d'on venim, qui som, on som, i tota aquesta gent mos va fent l'ADN d'aquestes illes, per dir-ho d'una altra manera. La gent que t'escolta te sol recomanar gent amb qui xerrar o convidats te duen a altres convidats, Joan?
3: De nou hi ha un poc de fortuna, sí, hi ha gent que amb els temps tenim oients fidels que ens recomanen persones, gent que tenen a prop, que consideren que valdria la pena entrevistar i això ens facilita molt la feina. I després també hi ha un punt de fortuna, de vegades topar-te personatges de manera gairebé casual. Sempre cito un exemple que era en Pep Rey, de Sóller, que me'l vaig trobar pel carrer, caminant amb el meu fill, anava amb el meu fill pel carrer dels Junts, i li va dir alguna cosa al meu fill i tot d'una li vaig dir, escolta, ja t'ho vull entrevistar. I va ser una entrevista d'aire. Després hi ha molta gent a la que arribes pues, perquè algú te'n parla, amics, coneguts, no sé, sempre diguéssim que la metodologia és heterodoxa, però després també hi ha un element que és que jo sempre afens, que és que tothom té una història, tothom té una bona història que contar, i totavia val la pena ser contada, només has de posar els elements en l'ordre que toca.
2: I
3: això és el que feim.
2: Sí, avui que en triar la paraula aire pensava que les paraules se les endús vent, no? Solen dir que se'n van així per l'aire, però les que tu reculls crec que queden en la memòria col·lectiva i com deia, si ara descobriu aire, encara que sigui a punt de fer el programa 400, serà com enganxar-vos per primera vegada, teniu molta memòria, moltes converses que recuperar. Nosaltres ara som a l'aire, podríem dir, no? Tu que t'agrada fer ràdio, Joan, d'estar a l'aire?
3: Precisament aquest element eteri. De fet, m'agrada molt tant la música com la ràdio, com la veu humana, que al final no deixa de ser un element que es transmet a través de l'aire, és una ona que viatja a través del buit i que té com un element molt reconfortant. És a dir, jo sempre he pensat que hi ha alguna cosa atàvica en la veu humana, alguna cosa primitiva que ens vincula en aquell conhort que devien sentir els humans quan encenien una foguera i se seien al voltant del foc i se contaven històries uns als altres, encara que fos un poc el que havien fet i el que havien caçat o si havien vist no sé què. I jo crec que aquesta que sabeu té aquest punt pacificador, no? Jo som d'aquells que se'n van adormint-se ara en podcast, abans en la ràdio, i que necessit sentir sabeu, una veu humana, per dormir-me. Si no, és molt difícil que m'adormi.
2: I és una bona costum. Per cert, crec que estàs d'enhorabona, no? Amb el documental també Mallorca, un receptari, dirigit per Pablo Bujós en guió teu i seu, no?
3: Sí, ha estat una superalegria que seleccionéssim per el Festival de Sant Sebastià. Sí. És el primer projecte que fèiem en Pablo i jo, amb Estera, amb Bàrbara Ferrer, que és la productora d'Aire i la productora de gairebé tots els treballs que he fet. I teníem com a moltes il·lusions depositades en aquest projecte molt personal d'en Pablo, vull dir, el 80% o el 90% de desmèrit és seu, i la seva visió, i jo sempre li feia la broma de que li estava fent de stringer, que és aquesta figura de quan te'n vas a un lloc de guerra necessites qualcú local que te dugui, que et xerri amb els i negociïn els mercats i coses d'aquestes, doncs jo era això, un poc. El que passa és que ell havia estat molts anys vivint als Estats Units i necessitava qualcú que li donés un cop de mà en la producció, en trobar personatges, i la veritat és que va ser una experiència divertidíssima, ens ho vam passar molt bé fent feina plegats.
2: Que bé.
3: I jo crec que precisament per això estic doblement orgullós, perquè ha estat un treball que hem fet amb molt de gust, que hem passat molt de gust de conèixer gent, d'entrevistar gent, que en el fons és la part que a mi més m'agrada d'aquesta feina, com que penso que el periodisme t'ho permet ficar el nas i viure experiències que d'altres maneres no podries viure.
2: Sí, i tant.
3: És a dir, això d'anar-me'n amb en Pablo a pescar llampugues, ja, per mi ja justificava tot.
2: Totalment, saps? Totalment. Dur
3: en Pablo unes matances, sí. Coses d'aquestes. Sí. Són com experiències que està... unes matances jo ja hi havia anat, però bueno, diguéssim que fèiem a casa nostra. Però hi ha altres coses que difícilment pots viure si no és com a periodista i com a observador.
2: Sí.
3: I ho vàrem fer plegats i ara ho han triat per Sant Sebastià, que també serà una altra experiència bastant fric.
2: Enhorabona, moltes ganes de veure aquest llargmetratge documental Mallorca, un receptari que jo crec que també té un poc d'esperit d'aire, no? Aquesta memòria oral i viva que s'ha de guardar en cura. Ja hem d'anar acabant. En Joan Cabot mos ha dit que abans de dormir escolta la ràdio, necessita persones que li facin xerradetes a l'orella i una cançó per acabar de baixar el programa fins demà. Joan, que mos proposes?
3: Pues una bouarra, ja que xerram de persones humanes amb bou, quan si me dius una bou, te diria Bill Callahan.
2: Vinga.
3: A més, no m'importaria que me xerrés i me digués Joan Cabot, tot anirà bé. En el seu cas m'ho creuria.
2: Vinga, idò, deixarem que t'ho imaginis. Amb ell baixarem barrera. Joan Cabot, moltes gràcies, enhorabona i t'escoltam. Una abraçada.
3: Moltes gràcies a tu.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
4: I'd like to touch you, but I've forgotten how. And said I didn't need you, but look at me now. Sometime in the summer, when we're lying in the breeze. The breeze will kill me.

path that you're on. Something in me is stubborn, I

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu? La música clàssica i la fotografia omplen l'Aviador d'avui. Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: I primer de tot començam amb el festival dedicat a Mahler, que comença aquest dijous mateix a Pollença amb música i paraula, concerts i audicions comentades. També recollirem el més destacat de l'edició del Fotofest, que es va cloure fa uns dies, i ho farem amb la seva comissària, Montse Torres. I acabarem amb novetats musicals de les Illes per començar la setmana.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.

12 de 9 i 26 de setembre són les cites al lloc al claustre de Santo Domingo de Pollença, el nom propi Gustav Mahler en el 115 aniversari de la seva mort.

0: Magí García és un dels organitzadors del festival a Mahler. Com estàs, Magí? Benvingut a l'Aviador.
1: Molt bé, encantat de saludar-vos.
0: Encantat, nosaltres, de parlar d'en Mahler, de sentir en Mahler i, evidentment, també de parlar amb vosaltres, perquè ens acompanya també Joan Estrany, és el musicòleg responsable de les dues audicions comentades que tindran lloc el 10 i el 12, el 10 i el 24 de setembre i que completaran el programa. Joan, com estàs?
2: Molt bé, i bon dia també, en Magí.
0: Moltes gràcies a tots dos. Magí, per exemple, dels centenars de motius que tenim per celebrar Mahler, tria un parell, si vols.
1: Bona pregunta. Doncs mira, jo crec que són els mateixos motius que pels quals llegir una novel·la de Dostoyevsky o visitar la catedral de Burgos o inclús la seu a Palma, no? Són obres que se regeixen pels mateixos principis d'arquitectura, no? Exploren qüestions profundíssimes que mos apel·len a tots. I per això és molt comparable, no? I per, si hi ha gent que cerca també en altres disciplines, en altres obres, sens dubte trobarà molt de lo mateix en sa música de Mahler.
0: Clar, se parla del pas de la tonalitat a la tonalitat, del romanticisme a la modernitat, són termes que els que ens agrada la música, els que ens agrada l'art i la cultura en general, no en són aliens, però què impliquen a la pràctica? Per exemple, passar del romanticisme a la modernitat, si parlem de la música clàssica, que és allò que va rompre, diguem, i que va rompre els esquemes ja per sempre?
1: Bueno, és veure, són conceptes més tècnics, més profuns, però si una persona que no coneix nomenclatura musical o vocabulari musical, el que pot trobar en aquests concerts és un llenguatge musical profundament dramàtic que narra també utilitza uns colors, utilitza uns discursos que no són gens estranys per la nostra generació, perquè és música que ha arrelat d'una forma molt important, per exemple, la música de cinema, també la música contemporània, i com tu deies, és un fet molt important, aquest fet de que s'ha dut la tonalitat fins als seus límits, doncs és una mica la capacitat de narrar també un canvi d'època, no? I això també succeeix en el cine o a les novel·les també, no? Jo crec que això la gent sí que sense saber música ho pot percebre, és com una espècie de quadre de Munch, si el compares amb altres quadres, doncs escoltar una sinfonia de Mahler, tot d'una, si ho compares amb Beethoven o Mozart, que són coses molt audibles i que la gent coneix, doncs la gent percebrà tot d'una que és una música crepuscular fins a cert punt.
0: Mm-hmm. Joan, coincideixes amb... S'ha dit moltes vegades, no? Que, per exemple, jo feia al·lusió en Magí, no? Que la música, per exemple, del cinema, dels grans compositors que tenim tots en el cap ara mateix, de John Williams, Hans Zimmer, passar per moltíssim d'altres, no seria la mateixa sense la influència de Mahler, per exemple?
2: Bé, no és que coincideixi, és que està més que provat.
0: Està més provat.
2: Sí, perquè hi ha una sèrie de compositors, diguem-ne, potser una generació posterior, que són deixebles directes de Mahler. Mahler, els seus 3-4 darrers anys com a director d'orquestra els va passar a Nova York, i una tongada posterior, alumnes que havia tingut a Viena, després varen emigrar, molts d'ells d'origen jueu, van per motius que tots sabem, als Estats Units, i alguns d'ells han esdevingut uns noms fonamentals de la música.
0: Herman, per exemple.
2: Per exemple, i després...
0: Que feia la majoria de les bandes sonores de Hitchcock.
2: I tota aquesta generació de Cornwall, tots parteixen un pot d'allà mateix.
0: Molt bé. Imagina'm a contextualitzar una mica també el festival, perquè és veritat que heu agafat, diguem, música, sinfonies de diferents èpoques, començant pel primer concert, que heu titulat Mahler 6, que se farà dissabte a les 8, dissabte, dia 12 de setembre, a les 8, al Claustre de Sant Domingo, com hem dit abans, que dirigiràs tu mateix, i que més té com la sinfonia número 6, la tràgica, diguem, com es reclama. Comenta'm una mica què és allò que gaudiran els espectadors.
1: Sí. Bueno, no tindré plaer més que res, perquè no sé dirigirà el meu col·lega...
0: Per en Bernat Klegles. Ho
1: farà meravellosament, com sempre.
0: En Bernat Klegles.
1: Exacte. Bé, la sinfonia...
0: De cadascú a la seu, eh?
1: Exacte, la sinfonia tràgica és una sinfonia ideal, a més, per interpretar amb els encontres orquestrals de les Illes Balears, que és un projecte meravellós i és una sinfonia ideal. per la narrativa, el dramatisme que té, com està orquestrada. A mi, un dels reclams per jo que envaeixen moltíssim aquest esdeveniment serà el projecte dels encontres orquestrals en si, que és una mena de testimoni generacional, també,
0: Sí.
1: perquè ara hi ha gent, professors, perquè és un projecte pedagògic, al cap i a la fi, i és una meravella que s'hagi estès aquí a les Illes Balears, però molt de professors que són encarregats de preparar els joves estudiants per aquest concert varen estudiar en jo, són de la meva generació, com la Clara Mascaró, la viola. Aleshores, és bellíssim veure que la nostra generació ara està en contacte d'aquesta forma amb una generació més jove, com nosaltres mateixos varen rebre classes d'una generació anterior, i això m'apareix molt significatiu a l'hora de parlar de transmissió cultural. I això m'apareix molt, molt engrescador. Alhora també de dir que l'entusiasme i energia dels més joves és inspiradora tant per nosaltres com per el públic.
0: El segon concert, aquí sí que tens un paper important,
1: Aquí sí,
0: també.
1: aquí sí.
0: No és menor
1: Sí, aquí no m'has cap.
0: seure davant el piano. A més, un concert que és el més internacional, l'heu titulat Mahler Alma Brahms, per raons evidents, i explica'm un poquet què és allò, com es trobarem
1: Sí,
0: també.
1: mira, aquest format serà bastant innovador i val la pena explicar-lo una mica. Aquí el que hem intentat és fondre dins, és a dir, emmarcat el concert dins el que és la música de cambra, que és una cosa que sempre hem intentat fer en els nostres festivals, que hi hagi un concert dedicat a la música de cambra. Hem intentat fondre no només autors, perquè farem obres de Gustav Mahler, obres d'Alma Mahler i una obra de Johannes Brahms,
0: Sí.
1: sinó que també hem intentat fondre gèneres, perquè començam en quartet en piano, però després, a la meitat, el concert farem només lieder, només les cançons a piano i veu, amb la mezzosoprano Begoña Gómez, i aquí és on intentarem fer una mena de diàleg entre lieders escrits per Gustav i lieder, cançons escrits per Alma Mahler. Aleshores, se farà una espècie de diàleg abstracte, i també hi haurà una narradora, una actriu que donarà una veu a apòcrifa, però amb textos extrets de memòries d'Alma Mahler, intentarà també teixir una mena de fil narratiu al llarg de la vida de Mahler per enllaçar aquests quatre moments. Un moment de joventut de Mahler, on escriu el seu quartet en piano, després quan s'introdueix el text, també llegirà el text de les cançons en alemany i també posarà una mica en context la relació entre ells dos, entre Alma i Gustav, que va ser intensa i molt interessant, i després farà una reflexió sobre la tradició i la transmissió de la tradició i per què culminam amb una obra de Johannes Brahms, que era contemporani, va ser durant un cert temps de Mahler, però amb un llenguatge que se podia denominar anterior en els de Mahler.
0: Tenien relació, podem explicar.
1: Sí, hi ha diversos punts de relació, diverses anècdotes. Per exemple, Brahms va dir que ell no anava mai a l'òpera, per dir-ho així ràpid i malament, i que no li agradava, però que li va agradar Don Giovanni només perquè la va dirigir Gustav Mahler,
0: Clar,
1: per exemple.
0: clar. Per exemple, no? També hi havia un cert punt d'admiració, indubtablement. No sé si la pregunta seria idònia, John, però com tractava Mahler les simfonies? Perquè, clar, se n'ha parlat també de...
2: Bé, jo el que voldria dir és que el concert de dissabte que ve, el concert inaugural,
0: Sí.
2: aquesta sisena sinfonia que estem sentint darrere fons, és, en Magí segur que estarà d'acord amb jo, és el que els alemanys diuen una Mammutaufgabe, és una obra mamut, és a dir, estem parlant del desplegament orquestral que se requereix per interpretar aquesta obra, però obliga a recórrer a músics, de vegades has de contractar un músic específicament per a aquesta obra. Jo crec que la sobredimensió simfònica és un dels trets diferencials de l'obra de Mahler. Si comparam, abans han sortit els noms de Beethoven i de Mozart, l'equilibri és fonamental, sobretot en el cas de Mozart. Tot una música molt equilibrada. En el cas de Mahler, ja m'aturiré que el desequilibri forma part de la forma, si volem, dins aquesta contradicció. La inestabilitat, el fet de que estem parlant d'obres que en alguns casos dupliquen la durada de simfonies convencionals i, bueno, després hi ha tot el tema dels motius, que és el que intentaré explicar en aquestes xerrades d'una manera molt diguem-ne, divulgativa, donar quatre o cinc referències a fi de que l'oient que tingui una primera presa de contacte amb el compositor pugui, de qualque manera, seguir aquest discurs, que són discurs pues, molt, molt inflamats.
0: Ja que has començat, deixem estirar d'aquest fil, Joan, com t'imagines o com tens preparades les audicions comentades de dia 10 i dia 24, en el sentit que fas primer una introducció, després escoltant la música, després hi ha com a comentaris addicionals, com...
2: Sí, és un poc el que has dit, sobretot la primera. La primera jo el que he pensat és contextualitzar la figura de Mahler, sobretot com a compositor, perquè ja començam amb una obra de l'etapa de maduresa absoluta, que a mi m'ha semblat un atreviment per part d'en Bernat, de dir, un poc quasi, és a dir, se la juga, perquè d'entrada quan me va plantejar poder participar, o jo me vaig oferir, me pensava que oferia de manera cronològica, però no, comença en la part més, diguem-ne, més exigent. I aleshores jo el que volia contextualitzar la vessant de Mahler, compositor, i fem això. La primera audició serà un poc informativa i després sí que vull intentar donar quatre pautes d'aquesta composició mastodòntica. Fragments, escoltarem un poquet, mirarem de donar una sortida en els meus comentaris que puguis realment materialitzar com a oient les meves propostes. I aquesta és un poc la primera audició. La segona sí que com recular temporalment, hem de tenir present que Gustav Mahler bàsicament el que es va dedicar va ser a dirigir. I m'agradaria analitzar també un poc de la seva vessant com a director i com el seu ofici de director d'orquestra va influir d'una manera rotunda la seva manera d'escriure. És a dir, qualsevol director de música tot d'una veu que jo està escrit per un director de música, que no sempre és el cas, hi ha molts de compositors que no han dirigit orquestres, i en aquest cas és evident, és el vincle laboral. I aquesta és un poc idea. La primera és més contextualitzar, la segona anar en els orígens dels compositors, infantesa, la seva formació, i ja parlar un poc de la Sinfonia Tità, que és una sinfonia un poc més coneguda, i que crec que s'apresta més a fer una mica d'anàlisi.
0: Clar, què implicava, Magí, el fet que ell fos també director? I com se... Si és que el públic ho notava, això que està comentant ara mateix en Joan, no? Que ja composes un poquet per sabent que això ha de ser executat, i per tu, segurament.
1: Clar, bueno, jo, des del meu punt de vista, això el dotava... constatava la enorme cultura que ell tenia, no? Perquè el feia coneixedor... Clar, un director al final és la persona, diria que en teoria, se passa més temps amb la partitura, no? Amb una partitura orquestra. Aleshores entenem que és la persona que la pot conèixer amb més profunditat. I això li donava molta amplitud. Evidentment, els seus coneixements de l'orquestra també queden més que constatats, no? I bueno, també dins la indústria, també va, des del meu punt de vista, això també va jugar un paper important, no? Perquè en el final la indústria, els papers dels crítics, els jocs interns dels teatres, les programacions, etc. Clar. El fet que hi fos director li va donar menjar i va influir molt en la seva producció al final, per una qüestió també pragmàtica, no? De poder viure d'això. I crec que això, sense cap dubte, va tenir una influència enorme en la seva vida, clar, el seu ofici, i va dirigir molt de llocs molt importants, molt rellevants.
0: Escolta, l'aviador, estem entrevistant a Magí Garcies, un dels organitzadors del festival Mahler. Comença el 12 de setembre, té dos concerts més, el de 9 i el 26, i per complementar aquests concerts, Joan Estrany, que també ens acompanya, que és el musicòleg responsable de les audicions comentades del 10 i el 24. Clar, jo no sé si se necessita una ment més oberta, diguem, que per altres compositors per escoltar i gaudir amb Mahler. Jo, és que me fa la sensació contrària. Jo me poso un disc de Mahler i m'entra molt fàcil. No sé si també per la meva formació, si voleu dir cinematogràfic o interès cinematogràfic, i també de les bandes sonores, que m'ha acompanyat tota la vida. No sé si això influeix o no. Joan, per exemple, trobes que se necessita potser una amplitud de mires més intensa per gaudir-lo? que altres compositors, o millor més mengívols, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, Ventura, tens raó, que et permet una aproximació un poc més heterodoxa. Mm-hmm. Perquè, és a dir, entren en joc qüestions, òbviament, estrictament musicals, però hi ha una, això que els alemanys diuen, una dramaturgia, una espècie de, si voleu, guió, i això pot ser més aviat pot ser una ajuda que un entrebanc. Evidentment són obres que exigeixen una atenció i perseverança, que són obres que evidentment en els músics i en el director els deixen fosos, i també els oients hi han de posar de part seva. Supos, però això millor segur que ho pot explicar en Magí.
0: I de Magí, venga.
1: Bueno, crec que és una molt bona pregunta, perquè com deien Joan, les dimensions... Bueno, com he dit en el principi, Mahler era admirador de Dostoyevsky, i les obres de Dostoyevsky no són precisament lleugeres, no? Aleshores, supos que hi ha un moment per tot, no? No vull pensar que el públic hagi de tenir una preparació o una educació concreta o un bagatge concret, sinó que crec que tots, de forma més o manca universal, doncs tenim millors i pitjors moments de la nostra vida per enfrontar-nos a certes obres, però que tard o d'hora s'ha de fer si un vol cercar a través de la cultura i de l'art respostes o aprofundir. No? I crec que jo aniria sense cap tipus de complexa enfrontar-me a aquestes obres que, com deien Joan tan encertadament, són monumentals i el balanç no és una part important de la filosofia d'aquestes obres, sinó el contrari. Són monumentals, són expressives. Però per sort, no se va esqueixar del tot la tonalitat. Estan els seus límits, estan els seus crepuscles, però és un llenguatge amic, és un llenguatge que tots duim incorporats. Encara que sigui de forma cultural, encara que sigui de cultura, i això plus la narrativa, no? I aquesta mena de programa que sempre se pot anar seguint, i també el magnetisme que té la música de Mahler de per si, crec que fan possible una experiència que no és pesada, és intensa, però no té per què ser excessivament pesada.
0: Arribem al tercer concert, amb Mahler 1 i 10. Estem parlant de la d'allò, la Sinfonia número 10, i també de la Sinfonia número 1 de Tità. I aquí hem de parlar de les circumstàncies que acompanyaven a Mahler a l'hora de composar l'adagio, en aquest cas, si no m'equivoco, Macià, perquè, clar, explica-ho, perquè del dolor, de la foscor, diguem, va sortir aquesta meravella, no? No sé si hem perdut en Macià ara, teníem qualque...
1: En Magí, sí, perdó.
0: Magí, perdona.
1: No, això sense cap dubte que ho expliqui en Joan, sí. que farà ses...
2: Hi ha una anècdota xerades. Que jo no sé si és vertadera o no. És molt important poc gratar dins la infantesa de Gustav Mahler, sí. Perquè l'influirà de per vida, a part de tot el que és la relació amorosa amb Alma. I hi ha una anècdota que jo l'he llegit un parell de vegades, però no l'he pogut corroborar, que és que de nit sembla que l'estic contant grosso modo, sí. Probablement és diferent, sembla que no sé si son pare o qualcú el va topar. I una situació molt dramàtica, familiar, propera, en aquell moment sonava el que és la famosa tonada des Frère Jacques. Mm-hmm. Aleshores, ell va associar aquest record d'infantesa trist amb una música que aparentment no és. I hi ha aquesta... És una teoria molt especulativa d'aquest tercer moviment de sa Tità, que vendria a explicar per què se li dona aquest to tenebrós a una cançoneta infantil coneguda per tots. I és simplement traslladar la tonalitat major a la tonalitat menor i l'efecte és demolidor. Mm-hmm. Ja dic, no deixa ser una anècdota més, però podria tenir un rerefons de certa veritat.
0: Mm-hmm. Magí, vols afegir qualque cosa més a les circumstàncies personals també que l'acompanyaven en aquells moments?
1: No, la veritat, jo, de fet, crec que també, com deia en Joan, Alma Mahler va ser una figura molt important dins la seva vida i dins el moment cultural de principis de segle, i és precisament en el concert anterior, en el de cambra, on intentarem també donar-li marc en aquesta influència.
0: La pregunta que segurament vos han fet moltes vegades, Magí i Joan, coneixem prou la figura de Mahler, ja no dic evidentment els experts, els musicòlegs, els grans amadors de la música clàssica, sinó el públic, diguem que estem en aquests contorns que ens agrada la música clàssica, però que no arribem a la condició d'experts ni molt manco. Valorant prou la figura de Mahler, Joan?
2: Jo crec que en perspectiva, jo diria que cada vegada és un compositor molt més conegut, no arriba en el mainstream, això seria un poc exagerat, però sí, jo era jovenet quan me vaig començar a engrescar pel tema de la música clàssica i sí que fa 30, 40 anys era un rar avis i crec que ha anat recuperant terreny que havia perdut. Evidentment, queda molt i les dificultats que suposa poder escoltar aquesta música en viu i crec que és una ocasió
0: única, sense cap dubte.
2: única poder assistir a aquests tres concerts i sobretot, és a dir, gaudir d'obres que realment s'escolten poques vegades en sa vida.
0: Recorden les cites a 12 de 9 i 26 de setembre, claustre de Santo Domingo de Pollença. El Festival Mahler, amb aquestes dues sessions, audicions comentades i dirigides per en Joan Estrany, que són el 10 i el 24 de setembre. Magí Garcias, enhorabona. Que vagi molt bé aquest segon concert, perquè evidentment també hi ets present i protagonista, però que vagi molt bé tot el festival. I moltes gràcies
1: Moltíssimes
0: per
1: gràcies.
0: acostar-nos a una figura cabdal de la música clàssica.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre temps i interès.
0: Moltíssimes gràcies, Joan.
2: Jo vull
0: Que
2: donar les
0: vagi molt
2: gràcies
0: bé.
2: a en Magí, a en Bernat i a en Joan Comas de la Fundació Roger Vigilonga per haver donat sortida en aquesta proposta que m'han volgut tenir de convidat també.
0: I de moltes gràcies a tots dos. Vinga, visca en Mahler. I al
2: Gràcies.
0: festival. Gràcies.
1: Tot, tot, tot.

0: IB3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu, xiu.
2: I en puga, sí.
3: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
12: Bienvenidos a Segunda División.
11: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
13: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
14: En Tomàs, ho pot dir.
11: David Gui, bon dia.
14: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
11: Company Fuster, bon dia.
15: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio.
16: Va començar el passat mes d'abril. La setmana passada va ser la cloenda parlant del PhotoFest, un esdeveniment fotogràfic que ens ha regalat mostres, col·loquis, visites guiades, moltíssimes activitats, òbviament també mostres, exposicions, molt i molt interessant. La responsable de tot plegat ha estat de Montse Torres. Com estàs, Montse?
17: Hola, què tal, Rafael?
16: Comissària d'Art i coordinadora d'aquest PhotoFest, que diria que ens ha donat moltes alegries, no? No sé si a vosaltres el que està organitzant... Evidentment, suposo que també, però els espectadors i espectadores que han pogut gaudir de les propostes, òbviament també.
17: Sí, estem molt, molt contents, molt satisfets per la bona acollida. No ens esperàvem, quan vam començar amb aquest projecte, que era una mica reprendre el Palma Foto, no?, que s'havia deixat de fer feia uns anys. Pensàvem que seria un projecte que tindria interès, però no tant. Vàrem acabar amb 8 ajuntaments, 53 esdeveniments, 34 espais expositius i amb una afluència de públic. No tinc dades concretes, però jo ho valorem tots molt positivament.
16: Clar. Per contextualitzar una mica o per dimensionar el PhotoFest que hem viscut, perquè parlaves d'espais, puc citar uns quants, avaluar la Fundació Miró, Casal Solleri, la Misericòrdia, Fundació Toni Catany, moltíssimes de galeries també, públiques, privades, molta gent implicada. Ho podríem comparar amb quin festival, fira, esdeveniment, per exemple, del nostre entorn, així com a nivell de dimensió, no? Perquè mos pugui sonar.
17: Això no ho havia pensat. No ho sé.
16: Però bé, sí, tenint el referent del Palma Foto també mos serveix, no? Allò que també va suposar, no?
17: Sí, a Palma Foto el que passa és que estava tot concentrat a Palma. Oh. I nosaltres hem volgut fer... un festival com a polièdric, en molts sentits. Per un cantó, que hi hagués una representació important de part forana, ajuntaments de part forana, i també galeries independents que s'hi volguessin sumar. És el cas de 66 de Santanyí. També, no aquesta primera edició, però en el futur, hi ha la intenció d'incloure o de crear vincles amb altres festivals de fotografia que hi ha, per exemple, a Sant Josep es Foto, que ja tenim contactes i volem aprofitar aquesta feina tan ben feta que fan per establir vincles i retroalimentar-se uns en els altres. Això per un cantó. Per un altre cantó, el tipus de públic. Ha participat públic professional, diguéssim, dintre de, que estan dintre de, del món de la fotografia o del món de l'art, però també públic amateur, nins, i una idea també que era impossible, aquesta primera edició, recollir-ho tot, no? Però ens ha faltat la representació d'un esdeveniment amateur, no? D'un, potser, certamen, un tipus gincama de fotografia amateur, que Sant Josep es Foto ho fa, i sí que cada festival té el caràcter diferent i l'ha de tenir. Però a mi m'agradaria també que aquest festival, el Mallorca Photo Fest, inclogués professional i amateur, no?
16: M'interessa aquesta resposta, allò que has dit al final, i crec que és una pregunta que d'una manera o una altra ja t'he fet, però clar, moltes vegades i cada vegada més amb els recursos, diguem, tècnics que tenim a l'abast, qualsevol de nosaltres pràcticament, la línia entre professional i amateur se va diluint. I clar, i això com s'integra? No te demanen tampoc que la fitxis tu, aquesta línia, ni molt manco, no? Però com s'integra en un festival de professionals, en principi, no? O sigui, com s'integra aquest amateurisme que moltes vegades als ulls de qualsevol més o manco profà és mal de distingir.
17: Crec que la tecnologia és una eina, la IA és una eina, però s'ha de saber manejar. Crec que una poma és una poma, però segons qui la miri o qui li faci una foto es convertirà en una altra cosa, no? Comunicarà, transmetrà. I això no tothom és capaç de fer-ho, és la diferència. O sigui, hi ha fotògrafs que són molt bons tècnicament, però que no comuniquen. I d'altres que són ben al contrari. Per tant, jo crec que la línia existeix, segueix existint i sempre existirà. La tecnologia ajuda, sí, però, i com dic, és una eina. Si no hi ha una persona darrere que sàpiga mirar i comunicar, no hi ha res.
16: Tot allò que estem comentant en un esdeveniment com el Photo Fest, quan parles amb el públic, tenen tan clar aquestes coses, que la fotografia professional existeix, que no tothom, per exemple, amb un mòbil, per molt car que sigui o molt virguer, té per què tenir aquesta mirada? Existeix aquesta... O és un poc com en el futbol, no? Que tothom se permet opinar sobre qui ha de jugar.
17: És que no. És lícit.
16: És lícit, clar, és lícit.
17: És a dir...
16: Però està bé també que existeixi el diàleg, no?
17: Clar.
16: Que tot és opinable. Que... Bueno, que tothom pot opinar. Sí, o no. Sobre què és art, per exemple. Sobre què és... O sobre quan acaba l'art amb una fotografia i comença una altra cosa.
17: Penso que... o jo, a mi el que m'agradaria és provocar reflexions i provocar preguntes i després que la gent cerqués respostes. Amb això ja n'hi ha prou. Si un es qüestiona coses, de mica en mica també va educant la seva mirada i va aprofundir

0: si tècnicament una fotografia està ben feta, però sí que mirant una fotografia et pot arribar molt del que està comunicant. I això és bastant àgil, no? Bastant fàcil. Per tant, per això jo crec que té tant d'èxit aquest projecte, perquè la gent en té moltes ganes, però a vegades, per exemple, amb l'art contemporani, amb la pintura, amb l'escultura, amb instal·lacions, com que busquen un significat concret i no el troben, es perden. En canvi, amb la fotografia això no passa tant. Òbviament, amb la fotografia documental no passa gens, hi ha molt tipus de fotografia, no? També aprendre a llegir, a mirar, a diferenciar tots els tipus de fotografia, pues, també em sembla molt interessant.
1: Per, de tota manera, entenc allò que dius, però hi ha fotografies, hi ha fotògrafs que te plantegen moltíssimes preguntes, no? També a nivell tècnic. Però ara m'estic referint més al relat. Jo, per exemple, l'exposició de Donna Ferrato, que ja la coneixia, però veient aquelles sèries, no?, vinculades a la violència contra les dones i de més, per exemple, m'estic referint en aquestes, me feia moltes preguntes. A nivell tècnic també, de composició, de procés, com havia arribat a estar en aquell moment precís, en aquest precís moment, per captar aquesta imatge on se produeix, per exemple, una escena violenta d'un home contra una dona, no? Clar, això fa que no sigui tampoc tan fàcil gaudir de la fotografia al manco sense fer-te mil preguntes. Igual que quan estàs davant d'un rotco, no?, que te pot, per la millor, per ignorància o per una incomprensió que te pot venir tot d'una, o un Caravaggio perquè no saps com dimonis ha aconseguit aquest llum, no?
0: Però llavors definim gaudir. Aquesta seria la
1: Clar.
0: pregunta, perquè per mi gaudir és fer
1: Que te
0: preguntes.
1: preguntes, clar.
0: Llavors, si tu et poses davant d'una cosa que et commou i que et desperta això, ja estàs gaudint, no? Perquè t'està portant, t'està nutrint, t'està despertant coses. Al final, quan mires una obra d'art d'un pot amb una merda o un plàtano penjat d'una paret, et fas preguntes i mires a veure què passa. Allò guapo, guapo, no ho és. Però et desperta coses, et remou, et commou, i és això, és que al final és això. Si avui en dia, amb la quantitat d'imatges i de coses que passen, amb la quantitat d'inputs que rebem cada dia, ets capaç d'aturar-te davant d'una fotografia i quedar-t'hi aturat i passar-te un minut aturat davant d'una fotografia respirant-la, és tot un èxit.
1: Què t'ha commogut d'allò que has programat en aquest
0: Buah,
1: fotofest? Moltíssim.
0: moltes coses. Moltes coses i diferents maneres. Per exemple, l'exposició de Beatriz Polo de la Misericòrdia em va semblar, bueno, mira, i penso i se'm posa la pell de gallina, no? La de Donna Ferrato, evidentment, és fotografia documental, però explicada d'una manera extraordinària. És que després, per exemple, em van agradar, ja no només parlant d'exposicions, sinó també hi van haver aquelles jornades de fotollibre que varen ser super, super, super interessants. Es varen posar, varen explicar el que és un fotollibre, varen dur més de 100 fotollibres que varen poder veure, tocar, comentar. I bueno, i aprens que no és un catàleg de fotografia, que és molt més, no? Que es té en compte absolutament tot i que hi ha gent super apassionada, no? I explicaven coses i és que és extraordinari. I bueno, i les conferències, és que ha sigut molt variat, de llenguatges molt diferents, per a públics diversos, més amateur, més professional, bueno, el Gran Fontcoberta també, Jean-Marie del Moral, és que hem tingut una molt, molt bona selecció. També Part Forana, els projectes, no? Pepe Cañabate, que és un clàssic, va presentar una gran exposició i, bueno, no et sabria dir perquè jo crec que cada proposta m'ha portat coses diferents.
1: Manquen propostes fotogràfiques a biennals, a fires d'art,

0: museus o galeries?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que la fotografia va tenir fa uns anys, una altra vegada va despuntar i trobaves a Arco i altres fires d'art molta fotografia. I després, una altra vegada, com a que va desaparèixer. Jo me'n recordo una Maria Santoyo, la directora de Foto Espanya, que vàrem tenir una xerrada a Caixa Fòrum molt interessant, i ella deia que la fotografia, la imatge ha canviat. Ha canviat la forma de llegir-la, de rebre-la, de fer-la, i en canvi, diguéssim, les eines de judici que tenim per llegir una imatge segueixen sent els mateixos. Per tant, falta que ens reeduquem en aquest sentit i que creem, diguéssim, uns nous paràmetres per al moment actual de la imatge contemporània.
0: Com ens reeduquem per valorar més i millor la fotografia en aquest cas?
1: Bueno, hi ha aquesta sèrie que es diu Què mires?, que la podeu trobar a Caixa Fòrum Plus, mm-hmm. i que en vam parlar aquell dia, varen veure un dels capítols, i era molt interessant perquè trien una imatge i diferents persones que venen d'àmbits diferents, de la teatre, de la música, analitzen la fotografia, no? I després també es parla i s'analitza l'obra d'un fotògraf històric contemporani, no?, del segle XX. I això és molt interessant perquè sense por la gent començava a analitzar i començava a explicar coses de la fotografia que veia i s'arribava en comú a un determinat lloc, no? Bueno, en el final analitzar la fotografia.
0: Quin futur l'espera el Fotofest?
1: Bé, em consta que aviat començaran a parlar de la segona edició, que serà en el 2028, perquè és un festival biennal. Jo en aquest cas ja no seré la coordinadora general d'aquest gran projecte, perquè la meva vida professional s'ha anat cap a una altra banda i bé, estic molt contenta, nous reptes. Uh-huh. Ha estat una experiència meravellosa, he conegut a gent molt interessant i amb la que ben segur que seguiré en contacte i seguirem fent feina. Però bueno, la coordinació anirà a càrrec d'una altra persona, però Art Palma Contemporani seguirà liderant el festival, en Xavier Fiol seguirà sent el director i bueno, i seguirà d'una altra manera amb gent que portarà unes altres coses.
0: Uh-huh. Estem a punt d'arribar a la Nit de l'Art, una nova edició, jo ja he perdut el compte.
1: 30!
0: 30. Sí,
1: aquesta
0: que
1: és redona,
0: no?
1: Sí.
0: Ho dius amb alegria, no? Crec que és un motiu d'alegria sempre la Nit de l'Art. Sempre ens trobem allà i com a comissària, què esperes d'enguany? T'he de demanar. Tot i que ja estigués vinculada a DEMA, que també és un projecte del qual hem de xerrar qualque dia.
1: Sí, bueno, ADEMA participa a la
0: clar.
1: Nit de l'Art, també, amb exposició dels seus alumnes a la Fundació Barceló. Jo, de la Nit de l'Art, espero lo de sempre. Tots fem molta feina i a vegades és un col·lectiu que la nostra feina moltes vegades queda en un segon o tercer pla. I aquest dia ens trobem tots, millor dit, aquella setmana, perquè el dissabte jo crec que els comissaris, crítics, ja no sortim tant i sortim durant tota la setmana, no anem a totes les inauguracions, perquè en el final ja som com una gran família i anem a veure la feina del company, és com a, bueno, ja tenim un grup i vine, que et mataré si no, eh?
0: Quant de comissaris i comissàries sou associats al Manco a les Illes?
1: 38 que pertanyen a l'Associació de Crítics i Comissaris d'Art. I mira, avui tenim dues persones que volen entrar, l'associació segueix creixent i cada vegada fem més feina i amb moltes ganes.
0: Mm-hmm. Qualque proposta que no ens podem perdre d'aquesta Nit de l'Art? Crec que encara està la programació per descobrir del tot, no?
1: Però... Sí, jo, si et dic la veritat, no me l'he mirat. Encara no he tingut temps de mirar-me-la.
0: Surt tard, de tot més, la programació sempre de la Nit de l'Art.
1: Bueno, per exemple, la Fundació Miró ja ha tret la
0: Ja
1: seva,
0: la
1: em
0: treu.
1: consta, i com sempre inaugura Solleric, inauguren
0: Clar,
1: avaluar les grans
0: sí.
1: disposicions, i ells sí que ja han fet difusió, i tinc els dies marcats, però no m'ha donat temps a mirar res més.
0: O sigui que te tocarà, sí que te tocarà, a part de fer la feina que hagis de fer demà, te tocarà passejar-te per conèixer precisament aquestes propostes, no? Que encara no tens per mà.
1: Sí, però no em toca, ho trio. És que
0: Ah,
1: m'agrada
0: va,
1: molt.
0: clar, ho sé, ja ho
1: És
0: sé que
1: que,
0: per dir.
1: clar, jo disfruto molt amb tot
0: Tot
1: això.
0: això, que estic parlant de dissabte de nou, estic a veure, de la nit de l'art, com si tothom hagués de saber quan se fa,
1: Sí.
0: d'aquí 2 dissabtes, o sigui que
1: Exacte.
0: ja quasi tot ja preparat, no?
1: Sí. Tothom està fent feina a tope ja per aquesta...
0: Molt
1: A
0: bé.
1: més, és el 30 aniversari, és que tothom prepara sorpreses, coses especials... serà molt guapo.
0: Ah, ja hi serem, per ser especial aviador, ho fem cada any,
1: Ah,
0: no podem
1: sí?
0: faltar la cita, estarem allà, imagino que el Casal Solleric com una mena de punt de
1: Sí.
0: nucli irradiador, de punt neuràlgic de tot allò que passa.
1: Sí.
0: Estarem allà. Montse Torres, comissària responsable del Fotofest, enhorabona i moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, com sempre.
0: Bé.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit vel,
5: tinta,
6: mur, però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: De la música clàssica han passat a la fotografia, Mònica, i acabant amb més música, en aquest cas més contemporània.
1: Exacte, una proposta ben diferent és Nashea, que ens parla i ens presenta un nou tema que presenta justament molt aviat i que du per títol Esto es demasiado ok.
2: Hola, com estàu? Això és un missatge per totes les persones oients del programa de ràdio d'IV3, Sabiedó. Jo soc Nashea, cantant de Mallorca, i vos volia convidar a escoltar el meu darrer single, Esto es demasiado que. És una cançó perfecta per aquests darrers dies d'estiu, feta molt de carinyo, molt d'amor. Vos agrairé molt el vostre suport, així com a continuar donant suport a la música que se fa des de les illes. Moltes gràcies.

0: I d'així sona Xea amb aquest tema que ella mateixa ens ha presentat, a Mònica. Tenim més coses encara.
1: Exacte, tenim més coses perquè també els Tea Makers, després d'escoltar la Xea, que com has dit és una exponent del rap femení, en tot cas, cantat una miqueta a mitges, canviem ara d'estil per escoltar els Tea Makers, que han presentat una nova cançó, que a més té un vídeo molt simpàtic, si teniu temps, cercau-lo, perquè ara sentirem a tots els quatre membres qui ens parlen d'aquest tema que escoltarem a continuació.
2: Hola, aviadors. Som de Tea Makers i acabam de compartir el darrer vídeo que vàrem fer d'un tema que serà part del nou LP, Inner Planet, i la cançó se diu Sorry, but I think it's true.
3: Esperem que vos agradi aquesta gran producció.
4: El vídeo explica, amb una mica d'humor, una relació molt descompensada i no deixa de ser una crítica a un cert tipus de masculinitat.
5: Mos veiem prest en el pròxim concert. Adeu!
1: Són en Apathis, en Moncho, en Mats i en Xesc, que, com vos dèiem, han gravat el vídeo d'aquesta cançó Montuiri, i amb els Tea Makers i aquest nou treball partim.
0: Que no és poca cosa, no?
1: No, està molt bé, música nova.
0: Demà a partir de les 10 del vespre, en aquest nou horari que duim ja des de fa una setmaneta i busques, l'aviador vos espera, més cultura, més música, més teatre, més de tot.
1: Adéu.

0: Això voldria saber jo com he arribat en aquest programa. He arribat en aquest programa pues, amb una gran sorpresa, perquè no pensava... Jo dic, de on me ven, de on me surten.
1: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Com estàu?
1: Com anem? Com va això?
0: Vos veig animats.
2: Home, clar que sí, clar que
0: Xavi
2: sí.
0: Xavi Oliver, Jordi Suárez. Sí. Quin cap de setmana, quin cap de setmana, quin cap de setmana.
2: Que te passi que ben contenta amb bon dilluns, tu si estàs animada.
0: A veure, és important l'actitud,
3: A veure, i nas vols que te demanem si has tingut un bon cap de setmana?
0: No, Jordi Suárez, jo vull que me contis tu com has passat aquest cap de setmana, perquè dissabte vares fets anys,
2: Jordi, et vas veure, fill de rei.
3: I de res, va.
0: Molt d'anys.
3: Moltes gràcies. Molt d'anys.
2: Et vas veure, oh, no, jo no vaig dir res.
0: Ai, jo tampoc.
3: El dia de seu aniversari no vau dir res.
0: Anys i anys.
2: Ei, per molts anys. Com és?
0: Moltes felicitats.
2: A la una, a les dues i a les tres.
0: No li vàrem enviar cap
3: ni un missatge. Ho vau dir divendres.
2: Jo ho vaig enviar, però justament m'havien fuit els datos.
0: Jo també.
2: Ara està el missatge.
3: Exacte.
0: Si internet no m'ho funcionava dissabte.
3: Clar, Bunyola no arriba bé.
0: No.
2: Ara sentit la caïta de Bunyola.
0: No, no, no, me pot dir el que vulgui, perquè aquí encara no ha comparegut cap enzimada ni tan sols cap galletó.
2: Jordi, la veritat és que estàs fallant greument a la teva paraula.
3: Ai, Jordi. Perquè és el setembre i la cosa s'està
0: avançada. Aquests ànims, per favor.
2: Malament, va, Jordi.
3: És a dir, no, ja ho veurem, ja ho veurem.
0: Jordi, molt d'anys.
3: Això mos ho guardem per divendres.
0: Sí, sí.
3: I vos duré qualque cosa.
2: Ah, sí?
3: Ja veurem.
2: Ara ho has dit.
3: Ara ja m'he comprovat, fatal.
0: És que és un sol. Retir allò de que és un sol, perquè no ha de dir res.
2: No, estimem, això ja li van posar divendres. Això no ho va dir divendres. Això ho va dir dimecres.
0: Sí, sí.
2: Divendres li van posar en directe, perquè va dir... I divendres sap què va dir? No,
3: no, no vaig dir, vaig dir, no diré res.
2: No diré res, però dilluns duré qualque cosa. I efectivament ha arribat dilluns. Són les 5 i 6 minuts i aquí, a xiu-xiu, no ha comparegut...
3: És que
0: no
3: he pogut passar... Avui tinc excusa perquè he anat al dentista avui de matí.
2: Jo no he contestat.
3: Abans de venir xiu-xiu.
0: Si tu ho poguessis
3: fer. Per tant, no m'ha donat temps.
0: Per favor, quines excuses. Bé, mira, te perdonam de moment. Jo allò de cap de setmana intens ho deia perquè el veure que ha estat intens. Que si festes de la Mare de Déu de Gràcia d'Amor, que ara mateix Jaleo Amor s'està vivint en directe a través dels butlletins informatius d'aquesta casa, mos anirem informant, i també d'IB3 Televisió, que ho volen viure en tots ells. També que si Beata de Santa Margalida, inauguració d'un bust d'en Tomeu Penya a Vilafranca de Bonany, que li han fet allà un estàtua en la seva cara. Que, per cert, xerrant de Vilafranca, tenim guanyador del concurs de melons.
2: Amb 9,27 quilos. El meló ha estat el més gros de la Fira del Meló. Un meló de... Toni Mascaró, l'enhorabona des d'aquí de Xiu-Xiu.
3: I igualment mos direm que nosaltres divendres ja mos vàrem avançar i vam descobrir quina era la recepta del millor meló.
4: Carinyo, jo som el millor meló de
0: l'empresa. Això és el Mateu Jaume,
2: exacte,
0: que diu que ell és el millor meló.
2: Idò.
3: Sí, sí.
0: Cap de setmana intens, veurem si la setmana és igual d'intensa.
3: Home, s'aproveu que sí, perquè els infants tornen a escola, la Leonor va a la universitat, torna...
2: Està ben informat, ha fet els deures en Jordi.
0: Sí que és
2: intens.
0: Allò
2: t'ha de comprar-me l'encimada.
0: Exacte.
2: Ha fet el llist del
0: diari. Nosaltres, que serem aquí cada dia, de 5 a 7, amb tots vosaltres, i avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Aquella

0: de saber que avui de matí a Serenal de Llucmajor s'ha viscut, atenció, una escena de pel·lícula. Una pastisseria s'ha convertit durant uns minuts en una sala de parts improvisada.
1: Exacte, ara vos heu d'imaginar. Arribaus a feina un dilluns qualsevol, aixecaus la barrera, preparau els cafetons, col·locaus encimades, són les 8 del matí i de cop una clienta, imagineu-vos-ho, se posa de part.
0: Sí, ha passat a la pastisseria Can Ballester del carrer de Maria Antònia Salvà a Llucmajor, a Serenal. La criatura tenia tanta pressa per arribar al món, en aquest món, que no ha esperat ni que arribàs a l'ambulància.
2: I clar, hi ha algú que avui arribarà a casa seva i quan li demanin què tal el dia, tindrà una resposta bastant millor que...
1: Bé, clar, nosaltres hem arribat a aquesta notícia i hem pensat, a veure, nosaltres hem de xerrar amb la pastisseria Ballester per saber exactament què és el que ha passat i explicar-ho, evidentment, a la nostra audiència.
0: Quin xiu-xiu més dolç.
1: Home, quin xiu-xiu
0: més dolç. I mai millor dit,
3: Ballester, buenos días.
1: Hola, buen día, buenos días, ¿qué tal?
3: Dígame.
1: Mire, estoy llamando de la radio de IB3, de la radio pública de Baleares, del programa Xiu Xiu.
4: Todo Sevilla.
3: Sí.
1: Y es que nos han dicho, a ver si es verdad esto, que esta mañana ha dado a luz una mujer en la pastelería.
3: Sí,
1: y cierto. ¿Cómo? ¿Y no lo puede contar? ¿Cómo ha sido esto?
3: Pues es que estoy trabajando, corazón.
1: Ah, y así rápido un poco, ¿cómo ha ido?
3: A ver, un segundito.
1: Sí, gracias.
3: ¿Tú qué puedes esperar? ¿Qué quiere que es de la radio? Hola, què tal?
1: Hola, bon dia. Com anem? Som en Xavi Olivedes.
2: Home, és que estava fent feina. Avui dues ensaïmades manco han fet, segur.
1: Exactament. Però almenys, nosaltres ho havíem de provar. Els ho demanàvem a la nostra audiència, com sempre. Hem de dir que hem passat un poc de pena quan ha dit que estigui fent feina, però al final mos han atès i ho han fet molt amablement i m'ho han explicat tot el que ha passat. Pareu atenció.
3: Hola, què tal?
1: Hola, bon dia. Com anem? Som en Xavi Olivedes, xiu, xiu.
3: Sí.
1: Que mos ha encantat aquesta notícia, de fet, mos ha fet molt, molt contents. Clar, això ha passat fa poques hores, almenys com ha estat, una mica.
3: Pues la chica ha roto aguas, es vecina de arriba, del primer piso de la panadería, y mientras el marido ha entrado a ver si podíamos ayudarla, porque se veía que venía rapidísimo, pues ella ha entrado y en una horita... que ha tardado la ambulancia muchísimo, en una horita ha tenido aquí el bebé, es un nene, y la suerte es que teníamos la policía desayunando,
1: claro,
3: y han llamado a otro policía que esté asistido unos cuantos partos ya.
1: ¡Ah, increíble! Es como policía,
3: sí.
1: Es que, ¡quina sort!
3: Y nada, y ha nacido el bebé enseguida.
1: Espectacular. I o sigui, ha sortit tot beníssim. O sigui, és un
3: beníssim, final sí.
1: Feliç.
3: Molt bé.
1: Que bé, quina alegria. Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: De res, a vosaltres.
1: I que vagi molt bé. Això ho posarem avui a la ràdio, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt amable, que estigueu molt bé. Enhorabona. Com a les pel·lícules.
0: M'he emocionat.
1: Sí, sí. És vera, no? I fora broma, Nines té els ulls vidriosos.
0: Tampoc te passis. Però sí, imagina't.
2: Sí que tenia pressa, però, sí. Perquè ha sortit.
0: Tu t'apareix que sa mare, aquesta dona, sempre li podrà contar al seu fill, vares néixer dins una pastisseria. Jo vull seguir sa vida d'aquest infant, a veure com serà. Clar. Acabarà sent pastisser?
1: Serà un llèpol?
0: Aquest infant?
1: Li agradaràs dolç? No ho sabem. Però mira, bueno, ens vam quedar amb l'infant, amb sa mare, però... nosaltres darrerament tenim poques coses no gaire interessants. Comentàvem els tàpers de Nines Mateu.
0: Sí, és veritat, és que anàvem fluixos de temes darrerament.
1: Però si
0: fins avui.
1: Si heu parlat bé les hores, és que la qüestió és que ha dit que hi havia un policia.
0: Sí.
1: És a dir, un policia que ja havia tingut altres casos com aquest.
0: Exacte.
1: És a dir, ja havia assistit a parts.
2: A Llucmajor passen moltes coses amb les parts, no ho sé.
1: No ho sé, però bueno, aquest heroi municipal, nom Paco Aznar.
0: Exacte.
1: Tant de vol tinguéssim en el programa.
0: El tenim en el telèfon, Paco Aznar, policia local de Llucmajor. Benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
5: Bones tardes, molt bé, gràcies.
0: Escolta, Paco, enhorabona. No sé si te l'han de donar tu.
5: Bueno, li han donat a son pare, que és que l'he de mantenir.
0: Escolta, Paco, com ha anat això avui de matí? Que ha estat? Explica'm-vos com ha estat rebre aquesta cridada i després què ha passat a partir d'aquí.
5: Bueno, ha estat curiós. Jo arribava a la feina i he sentit per l'emissora que hi havia una dona que s'havia posat de part i justament hi havia els companys que feien cafè, havien començat els turnos de matí i estava amb ella allà i en arribar, doncs res, hem sortit de fora, jo i un altre company que estem a les oficines i ja ens hem trobat la dona que s'agafava allà on podia, apretava fort i deia que venia. I res, l'han tombat en terra, l'hauríem posat un costat per tenir un poc més d'intimitat, però bueno, en el moment no podia ni caminar, ja l'han posat en terra, ja durs damunt de la porta, vamos. Entraven els que duen les pares de la panaderia, entraven amb el carrito i flipaven, vamos. I res, en el moment donat, han cridat l'ambulància, que fes-hi via, la nina ja deia que sortirà, i ja es pot mirar si ha de sortir, que surti, vale? Que no és la primera vegada que m'he trobat això, i feia feina amb ambulàncies abans, i sortirà bé, no passis pena, qualsevol cosa tenim espai que no es costa, el primer posar-la tranquil·la, perquè la l'altre ja passava molta pena.
0: Clar.
5: I ja, pues, jo li he dit, escolta, mira, som policia, però bé, fer feina d'ambulància, vale? Som tècnic també, i no passis pena que te tenc que llevar la roba, no? Te taparem un poc perquè no te vegin, però he de guaitar, he de mirar. I just en mirar ja he vist que estava dilatada de mínim 6 centímetres ja.
0: Wow.
5: I he sortit de fora un moment i dic, escolta, s'acompanya, vaig de fora un moment a veure si ve l'ambulància, no? I en sortir, veig l'ambulància i em diu, Paco, vine, que això ja està fora. I quan entrava ja tenia mica de fora, ja sortia bé. Ha tret el cap i vinga, espera un moment, quan te tornes una altra vegada, tornes a apretar. I l'altre, quan ja ha vengut, diu, apreta. I apretant no sortia, ha ficat així un poc el dit per treure un ombro i quan treu l'ombro, vamos, ha sortit com un llamp.
0: Mare meva.
5: Ostres. Però bueno, tot bé, s'ha posat a plorar, que era el principal que volien, que plorés i donessi senyals de que estava en marxa.
0: Sí.
5: I res, l'hem posat damunt sa mare, i just posar-li damunt sa mare, arribar a l'ambulància i sortit i dir, escolta, podeu treure-lo dos nits perquè ja està de fora. I ja ha vengut l'Alfa també, i ha vengut el metge, i ho ha mirat tot, i tot perfecte, en principi.
1: Quina història.
0: Quina bona notícia.
1: Sí, mos encanta. I quan... Quan passa això, Paco, és a dir, què demanes? És a dir, per exemple, molt de dur, unes tisores, què se necessita per assistir?
5: Hem mirat el temps que hem estat allà, han estat 13 minuts. Una panaderia tampoc li pot demanar tovalloles, no li pot demanar segons quines coses. Tenien un paper d'empapadors d'aquells i nosaltres teníem els guants i ho hem fet el més net que podíem, saps què t'ho vull dir? Però al principi... panys i servilletes, no tenia molta cosa més tampoc.
0: I tu, Paco, com ho vius? Perquè tu has dit que abans feies feina amb ambulàncies, vull dir que ambulàncies. No eres la primera vegada que assisties a un part, però això no sé si estaves nerviós, estàs emocionat, vull dir, no és cada
5: bueno,
0: dia que
5: això,
0: ho facis.
5: Això, sempre estàs nerviós fins que veus el cap que s'home. Quan ve de cap ja dius, ja sortirà, no passis pena. El problema quan ve de cul o ve un poc girat o alguna que s'ha de col·locar el nin, i és un poc més engorrós. Però bueno, al principi això és la llei de vida, hi ha gent que ho té tot sola, saps què t'ho vull dir? Que si això té algú que estigui amb ella a l'acompanyi, el principal és que estigui tranquil·la, que no passi pena de gastar una panaderia, que hi ha gent que passa, que no hi ha metges, i posar la gent tranquil·la perquè faci les coses i se posi en el que ha d'estar, tenir un nin.
0: Clar, per sort, l'ambulància ha arribat aviat, pel que dius, que mentre tu has anat, mentrestant has anat a guaitar, si venia, ja arribava, però clar,
5: sí,
0: no ha estat a temps.
5: 13 minuts, però són 13 minuts, però això en dos minuts està aclarit, saps què t'ho vull dir?
0: Sí, ha fet molta
5: via. L'ambulància pot fer 5 minuts i t'assembla que són 40. Has d'estar en el que has d'estar. L'ambulància arribi quan t'arribi i si arriba bé, si no, pues mira, també està informat per això, nosaltres.
0: Sí. Bé, tu avui quan has arribat a casa teva, no sé si ho has explicat o...
5: Sí, l'he explicat a la meva filla, sí. I, ai, que guai, papà, molt bé, ai, que xuli. I mira, per aquestes coses val la pena anar a fer feina aquests dies.
0: Sí, ho crec.
1: Clar que sí, i t'agradaria mantenir de qualque manera tornar a xerrar amb aquesta mare, que vulguis donar-nos un moment molt íntim amb el pare.
5: Jo crec, viu just davant de l'Ajuntament, damunt de la panaderia, i molt la trobarem. Clar, justament, sempre que trobem algú per carrer que no està bé, que l'ha davallat l'atenció, que ha caigut un senyor major o algo, després sempre hi passen per allà i m'ho donen les gràcies i m'ho conviden un cafè i, bueno, al final fas família, que dèiem nosaltres.
0: Clar que sí, mai millor dit. No sé si saps que nom aquest infant, Paco.
5: Jo l'he dit a sa mare que li havia de posar el meu nom, però com, és raro i m'ha dit que li diria David, com son pare, si no va xerrat.
0: D'acord. Jo t'anava a dir, menys, aquí posaran Paco.
5: Pobre. No, perquè deixes te fan padrí també i te toca anar a passar dos vegades, que no.
1: Ho tinc clar, Paco, per mi.
5: Beníssim, superfeliç i content per tots.
0: L'important és que, per sort, ha anat beníssim aquest part. Sa mare també s'ha trobat bé, no? A veure, Paco.
5: Sí, sa mare ha estat una campiona, s'ha passat molt tranquil·la, quan l'ha llevat sa pena ja ha estat tot fluid. I, a més, superforta sa dona.
1: Molt bé.
0: Un moment molt especial per qualsevol dona i avui ha estat doblement especial Gràcies a l'assistència, en aquest cas, d'en Paco Aznar, que és policia local de Llucmajor, que ha assistit a aquest part avui de matí, a primera hora de les 8, a la pastisseria Ballester. Un moment especial. I doncs, Paco, gràcies per atendre'ns, que sé que també els altres companys de Ivetres Televisió te voldran fer entrevistes, perquè no passa cada dia, com han dit.
5: Sí, sí, demà de matí tenc un parell que venen allà a convidar per anar a Pens.
0: Que bé. Nosaltres també te farem arribar a qualque cosa. Vinga, a berenar. Més de la pastisseria t'hauran de convidar. No...
5: Sí, super. Bueno, jo dic que al nino li han de cobrar spa i jo me podien convidar un cafè de vegades.
1: Exacte.
0: Bé, aquest nina ha arribat amb un pa de ball al braç.
1: Molt ben filat.
5: Sí, això, com esquivant volant, no cobren avió, pues aquest que no cobrin spa.
0: Exacte.
1: Exactament.
0: Molt bé, Paco Aznar, moltes gràcies.
5: Vinga, a vosaltres, bones tardes.
1: Adéu, que vagi bé, adéu.
0: També te dic una cosa, tot això gràcies a que hi havia un parell de, una parella de municipals berenant a la pastisseria. Sí, tanta sí. Sort que els policies berenen. Mm-hmm. Prenen un descans. Home, perquè clar. Si no, hagués anat més lent.
1: Exacte.
0: Tot això.
1: Entre part i part.
0: Entre berenar i berenar.
1: Exacte. No, molt bé, molt bé.
0: No t'ha sortit tan bé com jo,
1: no,
0: ara.
1: Que està molt bona, és que no sé com no se m'ha corregut això. Bé, en qualsevol cas, l'enhorabona a tothom.
0: Sí, sí.
1: Final feliç.
0: Exacte. Oh, tant de bo cada dia poguessin contar aquestes
1: coses. Tant de bo cada dia, exacte, poguessin contar aquestes coses.

0: La situació, art, sol i escoltes, el dissabte menorquí de Michelle Obama.
1: Saps una persona com qualsevol. I ja està acabat.
2: Michelle Obama, ets primera dama dels Estats Units, ha visitat dissabte, aquest dissabte a migdia, el centre d'art Hauser & Wirth, situat a l'illa del Rei, a Menorca, acompanyada pel seu amic James Costos, ets ambaixador nord-americà a Espanya.
0: Abans de la seva arribada, agents de la Guàrdia Civil, inclosa una unitat canina especialitzada en la detecció d'explosius i membres del Servei Secret dels Estats Units, varen inspeccionar els jardins, els espais oberts i les sales d'exposicions. Malgrat l'ampli dispositiu de seguretat, les activitats programades varen continuar amb normalitat i molts dels visitants no se varen adonar de la presència de Michelle Obama.
2: L'ex-primera dama ha arribat a l'illot cap a la 1:30 de dissabte i va romandre per allà unes 2 hores. Durant el recorregut planificat abans pels seus responsables de seguretat, també ha visitat l'exposició, una de les sales de l'antic hospital militar i arcades exteriors de l'edifici. Un bon passeig de Michelle Obama per Menorca.
1: Això és una persona com qualsevol.

0: TV3 Ràdio és memòria. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
7: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina.
3: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.
9: Hola, bones. Li volia dedicar una cançó a la meva lota, Taylor, que és americana i està visquent aquí a Palma, i la cançó se diu Sort de tu. Moltes gràcies.

0: Oh, que romàntic, aquesta cançó dedicada que mos heu fet arribar en el 646-93-45-01.
1: A mi, Ines, jo crec que mos podríem començar a prendre memòria, jo crec que ja el sé. 646-93-45-01.
0: Molt bé. I envieu-mos un àudio, sí, és correcte, 646-93-45-01, si voleu dedicar una cançó al vostre enamorat, enamorada, com ha fet aquest oient, a la seva Lotte Taylor.
1: En Taylor, exactament.
0: Que és americana. Quin nom més americà, Taylor?
1: Taylor. No? Taylor. Que noms? No pot dir. Taylor.
0: Taylor.
1: Bé, és igual.
0: Taylor Swift.
1: Bé, això.
0: No és, sí. No és Swift, però...
2: Ha estat, divertit perquè dins tot aquest romanticisme de la cançó dedicada jo li he demanat un dia lliure a Nines.
1: És veritat.
2: Perquè me'n vaig a Broques Grasses.
1: Ah, brutal. Aquest
2: dia.
1: Aquest darrer concert que fan. Increïble.
0: Què heu fet, per cert, aquest cap de setmana?
1: No, en sèrio, jo m'agradaria molt. Bonda, molta bonda.
2: I celebrar.
0: Xavi, confesso, què has fet aquest cap de setmana?
1: Bé, anat a fer raons, però bé. Però no menjar, però és veritat que no va anar gaire bé.
0: No ha anat bé, idò.
1: Va anar bé.
0: Anat a pescar arròs i no ha anat bé.
1: No, exacte. Bé, més o manco. No em va agafar gaires, no ho sé per què. Però bé, jo crec que és perquè encara no els entenc. És a dir, no els he trobat la personalitat.
2: Com que personalitat? Com has dit això?
1: És a dir, què? Persones que són més emocionals que d'altres, no?
0: Sí.
1: Per exemple, que són més divertides, altres més serioses, gent més curiosa, això és així.
0: Sí.
1: Bé, els raons també tenen la seva personalitat, no ho sabíem
0: però això. Però què vols dir? Que hi ha raons tímids, raons extrovertits...
1: Sí. Però vol dir que no sabeu.
0: Però tu ho dius tu o ho diuen els pescadors de banda veres?
1: Què, jo no m'ho duia fer cas mai, jo sempre vos ho dic. Ho diu un estudi de Cimedea i seu IBE. Em parau atenció en el titular, diu així. Errors poden ser tímids o atrevits. Així influeix el seu comportament en les captures. És un projecte científic, es meta raó, que constata que els exemplars més actius se capturen abans, mentre que els més esquius, els més tímids, contribueixen a mantenir les poblacions. Això és un poc...
2: És a dir, que els tímids sobreviuen. Això ens ho podem aplicar a la vida.
1: Exactament! Què en podem aprendre, raons? A tenir perfil baix. Però, bueno, això és verídic. Això és un estudi que... Bueno, que és així.
0: Un estudi...
1: No perquè jo n'empesqui
0: un... estudi estudiat.
1: Estudiat, exacte. Meta raós, se diu.
0: Un estudi estudiat per en Pep Alós, que és investigador principal d'aquest projecte, Meta raó, de, com ha dit en Xavier, i Medea i la UIB. Pep, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
3: Molt bé, igual tros.
0: Jo no sabia que els peixos tenien personalitat, que n'hi havia d'espècies diferents, sí, però no personalitats dins una mateixa espècie.
3: Sí, no només en raó, no només en raó. En moltes espècies trobem aquesta diversitat de comportaments.
0: Com ho expliques, això?
3: Bueno, és una tàctica evolutiva. Com a les persones, bé heu dit, que hi ha peixos que són més atrevits, i aquests que són més atrevits pues, prenen més riscos davant dels depredadors, en una situació natural, i això vol dir que agafen menys menjar, i creixen més, se reprodueixen més... Però què passa? Que quan venen maldonades, per exemple, un any on les temperatures són fredes, o un any on l'aigua és molt heterogènia, un any on hi ha molt poc menjar, els que són més tímids no necessiten tant de menjar, i són aquests que contribueixen més a la població.
1: Pep, perdona, jo sempre havia pensat que els peixos, bueno, que són dels animals més simples que hi ha, que són tots iguals, que no tenen memòria, que no són gairebé conscients de res. Això és així o poden començar a desmentir tot això?
3: Que va, bueno, els peixos, òbviament, és un tatxa molt gran, hi ha multitud d'espècies, però per posar els casos d'espècies d'aquí, hi ha diferents espècies que li som, com a raó, que li s'han presentat un ham, i un any després se'n recordaven de lo que era allò.
0: Wow.
3: O sigui, per tu vegis que se'n recorden bastant bé. No només això, sinó bastava posar-li un individu que se pescava, no ell mateix, però que veia com pescaven un altre, li feia una por aquell, i guardàvem aquest trauma durant pràcticament un any.
0: Ai,
3: o sigui que sí, se'n recorden perfectament. Això de la memòria de Pedro de 12 segons, com ha sortit, no.
1: És a dir, jo sempre he sentit dir que els verderols, bé, quan comença la temporada, se n'agafen més, perquè després els verderols comencen a entendre el que són les fluixes i els peixets i, bueno, tot això.
3: Exactament.
1: Per tant, exactament. Això de memòria de peix...
0: Com se nota, Xavi, cansats, És que ara, Pep, en Xavi, davant tu, vol presumir que és un bon pescador.
1: No, ara fora bromes, Pep, m'ho ha encantat aquest estudi. Però com se determina científicament si un raó és tímid o és atrevit? És a dir, com arribeu a aquestes conclusions?
3: Nosaltres estructurem els comportaments en dos tipus, molt semblants a les persones. No m'agrada xerrar de personalitat, perquè personalitat és un concepte creat per Somo, però realment quan veus les definicions de, per exemple, agressivitat, que el que fèiem és posar un mirall o un peix, el peix no sap què és ell mateix. I el que fa és que els més agressius el comencen a mossegar. I els menys agressius no el mosseguen tant. Per tant, utilitzem un mirall. Però també fem un altre test que és el desatreviment. I el que fem és que assustem el peix amb un depredador artificial i s'enterra. Raó és una espècie que tot d'una que sent una amenaça, tot d'una s'enterra. I hem vist que hi ha individus que tot d'una surten, com dir, uep, ja som aquí, aquí no passa res, però d'altres que són aquests tímids que tarden bastant a fer-ho. Això ho hem fet conjuntament amb el LIMIA, que és un laboratori d'aquicultura i investigació marina en dracs, on tenim tota una bateria d'aquaris, s'ha de fer molt estandarditzat, són experiments bastant complicats perquè són espècies salvatges, i el darrer que hem descobrit és que també existeixen els cronotips.
0: Hola.
3: O sigui, així com nosaltres, que hi ha gent que li agrada aixecar-se prest per començar la seva activitat, i bé, n'hi ha uns altres que li agrada aixecar-se tard, no és que li agradi, sinó que tenen un rellotge intent. I això passa exactament en els raons. Hi ha uns raons que s'aixequen a les 7 de matí, per dir una hora, i cada dia s'aixequen a les 7 de matí, com si tinguessin un rellotge intent.
1: És que ara me sap com a greu, Pec, que me diguis això, perquè ara me sap greu una pesca de fer raons.
2: Que ell que s'havia aixecat prest, anar a comprar pa, i tu?
3: Clar, però pensa que anar a pescar raons no només és anar a pescar, és tot això.
1: Sí.
3: És tot el preparatiu, després el dinar, és tota una activitat cultural i social que és molt important per les filles. I nosaltres hem vist que gràcies a que existeix en aquest tipus de comportaments, quan entres a pesca, tot d'una ara aquest dia, no? Estem a dia 1 de setembre, s'estan pescant tots els rons, que són els actius, però queden aquests tímids que estaven allà, que no s'estaven reproduint, però que l'any que ve seran els que se reproduiran. I el que hem vist és que gràcies a que existeix una veda i unes reserves marines, i que existeix aquesta variabilitat de comportament, la població és estable. Això vol dir, a veure, hi ha anys que són més bons que dolents, però no hi ha un risc de col·lapse. I això és gràcies a que existeixen aquests tres mecanismes que fan que avui en dia, a més, els pescadors, hi ha un dit molt popular, si ets pescador, Xavi, ho sabrà, que diu, per anar a pescar rons no fa falta aixecar-se pres. I és vera, perquè hem demostrat quantitativament que trobar-se amb un raó no fa falta aixecar-se prest. Basta i vagis a les 9 o les 10, tranquil·lament pot sortir d'esport.
0: I Pep, els raons d'aquí, de Balears, com són? Són extrovertits, són tímids, són simpàtics?
3: Pues ara és el segon pas que estem fent en aquest projecte. Clar, ser extrovertit, agressiu, deixant de banda l'anecdòtic, veient que està influint molt l'ecologia d'evolució, no només de les pescaries de raó, sinó en general, en el bacallà, ja se sap, espècies que són comercialment molt importants, s'està veient que aquesta variabilitat de comportament és molt important. I ara el que volen saber és quina és la base genètica d'aquest comportament. El que se sap en els humans és que sí que hi ha un cert número de gens, per exemple, relacionats amb l'agressivitat, amb la sociabilitat, amb diferents trets de comportament, i ara és la següent passa que volen fer. Varen seqüenciar el genoma i han convertit el raó aquí a Sicília, no?, com una espècie model que presentam els nostres treballs per tot el món.
0: Que bona.
1: Per tant, un poc de titulars que els tímids salvaran el món. Raons tímids salvaran el món de raons. Però bé, no anem per feines. Perquè...
3: Ajuden, però no el món natural, eh? No natural, però bé, com que estem un món antropitzat, tampoc estem en raons natural.
1: Pep, jo he demanat a alguns oients que són pescadors, a menys si això ho sabien, perquè jo és vera que me va venir de nou, i mos han dit això.
4: Som Antoni de Calagamba. Això de que raons tinguin emocions, pues no ho havia sentit mai. I per diferenciar, jo és que només sé diferenciar els que cauen dins Sam i els que no cauen dins Sam. I com a molt és que se mollen mentre els vas pujant. Però bueno, esperen que a partir d'ara no mos facin dur un psicòleg de peixos a sa barca.
5: Jo com a venedor no sabria si dir-te si hi ha raons més tímids que uns altres, perquè per jo, per aquesta regla de tres, per jo tot han estat tímids. Com que han acabat damunt la meva pedra, tots són tímids.
6: Hola, bon dia, sóc en Tomeu de Sant Sardina. Jo que vaig anar a pescar a raons l'altre dia, la veritat és que no vaig veure cap diferència. Sí que és vera que quan el de treus, els raons tenen molt mal geni i si t'intenten girar per mossegar-te. L'has d'agafar amb un pedacet i li pot treure sang tranquil·lament.
0: M'ha fet gràcia això de psicòleg de peixos. Pep, alguns el necessitarien, perquè ara ja te faré una pregunta una mica més seriosa. No sé si has vist un vídeo d'una influencer que aquesta darrera setmana ha sortit a xarxes i s'ha fet viral, perquè ha mostrat una pesca d'uns 200 exemplars en una mateixa embarcació d'arròs, precisament. Compleix aquesta llei, que una pesca tan massiva? Se l'ha criticat de molt i tu te volia demanar la teva opinió, Pep.
3: No ho he vist, però me penso que és un vídeo a una publicació a Eivissa, no?
0: Correcte, sí. A Eivissa, sí.
3: Eivissa i Formentera és un altre món en el tema de rons, perquè n'hi ha moltíssim. I la normativa no es diu avui en dia que, bueno, se pot començar a pescar diu setembre, que hi ha reserves marines on se pot pescar, perquè són d'interès pesquer segons quin dia, per tant, si entenc que ha anat aquell dia, ho ha fet bé, i un poc que fa màxim per persona 50. Però és que el màxim per embarcació són 250. I nosaltres, en guany, vàrem proposar de canviar aquests cupos, perquè el problema és que hi ha un agrari comparatiu entre Mallorca, Menorca i les Pitiuses, perquè aquí tothom surt a pescar i agafa 25 raons, que és una pescada extraordinària de raons, però no estan contents, perquè els cupos són 50. Canvis i vissancs, pues, en tenen moltíssims. Jo entenc que si eren 4 persones a la vaca i tenien els permisos, la llicència de pesca d'embarcació, i van a pescar on tocava, també hi ha mida mínima de SAM, entenc que se pot fer, perquè sí, se poden arribar a agafar fins a 250... Fins a 250 per embarcació, que sona una borrada, sona una borrada, sobretot per Mallorca, perquè no és que no n'hi hagi tants, sinó que a Mallorca hi ha moltíssim més pescadors. Vale? I, clar, s'ha de repartir un poquet, la població de cada any se reparteix entre més. I per això no, una pescada de 25 és una pesca molt bona. Tot i que calculo en fa 50. Però sí, jo crec que és una espècie tan valorada culturalment que s'haurien d'evitar aquest tipus de... Sobretot aquestes imatges que se veuen peixos en terra, morts... Sí. Jo crec que té un valor tan important, no només per la ecologia i la biologia i la ciència, com nosaltres fem, sinó té un valor tan social, cultural, que s'hauria d'evitar aquest tipus d'imatges i aquestes imatges on se veuen esteses de peixos, ja sigui raó o d'altres espècies, morts en terra.
0: Idò, Pep...
3: Atenció.
0: Sí. Volíem aprofitar per demanar-te aquesta qüestió. Pep Alós, que és investigador principal del projecte Meta-Raó, científics de CIMEDEA i la UIB. Pep, moltes gràcies per atendre'ns avui.
3: A vosaltres.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és esport. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Bé, en Joan Rafel estrena secció en tots els respectes. Això ja m'ho fa por.
2: En Xavi Rius ja no ho es coneix.
3: Que
2: ja
3: serà coneix. Molt poc respectuós.
2: Ja. És una declaració d'intenció.
1: És a dir,
4: Xiu-Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
2: No, man, no se tracta de faltar a la gent.
1: Bé, però què faran, man?
2: Donar a conèixer pobles de les nostres illes. Bueno, anem a comentar la guapa i bo de cada poble, però des d'una perspectiva un poquet de dir... Bueno,
1: per exemple, faràs, jo què sé, pedaços bruts, però mos han de contextualitzar.
2: Pedaços bruts, no, perquè jo t'he parlat aquí uns títols, que són molt guais,
1: sí.
2: Perquè ja donen a entendre de què xerrarem. Xapes, pedaços...
1: Ah,
2: i no
1: jo
2: sé
1: he dit pedaços, he dit pedaços.
3: I cançonetes.
2: I cançonetes. És una idea, eh? Després m'ho deu que surt. M'ho flipat molt, no n'hi ha per tant, i hem de riure un poc.
1: Clar que sí.
2: I està bé.

0: Heu sentit? És en Joan Rafael Coves i tots els seus respectes. Joan Rafael, com va?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim.
1: Mira, bé.
0: Avui especialment bé perquè vos heu de saber que en Joan Rafael ha entrat per la porta avui amb una palangana de...
1: Pollo d'en Tomeu.
0: De pollastre d'en Tomeu, que si sou fidels oients sabreu que és el pollastre que en Joan Rafael menjava de quan era petit, que li feia sa mare, i un pollastre, una recepta que ha passat de generació en generació i ara els teus fills...
1: Clar, se'l feia la predina, ja el fa mo mare.
0: I ara els teus fills el demanen.
1: Vamos. Bé, quan t'han dit que havia... Mo mare ha preparat això per tot vos o altres, hi ha hagut un moment de tensió. Perquè... O quatre nets que eren dinant allà.
0: No volen problemes.
1: Havien dinat d'una altra cosa. I quan tan vist que ma mare traia això, jo m'ho preparava.
0: Ai.
1: N'hi ha hagut de donar un perom.
0: Moltes gràcies a ta mare, a Margarita.
1: Correcte.
0: Que mos ha fet aquest pollastre d'en Tomeu, que en Tomeu era un moix.
1: Era un moix que teníem a la nostra. Era un moix molt simpàtic, que m'apreníeu a menjar, en teoria. Jo ja... Ai, que s'ha menjat aquest tros! En Tomeu, s'ha menjat en Tomeu! Jo, sí, i si m'ho feien menjar. Coses que ho feien les mamàs o les predines.
0: És boníssim, us ha encantat, la veritat. Fa gust a predina.
1: Sí. Seria la definició, no?
0: Exacte. Bé, ja sabeu que en Joan Rafael ve cada setmana a presentar respectes a un municipi de ses illes. I... La setmana passada va ser el primer dia de secció i va sortir per sorteig que tu duts una bossota cada setmana. Un dia te la deixaràs i veuràs tu.
1: No, la tens dins el cotxe o no baixa.
0: Ah, d'acord. amb paperets i atenció perquè la setmana passada va sortir per sorteig que avui presentaríem respectes a...
1: Llum Major.

0: la cançó més representativa de Llum Major. Home. També nomena Llum Major, crec jo.
1: I alerta perquè hi ha al·ludits presents
0: directes,
1: avui.
0: Directes,
1: eh?
0: És una pressió.
1: Antoni Cardellanos, control tècnic, és de Llum Major.
0: Correcte.

0: Tu sabràs.
1: I Llucmajor, sabeu què vol dir Llucmajor?
0: No. No.
1: Lluc vol dir bosc. Uh-huh. I major?
0: Bosc gran.
1: Gros. Gran.
0: Uf, que bona.
1: Exacte. Uh-huh. Per tant, podríem dir que a Mallorca tindríem dos bocs. Un gros i l'altre
0: a seques. I Llucmajor.
1: Sí, Lluc seria a seques.
0: Que bona.
1: Tot i que uh-huh. Que, clar, això diu un pot ja de la nostra personalitat de mallorquins, intentant embullar la gent. Perquè, clar, després d'un segle d'especulació immobiliària, turisme i demés, jo crec que ara Llucmajor hauria de ser Lluc. Sí o no? És un bosc gran, ara és a Lluc, no és a, a Llucmajor.
0: Ara hauria de ser Llucminor.
1: Ja sabem que Llucmajor era molt gran, l'extensió de pinar, sobretot, que hi havia. Que, clar, s'ha anat reduint per obra i gràcia de les persones humanes que l'habiten. Però bé, després, volien també saber un poc ja com se'ls diu, a nivell de gentilici.
0: Llucmajorers, sí, Llucmajoreres.
1: Però bé, sempre hi ha ballades com...
0: Que hi ha molta gent que no ho sap dir, diu Llucmajor.
1: Hombre, aquí és un detector de lleisme molt
0: exacte.
1: Important.
0: Mm-hmm. A veure, deies Llucmajor?
2: I Llucmajor.
0: Molt bé.
3: Llucmajor.
2: Mentuïnes?
0: Uf, Sant Jordi, oh?
2: Mentu?
0: No, jo entenc. Llucmajor.
1: Bueno, no se te nota
3: n'hi
1: molt,
3: pitjors,
1: tampoc.
3: N'hi ha de pitjors.
1: Jo deia Llucmajor.
2: Llucmajor.
1: Llucmajor.
2: D'on ets? Són de Llucmajor.
1: Com diu un negoci far, deixo això.
2: En safareix.
1: Safareix. Bueno.
0: Telèfon de l'Udit 971-13-99-00.
1: Sí, no he començat jo, t'he dit clar. Bé, el tema és... Que, sabeu que a vegades hi ha com a malnoms, però un mateix sóc gentilíssim, no? Un malnom que representa tota la població d'un lloc. No n'he trobat molt. Què he fet? Cercar per internet, que és aquell lloc on trobes de tot, quasi res verídic, però bé, trobes coses, tu se pot trobar el que vulguis. I vaig trobar a una pàgina un poc així random, que xerrava de
0: gentilicis.
1: De gentilicis més, que els hi deien que se'ls diuen un poc que són estirats.
0: Ah, sí?
1: Perquè la roja donaven. La roja donaven. És que, clar, la majoria de pobles de la zona, que veurem després quan fegem o tots i preixades, que ja també va per allí, la majoria de pobles de la zona eren pobles agrícoles, en canvi Llucmajor ja tenia una certa indústria, per tant, tenia una certa...
0: Era una
1: burgesia.
0: Mica...
1: Clar. Una certa burgesia, exacte, que això el diferent...
0: Bufes, que se den un temps, no?
1: Correcte. Depèn, anem a mirar un
0: però
1: poquet...
0: Però no vol dir que siguin ara.
1: Sí. Jo crec que sí.
2: Toni, ja, però ell diu ben incorrecte que entri aquesta secció.
0: Diu que sí, clar. Ja, si ho diu en Toni, d'acord.
1: Hem de pensar que Llucmajor és un poble molt extens. Fa frontera amb Palma de Mallorca, com diuen alguns. I, a més, comparteixen una localitat, que ja me fa gràcia, que és Serenal.
0: Serenal.
1: Que... clar, ja estàs a un costat d'un carrer i ets a Palma i passes a l'altre costat del carrer i ets a Llucmajor, ja directament.
0: Separats per un pont,
1: únic i exclusivament. Representatiu de Llucmajor, així que més conegui la gent, que creieu altres? Perquè a la meva pobla, si és tal plaça, tal passeig, tal edifici...
2: De Llucmajor,
0: hi ha una festa que se tira en garroves. O
1: sí, això en parlarem, que és molt graciosa. I jo crec que ja m'ho dona pistes de per què els diuen estirats, també.
0: Ai, telèfon al·ludit, no sé, tu, 13-99-00.
1: La més representativa de Llucmajor és un parc que tenen a Llucmajor, aquàtic,
0: bueno.
1: Del qual direm un nom antic, perquè així ja no fem propaganda, que és Agua City.
0: És Agua City.
1: Perquè ara té un altre nom. L'altre dia m'ho van dir, jo no ho sabia, jo encara anava a Agua City fins a un guany.
2: A Prica, també.
1: Correcte. Bé, a Prica no ho faig tant, però encara he dit que vaig a Nusip.
0: Jo també hi vaig a Nusip.
2: Però Continente ja encara hi ha gent que ho diu.
1: Continente, clar. Són coses que no canvien. Dir la secció, xapes, pedaços i tinsonetes. Aquí... M'ha anat bé que comencem per Llucmajor, vos ho he de dir. Llucmajor...
0: Per què?
1: Ara ho veuràs. Perquè el seu escut, a part de que s'assembla més un escut d'un club esportiu, per els elements que hi ha, la primera ja és una mà amb una torxa, no sé si ara vos feis la idea de com l'escut de Llucmajor, és en forma romboidal, i a la part superior hi ha una mà amb una torxa. Algunes bandes diuen que és un llum d'oli, però bé, ara és una torxa a l'actualitat, i a baix la senyera.
0: Ja està, ja m'agrades.
1: Molt bé.
0: Escut senzill.
1: Senzill.
0: Fàcil d'entendre.
1: La simbologia, bueno, aquí m'ha fet gràcia.
0: Perquè
1: Llucmajor han dit que era bosc, bosc major, i diuen que aquell llum d'oli ve perquè era la llum major.
0: Ah.
1: El que passa és que amb el pas del temps ha anat evolucionant, l'única explicació que he trobat, ha anat evolucionant a Llucmajor, per la manera de xerrar que tenim. Bé, no ho sé, ja diuen que a vegades va d'això. La bandera és igual, no s'han matat. És en pla, feim un branding d'imatge, pot ser que sigui això. Quan fa una marxa, fan una marxa, sigui un branding.
3: Un branding, sí.
0: M'acaben de dir per auricular, Antoni Cartell, Llucmajoré, que els Llucmajorers de banda vera es diuen Llum Major.
1: Llum Major, clar, per embullar la gent, bàsicament.
0: El que dèiem.
1: El tema és que jo crec que hem fet com un branding d'això de marxa, perquè tu saps que fas un logo, per exemple, IB3 té un logo, que és aquesta,
0: inconfusible.
1: I un 3 que fan IB, i clar, els hi fan una imatge per si ha d'anar un micròfon, una altra imatge per si és una capçalera d'un document, una altra imatge si només és un logo, l'altra imatge si és un logo o el nom, però aquí d'allà érem fer el mateix, això volen ja passar a altres pobles, i la bandera i l'escut, doncs, bueno, és una reimpressió. No saps si has reinterpretat l'escut o has reinterpretat la bandera.
0: Bé, però això és perquè...
1: Sí, et senzill.
0: Vull dir, vas
1: I té aquest topping.
0: Què és el topping?
1: Això.
0: Una decoració.
1: No, tu saps que poses ingredients i és un topping. No se diu així.
3: Sí.
1: Però potser veig malament.
0: Jordi?
3: Sí. Ara no són ingredients, són toppings.
1: Són toppings. Que és la senyera. La senyera és un recurs fàcil.
0: Però això és per tots arreu dels pobles?
1: Clar. Arreu del poble no. Molts de pobles, per això un recurs fàcil és. Quin simbol tenim en aquest poble? La mà la torxa. Quin altre?
0: Però bé, això
1: posa les senyeres.
0: Explicacions
1: històriques. És com un potet per sortir d'un pas.
0: Explicacions històriques, Joan Rafael.
1: Sí.
0: Clar. Que jo ara no te sé dir,
1: però... clar, sí, que pertanyen a Mallorca, la senyera.
0: Home, sí.
1: Sí. Després, passant de la bandera a la cançoneta, a la himne, Oficial no n'hi ha.
0: No tenen himne oficial. No té himne.
1: Tenen una cançó més històrica, que són l'himne a la Mare de Déu de Cura, que és com molt sentit per un poble, a més és com deia, més històric, és de principis del segle XX, i tothom se la sap. Però clar, és un himne un poc més lligat a una part religiosa. En canvi, un altre himne que s'han fet propis de Llucmajorers, que no està malament, perquè, a més, està composat per dos Llucmajorers, és l'Estalella d'en Tomeu Penya.

0: aquest ja va ser un himne, no de més de llum major, sinó un himne reivindicatiu. Pensam, sabeu com va sortir aquest himne?
1: Volia... per Salvar Mestrant, pot ser?
0: Bueno, no, era Sestalella, que és una zona també de litoral.
1: Perdona, és que jo sóc de la serra i
0: clar,
1: ja...
0: Si nosaltres
1: Matreu de festival, parc, i ja
0: nosaltres som del nord, som del nord, no baixant tant per allà. Però bé, volíem fer una espècie de morterà, per entendre'm-nos, de la central tèrmica que hi ha al Cudi, per fer una reproducció, perquè faltava augmentar l'energia a Mallorca per temes de creixement, i la volíem fer allà. I bé, se va alçar tot. Tot Llum Major, però també va transcendir més enllà de Llum Major, un poc la defensa d'una zona tan natural, en general, com a Sestalella. Per tant, podríem dir que hi ha com un himne oficiós, que seria aquest de la Mare Déu de Gràcia, però després hi ha un himne més popular, d'en Tomeu Penya, que li han fet un d'això, un busto.
2: Sí, sí,
1: un comentat, un xerrat.
0: Un busto i tot.
1: Se'l mereixia.
0: I res, pensau que fa ja 40 o 50 anys que aquest himne va... Aquesta cançó se va fer, i que segueix. Celebrity.
1: Qui hi ha per Llum Major?
0: A Llum Major...
1: Així, interessant.
0: Clar, si això fos una secció normal i
1: a
0: corrent...
1: A banda d'Antoni Cardell, clar.
0: Clar, és que clar, jo no ho sabia, Antoni Cardell era d'allà, perquè si no...
1: És que l'hauries d'haver posat a ell.
0: Estava assignat. Però, tot la mare... O sigui, ella és un nostre... Un dels nostres il·lustres, la tenim feta, que és... una Maria Antònia Salvà, poetessa... Amiga d'en Costa, amiga d'en Alcover, referent de l'escola mallorquina. Clar, si això fos un programa normal, o una secció... la secció fos normal, xerraríem d'ella, segurament, avui. No ho farem, no ho farem. Perquè nosaltres hem d'anar a cercar un personatge que doni un poc més de sujet.
1: Que sigui més xiu-xiu.
0: Que sigui més xiu-xiu i que la gent no conegui tant, a lo millor. I he triat en Pere de Son Llall. També conegut, però el seu nom verdader, com a Pere Sastre Obrador. Aquest lot era un lot que volia estudiar. Tampoc no li anava massa als estudis. I son pare li va dir, res d'estudiar, tu a fer feina. Però així tot ell va seguir a la corolla de... Li agradava, sobretot tot el que era enginyeria i tot això, li agradava fer invents, també dins el sector agrícola anar innovant. I aquest senyor... va fer un invent o un prototip, perquè no va arribar a poder-lo fer, que després va ser com un precursor d'un invent que actualment està super reconegut i que és cabdal per un transport aeri dels humans. Què passa? No va poder arribar a llançar l'invent perquè, per una banda, se va topar el Ministeri de Defensa o de Guerra en aquell moment, que li va frenar. Algun diuen un poc en pla conspiranoic que un ministre era familiar d'un altre que feia un altre prototipo, que era un girant... Ara no m'ho sortirà.
1: Un autogir.
0: Un autogir, exactament. Sí. Ja està precursor de l'helicòpter.
1: D'acord. Wow. I el van boicotejar.
0: El van boicotejar. També el seu no era tan xulo un nom.
1: Pobre
0: perquè
1: Pedro.
0: Era Cometa... Atenció. Ah. Cometa Giroavión.
1: No,
0: el nom
1: no
0: de marketing no tenia tant.
1: No convenç.
0: Res, després, per anar llevant, perquè anem un poc
1: distret. Sí, queda un minut, avui no en contra la pestent. Molt aviat,
0: festa, les de les gerroves, se tiren gerroves. Farina de gerroba. No se tiren gerroves, però se farien mal.
1: Ah, no, se tiren gerroves.
0: És farina de gerroba, m'han dit això.
1: D'acord.
0: Toni... Farina de gerroba
1: o gerrobes
0: senceres.
3: Home.
1: Que vos tirau?
0: De tot. Un pap de tot. Clar, aquí han de ser estirats, perquè si tu et puguis tirar farina de gerroba, això ha de ser de... Sí.
1: Joan Rafael, me fa molta il·lusió saber quin poble farem la setmana que ve. Jo seré la mà innocent avui, si m'ho permeteu, companys.
3: Sí. I m'ha anat bé avui que hem descobert que l'helicòpter és el Llum Majoré.
0: Sí, de fet, se pot visitar. En un convent de Sabana Aventura han fet una reproducció d'un prototip.
1: Això que sentiu són els paperengues.
0: Per tant, si qualcú hi vol anar...
1: T'imagines que toqui Bunyola?
0: Ai, quina emoció.
1: M'encantaria. Me poses música de concurs, Toni Cardell, perquè el poble que la setmana que ve farem serà Buja!
0: Ui!
1: Mos serem els nostres respectes a Buja, Joan Rafael.
0: Jo els estic molt, no, Bujarrons.
1: Ho veurem.
0: Ho
1: veurem. Gràcies, Joan Rafael, pels pollastres en Tomeu, també.
0: Adéu!
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu!
4: There's all kinds of music. Fast.
2: the line, soft and slow.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, avui esperam un dia amb el cel destapat i pel que fa a les temperatures hi haurà pocs canvis, això anirà per en funció de on ens trobem, perquè baixaran les temperatures al sud de cada illa, però en canvi es preveu que pugin al nord de cada una de les illes. Per tant, encara ens espera un dia amb les temperatures més elevades d'allò que seria normal, abans d'un canvi de temps que recordem que s'espera a partir de la segona meitat d'aquesta setmana. Tot això quan avui comença el curs polític al Parlament, avui serà el primer ple després de les vacances d'estiu i ho faran mirant de reull al Congrés dels Diputats, perquè la mesa de la Cambra Baixa ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu central considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. Es tracta d'una proposició de llei que va aprovar a l'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera aquest veto, però el text no serà ni tan sols debatut. Tot això mentre també avui s'espera que el Consell de Ministres desclassifiqui els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta de finals de juliol. El contingut es publicarà en tot cas demà dimecres en un dossier amb l'objectiu de demostrar la tesi que ningú va avisar el govern central. Aquests documents donaran llum que diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència al president espanyol Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada. La darrera hora d'aquest conflicte de Ceuta passa per la decisió judicial de l'Audiència Nacional que ha assumit la investigació sobre l'entrada massiva. La Fiscalia s'ha mostrat partidària que Maria Tardón es posi al capdavant de la causa, ja que entenen que els efectes més rellevants dels fets del final de juliol es varen produir en territori espanyol. I tot això en la mirada ja posada amb l'inici del curs escolar, que començarà dijous, amb més de 158.000 alumnes, són 2.300 manco que el curs passat, una baixada que es produeix sobretot als centres públics. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que ja hi ha 27 places de professorat que encara no s'han pogut cobrir. Són especialitats com català, castellà, grec, economia, processos sanitaris, entre d'altres. Aquestes vacants sortiran adjudicació per tràmit urgent.
2: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret, per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca, francès.
1: I emoció i festa, a nit passada, el primer jaleo de Gràcia de Mahó amb 109 cavalls. I que pocs minuts abans de començar es va decidir que per la temperatura es farien dues voltes en comptes de les tres previstes. No hi ha hagut cap incident destacat. Ha estat bastant còmode, bastant ample, per ser dia feiner segurament i per la calor. Hi havia manco gent a la plaça d'allò habitual. Avui, dia de la Mare de Déu, el jaleo començarà al voltant del migdia després de la missa de caixers a l'església de Santa Maria. En aquest segon jaleo hi ha inscrits 136 caixers i cavallers. Així arribem a les 6:04, d'aquí una hora a partir de les 7. Ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Ens atan segona hora de Xiu Xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic. I una cosa, companys, Jordi, Xavi...
1: Sí?
0: No sé si ho sabíeu, no sé si bon havíeu assabentat, però aquest mes d'agost hem tingut emergència cinegètica.
1: Què dius?
2: Com és això?
1: No pot ser. Vull dir... No m'ho crec.
2: Emergència cinegètica.
1: No pot ser mai. No és possible, Inés. És a dir, tens autoritat. Tens un programa de ràdio, és a ràdio pública. Com dius això? És a dir, la font, quina és?
0: Tu saps que ets emergència cinegètica?
2: Home, supos que hem d'anar més en el cine, no? Necessitam anar més.
3: El graduat.
0: No, Jordi, no, no. és escàs, me sap greu. L'emergència cinegètica és l'estat que permet prendre mesures extraordinàries per pal·liar la sobrepoblació de coloms i tudons.
1: Clar, mesures extraordinàries, saben què vol dir això.
0: Sí. Això a Mallorca, però a Menorca també hi ha sobrepoblació de coloms, a Ciutadella en concret. L'Ajuntament enguany ha contractat una empresa externa per un període de 2 anys per reduir de 10.000 coloms que viuen a Ciutadella a 6.000.
2: I no saben quants en queden ara mateix, no?
0: No, Jordi, no tenim aquesta dada ara mateix a disposició. Però el que sí que tenim a disposició és un colom. Bé, no exactament. Una coloma. No, tampoc. En concret, un colom de parc. Més o manco. Ara ho entendreu. Clara Ingold, benvinguda, xiu-xiu. Com estàs?
4: Com esteu?
0: Benvinguda.
4: Moltes gràcies per convidar-me. Fa estona que no passava per aquí.
0: Estàvem molt contents que t'ha aparegut aquesta introducció de coloms.
4: M'ha fet pensar. Com se deia? Estat d'alarma cinegètica.
0: Sí.
4: No és així.
0: Cinegètica. Emergència cinegètica sobre població de coloms i tudons.
4: I l'emergència cinegètica, vull dir, el mateix, però amb humans, com se faria?
1: Ui!
4: Perquè crec que és pitjor.
0: Sí, totalment. Sí. Sobrepoblació, i ja està.
4: Troben que hi ha sobrepoblació de coloms, però d'humans no. No me quadra.
0: És que no...
4: 1.200.000 contra... Quan has dit? És igual. Que aquí ja m'he enfadat.
0: La Clara té un show que s'anomena Paloma de Parque. I t'ha volgut fer aquesta publicitat.
4: Està molt bé, m'agrada molt.
0: No sé si te vas inspirar per la plaça Espanya de Palma o no sé per on.
4: Bueno, a mi els coloms sempre m'han fet... A part de que som una amant de les aus de totes les castes, m'agrada molt les aus en general. Els coloms sempre... Bé, ja ho he contat aquí a vegades, però els coloms m'han inspirat especialment per aquest espectacle. I ara no sé què m'havies demanat.
0: No, que si te vas inspirar anant a places concretes.
4: Bueno,
0: no
4: per
0: sé
4: fer,
0: si la plaça Espanya o...
4: La plaça Espanya ja no n'hi ha.
0: Ja no n'hi ha.
4: Jo me'n recordo.
1: No n'hi ha, vols dir que no n'hi ha?
4: Bueno, n'hi ha, però no com... Jo quan era petita anava a plaça Espanya a donar-los de menjar.
1: Ah, sí? És que nines, bé, sou una amigues a partir d'ara, perquè nines és el contrari, vull dir, sí. No pot veure un colom. Fa anys no anava mai a plaça Espanya.
0: Sí, sí, sí. Jo veig un colom i canvi de carrer.
4: Pues ho tens fatal, eh?
0: Sí.
4: És vera que ho tens
2: no
4: pots fatal.
2: Veure una terrassa.
0: No.
4: No, i ho que hi portes també és així.
0: Mira.
4: Sí, és fòbia dels ocells.
0: És que m'ha passat de seure a terrasses i no poder gaudir de sopar, de dinar o del cafè perquè hi havia colom per mig. I en Xavi i jo, que anem a fer reunions
1: sí,
0: a una
1: bar.
0: Cafeteria...
4: Te passa amb qualsevol animal de ploma.
0: Sí.
4: Això sí que és una... Però... Té una fòbia, això.
0: Sí,
4: fòbia, vull dir, té un nom.
0: Exacte.
4: Sí.
1: Colombofòbia.
2: Cinefòbia.
1: A Colombo, podria ser. Però escanines... Jo és l'única vegada que l'he vist violenta de veres. Va ser un dia que vaig fer una broma i de regla li vaig fer com... Vaig tocar l'escanina i vaig fer com un renou de colom. I vaig dir, te faré mal.
4: No.
1: Ja ho sé. No
4: pots jugar amb aquestes coses.
1: No sabia que era tan profunda.
4: No, les fòbies són tremendes. El meu germà li té fòbies a les olives i no li fas una broma i te pega.
0: Sí, sí, que fort. La fòbia a les olives poc s'enxerra, però existeix.
1: Fòbia a les olives?
0: En Diego Ingold l'han de dur, eh?
4: Sí, li té fòbia a les olives. No li faceu cap broma.
1: No,
4: se pot prendre molt malament.
0: Ostres.
1: Bé.
4: Sí.
1: Ara he començat a fer preguntes.
4: Hi ha molta més fòbia en els botons. Tinc un amic que té fòbia en els botons. És increïble.
1: Però quan dic fòbia, dèiem por irracional.
4: Absoluta.
1: Que curiós.
4: Que desperta un... Bueno, sí,
0: però tu què en penses d'Escoloms, realment?
4: Què en pens?
0: Sí.
4: Bueno, que ells han vengut aquí, tenen totes dretes. Són els únics animals mig salvatges, diguéssim, però que bé, que s'han adaptat a viure a l'entorn aquest poc natural que han construït, i aquests personatges s'han adaptat a viure aquí, com les cucaratxes, i no se poden consentir. No se poden consentir. I és com... Realment, és que mos pensant que som... Són increïbles, els humans. Els únics que s'han quedat i no els podem tolerar.
0: Mira, a lo millor aquesta entrevista me fa teràpia de xoc. A lo millor surt d'aquí que jo puc anar ara a la plaça Espanya, no ho sé.
4: Una fòbia, no sé, igual ves a teràpia, de veres.
0: Sí. Tu que
4: jo ara mateix diguent això, no te salvaré.
0: Que t'hi donaves quan eres petita, pa? I anaves a posta?
4: No, anàvem a plaça Espanya, jo és que tenia el pediatre allà. I anàvem a plaça Espanya i de les coses que fèiem després d'anar al pediatre eren anar als Coloms i crec que hi havia un xiringuito allà i compraves una bosseta de menjar per als Coloms.
0: Això s'ha perdut per complet.
4: Sí, no sé què, eren pipes.
0: No.
1: És que, de fet, crec que en algun lloc, si no vaig errat, a Ciutadella, que posen multes de fins a 750 euros si els dones de menjar.
0: Sí.
1: En contra radical d'això, no?
4: És al·lucinant. Bueno, en contra, mem. Jo m'imagino que s'ha de controlar una mica, sí. No? Mem, però els humans també s'haurien de controlar una mica. Com a humans, me refereixo al turisme, en tot moment.
0: Tu creus que seràs una d'aquestes jubilades que anirà a donar menjant els coloms si en queden? Clar.
4: Jo ja ho faig.
0: Ja ho fas, eh?
4: Sí. No m'han de veure perquè m'han de multar. Sí.
1: No
4: ho faig, però jo me'n recordo que vaig viure a Anglaterra i allà, quan no tenia amics encara, una de les coses que feia era anar a riu a donar-li de menjar a les àneres i...
0: Que bona.
1: És veritat que relaxa. Que té com un punt hipnòtic i tot.
4: I els cisnes, sí.
1: Tot allà.
4: Estava allà, sí.
2: Home, els esquirols també s'adu molt allà, anar als parcs.
4: Sí, el que passa és que tenia de 9 anys, era un poc friqui. Sí.
0: A base ja que se te va ocórrer en la terra, les Aggressive Lessons, na Clara Ingold, per qui no ho sapi, bé, és una gran humorista, artista, polifacètica, i un dels seus sketchs a xarxes socials que se fan virals molt sovint és un personatge que té ella, una senyora alemana o anglesa, i fas Aggressive Lessons, que mos ensenyes a xerrar anglès o alemany.
4: Sí. Sí, he estat en el País Basc ara un parell de vegades i també les he pogut fer allà perquè si l'idioma s'apresta.
0: Ah, mira.
4: Sí. No sé, m'agrada. No eren exclusivament amb alemany. Les vaig començar fent amb anglès i... Bueno, jo tinc un punt un poc agressiu, suposo, per qualque banda ha de sortir. I les alemanes són les que millor queden perquè és que de veres l'idioma s'apresta.
0: Sí, oi?
4: Sí.
0: I què te diuen quan fas aquest tipus de vídeos a xarxes?
4: A la gent li agrada molt. De fet, és el que... Jo crec que és gràcies a algun d'aquests vídeos que he fet que igual m'ha començat a seguir com un més boom de gent que llavors dius, Dios, ¿por qué? Saps? Perquè jo no és el tipus de contingut que a mi m'agradi fer exclusivament això. I la gent té molt de... La gent quan fa un tipus de contingut a xarxes, generalment fa aquell tipus de contingut a xarxes. I tu segueixes en aquell que fa uns dibuixos, no? Tu t'esperes que sempre faci dibuixos, però és que jo... Hi ha tantes coses que pues, ara faig això i demà una altra cosa, i és un poc eclèctic, però que s'adaptin.
0: I que és el que has rebut hate per aquest tipus de vídeos?
4: Per els vídeos d'alemany, sí.
0: De les alemanes, de l'Alemanya, sí. Perquè te poses una perruca, si no...
4: No
0: te poses perruca.
4: No, jo normalment no
0: surt. Ho fas tan bé que jo t'imagino, ara te visualitzava.
4: M'he posat perruques per fer altres coses, en altres moments sí.
0: D'acord.
4: Però en aquests no, generalment.
0: I què t'han dit, els alemanys?
4: Bueno, els alemanys, com que és un tòpic i se diu que el seu idioma de per si ja són agressius, pues, s'ho prenen especialment malament. Ara jo ho vaig fer perquè era a Alemanya i me va pillar per allà. Saps?
0: Ah,
4: però això no ho pots explicar perquè no t'entenen, no ho entenen. Saps?
0: Clar.
4: Sí, molt amenaces fortes vaig rebre.
1: Sí, eh?
4: De fet, és que ho vaig deixar de fer fins que un dia vaig dir, jo, si algú se pot cagar amb els alemanys.
0: Sí, no, clarament. Vull dir, de connectar de qualque manera i doncs és Aggressive Lessons, si per bé o per mal. Escolta, i parlant de el contingut que et vols fer tu com a artista, que és el que t'agradaria, perquè clar, avui en dia és molt fàcil encorsetar qualcú a un tipus de contingut. Tu has dit que precisament és el que no volies, que encorsetar de les Aggressive Lessons, pues, dir qualque cosa. Què és el que t'agradaria... quina art t'agradaria que te relacionessin? Perquè tu també has fet música, teatre...
4: amb quina art? O, però xerrant de xarxes, dius? O xerrant de...
0: Si és per xarxes...
4: Si algú dius, que fan aclarar que... Ingol, que t'agradaria... Sí. Si és per xarxes, ara mateix no ho sé, perquè estic molt cansada de les xarxes. No de dur-les i tal, sinó és que m'avorreixen, però... Però d'una manera, i les mir per mirar idees de decoració darrerament, saps? I me passen vídeos també de xorrades i em fa molta gràcia les xorrades que s'inventa la gent, però jo no vull ser més renou en aquell... saps? Jo no vull estar dedicant la meva vida a fer això. També perquè faig feina d'algo relacionat amb art i cremar tota la meva creativitat fent reels de minut i mig fent xorrades quan hi ha tot el món que ho fa. Vull dir, perquè abans la gent no feia tant de vídeos i tant de... No? Tens la sensació de que ara mateix qualsevol persona... qualsevol persona se posa a fer com a xorrades per Instagram. I abans, a la millor no se feia tant. I jo feia xorrades per Instagram. Ara mateix és com, jo no vull aportar més xorrades a Instagram. Tinc una crisi amb aquest tema ara mateix. Però també, com que faig feina d'això, pues no sé com fer servir les xarxes darrerament.
1: Home, també és un altaveu. De qualque manera, també te pot ajudar a donar-te visibilitat, etc.
4: Sí, jo no. Això ho tenc claríssim.
1: De fet, ara, enguany, has tingut molt d'èxit a Televisió Espanyola, concretament en el programa de l'humorista Enar Álvarez, que el Cielo con ella, que has tingut una secció. Amén, com és aquesta experiència de la televisió pública, Televisió Espanyola? Com ha estat?
4: Guapíssima. Molt estressant, també, però guapíssima. Suposo que la tele té uns tempos molt frenètics i com que a part estava girant a full amb l'espectacle per Espanya i fent altres coses, també, he anat... M'ha passat molt bé, ha estat molt guai, però en el final, ja cap en el final, que he estat un any i mig fent això, ha estat com, dius, necessit com aturar, però perquè notava que tenia el cervell fregit.
1: Però de què? De pensar? Sí.
4: De pensar. Jo tots els guions els feia jo.
0: Sí, perquè com funciona? Primer de tot, quan t'arribes a proposta de fer feina en Nenar, que vull dir, dic Nenar perquè és a nivell estatal, és molt reconeguda, vull dir, sí. Fins i tot referent feminista. Com t'arribes a oferta?
4: Me van... una de les lotes de producció, una Isis, havia vengut a veure l'espectacle. La seva exparella, que és guionista de TV3 i tal, l'havia vist i li va agradar molt, li va dir tens que venir a veure aquesta tipa.
0: Ostres.
4: I una de les de producció del programa m'han fet un càsting. M'han fet un càsting, se va quedar la cosa allà com a... Bueno, ja veremos si te podemos meter i tal. I se que duia tres mesos el programa i ja se podrien arriscar una mica més a fitxar algú un poc més underground, pues li m'han ficat. I, joder, m'han estimat molt, molt de mesos.
0: Sí?
4: Sí.
0: Tu ets underground?
4: Jo m'hi considero.
0: Sí, eh?
4: Sí.
0: Què vols dir? Com ho definiries?
4: Que no som mainstream.
0: No, perquè, de fet, programes com els de Nenar Álvarez, a Cielo con ella, has fet coses que també s'han fet virals i no eren les Aggressive Lessons, per sort. Com, per exemple, aquesta cançó que no té res de mainstream, que se diu Tengo el pelo graso, es diu pelo graso, i diu Tengo el pelo graso y si este no es tu caso, guárdate tu opinión. Poca broma, perquè, clara, has escrit articles en el suplement del País, o ese moda, sobre aquesta qüestió. No són bromes. I aquesta cançó sona així.

0: no és tu caso, m'encanta, claro. Jo quan va sortir la cantava, tengo el pelo graso.
1: Tu el tens, greixós?
0: Sí, m'adura poc. Sí. Dos dies. Bueno, acaba sí, molt. Allò, vosaltres?
2: És que jo crec que la base és que veus.
0: Una bona mele, no? Mm.
2: Si tu te'l fas una cada dia, tenc, no ho sé, t'encantes.
1: Acabes d'escoltar la cançó, no l'has escoltat, la lletra, no l'has escoltat. Tu tens els cabells graciosos o no?
0: Sí. Digues que no, sí, que no els tens. Sí.
2: Però,
0: no
2: clar, si te'l fas... Mai, però no, però us vull resoldre aquest dubte. Si te'l fas nets cada dia, d'acord? És més fàcil que siguin greixosos o no?
1: Te'ls has de rentar, no els has de deixar que estiguin bruts, això està clar. Eh? En plan, pots estirar-ho, però jo he fet experiments.
2: Entenem.
1: Jo he fet experiments, i això és d'una de les coses que xerrava en el país. Jo he fet experiments, durant el confinament vaig fer experiments, perquè no m'havia de veure ningú. I vaig estirar.
0: La consciència.
1: Jo estirava, però veurement si allò realment deixava de ser greixós en qualque moment. No se pot viure. Uh-huh. Sí, no se puede.
0: És a dir, és un mite d'això, que si te'l deixes de fer net, després...
1: Sí, no, rentar-te'l massa, en tampoc. Plan massa, deixant massa poc temps, crec que també no ajuda, ¿vale? Però en el moment que està brut, caris, se renta sí. I ja està, t'ho dirà qualsevol
0: persona.
1: Bé,
0: tu vas fer una cançó perquè tu consideraves que tens els cabells greixosos, és així?
1: Bueno, sobretot perquè estic cansada de ser gent que no té els cabells greixosos i te diuen que els tens greixosos perquè te'ls rentes massa. Bueno, el dia que tu tingues el pelo graso, ja opinaràs.
0: Clar que sí. I va, escriure la lletra tu. Estic enfadada, tengo el pelo graso.
1: Bueno, aquesta cançó forma part de Paloma de Parque i entra dins un procés creatiu d'un parell de mesos. I un dia, pues, no sé, vaig començar a escriure i la cançó se va anar polint.
0: Com? Què expliques a Paloma de Parque? Claro.
1: Moltes coses. Moltes coses. Cert de traumes propis, de traumes, coses de la societat, coses que mos pesen així com a, com a generació, o un munt de coses. El que passa és que pues, les ficcions una mica, em faig molt de personatges. Jo m'ho passo molt bé.
0: Diries que és humor negre?
1: N'hi ha un poc. N'hi ha un poquet. Sí, supos que sí.
0: Perquè tu dius que realment els coloms, per això se diu Paloma de Parque, són, sempre s'ha dit que són les rates del cel. Llavors expliques que, segons he pogut llegir, tu ara m'ho diràs, que es, de la foscor, de tot allò brut, se pot treure l'humor.
1: De les coses xungues que mos passen, evidentment. L'espectacle faig una breu reflexió també de dir que en aquell moment, quan ho vaig fer, estava en un moment bastant tranquil i crec que quan estic en un moment tranquil faig menys comèdia.
0: Sí, eh?
1: Estic guai, t'han
0: de passar coses dolentes. Diuen que els artistes et va bé que t'hi posin les gràcies per escriure cançons tristes,
1: supos que,
0: però resulta que també funciona en l'humor.
1: Però supos que per això també... Jo perquè estic tendesc a crear una mica des de coses que me passen a mi, passen al meu entorn i coses del dia a dia, no? I tampoc vull entrar en temes d'estar fent, jo què sé, crítica política tot el dia i tal, perquè evidentment coses dolentes passen constantment i ara més que mai, no?
2: Quina emoció és la que te fa fer el millor humor o tenir les millors idees?
1: Quina emoció? Uau, no
2: o quin sentiment? De ràbi, per ventura, s'angoixa, la tristesa?
1: No...
0: L'alegria.
1: No sabria què dir-vos. Jo quan me posa a crear alguna cosa i ja penso de manera creativa, jo ja no estic menjada per cap emoció. Ja ho he surat, diguéssim. Quan ho controlo, ho puc treballar, diria. Si des de la ràbia, per exemple, no som capaç de fer-ho.
0: No és terapèutic, llavors.
1: No.
0: És posterior.
1: No, jo ja he, jo què sé, però són coses... Vull dir, per exemple, no? Si te passa una cosa molt xunga en sa família, que és horrible, però que després, a mesura que passes temps, tu la comptes i tu mateixa t'aixapes de sa situació ridícula que se va a viure o xunga, bueno, és tiempo. Dolor i tiempo.
0: Sí. Per cert, Paloma de Parque, gires per tot Espanya, vull dir, ara tens dates a València, a Bilbao, a Madrid... Què te diu la gent de la península? Vull dir, creus que ho perceben diferent? No sé si inclous algun tret d'identitat, que siguis mallorquina dins el show.
1: No gaire. Hi ha una part de l'espectacle, per exemple, que el faig en català, però no... No, igual els deu fer gràcies. Per exemple, abans d'ahir era a Teruel, un poble que se diu Luco de Giloca,
0: wow,
1: que no sabia ni on era ni que era Espanya vaciada total. Uh-huh. Enmig del desert hi havia un poble i allí i va ser dels bolos més guapos que he fet.
0: Sí?
1: I la gent me coneixia. O sigui, bastant, hi havia com 500 persones allà.
0: Wow.
1: Tot el poble estava clar, allà i quatre persones també de pobles veïnats i tal, però sí, sabien qui era. Bàsicament
0: bueno,
1: perquè coneixen algunes cançons i tal.
0: Clar, tengo el pelo graso.
1: I els agrada. O sigui, hi ha públics millors i públics pitjors. Se sol dir que el públic mallorquí per la comèdia, jo m'havia sentit dir que era com molt dur i jo aquí me sent molt a casa, per lo, norm, per lo general. Uh-huh. Diria que el públic més heavy a lo millor de vegades és de Barcelona. Uh-huh. És més sec. Per a la resta del món... Riquela.
0: Molt bé. Per cert, Paloma de Parque, dia 7 de novembre.
1: És el darrer bolo que faig a Palma.
0: A Palma.
1: De moment, perquè ja ho he fet tantes vegades que ja no sé, vull dir, ho he fet mil. I és el bolo número 100. O sigui que, sí, possiblement és el darrer bolo que faig a Palma i el fem a Sona Mà, que ja no sé, faré algo gros.
0: Serà gros, jo compraré entrades, idò. 7 de novembre, a Palma, si tinguessis un colom, no li has posat mai nom a un colom?
1: La veritat és que no.
0: No.
1: Me costa molt posar noms en els animals. És raríssim. Tinc dos mojos i sempre vaig trigar mesos a posar-li noms. Mesos.
0: I ara que no m'ho n'hi do?
1: Una se diu Sati, però que els dos tenen com a 25 noms.
0: No casa, no casa... Sí, jo li de moix.
3: Sí. Quan... Que nostre també se moixa.
1: Sí, com a 30 noms.
0: Sí. Escolta, Clara, si tu passes bé, queda una estona i ara jugarem una mica.
1: Vinga.
0: En tu.
1: Perfecte.
4: Plana internacional.
0: Però abans, plana internacional, perquè a les costes del sud d'Anglaterra els investigadors han detectat un augment excepcional de la població, no de coloms, sinó de pops. De fet, asseguren que és la major proliferació registrada a la zona en almenys 75 anys.
3: I aquest augment ja està tenint conseqüències. També ha augmentat el número de dofins a la zona perquè aquests animals s'alimenten principalment de calamars, sèpies i pops.
2: Però l'augment de pops també està deixant imatges curioses. Un voluntari ha fotografiat, parau atenció, un pop muntat damunt el llom d'un dofí, una interacció que els investigadors consideren poc habitual.
3: Segons el científic, aquest fet és quasi més estrany com veure un ciutadell en les festes de Gràcia de Maó.
5: Què és el que no hem de fer, mallorquins, a festes de Sant Joan de Ciutadella?
6: Venir.
0: Més notícies. A la Clara li ha fet gràcia. Un vol d'American Airlines que anava de Dallas a Newark ha hagut de fer un aterratge d'emergència a Baltimore després que un passatger es posés violent durant el trajecte.
3: L'home va començar a colpejar altres passatgers i també va intentar mossegar els que van intervenir.
2: Entre tres passatgers van aconseguir reduir-lo. Primer li van fermar les mans amb brides de plàstic i quan continuava resistint-se i intentant aixecar-se, el van fermar al seient amb cinta americana.
3: Perquè si una cosa no li falta a American Airlines és cinta americana.
7: No em perdis humor. No em perdis humor.
0: Un centenar de pallassos professionals han sortit al carrer del Mariana, al Brasil, a motiu de la trobada internacional de pallassos.
3: L'esdeveniment reuneix artistes de circ i aficionats, tots amb disfresses de colors i maquillatge, que actuen pels carrers del centre històric de la ciutat.
2: L'objectiu és mantenir viva la tradició del circ, donar visibilitat als artistes de la regió i apropar aquest món a les generacions més joves.
3: Així o així, els recomanem anar un vespre d'estiu a Cala Ratjada. Segur que allà en trobaran encara més.
8: Es muy aburrido.
0: ¿Sí?

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
5: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
5: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
5: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
6: Ja me toca, ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
5: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
6: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel,
7: tinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, en la companyia d'Anna Clara Ingold. Clara, t'ho estàs passant bé, nosaltres?
1: Amb la meva companyia.
0: Sí.
1: Molt, m'ho estic passant molt bé.
2: Sí.
0: Idò, vinga, perquè ara t'ho passaràs encara millor. Jugarem una estona.
3: Molt bé, doncs avui la cosa ha anat a coloms, com hem pogut veure. Mm-hmm. Per tant, farem un test per saber quina raça de colom autòctona de les Balears ets.
1: N'hi ha moltes de races
0: no
1: de colons autòctons.
3: N'hi ha sis. Sis races de colons.
0: Jo pensadament n'hi havia uns.
3: Idò, no, n'hi ha molts.
1: Els tudons entren dins el món dels coloms. O les tortures.
3: No, aquí no hi surt.
1: O sigui, només coloms, eh?
0: Interessant.
3: Només coloms.
0: Jordi, no te feia expert en colombofòbia.
3: És que aquí si som experts un poc en tot.
0: Colombofília.
3: Colombofília.
1: Colombo.
4: Podràs fer un bonus track en el Paloma de Parque, si entra. L'altre dia vaig anar a la ràdio i van explicar que hi havia 7 tipus de coloms, 7 races, perdoneu. Bé, Jordi.
3: Bé, doncs te farem un test de personalitat i al final te sortirà la raça de colom que més te representa.
1: Vinga.
3: I doncs la primera pregunta és: arribes a una festa i no coneixes a ningú. Què fas? A. Vas a la barra i comences a xerrar amb qui sigui, ja trobaràs a qualcú amb qui està. B. Passes una estona observant a veure com està la cosa i després ja interactuarem. O C. Si ningú me xerra millor, jo he vingut a fer la meva i jo aquí ho passaré beníssim.
1: No hi ha l'opció de me fic dins el banyo. No,
3: justament...
1: vaig a la barra i me prenc algo i ja pues, que passi el que hagi de passar, suposo.
3: Perfecte. Segona pregunta. Un amic te diu, típic missatge, hem de xerrar. Què penses? Perfecte, que ha passat que m'ho conti ja i ja està. Bé, Déu meu, què he fet? Que li ha molestat quan ha començat tot això? O sé, mira, si és important ja m'ho dirà, que jo estic a altres coses.
1: Bueno, la primera era perfecta, que de mig xerrem.
3: Sí.
1: Aquesta.
3: Sí. Perfecte.
0: De moment, majoria de A, oi?
3: Majoria de A. Tens
0: A.
3: Una hora baixa lliure i no tens pla. Què t'estimes més? Escriure a un parell d'amics o a gent coneguda i dius, què feis? Bé, quedes tranquil·lament a casa i que ho deixes en pau, o sortir sense rumb, sense ser, i veure bé què passa.
1: Això es depèn del dia i descansament que arrossegui. Ara mateix som sa B.
3: Fantàstic.
0: Quedes tranquil·lament a casa,
1: sí,
0: i gaudeixes de la teva pau.
1: Ara som així.
3: Molt bé, la següent. Te conviden un pla que no t'acaba de fer ganes. Què fas? A. Hi vas igualment, perquè pots tocar acabes passant bé. B. Comences a donar-hi voltes. Qui hi va? Què farem? A quina hora? Val la pena o no? O C. Dius que no directament i fas una altra cosa.
1: A.
3: A. Molt bé.
1: Som de pitjar-me un poc.
3: I la darrera, en el grup d'amics, quin rol diries que te quadra més? A, és que manté el grup unit i sap un poc que fa tothom i està pendent i és que sempre diu de quedar. B, és que té les opinions molt clares i sempre xerra i sempre les està compartint amb tothom. O C, és que a vegades bé, apareix, després desapareix una temporada, després torna i tal.
1: Se C, supos. Per feina i tal, que sí, se sé.
3: Molt bé. I doncs ja ho tenim.
0: Vinga, Jordi,
4: tenim veredicte.
0: Quina raça de colom balear és na Clara Ingold?
1: Aquesta informació és important.
3: És important, sí, sí. Perquè na Clara Ingold és sa pinta.
0: Sa pinta.
3: Una raça que destaca per tenir un caràcter despert i alegre.
0: Oh, mira.
3: I gaudeix del vol en grup. I sempre té una actitud molt dòcil.
1: Ostres,
0: clar, aquí t'hagués dit que series, sí, una pinta. Saber això és quasi més important que saber el teu horòscop, que ja has dit.
1: Jo ara em posaré a llegir sobre les pintes, eh?
0: Sí.
1: I de quin color són, ho has vist, això?
3: No,
4: clar, quin color és la pinta, perquè si és típic colom que sempre ven per mig de ciutat...
0: Ara mateix ho soc.
4: O si és un colomí... No ho sé. Cerca el meu, exacte.
0: Pinta colom, és de color marró i té les ales de color blanc tacada, sovint.
1: L'havia imaginat així, un poc.
0: Mira quina curiositat, no és estípic negre, és marró i sovint té taques blanques a les ales.
1: Per què penseu que els coloms que s'han quedat a Palma, la gran majoria són grisos? Perquè si fossin blanquets i marronons i tal, a lo millor la gent els agradaria més, no? Mm.
0: Jo crec que perquè se volen camuflar amb ses...
1: Amb s'asfalt.
0: Sí, exacte.
1: Supervivència.
0: Per paravies i esfum i aquestes coses. Clar, a partir d'ara m'agradaran una mica més els coloms, gràcies
1: Espero
0: a tu.
1: Sí.
0: Paloma de Parque, 17 de novembre, a Palma, quan preus les entrades, val molt la pena. Clara, gràcies per haver vengut.
1: A vosaltres.
0: Així ho xiuetjant, nosaltres.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Fins aviat.
1: Nos veiem aviat.

0: IB3 Ràdio és esport.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres.

0: Sant Joan, estes que fan el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa, fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el fabioler havia d'anar a demanar permís i va de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Des de la banqueta.

0: Quim Orvigil, a de la banqueta, és en Marta Sanfas. Marta Sanfas, benvinguda, xiu, xiu.
1: Com estàu? Bon dia.
0: Marta Sanfas.
1: Com estàu? Ho com han començat avui, eh? Amb una dona empoderada, en avions. Pujo, pujo, pujo, Miqui.
0: Dali, sabes. Perdona, podem fer un incís
1: molt ràpid? Sí,
0: ara mateix, no deixeu de mirar Ivetres Televisió, si ho teniu sintonitzat, mentrestant mos escolteu a mut, però és que per TV3-3-4, la televisió catalana, està sortint en Sebastià, gegant de lloseta, per mort del seu físic, també implantat. Una notícia que vàrem descobrir aquí a Xiu-Xiu.
1: Ho vaig sentir a casa, justament.
0: I tot gràcies a un reportatge d'en Jordi Suárez.
2: Exacte.
0: Jordi, estàs content que sortiràs per la televisió catalana?
2: De moment no ha sortit.
0: De moment només ha sortit en Sebastià.
3: I veiem els comentaristes que no diuen res.
0: Que estan xerrant des físic d'en Sebastià, d'en
2: Jordi.
0: Ara surt en Jordi Suárez. El nostre vídeo surt per la televisió catalana.
1: Molt bé.
0: Som famosos.
3: A Xiu-Xiu, allà té la menció.
0: Sí, sí, està sortint Xiu-Xiu ara mateix.
3: Ivetres Ràdio.
0: Per Trescat.
1: Quin èxit, molt bé.
0: Quin privilegi. Jordi, tant teatre.
1: Molt viral.
2: En teatre quan ja sortia. Està super,
1: està super.
3: Un gegant molt sapat. No li cal apuntar-se al gimnàs després de les vacances.
0: Aquest
3: era rètol.
0: Els catalans m'ho escopien. Només direm això.
1: De veres, sou una inspiració, sou una inspiració. Around the World, com de Beyoncé, aquesta cançó que xerra d'elles, Around the World Girls. I avui ens ha la secció amb aquesta cançó perquè xerram d'elles. M'ha quedat així, eh? No ho he cercat, m'ha quedat així. Però abans de tot, com sempre, companys, esteu preparats per aquesta classificació que ja té una jornada viscuda i anem per la segona, ja hi ha una puntuació, ja hi ha una persona que ocupa la part més baixa
0: guanya,
1: de la classificació. Guanya en Xavi en 10 punts, tu en tens 0. Recordem els oients, això és un repàs per saber que heu fet d'esport la setmana passada i per fomentar la vida saludable aquí a Xiu-Xiu. Va, anem a sumar punts, eh? Vull sumar punts, jo entenc per sumar, però anem en sort amb els que vàrem començar la setmana passada. Passada, Nines, amb una fredolera de 0 punts. Avui tens l'oportunitat de contar-nos què vas fer la setmana passada, quant d'esport vas fer, quina puntuació te mereixes.
0: Jo som 2 dies de gimnàs.
1: Idò, ostres. Xavi, Jordi, 3 i 3, no?
0: 6 punts.
1: 6 punts per Nines, se situen 6 puntets en aquesta classificació. En Xavi Oliver, que va començar fort, deu puntar-los.
3: Sí, vaig a fer volei per 3 dies de gimnàs.
1: Tres? És que, tio, és que si vas de 3 en 3...
3: Però és que és la rutina que tinc.
1: Estic picadíssim. És que ara, clar, és que, jolín, jo aniré 2 i ara amb en Xavi ho pas fatal, t'ho juro. Perquè som molt competitius.
3: Jo també.
1: Tu també.
3: Però tu me guanyes i jo et fan molt més fort que jo.
1: No, ja ho veuràs. Bé, Xavi...
0: Us estan enfadant, aquestes, eh?
1: No hem de sumar 9 punts més, o sigui, deixa'm el bolígraf, per favor. 9 punts més, en Xavi se posa en de 9.
0: Una cosa, jo no me crec res del que diu en Xavi.
1: No, varen dir que confiaríem en sa
0: persona. Ell també, és molt competitiu, té...
3: Un bro, un bíceps, espectacular.
1: Jordi, 3 puntets. T'he de dir, com ho varen dir una persona que va escoltar la secció, que vaig ser injust en tu, que 3 dies de caminada d'estant de viatge eren més de 3 punts.
2: Ja ho trob, també.
1: Però
2: bé,
1: no vas demanar el bar, no vas demanar la revisió i així ha quedat.
2: Ja arriba tard.
1: I ara...
0: El públic t'ha fet, Jordi.
2: Ha estat una setmana difícil d'adaptació en aquest nou horari de menys un.
1: Has fet 0.
2: O sigui, 0, no?
1: Sí, entonces me fa pena restar-te un punt. No, te'l deixarem per aquesta cosa de que m'han dit que van ser injustos. D'acord, deixarem
3: estar. Exacte.
1: Jo he tornat al gimnàs, he anat 2 dies la setmana passada, per tant, 6 punts més, en els 2 que tenia en queden 8, i ja està.
0: I aquest moré de pell que passeges?
1: He anat a la platja.
3: Ha fet padel surf.
1: No, bé, vaig fer... Mira, m'ho sumaré un punt més. Ahir vaig anar a l'escargol, que caminant des del far de les salines en escargol és 35 minuts, nada.

0: tornada és una hora de caminar.
1: Impressionant.
0: De baix al sol, en sa gelera, sa senaia... Vinga, me sumo un punt més, au, perquè sí. Nou, així que t'adeu, Xavi. Va, fomentam esport i salut des de la banqueta xiu-xiu. Ja tenim la classificació actualitzada. I anem a cercar 100 MVP de la setmana.
1: MVP.
0: MVP. MVP. I és un nom propi. I aquesta setmana no és una victòria, no és un gol, no és un fet esportiu com a tal, és una idea que ha tingut la reina, que és n'Alexia Putellas. N'Alexia, que ha decidit que el futbol femení, si no arriba tothom perquè les televisions no hi aposten, ella mateixa hi apostarà i posa l'altaveu, en aquest cas des d'Anglaterra. Recordant que n'Alexia juga en el London City després de deixar el Barça, comparteix equip amb Lucía Corrales, una de les nostres, una mallorquina, i que han fet un equiparro al London City amb una presidenta d'aquest club que és únic, que no té secció masculina i que ho estan fent molt bé, i cerca major visibilitat encara en Alexia. I què ha fet? I ha creat un canal.
1: Mira.
0: Eleven TV by Alexia. Ella juga molt en sa marca Eleven. Això ha fet Alexia, un canal de YouTube que ha fet, ha adquirit els drets televisius de sa Women's Super League, que és la lliga anglesa de futbol femení, ha adquirit els drets per en exclusiva fer sa retransmissió a Espanya, en cada jornada narrada en castellà. S'ha ajuntat amb Mundo Maldini, que és un canal de YouTube amb Maldini, tot sabeu qui és, però és un esportiu molt conegut. I ja van encetar divendres en la primera jornada de la lliga anglesa amb el London City, que va jugar contra el Manchester United, i ja se va retransmetre el partit en directe, gratuït, a YouTube, i va tenir un total de 60.000 visualitzacions, molta gent mirant aquest primer partit, una comentarista mallorquina també, que era na Virginia Torrecilla, ja retirada, fent els comentaris, una narradora com es dirà Tí Vidal, una que considero companya, no? Perquè m'agrada saber que hi ha moltes dones també que narren,
1: i ostres,
0: m'apareix una molt bona idea dir, mira, faré una inversió en aquest sentit, en que la lliga anglesa arribi, en aquest cas també a Espanya, que es pugui veure la cara mateixa, la millor lliga femenina de futbol. És una llàstima dir-ho, perquè ens agradaria més que toques més aquí, que talents com,
1: bé, també
0: com són. Mariona, que juga a l'Arsenal, podran veure el partit de na Mariona en aquest canal, na Lucía, que juga al London City,
1: també
0: i se va fer amb aquest partit.
1: Que està molt bé que inverteixi els seus dobbers, que està guanyant.
0: Amb l'esforç que ha fet per ser bona en el futbol. La
1: retroalimentació de futbol femení.
0: Exacte, per el gran abandó que ha tingut tant d'anys, no? Exacte. Per tant, m'apareix superbona idea, m'apareix que segueix sent la reina per tot on va i amb tot el que fa. M'agrada molt l'Alexia. I res, aquest debut que va acabar en 2-1, victòria de London City, això és el de més, lo important és això, que bé, una passeta més per poder seguir l'esport femení, ja més enllà del futbol, que també està agafant més força, però ens agrada que la dona esportista també cada vegada estigui amb més igualtat de condicions en tots els sentits. Sentim aquesta cançó mundialista, ja sé que esteu cansats, però... Que vale, como tú sabes, como tú sabes. El mundial ja està.
1: Ja està embafat
0: el mundial.
1: Més que caducat.
0: Però avui comença director de la casa d'Aníbal Jacobà, perdó, però... Aquí comença la meva campanya per anar en el Mundial de Brasil 2027.
1: Avui donar matxurs a una campanya...
0: Sí. En Juanga no fa campanya, fa una Eurovisió i no sé què...
1: Electro
0: latino.
1: No, una campanya electoperiodística.
0: Sí.
1: Perquè na Marta Sampas se'n vagi en el Mundial de Futbol del Brasil l'any que ve...
0: A cobrir... No sé, la final segur... Perquè confiar
1: és igual,
0: arribarà.
1: A cobrir el que faci
0: quatre, si
1: les jugadores espanyoles.
0: Si tot va bé, hi haurà quatre mallorquines en aquest Mundial.
1: I do, ha de ser imprescindible la cobertura d'IV3.
2: Que te'n vagis amb IV3.
0: Exacte, sí, a fer feina, regalar, vull dir...
1: Jo venc...
0: A fer feina, que la gent anarràs partint, anar bé, és la motxilla.
1: Jo venc de secretària teva.
0: No, podem fer xarxes, també troc que se podria fer un seguiment de xarxes aquella setmana que hi vagi, per exemple, dues setmanes, el que vulgueu, no...
2: I el que dius te facis vídeos.
0: Exacte. Per exemple, les xarxes. Sí, no, va, seriosament.
1: Quedar tu aquí al volant.
0: També, sí, home, sí. Ja agafa també. També ara que sé que és competitiu, més que més. Vol llevar-te el lloc. No, però és veritat que 2023, recordem, Espanya és vigent campiona del món en futbol femení també. I bé, que és l'única vegada en la història que passa que les seleccions tant masculina com femenina siguin les vigents campiones. I defensaran l'estrella a Brasil 2027, com dèiem, la possibilitat, si tot va bé, no se lesiona i tot va bé, i seran les quatre mallorquines, de Mariona, que el Dante i el padre Jarro de Lucía Corrales i el nostre fill il·lustre Xiu-Xiu, que ja feia temps que no xerrant d'ell. Que te coi?
1: Que te pregonera.
0: Que te pregonera. Que te pregonera. Bé, dona, que te nostre, dimecres la van telefonar perquè ha començat ja a ser lliga amb el Barça i la van telefonar a Esports 3, el programa d'una a dues cada dia aquí a Vetres Ràdio.
1: D'una a dues,
0: perdó. I li van fer una entrevisteta i jo no vaig deixar passar l'oportunitat.
1: Ai, ai, tenim missatge d'en Catacoll per nosaltres?
0: No, no és per vosaltres, és per Ivetra, senyora, però primer, sí, escolta, no?
3: Venga. I aquest Mundial que n'estarem ben pendents, jo també és perquè sigueu quatre, perquè si sou quatre segurament hi haurà més força, però jo aniré a cobrir-ho, ja ho sé.
4: Serà l'enviada especial d'IV3, s'està postulant, i de quina manera, dus un any ja lluitant per aquest tema, Marta, mare de Déu.
5: Ja escriuré una carta, IV3.
0: Gràcies, Cata, gràcies pel teu suport. Serà important. Per si no ho heu sentit, deixa'm, Cata.
5: Ja escriuré una carta, IV3.
0: Una altra vegada.
1: Jo escriuré
0: ja escriuré una carta, Ivetra.
2: Escolta,
0: en bucle, Miqui,
2: dali.
0: Farem una cosa.
5: Ja escriuré una carta, Ivetra.
0: Ja escriuré una carta,
5: Ivetra.
0: Ah, així m'agrada.
2: Home, si arriba una carta a Ivetra Ràdio. Dona Catacoll, demanant que la Marta se'n vagi. Jo crec que no se pot negar.
0: És que, per favor, jo, Catacoll, millor porter del món, vull que la Marta se'n faci la cobertura del Mundial Femení.
1: Del meu Mundial, perquè serà el Mundial de Nacata.
0: Ai, tant. Res, i així en començam, però és que potent, no?
1: No.
0: En sa portera, que se va proclamar campiona del món del 23,
1: jo tinc molt bones intuïcions amb aquesta campanya teva.
0: Anirà bé. Queda molt, juny de 2027, però
1: no.
0: Que tenen aquestes entrevistes.
1: No queda
0: que
1: res, que Marta, tant, per favor.
0: És any competitiu que ja han encetat en sa lliga i bé... Estaria molt bé. Anem amb la derrota de la setmana.
1: Ui, avui la derrota.
0: La derrota.
1: Per qui és?
0: Per qui és? És per una selecció, però m'agrada això de fer també relacionar amb el directe ara mateix. I també xerram de dones, ho he dit en el principi de la secció, que avui venien tot carregadet d'esport femení. Selecció espanyola de bàsquet. S'està preparant per jugar, per això també femení i molt mundialista m'està quedant avui la secció. S'està jugant la classificació pel Mundial de Bàsquet Femení amb dues jugadores balears, Alba Torrens mallorquina i Elena Puelló, també mallorquina, que juguen amb Espanya. I va acabar passar, que van començar beníssim guanyant les anfitriona a Alemanya. Espanya ja arribava com una de les favorites i se va desfer d'Alemanya en el seu debut, 83-53, amb 30 punts de diferència. I de sobte, el segon partit jugava contra la selecció de Mali, que se suposa que era fluixeta, que Mali no havia de, havia de ser per aquest 30 punts de diferència contra Alemanya, perfectament contra Mali. Però, sorprenentment, va perdre Espanya contra Mali, 82-73. Clar, què passa? Què ha fet això, aquesta derrota? Que s'estigui jugant ara mateix, en aquesta hora, Espanya, la classificació postmundial, en Alba Torrens i en Elena Puelló mallorquines, contra el Japó. De moment guanyen en el descans, s'han jugat els dos primers quarts, 36-39. Si guanya el Japó i Alemanya guanya Mali, l'altre partit que hi ha, acabarà primera de grup i passarà ja a quarts de final del Mundial, ja jugarà directament als quarts de final. Si Espanya guanya Japó en aquest partit que està en joc i Mali guanya Alemanya, quedarà segona. El tema és que si perd i Alemanya guanya a Mali, Espanya diu adéu en el Mundial. Vull dir, se'l van jugar molt contra una selecció. I què vull dir amb això? Que en l'esport també de vegades, no? Jo crec que de vegades passa que se relaxen i contra seleccions, que no sé si això, Xavi, tu que has jugat a tennis, passava, o altres esports, que quan jugues amb un que tu saps que és molt millor i que a priori és que t'ha de guanyar, jugues molt més relaxat.
2: Sí, i a vegades jugues molt millor.
0: Perquè no tens res a perdre i vas super relaxat. I com,
1: sense pressió, no?
0: Sí, i de sobte fas el millor partit i l'altre comença a anar malament. Doncs un poc això va passar. Lo curiós és que en aquesta selecció de Mali hi ha dues jugadores que podrem veure a Son Moix aquesta temporada perquè juguen en l'Azul Marino, que recordam, això també és un èxit que de ben segur vaig contar en el seu moment aquí, l'Azul Marino Mallorca jugarà a la màxima categoria del bàsquet.
1: Sí, ho vàrem comentar.
0: I tenim moltes ganes de que comenci el primer cap de setmana d'octubre, en Alba Torrens, de Maria Espanya, que també va venir aquí, me la van passar molt ben vella, us en recordeu? I estan a punt ja de començar.
1: Que, de fet, han quedat per anar un partit tu i jo.
0: Sí, és vera, i mira, veuríem en Sika Kone i en Alima Dembélé, que són jugadores de l'Azul Marino i que juguen en Mali, I mira, que estan fent, de moment, un bon paper en el Mundial, perquè se van desfer d'Espanya, que ara, en aquesta hora, ja s'està jugant aquesta classificació. És la derrota de la setmana, perquè va ser cridanera, i en el final demostra un poc això, no? Que l'esport no hi ha un guanyador clar fins que no se juga i acaba el partit.
6: Mira, és Copa del Rei, de vegades l'equip de tercera que han guanyat, sí. Equip de primera... També és molt habitual, bé, per altres qüestions, però també se veu.
0: Sí, és vera que precisament és per cosa, per grada, la sí. Copa del Rei, per aquest motiu. Va, anem amb un test.
1: Vinga, mos posaràs a prova avui també?
0: Sí, i ja també els tests m'agrada que serveixin per conèixer, per assabentar-nos de coses, i avui parlant d'audiències i de com evoluciona també el seguiment, per el que hem comentat d'en Alexia, que ha estat sent MVP d'aquesta setmana des de la banqueta, pel fet de fomentar, no?, que l'esport femení se pugui veure en obert, ja que no ho fan les grans televisions. I bé, en aquest test parlarem de xifres que bé, que conviden a l'esperança i que han estat, ja han quedat per si història, no?, del tema d'audiències, de visualitzacions de partits. Anem a la primera pregunta. Quants espectadors creus que va tenir la final del Mundial Femení en 2023 entre Espanya i Anglaterra, que va guanyar, recordem, Espanya? 3 milions, 5,6 o més de 8 milions? Clar, és que...
2: Més de 8.
6: 5,6.
0: I no és?
1: Jo sé més alto.
0: I doncs, sí, més de 8 milions per un 65% de quota. Vull dir, també ja va ser un abans i un després un poc aquest Mundial, per com se va preparar, per com se va tractar en els mitjans i per com se li va donar cobertura, que després...
1: Sí, sí, exacte, sí. Hi ha resultats.
0: Exacte.
1: Quina no, està... és perquè no se miri, és perquè no se posa.
0: Sí, jo sempre dic que s'interessa, se genera.
1: Exacte.
0: No? Si tu vas xerrant sempre d'alguna cosa, pot ser que guanyis adeptes que ho volen saber després, no? Volen seguir el capítol següent. Quin ha estat l'esdeveniment esportiu femení més vist de la història de la televisió nacional? La final del Eurobàsquet, aquesta final de la que xerràvem, o la final de Roland Garros, que això també va ser molt important, amb la Garbiña Muguruza, que va jugar aquella final de Roland Garros, ara ja està retirada.
1: La final de Roland Garros.
0: Xavi?
6: No sé.
0: La final d'Eurobàsquet també, que justament hem xerrat també de bàsquet.
1: És una pista que m'estàs donant.
0: No, perquè...
1: No, jo dic Roland Garros.
6: Jo diré això de bé, és Eurobàsquet. No ho sé, és que no ho sé. Sincerament,
1: jo dic tenis.
2: Jo
1: femení.
2: També diré Eurobàsquet.
1: Has precedent de les Williams...
0: Ai, sí, ja van xerrar d'una d'elles.
1: Bueno, no obri molt de camí, molta expectació.
0: No, idò, va ser la final del Mundial de Futbol, perquè no deixa de ser l'esport rei, també en categoria femenina. I quin esport...
1: No l'havies dit com a opció.
6: Sí, no ha dit que el nostre Mundial...
0: Tu t'has quedat tant en la Garbiña.
6: Perquè ha estat una mica estranya, ha dit aquesta final de que en xerràvem ara, de la qual ara en xerràvem.
1: Pensava que te referies a ser bàsquet.
0: Ah, perdó. Bé, així no ho endevinat una mica.
1: Hauries dit jo el futbol.
0: Ai, clar.
6: Ella també fes que la mà m'ha anat picat un, però m'ha fuit.
0: Aquí hauríem de demanar bar. Quan diguem fuster, bar. Si no ho he dit clarament.
1: Els teus companys avui estan rebent un reconeixement, en Toni Fuster i en Gavi Fortosa.
0: Sincinyador
1: de la Federació de Futbol.
0: Tu saps que la broma que han fet els portos en joc, que li deim a Fuster que la venguis.
1: Home, no. Que ja xerrarem
6: és un bolo segur, això, també.
1: És una gala que se fa
0: sí, no,
1: avui.
0: Molt xula, tot sí, la federació amb en Jordi Orrà, president, que li té molt de pressa. Sí.
1: És una gala que s'està fent, se farà ara d'aquí una hora te començarà a les 8, i una ferrada en els companys que se mereixen.
0: Li donam un pot MVP d'avui, també, en Gavi nostre i en Toni Fuster, que, per cert, si voleu veure com eren de petits, tu també t'he vist, tan mona.
1: A tots,
0: i en Xavi també. Ai, bueno, sí, sortiu sempre tan mones, tot ja també sortia, sí.
1: Si voleu veure les fotos de quan eren petits, han penjat un vídeo a @ivetres.radio a Instagram, mos hi veureu allà.
0: Sí, sortien en Fuster i en Gavi, que com bé deia, molt bé, m'agrada aquesta notícia esportiva, a més, de companys nostres. No sabia que era avui, és veritat, però sí que enterrada...
1: Marta, estic més actualitzada que
0: tu. No, vam de dos dies lliures, també t'he dit. I enterrades li deia que...
6: Home, dissabte i
1: diumenge.
0: Varen fer partit dissabte. No, diumenge.
6: Bé, que vols fer cap de setmana.
0: Diumenge i dilluns, avui he tingut lliure, però he vingut a fer xiu-xiu. Va, darrera pregunta d'aquest test. Quin ha estat el partit de bàsquet femení més vist de la història? Un Espanya-França que va ser l'Eurobàsquet 2017, un Mundial el 2014 que també jugava Espanya-Estats Units, o la final de l'Eurobàsquet 2019 amb Espanya-França.
1: Espanya-França.
6: Espanya-França.
0: Quins, 2017 o 2019?
6: 2019.
0: el 2019, que va guanyar, i hi havia la nostra estimada Alba Torrents en aquell Eurobàsquet, és una de les jugadores que més Eurobàsquet té, la Vini Salamera, que la tenim pendent, eh?
1: Molt d'anys, a tots els Vini...
0: Dali, dali!
1: No m'ho sabia ara.
0: Tu pots, bé, que ho intenti.
1: No.
0: Vinga, va.
1: Vini Salamés i Vini Salamés.
0: Molt bé. Molt, molt bé. Mira, vols que faci lligar amb el que t'acaba de passar en la frase de la setmana? Tens la música èpica, no?
1: Sí. No tenim música èpica avui.
0: Ja la feis vosaltres, va. La frase de la setmana... Però més fluix. La frase de la setmana diu que els campions continuen jugant fins que ho aconsegueixen. I Ninos... I Ninos ho acaba de fer. Vinícius. Actualitzant marcador. No estàveu nerviosos de si Espanya guanya el Japó.
1: Molt nerviosos.
0: 36 a 44. Si guanya... Seria un poc fracàs, eh?
6: 36 a 44. Guanyen...
0: En el Japó. Que en el Japó, crec que és en el Japó, a la selecció xinesa, hi ha una jugada més alta del món.
6: Ah, sí?
0: Ah, sí? No heu vist les imatges? No. És impressionant. Però impressionant. És que fa així en sa mà i tac, fica la cistella.
1: Quan fa?
0: Dos i pico.
6: Wow. I bien, ja ho mig, que feien els 51.
0: Que en Xavi Oliver, sí. Més alta. Sí.
6: Wow. Era xinès.
0: I ella, crec que és la japonesa.
6: Ah, japonesa?
1: Veus, el que ja és una informació que hem de contrastar bé per explicar-la aquí a Xiu Xiu. Marta, gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Espera, que m'haurà deixat Xiu la final. Fins aquí. Au. Adéu, Lot.
6: Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé, Marta. Adeu. Jordi, Xavi, tornant demà a nosaltres.
6: Exactament,
1: demà. Perquè m'ha arribat en el xiu-xiu número 468, tornant demà a les 5. Gràcies per ser-hi.
7: Això voldria saber jo, com he arribat en aquest programa. He arribat en aquest programa, doncs, amb una gran sorpresa, perquè no pensava... Jo dic, ara d'on me surten?

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7 del matí. I és dimarts 8 de setembre, dia en què la mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. És una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés perquè en valorés la ratificació definitiva. A través de la norma es volia donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports. L'executiu central pensa que la llei no s'hauria ni de tramitar perquè l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. El PSOE no ha avançat, que és el que votarà avui. El diputat socialista Marc Pons diu, però, que el seu grup es va abstenir al Parlament perquè considerava que tenia problemes jurídics.
2: I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, vale, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
1: D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports.
3: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos.
1: Veurem què és el que passa avui al Congrés en una jornada en què el Consell de Ministres ha de desclassificar també els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta. Al mes de juliol, en Sant López. Bon dia.
4: Bon dia. El contingut es publicarà demà dimecres i ajudarà a conèixer què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada, tot quan hem sabut que l'Audiència Nacional ha assumit la investigació sobre l'entrada dels migrants a Ceuta.
1: I compte enrere, per a l'inici del curs escolar dijous a les Balears començarà amb més de 158.000 alumnes. Són 2.300 manco que el curs 2025-2026.
4: La davallada és sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any hi haurà noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers arribaren durant el curs.
1: Han estat condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Ratjada.
4: Tots 5 han admès els fets que van passar l'any 2019. Cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat.
1: I les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó viuen una jornada d'emoció i de festa prèvia. El dia de la Mare de Déu, avui dimecres.
4: El primer jaleo va comptar amb 109 cavalls. Pocs minuts abans de començar es va decidir que per la temperatura es farien dues voltes i no tres. El jaleo va acabar amb 24 incidències, una d'elles una menor ferida amb un traumatisme al cap en caure del cavall.
1: I en els esports, Enric Mas, comença avui el tram decisiu de la Vuelta a Espanya. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. El ciclista artetenc es troba des d'avui a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola per primera vegada. Avui es reprèn la competició amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana, la Ràbida, el Palo de la Frontera, propícia pels sprinters. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello s'han classificat directament per als quarts de final del Campionat del Món, després d'imposar el Japó per 59-79. En futbol, el Real Mallorca torna a la feina. Han vist el partit de diumenge contra el Sabadell. Els vermells es situen a la setena posició de la classificació i els arlequinats es varen imposar ahir vespre per 3-2 al Còrdoba. I avui torna la Lliga de Campions de Futbol. A les 9 del vespre, el Real Madrid rebrà la visita de l'Inter de Milà. El Betis debutarà al Camp del Lille i el Villarreal visitarà el Borussia Dortmund.

0: I pel que fa al temps, avui serà de nou una jornada amb molta calor. Es tornaran a activar avisos grocs a diferents punts de Mallorca. Xesca Cifra, bon dia.
1: Bon dia, sí, tornarem a tenir valors molt per damunt del que és habitual per l'època de l'any. Avui, sobretot, tindran temperatures elevades a punts del nord de Mallorca, també a l'interior. En aquests sectors tornarem a arribar als 38-39 graus. A Menorca, màximes al voltant dels 35 graus i a les Pitiuses fins als 36. Avui, un dia més de cel pràcticament destapat. El vent gira a component sud. Tindrem una situació a la mar molt tranquil·la, amb mar arrissada, ones que no passaran dels 20-30 centímetres. Demà sí que ja tenim un canvi dràstic pel que fa a la temperatura i també a l'estat del cel. Arribaran tempestes que podran ser intenses, ruixats irregulars, no afectaran arreu de les illes de la mateixa forma, però sobretot a punts del nord de Mallorca és on tindrem aquesta possibilitat de plogudes més fortes. Demà el vent ja girarà a nord, serà molt intens i la temperatura davallarà així com vagi avançant el dia, però és que punts del nord de l'arxipèlag poden davallar respecte avui les màximes entorn de 10 graus. Les temperatures ara mateix ja són elevades, tenim 26 graus a Formentera, 25 a Palma i a Eivissa i 24 graus ara a Mou.
0: Gràcies, Cesca. I pel que fa al trànsit, retencions ja a aquestes hores, a l'arribada de l'autopista d'Inca, la via de cintura. Toni Escanelles, bon dia.
2: Bon dia. És així. Des d'ahir, recordeu, els embossos comencen un pèl més prest. A hores d'ara, de fet, només n'hi ha en aquest punt, tot i que hi ha trànsit lent també fins a l'arribada de Son Castelló. A Menorca també trànsit lent a l'alçada de Rafael Rubí. I recordeu que avui vespre s'habiliten serveis especials, nocturns, de reforç, amb motiu de la Mare de Déu de la Salut, de la patrona de Palma, de tots els trens de l'SFM.
0: Són ara les 7:06 minuts del matí. Joan Jiménez és el control tècnic.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Avui la mesa del Congrés dels Diputats votarà si accepta o no el veto del govern central a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu espanyol considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. Es tracta d'una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera el veto, però, el text no serà ni tan sols debatut.
4: La darrera paraula, com dèiem, la tindran els nou membres a la mesa del Congrés. N'hi ha tres del grup socialista, entre ells la presidenta de la cambra, la mallorquina Francina Armengol, quatre del grup popular i dos de Sumar. Quan es va aprovar el projecte de llei al Parlament, el PSIP s'hi va abstenir i el PP i Més hi van votar a favor. La presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports i que regressi contra els socialistes.
5: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues no se siguiera incrementando esta capacidad.
4: El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, ha garantit que els dos membres de Sumar a la mesa del Congrés, que comparteix grup parlamentari amb els ecosobiranistes, votaran en contra del veto i ha fet aquesta pregunta als socialistes.
6: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tinguin la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports?
4: El Partit Socialista no ha avançat que votarà avui, però Marc Pons ha recordat que el seu grup es va abstenir al Parlament a la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè considerava que tenia problemes jurídics.
7: Hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res. I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
4: Pons diu que el govern hauria de prendre mesures per reduir les places turístiques en lloc de culpar AENA de la saturació turística.
0: El diputat socialista feia referència a la via basca, en concret a l'acord bilateral assolit entre l'executiu espanyol i l'autonòmic per garantir una major participació sobre les infraestructures aeroportuàries.
4: Han pactat un òrgan de col·laboració, coordinació i gestió. També es negocia un acord de cogestió amb les Canàries, que s'havia de debatre en una reunió ahir, però que finalment s'ha ajornat 15 15 dies i Catalunya també ha negociat tenir veu en la planificació aeroportuària. El gestor Aena s'ha mostrat sempre reticent també amb aquests pactes i ha reiterat en diverses ocasions que qui té les competències exclusives són ells.
0: I encara en qüestions relacionades amb el turisme, el govern destina quasi 200 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a finançar 65 nous projectes estratègics entre enguany i l'any que ve.
4: El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, avança que la meitat es destinarà a infraestructures hidràuliques i mediambientals.
8: Executarem projectes cabdals com la connexió de la desaladora de Palma amb Marratxí, 8,2 milions d'euros, l'ampliació de la desaladora d'Andratx, la nova EDAR a Portinatx, la depuradora de Ciutadella Sud.
4: Sobre la possibilitat de pujar l'impost, Bauçà assegura que ara la prioritat no és recaptar més, sinó executar millor.
9: Hem de millorar la gestió de l'ITS i amb aquest camí estem i ja han recorregut bastant de camí quan proposam mesures per perjudicar en aquells que se presentin a noves convocatòries si no han gastat els recursos que avui se li han adjudicat.
4: La novetat és que les administracions o entitats que incompleixin els terminis establerts podran perdre fins al 20 punts a la baremació de futures convocatòries.
0: I el Consell de Ministres desclassificarà avui els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta de finals del mes de juliol i el contingut es publicarà demà en un dossier amb l'objectiu de demostrar la tesi que ningú va avisar al govern central. Aquests documents donaran llum per saber què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència al president Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada.
4: La presidenta Marga Proens ha denunciat que continua sense rebre cap resposta de l'executiu central des que divendres va demanar explicacions sobre la manca d'informació i demana la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez. Vol que doni explicacions sobre l'alerta del risc alt d'arribada de migrants a l'arxipèlag i detalli les mesures que han pres al respecte.
10: Si hi ha informes que xerren d'alt risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
4: Al Parlament, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamat mesures per frenar la ruta migratòria balear.
11: ¿Cuántas pateras más tienen que llegar? ¿Cuántos millones más tenemos que gastar? ¿Cuántos centros más tienen pendientes a abrir? ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar que nuestros recursos están al límite? ¿Hasta cuándo?
4: La desclassificació dels informes per part del Consell de Ministres afecta tots els serveis d'informació, tant policials com militars.
0: I tot quan hem sabut que l'Audiència Nacional assumeix la investigació sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Fiscalia es mostra partidària que Maria Tardón es posi al capdavant de la causa, ja que entenen que els efectes més rellevants dels fets de finals de juliol es varen produir en territori espanyol. Cristina Bauçà, bon dia.
12: Bon dia. El govern espanyol, per cert, es personarà com afectat en la causa.
0: Així ho ha explicat el ministre de Política Territorial i Comandament Únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, en una entrevista a Televisió Espanyola.
13: Nos vamos a personar porque se ha abierto un proceso judicial en el que se va a analizar todo lo ocurrido también por parte del país vecino y ahí estará el gobierno de España.
0: A la interlocutòria, la Fiscalia argumenta que l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta es va utilitzar com una eina per atacar greument la integritat territorial d'Espanya i, per tant, constitueix una conducta delictiva comesa presumptament a l'estranger. La magistrada destaca una clara, indubtable gestió favorida des del Marroc. No obstant això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté el seu posicionament.
14: Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente en todos los ámbitos.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pensa, però, tot el contrari.
15: Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Y lo digo abiertamente y lo digo responsablemente. Pero es que todos los indicios apuntan a eso.
0: I ha exigit al president de l'executiu central, a Pedro Sánchez, que concreti quan es tornarà a la normalitat, ha qualificat la gestió del cap de l'executiu espanyol d'irresponsable. Això quan el socialista ha assegurat en l'acte d'obertura del curs polític al Congrés que Ceuta és la prioritat.
16: Trabajamos por y para Ceuta y lo hacemos con el mismo ánimo que hemos afrontado todas las crisis vividas desde que tenemos el honor de dirigir este país el año 2018. Desde la unidad y la lealtad institucional, no sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera, situando siempre el interés general en el centro de nuestra acción institucional.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que Pedro Sánchez ha abandonat els autins.
17: Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y con nuestro deber de defender una parte de la nación y de la Unión Europea. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y nuestro deber de salir al paso a todos aquellos que amenacen nuestra convivencia. Por ejemplo, soy un recordatorio de que otra política y otros políticos son posibles.
0: Avui Ceuta tornarà a estar al centre de les agendes dels ministres i amb la mirada clavada, Cristina, a la tornada a les aules.
18: La titular d'Educació, Milagros Todón, presidirà l'inici del curs acadèmic a Ceuta. Prop de 13.000 alumnes tornen aquest dimarts a classe i ho faran, segons ha anunciat la ministra, amb seguretat privada a tots els centres escolars, siguin públics o concertats. Els residents, però, no n'estan convençuts.
19: Queremos una solució ja. O si no, nuestros hijos no van a ir al colegio.
18: També serà la ciutat autònoma el màxim responsable de l'interior. Fernando Grande Marlaska visitarà el centre d'acolliment temporal del Tarajal quan ahir hi va tornar a haver protestes. També formarà part de l'agenda comunitària el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatjarà a Brussel·les per reunir-se amb el comissari d'Interior, Magnus Brunner, i amb la comissària per al Mediterrani, Dubka Shutisa. Això el mateix dia que els responsables europeus rebran a Juan Jesús Vives.
0: I aquí a les Balears, el curs escolar comença dijous passat de maig. Ho fa amb més de 158.000 alumnes, 2.300 manco que el curs passat. Una baixada que sobretot es produeix als centres públics de Mallorca. És la xifra inicial, és a dir, que a mesura que avança l'any hi haurà noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers arribaren nous. Toni Sastre, bon dia.
20: Bon dia, així és. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el curs escolar comptarà amb poc més de 19.000 professionals, 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades.
0: Segons el conseller, de moment hi ha 27 places de professorat encara sense a cobrir. Són les especialitats de català, castellà, grec, economia, processos sanitaris, entre d'altres matèries. Avui, aquestes vacants surten adjudicació per tràmit urgent a Eivissa, l'illa, on més vacants hi ha, amb un total de 16, seguida de Mallorca amb 10, a Menorca hi ha una vacant i a Formentera no n'hi ha cap.
21: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret, per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca francès.
0: El curs començarà en 187 aules modulars, són 28 més que el 2025-2026 que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. De fet, 3 centres d'educació de secundària començaran ampliats.
20: Són Liet, Sant Marçal, de Pòrtols, les estacions de Palma i el Marc Ferrer de Formentera. Actualment s'estan executant obres per un valor total de 71 milions d'euros i es preveu que finalitzin aquest trimestre les d'Andratx, el Gaida i Cap de Pera.
21: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
20: En aquest curs també hi haurà més recursos de suport a més de 1.700 professionals, orientadors i personal AT, i més places de 0 a 3 anys amb més de 15.000 gratuïtes.
0: I precisament els AT, els auxiliars tècnics educatius, es concentren a les 10 d'avui matí davant la conselleria per reclamar millores laborals i el reconeixement de la seva feina. Recorden que l'any passat ja es varen mobilitzar i aconseguiren avanços, però que actualment, quan està a punt de començar el nou curs, encara no hi ha un calendari de negociacions.
18: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, lamenta que la feina que fan ha evolucionat perquè les necessitats dels infants són de cada vegada més complexes, però que no ha anat de la mà de les millores laborals. Per això reclamen una reclassificació laboral.
22: Reclamam una reclassificació professional per les funcions i les responsabilitats que assumim i la volem acompanyada d'una formació específica que ens permeti donar una millor resposta a les necessitats dels infants i avançar cap a una inclusió real. reclamant uns contractes de 12 mesos i una inscripció a centre perquè necessitem una estabilitat laboral i perquè la continuïtat del personal AT també beneficia als infants, a les famílies i als equips educatius.
18: També reclamen que se'ls revisin les funcions, que es reconeguin els riscos mitjançant un plus de perillositat i que la seva feina s'adapti a la persona a partir dels 55-60 anys.
0: Per cert, que avui l'OCDE dona a conèixer l'informe PISA amb els resultats de l'any passat. Aquest document mesura els coneixements teòrics i pràctics que tenen els alumnes d'entre 15 i 16 anys en ciència, lectura, matemàtiques a 91 països diferents, entre els quals Espanya. El darrer informe del 2022 va mostrar una caiguda en els coneixements mínims que els joves haurien de tenir en lectura i en matemàtiques.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
2: Una notícia ara relacionada amb les butxaques dels consumidors. Les pràctiques a les autoescoles de les Balears apugen de preu a causa de l'encariment constant de la benzina. Una situació que perjudica les empreses i també els seus alumnes. Les autoescoles demanen l'ajuda del govern.
3: Entre 50 cèntims i 1 euro és el que ha augmentat el preu de cada classe pràctica a les autoescoles de les Illes. Aquesta és la solució que han trobat les empreses per fer front a la pujada de la benzina.
4: Nosaltres empleem combustible per fer la feina. Llavors, si el combustible no s'ha pujat en aquests preus, nosaltres hem hagut d'adaptar per tenir beneficis aquests preus. La gent sempre intenta reduir, però si intentar reduir, si no estàs preparat, l'únic que t'ho dus un suspès.
3: Escoltàvem a Joana Ribas i precisament aquest dilluns la benzina arribava de mitjana als 1,94 cèntims al litre, el preu més alt d'enguany. A més, els cotxes de les autoescoles necessiten un manteniment constant. Per aquest motiu, les autoescoles de les Balears demanen el suport del govern.
4: Que ens donessin ajudes econòmiques que en donen els transportistes. Des de la CNAE s'ha posat d'estar en contacte amb el govern.
3: Joana Ribas, la presidenta de l'Associació Balear de les Benzineres de les Illes. Una situació aquesta de la benzina que afecta l'economia i l'organització dels alumnes i dels pares que prefereixen reduir sessions de pràctiques per evitar l'augment dels costos.
5: Jo, per exemple, per jo que faig feina, sí, és un poquet excessiu, però bueno, lo que hi ha.
6: Intento hacerlo lo más rápido posible para dejar de seguir pagando.
7: Yo he ido retrasando mucho lo del carnet, pero por el simple hecho de pagar las prácticas.
3: És per aquest motiu que sol·liciten una ajuda similar a la que han obtingut altres sectors per fer front a la pujada constant dels preus de la benzina.
2: També puja el preu de l'habitatge, ho ha fet gairebé un 14% al segon trimestre del 2026 a les Balears, el 8è increment més gran del país. Això segons l'índex de preus d'habitatge publicat per l'Institut Nacional d'Estadística.
8: Els preus no es frenen segons l'INE, però segons el Col·legi de Registradors de la Propietat sí que ho fa la compra-venda. El juliol ha caigut més d'un 15,5%. Les Illes són així, les segona comunitat autònoma on més ha baixat la compra-venda d'habitatges respecte de juliol de l'any passat.
2: I el govern espanyol ha posat en marxa el nou portal Casa 47. És un cercador de lloguers públics assequibles en contractes de llarga durada i des d'on es podran tramitar les sol·licituds. Es diu portal.casa47.es i ja té penjats 800 pisos de protecció oficial repartits per tot Espanya. El president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a incrementar aquesta oferta amb 1.500 habitatges més als pròxims mesos.
9: Un portal que cuenta ya con 800 viviendas disponibles, 800 viviendas disponibles, y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Y es que es fundamental que esa oferta siga creciendo.
2: Des del portal es podrà accedir a totes les convocatòries d'habitatge públic. I han estat condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Rajada, Mallorca. Tots 5 han admès els fets que varen passar l'any 2019.
3: A 4 dels 5 acusats se'ls ha condemnat a 4 anys de presó i el 5 a 2 anys. Tot i això, cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat. Això sí, tenen una ordre d'allunyament de les víctimes i hauran de fer un curs d'educació sexual.
2: I ahir al vespre es va localitzar la tripulació d'una nova pastera a les costes de les Illes, en concret a Formentera.
8: A dins hi anaven 14 persones, totes elles d'origen magrebí. Havien tocat terra a Formentera i els varen trobar ja a la carretera PM820 al quilòmetre 15 i varen intervenir diverses unitats de la Guàrdia Civil.
2: I un incendi va cremar 800 metres quadrats de bosc forestal al camí d'Estorrent de Sargentera, al municipi de Santa Eulària de Riu Eivissa. Segons ha pogut saber IB3, les flames podrien ser intencionades.
3: Un extrem que no han confirmat fonts oficials. El foc s'ha declarat a la 1:30 d'aquest dilluns i en manco d'una hora està controlat. Hi han intervengut una trentena d'efectius terrestres de Libanat i bombers d'Eivissa, també dos camions autobomb i dos mitjans aeris. Inicialment s'havia declarat l'incendi en risc potencial per a persones i habitatges. Són la directora d'Extinció de Libanat, Inés Landa, i Joan Ferrer, que és el propietari de la finca afectada.
10: Com havia otro foco un poquito más adelante, pues ha hecho una talla ampliado. Bueno, al final ha quedado la cosa en en un pequeño conato y este que han sido 200 metros. Bueno, las causas están en investigación. Ahora, una vez que se controla el incendio, se comienza la investigación de causas y este junto con el otro pues está en investigación, se sabrá en breve.
11: Ha vingut algú que va tenir altra cosa que fer i li han pres foc per dos bandes, per allà i per aquí. Hi ha hagut aquí uns vecins, que gràcies a Déu, que han vist algo, han vist un que estava per allí, llavors ja començava a sortir fum, i ell diu que de repent ha agafat estrot i venia cap aquí, ha fuit com cap aquí. Jo penso que llavors s'ha anat a dalt-li foc a l'altra banda.
2: I abans de resumir el que destaca la premsa, faim un apunt de la política. La Federació Socialista d'Eivissa ha presentat els candidats ja definits per a les administracions locals i la insular. El diputat Àlex Pitaluga optarà a la presidència del Consell d'Eivissa. Elena López serà la candidata progressista a l'alcaldia de Vila.
8: El conseller insular Víctor Torres serà el candidat socialista al municipi de Santa Eulària i el president de la Federació Insular del Partit, Vicent Rosselló, es presentarà com a candidat a Batla de Sant Josep. Rosselló ha manifestat que ha encotxat en la societat la necessitat de canvis específics, especialment en l'accés a l'habitatge i a una major contenció del sector turístic. Vicent Rosselló, el secretari general de la Federació Socialista d'Eivissa.
12: Insisteix, és un moment de gran responsabilitat on el Partit Socialista d'Eivissa està totalment preparat per sortir a governar. Venim durant molt de temps, durant diversos anys, aquí des de la pròpia Federació Socialista d'Eivissa, fent una feina molt intensa, parlant amb les entitats, amb les associacions, amb organitzacions, i el clamor és unànim. Volen un canvi.
8: Ara falta definir les candidatures locals de Sant Joan i de Sant Antoni.
2: I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7:30, fem ara un cop d'ull a les portades de les Illes que posen Toni Escanelles especialment en l'educació, perquè el curs, com dèiem ja a l'informatiu matí d'avui, està a punt de començar.
13: És així, i tothom cerca als diaris particularitats, xifres per aportar. Última hora, per exemple, que mostra avui una trobada arqueològica, la de dos militars que diuen que acompanyaren a Bayo al cementeri de Son Servera durant la Guerra Civil, i de titula dient que prop de 4.000 alumnes comencen el curs per culpa del boom migratori. I diu que això tensa el sistema i que el govern respon amb més atenció a la diversitat. En canvi, Diari de Mallorca va a la xifra global i destaca que hi ha 2.300 alumnes manco que el curs passat i que hi ha 22 barracons, també xifres, però que tots els centres tenen menjador. Fotografia en aquest cas per un naixement sobtat dins una pastisseria de Serenal, d'una criatura. D'altres, els digitals, Mallorca Diario, per exemple, també mira els números globals, diu que hi ha 159.000 alumnes de 9.200 i que aquest de 9.200 són pràcticament 200 més que els que hi havia l'any passat. En canvi, segons l'Ara Balears, a Eivissa hi ha manco professors de català que instituts té l'illa. Un testimoni diu que el primer que arriba allà el fan cap de departament. Ho explica després a l'interior. Ok, Balears, per la seva banda, prefereix parlar de successos avui, de tribunals també, un cas de tràfic de drogues i una agressió masclista. El periòdico d'Eivissa, per la seva banda, com última hora, parla d'aquests 4.000 estudiants migrants. Parla també de tensió al sistema educatiu per culpa d'això, perquè diu que arriben amb el curs començat, tot i que, com acaben de dir, encara no ha començat. La creu d'aquesta cara la posa Diari d'Eivissa explicant que s'han trobat dos cossos de menors i d'una dona migrants morts a la mà a Formentera. El menor que ha imbuït de festa, de mou i de gràcia, en parlarem ara més en banda l'informatiu, celebra també en titulars la temporada turística, diu, de rècord. És l'única que defuig avui de l'educació.
2: I els diaris estatals destaquen l'inici de curs universitari de la princesa Eliono.
13: És així, fotografia d'ella a tots els diaris. El País, per exemple, en lletres, recorre Ceuta un dia més, diu que la jutgessa assenyala Marroc com a culpable de l'entrada massiva. El Mundo prefereix un titular pel possible avançament electoral pel part de Pedro Sánchez i treu foto també, com deien, de la princesa que comença classe. Però mentre tot posen foto d'ella enmig de la gent, El País i El Mundo, l'ABC ho fan un retrat enorme a la portada i també diu que un espia marroquí va infectar el mòbil de Pedro Sánchez. I tancam aquest repàs als diaris de caire estatal, amb l'únic que s'ha dit a Barcelona, recordau-ho, que és La Vanguardia, i en aquest cas també posa fotografia de la princesa, petit, això sí, a la banda de baix de la portada, destacat el titular, l'informe de la jutgessa per l'assalt a Ceuta.

0: 7 i mitja del matí. Repassam els principals titulars. La mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. És una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés perquè en valorés la ratificació definitiva. A través de la norma es volia donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports.
1: El PSOE no ha avançat que votarà avui. El diputat socialista Marc Pons diu que el seu grup es va abstenir al Parlament perquè considerava que tenia problemes jurídics.
2: I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, vale, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
1: D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, i el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, han lamentat que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports.
3: No podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos.
4: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tinguin la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports.
0: I el Consell de Ministres ha de desclassificar avui els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta el mes de juliol.
1: El contingut es publicarà demà dimecres. Això pot ajudar a conèixer què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears, al qual va fer referència Pedro Sánchez la setmana passada. Tot quan han sabut que l'Audiència Nacional ha assumit la investigació sobre l'entrada dels migrants a Ceuta.
0: I compte enrere per l'inici del curs escolar. Dijous a les Balears començarà amb més de 158.000 alumnes. Són 2.300 manco que el 2025-2026.
1: La davallada, sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any hi haurà noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers arribaren durant el curs.
0: I han estat condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Rajada.
1: Tots 5 han admès els fets que van passar l'any 2019. Cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat.
0: I la sequera provoca problemes amb el subministrament d'aigua a diversos municipis. A Campos, l'Ajuntament avisa que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà.
1: La sobreexplotació n'ha fet augmentar la concentració de sodi. A Manacor també es demana als veïnats reduir el consum. D'aquí uns minuts serem en directe a Porto Cristo.
0: I les festes de la Mare de Déu de Gràcia d'amor viuen una jornada d'emoció i de festa prèvia al Dia de la Mare de Déu d'avui. El primer jaleo d'ahir va comptar amb 109 cavalls.
1: I pocs minuts abans de començar es va decidir que la temperatura alta feia que es fessin dues voltes i no tres com estava previst. La Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor que va caure d'un cavall a l'Ermita de Gràcia i va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
0: La calor va provocar ja ahir alguns canvis en aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia d'Amon, el jaleo, una calor que continuarà ben intensa avui arreu de les illes. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia, sí, avui una altra vegada temperatures ben elevades, màximes al nord de cada illa, sobretot a punts de Mallorca, 38-39 graus al nord de Mallorca. A Menorca arribarem una altra vegada als 35-36 graus, també al nord, i a Eivissa i Formentera també se situaran les temperatures al voltant dels 36 graus. Esperam un dia de cel gairebé destapat, com a molt núvols prims que ja arribaran a partir de l'hora baixa. Avui el vent bufarà de component sud i serà fluix, i per tant a la mà molta tranquil·litat. Tindrà mà arrissada, ones que no passaran dels 20 a 30 centímetres. El canvi molt destacat ja serà a partir de demà. Arriba una massa d'aire més fred, a més això farà inestabilitzar l'ambient, tindrem ruixats, també tempestes que poden ser intenses i regulars, no arreu de les illes, però sobretot a punts del nord de Mallorca, és on esperam que siguin més fortes, també la serra, i sobretot una esperada davallada de la temperatura. Demà les màximes aniran davallant, sobretot tindran temperatures baixes ja al final del dia, que es mantindran la resta de la setmana. De moment, però, avui encara toca patir molta calor. De fet, ja començam ara amb 24 graus a Manacor o 23 a Inca, 22 a Sant Antoni de Portmany, a Formentera i la Savina en tenim 25 i a Menorca ara mateix 25 graus a Ciutadella i 24 a Maó.
6: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Fuster.
0: 7:35, moment ara per la informació dels esports. Avui es reprèn, Toni, la Vuelta amb la mirada posada en el corredor artenenc, Enric Mas.
7: Enric es troba a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola. Avui torna la competició després de la jornada de descans d'ahir. Ho farà amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana i la Ràbida a Palor de la Frontera. El líder de la General pensa en positiu i així es veu diumenge a Granada.
8: Siempre piensas un poco lo que puede pasar esta semana y piensas en recibir a la familia y a los amigos ahí en Granada y sí que piensas un poco en ese domingo antes de la etapa a ver cómo estaríamos en la general.
7: El ciclista mallorquí Enric Mas reconeix que espera una setmana molt dura.
8: Va a ser una semana dura en ese aspecto. Creo que los equipos van a correr de forma, entre comillas, un poco loca con el buen sentido. Intentarán ponernos entre la espada y la pared.
7: Entre valoracions explica com veu un dels seus rivals, l'eslova Primo Roglic.
8: A Primos nunca se le puede descartar, está mostrando un grandísimo nivel y repito, sabe exactamente cómo ganar una vuelta, ha ganado cuatro y como dices, Félix es un corredor muy muy bueno, está en un estado de forma excelente y tenemos que tener cuidado con todos.
7: I la Federació Espanyola de Ciclisme ha anunciat que els corredors triats per al Mundial de final de setembre al Canadà en doble representació balear. El seleccionador masculí Alejandro Valverde ha parlat d'Enric Mas, aquí veu clar favorit per guanyar la Vuelta a Espanya.
9: Lo veo súper confiado, lo veo súper tranquilo. Si todo va bien, creo que puede ser el ganador de esta Vuelta a España. Yo creo que tenemos una lista bastante buena, los corredores están todos motivados, con mucha ilusión, entrenando muy bien y con un Mundial muy, muy abierto, muy abierto.
7: La segona representant balear per a la cita mundialista, Mavi García. La seleccionadora Gemma Pascual situa la mallorquina com una de les favorites per lluitar per la medalla d'or.
10: Tenemos a las dos medallas, tanto élite como sub-23, y ya hemos visto la progresión, la veteranía de Mavi García con la progresión de Paula. Y vamos a llevar a las dos corredoras a intentar, bueno, pues que sean ellas las que disputen la carrera y según se replantee toda la...

0: Cat. Després d'imposar-se i vespre el Còrdoba per 3-2. El Mallorca seta en 7 punts, un manco que els arlequinats. I a la primera divisió, ahir es va tancar la jornada amb aquest 2 marcadors, Getafe 1, Celta de Vigo 1, amb el debut del mallorquí internacional en Bolívia, Óscar López, amb el quadre madrileny, i Elx 2, Reial Societat 3. I avui torna la Champions, Real Madrid, Betis i Villarreal disputaran els seus primers partits, els 3 a les 9 del vespre. El Real Madrid rebrà l'estadi Santiago Bernabéu, la visita del Inter de Milán. José Mourinho és el tècnic del conjunt blanc. Ha dit això a previ del partit.
1: No es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. Cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos. Y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
0: El Real Betis debutarà al Camp del Lille. El tècnic del conjunt verdiblanc, Manuel Pellegrini, avisa del perill del conjunt francès.
2: Jugamos contra el puntero de la Liga Francesa, porque empató en el último minuto el Paris Saint-Germain aquí en su casa, así que no de grosso entre más partidos más difíciles y partidos más fáciles. De grosso cada uno de los partidos, intentar sumar puntos y tratar de llegar a una cantidad de puntos que nos permita clasificar para la próxima fase. Eso tenemos que demostrarlo, independiente del rival en el campo, esto es lo que podemos hacer.
0: I el Villarreal visitarà el Borussia Dortmund. Els grogues saben que es trobaran i cercaran arrencar amb bon peu. Sentint l'entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez.
3: Esperaremos el mismo Borussia Dortmund que hemos visto en todos los partidos analizados en toda la etapa de Niko Kovac. Entonces, es otro partido, pero siguen manteniendo su filosofía, su idea, con su gente.
0: Els altres representants espanyols jugaran demà. El Barça rebrà quan falti un quart per a les 7 la visita del Feyenoord i l'Atleti de Madrid visitarà a les 9 del vespre el camp del Liverpool. I acabem en tenis. El US Open, Carlos Alcaraz, és el quart de final després d'imposar-se el tenista local Tommy Paul. El murcià no ha deixat cap opció i ha resolt el partit per la via ràpida en 3 sets. Alcaraz deixa clar que ja està recuperat de la seva lesió, que l'ha mantingut 4 mesos sense jugar i mostra la seva candidatura a reeditar el títol. El rival de l'espanyol serà un altre nord-americà, Ben Shelton.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Un estiu que canviarà les seves vides.
5: Catalina!
6: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Homà.
7: És una provocació darrere un altre.
4: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
8: Abuelo!
9: No deixaràs de sentir-la prou.
4: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
10: Si tu mejor versión empezara este septiembre, del 25 al 27 Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad, ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
4: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
11: I són ara les 7:42 i en aquesta hora anem en directe fins a Porto Cristo, Mallorca, perquè la sequera s'agreuja per les pluges molt escasses i les temperatures extremes dels darrers mesos. Aquest nucli costaner de Manacor, com la resta d'unitat de demanda, ha entrat en situació d'alerta i per això l'Ajuntament ha decretat mesures d'estalvi i d'aigua i recomana a tota la població reduir-ne el consum. A Porto Cristo hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia. Ha empitjorat la situació per la pressió de turistes i de residents?
12: Bon dia, companys. Tot d'una, li demanaré al regidor de l'Ajuntament manacorí, Sebastià Llodrà, qui ja m'acompanya en aquest moments. Però abans, deixeu-me dir que la gran demanda registrada justament aquests mesos d'estiu, que han estat feixucs per la calorada intensa, per la manca de pluja, ha fet créixer i molt la vulnerabilitat, ho diríem així, de poblacions costaneres, també d'urbanitzacions en planta hotelera. Ja ho sabeu, aquí és el centre de les Coves del Drac, també dels Ams, amb una planta hotelera no molt molt extensa, però sí important, i també departaments turístics com Cales de Mallorca, Cala Murada, Sillot i aquí on som, justament a Porto Cristo, com dèiem. Ho de saber, a més, que el mes de juliol, ja a principis, a Manacor Ciutat, el que és Manacor Ciutat, hi va

0: de fet, talls de subministrament associats justament a problemes elèctrics i també a l'elevat consum. Sebastià Llodrà, molt bon dia, regidor de Cicle de l'Aigua.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. M'heu fet, o m'heu dit, ho diríem així fora de micro, que si la situació no canvia, que empitjora, que es manté com en aquests moments, que ja és ben delicada, aplicareu restriccions i talls d'aigua més duradors, més, d'alguna manera més de calat. Fa temps que no plou. Com està ara mateix la situació? La van conèixer aquest mateix dissabte.
1: Bé, la situació convida el manco a preocupar-me més, perquè és vera que fa temps que no plou, però una de les variables que s'ha de tenir en compte precisament és l'altra, que és l'elevat consum que tenim, no? I això demostra una altra vegada més que tenim Mallorca al límit, i això s'accentua en l'estiu, i tenim Mallorca al límit a nivell hídric i a nivell energètic, i quan hi ha un excés de consum energètic és quan hi ha aturades, i és quan després tenim problemes en part amb la ciutat de subministrament, i també quan hi ha un consum d'aigua excessiu és quan hem de començar a plantejar mesures. Per l'objectiu nostre és que les mesures que s'apliquin no afectin aquell que en facin un ús raonable de l'aigua.
0: Justament abans d'entrar en aquest directe, en aquesta entrevista, hem vist un senyor, un home, que estava regant directament al jardí el seu habitatge amb una mànega directament abocant o directament, com dèiem, regant el jardí. Les mesures s'aplicaran principalment a propietaris en jardins, piscines. Quines són? Què es fa en aquest cas?
1: Les mesures que hem aplicat, les primeres de totes, és les que ens hem aplicat en altres mateixos a nivell municipal, perquè ja des de fa uns anys han canviat gairebé el 85% de gespa l'han substituïda per espècies vegetals que no tenen tant consum d'aigua, i el que queda, el que hem fet, hem ordenat que se deixi de regar directament. També a platges hem llevat dutxes, només hi ha rentapeus, i de fet també ens estan plantejant si s'acaben llevant, i després neteja hídrica, que la guardant només pel mínim, no? Neteja, hidroneteja amb aigua, que res. Clar, l'Ajuntament és el primer que s'aplica les mesures, però també demanem als veïnats que en siguin conscients. I nosaltres no parlem tant de grans consumidors, perquè, un exemple, l'Hospital de Manacor és un gran consumidor, però fa un consum d'aigua que ha de menester, perquè és per nivell higiènic, per nivell sanitari. Nosaltres el que apel·lam és en aquella gent, sobretot cases en jardí, en piscina, que en facin un ús abusiu. Un exemple, una llar, una casa normal, pot arribar, una cosa normal seria un consum de 20 tones cada cicle de facturació, i ens hem arribat a trobar en llocs allà on multipliquen per 10 aquest consum, 200-250 tones en un cicle de facturació.
0: Ja heu escoltat, multipliquen per 10 el consum. No sé si les empreses gestores han de vigilar justament aquests consums excessius o abusius. Heu hagut d'avisar directament a usuaris, a usuaris d'habitatges, si heu detectat consums, diríem, anòmals?
1: Sí. Manacor està distribuït, té una casuística a nivell de distribució d'aigua que és particular. El que és Manacor Ciutat i Cala Murada és l'empresa municipal d'aigua, la que abasteix d'aigua, però després tenim nuclis com Porto Cristo, Sillot, Cales, que hi ha altres proveïdors d'aigua. Bé, el que hem fet és avisar també aquests proveïdors de que se posin en contacte amb els seus grans malbaratadors, diríem, no? I nosaltres igual. I nosaltres en això ens ho facilita, Manacor Cala Murada, el fet de que ja hagin col·locat 10.000 comptadors digitals. Nosaltres sabem a temps real quin és el consum, per tant, podem incidir damunt això.
0: Per tant, la importància d'instal·lar, com deia ara el regidor, comptadors digitals, propis, individuals. Per tant, l'Ajuntament de Manacor aquí ja no rega la gespa dels espais municipals, també redueix el mínim imprescindible, la neteja viària. Es té especial esment a les piscines, també als jardins. Sebastià Llodrà, regidor del Cicle de l'Aigua, molt bon dia i gràcies.
1: Gràcies.
0: Ja heu escoltat, companys, aquí des de Porto Cristo, aquestes restriccions en el tema de la sequera de l'aigua, la falta de l'aigua.
2: Gràcies, Caterina. En directe des de Porto Cristo. A Manacor també l'Ajuntament de Campos avisa que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà. La sequera n'ha fet augmentar. La concentració de sodi es recomana no utilitzar-la ni per beure, ni per cuinar i fer-ho només per a tasques d'higiene personal o de la casa. Hi ha veïnats que lamenten el trasbals que això suposa, d'altres no ho notaran perquè tenen cisterna.
3: Es un problema un poco de dinero porque tengo que comprar agua en Mercadona.
4: Nosaltres no agafem l'aigua del carrer. En plan, tenim cisterna i tenim pou i en plan l'aigua de pluja.
5: Nosaltres tenim una cisterna, que és el que hi ha a totes les cases i no empleen l'aigua del carrer.
2: Una vegada recuperats els valors de sodi permesos, l'Ajuntament i la Mancomunitat del Migjorn donaran nou avís a la població. Set i 49 minuts han localitzat dues víctimes de la Guerra Civil durant les tasques d'excavació i d'exhumació al cementeri de Son Servera, Mallorca. Per la seva col·locació i els objectes que acompanyaven les restes òssies, es creu que són milicians morts a la Batalla de Mallorca vinculada al desembarcament del capità Bayo del 1936. El coordinador del Pla de Fosses és Ses Buscats.
6: Una de les dues víctimes va vestida completament de militar sanitari. I han trobat una bala, aquest sí que té la bala allotjada a l'abdomen. I l'altre que hem trobat, en la butxaca lateral dels pantalons, hi hem trobat un xisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
2: Els treballs han estat a dues zones del cementeri, en una àrea enjardinada i en una zona de nínxols, on s'han excavat gairebé 200 tombes.
7: S'ha duit a terme en el marc del 5è pla de fosses del govern, pressupostat amb 842.000 euros, i ara les excavacions a Son Servera s'ampliaran a diferents finques privades del municipi. La directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, explica les següents passes d'aquest 5è pla.
8: A Mallorca mos queda ara només acabar aquí, després mos queda Son Escrivà, Artà, mos queda Seretat a Palmanyola. I les excavacions possiblement acabin abans de Nadal, però després ja és la continuació del 5è pla, on hi haurà ja la identificació.
9: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: I el jutge Peinava ha convocat avui Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, per a l'audiència preliminar del seu judici per presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències. Gómez ha demanat al jutge que posposi l'audiència perquè el seu advocat no és a Madrid. La defensa argumenta que la citació s'ha comunicat amb només 24 hores d'antelació.
10: El magistrat ha convocat Gómez en el marc de la investigació que manté oberta contra ella i aquesta audiència ha de servir com a pas previ abans de decidir si la causa avança cap a judici oral. La investigació se centra, entre altres qüestions, en si hauria utilitzat la seva posició per afavorir la seva activitat professional vinculada a la Universitat Complutense i a l'ús de recursos públics, inclosa la feina de la seva assessora, la Moncloa, per entitats privades, per activitats privades. La Fiscalia demana l'absolució de Gómez.
2: I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas de l'aerolínia Plus Ultra desestima el recurs de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que demanava que es paralitzés la investigació dels seus comptes bancaris i del seu entorn, tots ells imputats en la causa per part de la Policia Nacional.
7: Zapatero va impugnar la decisió del jutge José Luis Calama perquè entenia que es vulnerava el seu dret a la intimitat i a la tutela judicial efectiva. L'expresident també demanava que s'acotés el temps de la investigació i que se suprimís la referència a les comunicacions internes de l'entitat bancària amb el client. Per la seva banda, Calama ha desestimat aquestes peticions perquè assegura que les indagacions no són per obrir noves línies d'investigació, sinó que per obtenir dades complementàries o aclaridores sobre els productes bancaris d'aquestes persones.
2: I tot això mentre l'expresident de Plus Ultra ha confirmat en seu judicial que l'aerolínia va pagar Zapatero un 1% del rescat de 53 milions d'euros concedit a la companyia aèria per part de l'Estat en concepte de mediació.
10: L'exdirectiu de Plus Ultra, Julio Martínez Solà, ha assegurat que varen pagar fins a 530.000 euros al soci de Zapatero perquè la situació de Plus Ultra era límit i van considerar que l'expresident el podria ajudar a l'hora d'aconseguir la concessió de l'ajuda pública. Ara bé, Solà ha indicat que no va fer un seguiment de les gestions que pogués haver fet l'expresident del govern, ni sap com haurien repartit Zapatero i el seu soci els dobbers. Avui declara un altre exdirectiu de la companyia que també apunta a l'expresident.
2: I de l'exterior, el canceller alemany Friedrich Merz promet protegir la democràcia amb la Constitució si fa falta en resposta a la victòria del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de l'estat de Saxònia-Anhalt, que ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta.
7: Merz reconeix estar commogut i ha dit que no esperava una derrota d'aquestes dimensions. El canceller ha remarcat, però, que les institucions alemanyes són estables i que els valors constitucionals no són, diu, objecte de negociació.
11: in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
7: El canceller i líder de la CDU ha assegurat que no pactaran amb l'ultradreta i ha fet autocrítica després que el seu partit perdés fins al 19,2% de vots a la regió.
2: La formació d'ultradreta, que ha aconseguit un 44% dels vots i, per tant, no ha arribat a la majoria absoluta, no pot governar, això sí. Ara començaran les negociacions. El partit d'esquerres, BCW, que ha aconseguit un 5% dels suports, ha advertit que no bloquejarà que l'Alternativa per Alemanya governi, apuntant a una possible abstenció.
10: El partit d'ultradreta no descarta governar en transfugats si aconsegueixen el suport de diputats electes que, tot i haver-se presentat per altres partits, vulguin donar suport porta la formació d'ultradreta. En tot cas, el seu líder a la regió, Ulrich Siegmund, assegura que la victòria és inqüestionable.
12: Was ist jetzt die Aufgabe? Es ist ein ganz klarer Regierungs.
10: Siegmund assegura que la victòria és clara i és, de fet, el millor resultat que ha aconseguit un partit de l'Estat des de l'any 1990. Mentrestant, la resta del país i també la Unió Europea mira de reull la formació i el canvi de tendència, sobretot molta preocupació per les polítiques que Alternativa per Alemanya vol dur a terme si aconsegueixen, en un futur, arribar al govern del país.
13: Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir Regierungsverantwortung in Deutschland, im Bund übernehmen,
10: mesures com la de tancar fronteres que avançava Alice Weidel, vicepresidenta del partit, i que a priori entraria en col·lisió amb l'actual espai Schengen, que permet la lliure circulació entre països membres. També defensen un acostament a Rússia i s'oposen al suport militar alemany a Ucraïna.
2: 7:55 minuts, vos parla mare de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, Amor. Ahir va viure amb emoció el primer Jaleo de Gràcia amb 119 cavalls, tot això després de tot el dia de celebracions i de preparatius. Amb el berenar de caixeres i de caixers al matí, la sortida del Flaviolé per començar el replec i acabar amb el Jaleo, que va ser més curt a causa de la forta calor, es feren només dues voltes en lloc de tres.
10: Al dematí, la barriada del Camí del Castell de Dalt va acollir el tradicional berenar de caixers i caixeres, que enguany arribava més a la 29a edició. Ja al capvespre, a partir de les 4 de l'hora baixa, el Flaviolé Víctor Pons va donar inici al replet de la Qualcada després de demanar permís al caixer Batla. La gent esperava molt emocionada, gent de tot arreu que venia a veure de prop les festes.
14: Les meves filles s'han preinculcat i ara només n'hi ha una que colca, perquè tothom s'ha fet gran més, no? Però sí, és una cosa que per jo, és per veure-ho.
15: Ens han dit que és molt maco, és una tradició de fa tants anys i tenim ganes de veure-ho, ja que estem a Menorca de visita.
16: El que és molt polit és veure tots els caixers i tota la comitiva junta i ja és un moment molt emotiu.
10: I el moment més esperat, arribar poc després de les 9 del vespre en l'entrada de la Qualcada a la plaça de la Constitució pel primer Jaleo de les festes. La banda de música, sota la direcció d'Héctor García, va interpretar el clàssic Postillón de la Rioja, moment en què la plaça va esclatar amb alegria i l'emoció pròpies del Jaleo.

0: Un jaleo, que dèiem, hi varen participar 109 cavalls, tot i que inicialment n'hi havia 130 d'inscrits. Poc abans de començar, però, i a causa de les elevades temperatures, es va decidir reduir a dues voltes les previstes, que en principi havien de ser tres. Ho explicava en directe per IB3 Televisió el regidor de festes, José Manuel Tete García.
1: I bueno, la idea és que en principi, si tot va bé, llevarem una volta també, per tant això facilitarà i alleujarà que els cavalls puguin anar a descansar.
2: Fa molta calor.
1: Entre calor i humitat hi ha una mescla, diguéssim, que s'agraeix. Ja ho van fer l'any passat, van llevar una volta l'any passat i enguany pues, es tornarà a fer, sobretot perquè els cavalls se'n puguin anar antes a descansar.
0: D'això es tractava, va fer-se la primera volta, un descans i passades les 10 de la nit, la segona, i després, com deia, els animals van anar a descansar, que es va allargar fins pràcticament les 11 de la nit.
3: Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per una caiguda d'un cavall a l'Ermita de Gràcia, que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
0: Va ser per un traumatisme al cap, la resta de ferits van ser ferides lleus, cops i 86 policies locals, alguns procedents per primera vegada de fora de Menorca, juntament amb Protecció Civil i reforços sanitaris, varen vetllar pel desenvolupament correcte, com va ser així, de la festa.
3: I avui dia de Gràcia, la jornada començarà a primera hora amb la sortida del Flavioler, ja a les 7:30 del matí ha sortit per anar a cercar la caixera fadrina. Poc després de les 8 es lliurarà la bandera i començarà el replec de la colcada. A les 9 sortirà la cercavila dels gegants de Maó, acompanyats per la banda de música. I a les 11 se celebrarà la missa de caixers a l'església de Santa Maria.
0: El segon jaleo de les festes començarà al migdia, a la 1, a la plaça de la Constitució, amb l'entrega de canyes verdes, el tradicional Vol en vi, aquesta mítica cançó. En aquest jaleo hi ha inscrit 136 caixers, més o manco com el de anit, i cavallers. La jornada festiva continuarà passades les 6 de l'hora baixa, amb la sortida de la qualcada cap a les corregudes del Cos de Gràcia, el darrer caragol, i en acabar el darrer tot de Fobiol, tan habitual i tan clàssic, a la plaça de la Constitució, per després, com ahir, acabar en Ravalda.
4: Pablo no está, ha dicho que hoy no volverá.
3: I arribarem a les 8 del matí amb la música de La Granja, i és que amb ells es posa fi un dels cicles més interessants de l'estiu. Eterno Verano serà aquest divendres, obren portes a partir de les 9:30, i en aquest cicle han mesclat grups i artistes veterans amb gent jove. Grups com La Granja, també UR Bat, les guanyadores del darrer pop-rock de Palma.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí. I avui és dimarts 8 de setembre, dia en què la mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. És una proposició de llei aprovada al mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés perquè en valorés la ratificació definitiva. A través de la norma es volia donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports. L'executiu central pensa que la llei no s'hauria ni de tramitar perquè assegura l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. El PSOE no ha avançat el que votarà avui. El diputat socialista Marc Pons, però, diu que el seu grup ja es va abstenir al Parlament perquè considerava que tenia problemes jurídics.
2: I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada, vale, o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
1: D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports.
3: Dentro de la estrategia de contención turística, que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos.
1: Veurem què és el que passarà avui al Congrés en una jornada en què el Consell de Ministres ha de desclassificar també els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta el mes de juliol. Ansel López, bon dia.
4: Bon dia. El contingut es publicarà demà dimecres i ha d'ajudar a conèixer què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears, al qual va fer referència Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada. Tot quan han sabut que l'Audiència Nacional ha assumit la investigació sobre la entrada dels migrants a Ceuta.
1: I compte enrere per a l'inici del curs escolar. Dijous a les Balears començarà amb més de 158.000 alumnes. Són 2.300 manco que el curs passat.
4: La davallada, sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any, hi haurà noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers van arribar durant el curs.
1: I han estat condemnats 5 joves per agressió sexual en grup a dues menors a Cala Rajada.
4: Tots 5 han admès els fets que van passar l'any 2019. Cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat.
1: I les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mahó viuen una jornada d'emoció i de festa prèvia al Dia de la Mare de Déu avui. El primer jaleo d'aquestes celebracions va comptar amb 109 cavalls.
4: I pocs minuts abans de començar es va decidir que la temperatura feia que es fessin dues voltes i no tres. Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per una caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia, que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
1: I a l'informatiu matí d'avui també parlarem del present i dels reptes futurs de la producció agrícola agrària.
4: Ho farem a les 8:30 amb Magda Drové, que recentment ha assumit la direcció tècnica de l'associació APAEMA.
1: En els esports, Enric Mas comença avui el tram decisiu de la Vuelta a Espanya. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. El ciclista artenenc des d'avui a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola per primera vegada. Avui es reprèn la competició amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana i la ràpida Palos de la Frontera, propícia per als sprinters. En bàsquet, la selecció espanyola amb les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello s'han classificat directament per als quarts de final del Campionat del Món després d'imposar al Japó per 59 a 79. En futbol, el Real Mallorca torna a la feina pensant en el partit de diumenge contra el Sabadell. El vermell se situen a la 7a posició de la classificació i els arlequinats es varen imposar ahir vespre per 3-2 al Còrdoba. I avui torna la Lliga de Campions de Futbol. A les 9 del vespre, el Real Madrid rebrà la visita de l'Inter de Milà. El Betis debutarà al Camp del Lille i el Villarreal visitarà el Borussia Dortmund.
1: Al temps, avui s'activaran els avisos grocs per calor a l'interior, al nord i al nord-est i a la serra de Tramuntana de Mallorca després d'una nova jornada de rècords de temperatura. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia, sí, ahir vàrem tenir la temperatura màxima mai registrada un mes de setembre a Mallorca, va ser de 40,1 graus a Llucmajor. Avui tornarem a tenir temperatures similars, però aquesta punta de calor es trasllada al nord de Mallorca i també a l'interior perquè el vent avui gira a component sud. Tindrem el cel pràcticament destapat. Ara mateix hi ha alguns núvols, però a poc a poc es desfaran. Avui cel poc ennuvolat a tot l'arxipèlag, amb aquesta temperatura en torn de 38-39 graus, que se situarà al nord de Mallorca, 35 graus de màxima a Menorca i 36 a Eivissa i a Formentera. La mà serà tranquil·la, amb mà arrissada, ones entre els 20 a 30 centímetres. Demà sí que ja arriba canvi gros, amb una davallada important de la temperatura, en torn de 10 graus a punts al nord de Mallorca i a la resta entre 6 i 7, amb el cel més ennigulat i amb possibilitat de tempestes molt fortes en alguns sectors de les illes. Seran ruixats irregulars, però demà sí que ja canvia gairebé definitivament aquesta situació de calor intensa. De moment, però, avui encara tocarà patir calor i ja tenim, de fet, temperatura de 27 graus ara a Formentera, la Savina, i 25 graus a Palma, a Sant Rafel i a Maó.
1: I pel que fa al trànsit, retencions ja a aquestes hores a l'arribada de l'autopista d'Inca, la via de cintura. Toni Escanelles, bon dia.
7: És així. Des d'ahir, recordem, els embossos comencen un pèl més prest, també per aquesta incorporació a la vida universitària. A hores d'ara només hi ha aquest punt trànsit lent fins a la sala de Son Castelló, però també la via de cintura, entre aquest punt, entre aquest encreuament i l'estadi Balear, hi ha retencions, embós també l'autopista de Llucmajor, l'alçada d'Espilarí, i un embotellament també a la rotonda de Son Ferriol. A la resta de carreteres de les illes, de moment, calma.
1: 8 i 6 minuts del matí. Joan Jiménez és al control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui la mesa del Congrés dels Diputats votarà si accepta o no el veto del govern central a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu espanyol considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. Es tracta d'una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera el veto, però, el text no serà ni tan sols debatut.
4: La darrera paraula, per tant, la tindran els 9 membres a la mesa del Congrés. N'hi ha 3 del grup socialista, entre ells la presidenta de la cambra, la mallorquina Francina Armengol, 4 del grup popular i 2 de Sumar. Quan es va aprovar el projecte de llei al Parlament, el PSIP s'hi va abstenir i el PP i Més hi van votar a favor. La presidenta del govern, Marga Proens, lamenta que l'executiu espanyol s'oposi a una gestió compartida dels aeroports i carrega contra els socialistes.
3: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues, no se siguiera incrementando esta capacitat.
4: El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, ha garantit que els 2 membres de Sumar a la mesa del Congrés, que comparteix grup parlamentari amb els ecosobiranistes, votaran en contra del veto i ha fet aquesta pregunta als socialistes.
8: Votarà en contra que les institucions d'autogovern tinguin la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports?
4: I la resposta del Partit Socialista és que de moment no avança que votarà avui. Això sí, Marc Pons ha recordat que el seu grup es va abstenir al Parlament a la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè considerava que tenia problemes jurídics.
2: Hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res. I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
4: De fet, considera que el govern hauria de prendre mesures per reduir les places turístiques en lloc de culpar, ha dit, AENA de la saturació turística.
1: Doncs feia referència a la via basca, en concret a l'acord bilateral assolit entre l'executiu espanyol i l'autonòmic per garantir una major participació sobre les infraestructures aeroportuàries.
4: Van pactar un òrgan de col·laboració, coordinació i gestió. També es negocia en aquests moments un acord de cogestió amb les Canàries. Canàries, que s'havia de debatre en una reunió ahir, però que finalment s'ha ajornat 15 dies. I Catalunya també ha negociat tenir veu en la planificació aeroportuària. De totes maneres, el gestor aeroportuari Aena s'ha mostrat sempre reticent també amb aquests pactes i ha reiterat en diverses ocasions que en té les competències exclusives.
1: I encara en qüestions relacionades amb el turisme, el govern destina quasi 200 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a finançar 65 nous projectes estratègics entre enguany i l'any que ve.
4: El conseller de Turisme, Jaume Baussà, apunta que la meitat es destinarà a infraestructures hidràuliques i mediambientals.
9: Executarem projectes cabdals com la connexió de la desaladora de Palma amb Marratxí, 8,2 milions d'euros, l'ampliació de la desaladora d'Andratx, la nova edar a Portinatx, la depuradora de Ciutadella Sud.
4: I sobre la possibilitat de pujar l'impost, Baussà assegura que ara la prioritat no és recaptar més, sinó executar millor.
9: Hem de millorar la gestió de la ITS i amb aquest camí estem i ja han recorregut bastant de camí quan proposam mesures per perjudicar en aquells que se presentin a noves convocatòries si no han gastat els recursos que avui se li han adjudicat.
4: La novetat és que les administracions o entitat que incompleixin els terminis establerts podran perdre fins a 20 punts en la baremació de futures convocatòries.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I el Consell de Ministres desclassificarà avui els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària a Ceuta de finals del mes de juliol i el contingut es publicarà demà en un dossier amb l'objectiu de demostrar la tesi que ningú va avisar al govern central. Aquests documents donaran llum a saber què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència al president espanyol Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada.
4: La presidenta Marga Proens ha denunciat que continua sense rebre cap resposta de l'executiu central des que divendres va demanar explicacions sobre la manca d'informació i demana la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez. Vol que doni explicacions sobre l'alerta de risc alt d'arribada de migrants a l'arxipèlag i detalli les mesures que han pres al respecte.
3: Si hi ha informes que xerren d'alt risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
4: Al Parlament, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamat mesures per frenar la ruta migratòria balear.
10: ¿Cuántas pateras más tienen que llegar? ¿Cuántos millones más tenemos que gastar? ¿Cuántos centros más tienen pendientes abrir? ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar que nuestros recursos están al límite? ¿Hasta cuándo?
4: La desclassificació dels informes per part del Consell de Ministres afecta tots els serveis d'informació, tant policials com militars.
1: També hem sabut que l'Audiència Nacional assumeix la investigació sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Fiscalia es mostra partidària que Maria Tardón es posi al capdavant de la causa, ja que entenen que els efectes més rellevants dels fets de finals de juliol es varen produir en territori espanyol.
4: El govern espanyol també es personarà com afectat en la causa. Així ho ha explicat el ministre de Política Territorial i comandant únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, en una entrevista a Televisió Espanyola.
11: Nos vamos a personar porque se ha abierto un proceso judicial en el que se va a analizar todo lo ocurrido también por parte del país vecino y ahí estará el gobierno de España.
4: A la interlocutòria, la Fiscalia argumenta que l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta es va utilitzar com una eina per atacar greument la integritat territorial d'Espanya i, per tant, constitueix una conducta delictiva comesa presumptament a l'estranger. La magistrada destaca una clara i indubtable gestió afavorida des del Marroc. No obstant això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté el seu posicionament.
12: Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente en todos los ámbitos.
4: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, pensa tot el contrari.
13: Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Y lo digo abiertamente y lo digo responsablemente. Pero es que todos los indicios apuntan a eso.
4: I ha exigit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que concreti quan es tornarà a la normalitat i ha qualificat la gestió del cap de l'executiu espanyol d'irresponsable. Això quan el socialista ha assegurat en l'acte d'obertura del curs polític al Congrés que Ceuta és la prioritat.
14: trabajamos por y para Ceuta y lo hacemos con el mismo ánimo que hemos afrontado todas las crisis vividas desde que tenemos el honor de dirigir este país el año 2018. Desde la unidad y la lealtad institucional, no sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera, situando siempre el interés general en el centro de nuestra acción institucional.
4: Mentre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'acusa d'abandonar els ceutins.
15: Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y con nuestro deber de defender una parte de la nación y de la Unión Europea. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y nuestro deber de salir al paso a todos aquellos que amenacen nuestra convivencia. Por ejemplo, soy un recordatorio de que otra política y otros políticos son posibles.
1: Avui Ceuta tornarà a estar al centre de les agendes dels ministres i amb la mirada clavada a la tornada a les aules.
4: La ministra d'Educació, Milagros Tolón, presidirà l'inici del curs acadèmic a Ceuta. Prop de 13.000 alumnes tornen aquest dimarts a classe i ho faran, segons ha anunciat, amb seguretat privada a tots els centres escolars. Els residents, però, no n'estan convençuts.
16: Queremos una solución ya, o si no, nuestros hijos no van a ir al colegio.
4: També serà a la ciutat autònoma el màxim responsable de l'interior, Fernando Grande Marlaska, visitarà el centre d'acolliment temporal del Tarajal quan ahir hi va tornar a haver protestes. També formarà part de l'agenda comunitària el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatjarà a Brussel·les per reunir-se amb el comissari de l'Interior, Magnus Brunner, i amb la comissària per al Mediterrani. Això el mateix dia que els responsables europeus també rebran Juan Jesús Vives.
1: I aquí a les Illes, en les darreres hores, han arribat tres embarcacions irregulars a les costes de les Balears amb 50 migrants a bord. La darrera ha estat a les 3 d'aquesta matinada al sud de l'illa de Cabrera amb 24 persones. Enguany han arribat a l'arxipèlag més de 5.000 migrants a bord de gairebé 300 barques. Toni Sastre, bon dia.
17: Bon dia. I ahir va arribar la primera a les 7:30 a l'hora baixa a l'illa de Formentera amb 14 persones, totes elles d'origen magrebí. Havien tocat terra a Formentera i els trobaren ja la carretera PM820 al quilòmetre 15. Hi varen intervenir diverses unitats de la Guàrdia Civil, mentre que unes hores més tard, a les 10:30 del vespre, una altra barca arribava amb 12 persones a la colònia de Sant Jordi. La darrera, com dèiem, ha estat ja de matinada, a una milla al sud de Cabrera, amb 24 migrants a bord, tots d'ells d'origen subsaharià.
1: I passat demà comença el curs escolar. A les Illes, amb més de 158.000 alumnes, 2.300 manco que el 2025-2026. És una baixada que, sobretot, es produeix als centres públics de Mallorca i que és la xifra inicial, és a dir, que a mesura que avança l'any hi ha noves matriculacions i incorporacions. Per exemple, durant el curs passat, 3.800 alumnes estrangers arribaren nous.
17: El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el curs escolar comptarà amb poc més de 19.000 professionals. Són 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades. Segons Vera, de moment hi ha 27 places de professorat encara sense cobrir. Són les especialitats de català, castellà, grec, economia, processos sanitaris, entre d'altres matèries. Avui, aquestes vacants surten adjudicació per tràmit urgent. A Eivissa és l'illa on més vacants hi ha, un total de 16, seguida de Mallorca en 10. A Menorca hi ha una vacant i a Formentera no n'hi ha cap.
18: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret, per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, Menorca-Francès.
17: El curs començarà amb 187 aules modulats, són 28 més que el curs passat, que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. De fet, 3 centres d'educació de secundària començaran ampliats. Són l'Ietsen Marçal, de Marratxí, les estacions de Palma i el Marc Ferrer de Formentera. Actualment s'estan executant obres per un valor total de 71 milions d'euros i es preveu que finalitzin aquest trimestre les d'Andratx, Algaida i Capdepera.
18: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
17: En aquest curs també hi haurà més recursos de suport a més de 1.700 professionals entre orientadors i personal AT i més places de 0 a 3 anys amb més de 15.000 gratuïtes.
1: Precisament aquest personal AT, els auxiliars tècnics educatius, es concentren a les 10 d'avui davant la Conselleria d'Educació per reclamar millores laborals i el reconeixement de la seva feina. Recorden que l'any passat ja es varen mobilitzar i aconseguiren avanços, però que actualment, quan està a punt de començar aquest nou curs, encara no hi ha, Toni, un calendari de negociacions.
7: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, lamenta que la feina que fan ha evolucionat perquè les necessitats dels infants són cada vegada més complexes, però no han anat de la mà de les millores laborals. Per això reclamen una reclassificació laboral.
19: I la volem acompanyada d'una formació específica que ens permeti donar una millor resposta a les necessitats dels infants i avançar cap a una inclusió real. Reclamant uns contractes de 12 mesos i una inscripció a centre perquè necessitem una estabilitat laboral i perquè la continuïtat del personal AT també beneficia als infants, a les famílies i als equips educatius.
7: També reclamen que se'ls revisin les funcions, que es reconeguin els riscos mitjançant un plus de perillositat i que la seva feina s'adapti a la persona a partir dels 55-60 anys.
1: Per cert, que avui l'OCDE donarà a conèixer l'informe PISA. Aquest document mesura els coneixements teòrics i pràctics que tenen els alumnes d'entre 15 i 16 anys en ciència, en lectura i en matemàtiques a 91 països diferents, entre els quals Espanya. El darrer informe del 2022 ja va mostrar una caiguda en els coneixements mínims que els joves haurien de tenir en lectura i en matemàtiques.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Ja.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consellde-mallorca.es.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
3: I són ara les 8:21 minuts i en aquesta hora anem en directe fins a Porto Cristo, a Mallorca, perquè la sequera s'agreuja per les pluges escasses i les temperatures extremes dels darrers mesos. Aquest nucli costaner de Manacor, com la resta d'unitat de demanda, ha entrat en situació d'alerta i per això l'Ajuntament ha decretat mesures d'estalvi d'aigua i recomana a tota la població reduir-ne el consum. A Porto Cristo hi ha Caterina Bain. Caterina, bon dia. Ha empitjorat la situació per la pressió de turistes i de residents?
4: Bon dia, sí, moltíssim. Ha empitjorat molt. De fet, aquí hi ha molta preocupació, molt de neguit entre la població. També entre l'Ajuntament i els grans consumidors, com per exemple els hotelers. Han dedicat la gran demanda registrada aquest mateix estiu. Ha fet créixer molt la vulnerabilitat de poblacions costaneres, també d'urbanitzacions en planta hotelera important, també d'apartament turístic. Heu de pensar que aquí al nucli costaner de Porto Cristo hi ha les coves del Drac, també les coves dels Ams, amb hotels associats com Cales de Mallorca, també Cala la Morada, Silló, i aquí on som, Porto Cristo. Heu de saber més que hem de recordar que al mes de juliol a Manacor Ciutat hi va haver ja els primers talls de subministrament associats sobretot a problemes elèctrics i a l'elevat consum. En una entrevista avui matí, a la primera hora d'aquest informatiu, Sebastià Llodrac, regidor de Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament manacorí, m'ha advertit, que aplicaran restriccions i també talls d'aigua imminents, més duradors, més de calat, diríem, si no plouen els pròxims dies, i la situació diu que ara mateix és molt preocupant. L'escolta.
5: Bé, hi pot haver habitatges que arribin a consumir 200-250 tones per cicle de facturació. I en molt de casos són cases grosses, en xalets, en piscina, en jardí, i fins i tot alguna vegada han detectat que tenen fuites que no arreglen perquè els surt més econòmic es pagar la factura que arreglar la fuita. Per tant, això...
4: I per tant, ara per ara, les mesures s'aplicaran principalment, de fet, s'apliquen als propietaris amb jardins, també amb piscines. També hi ha recomanacions per la resta d'habitatges i l'Ajuntament de Manacor no rega, per exemple, la gespa dels espais públics, dels espais municipals, i redueix també al mínim imprescindible la neteja viària amb aigua. Han de dir que les empreses gestores d'aquí, de l'Ajuntament de Manacor, vigilen de mica en mica cada dia els consums excessius, també abusius. El regidor m'ha confirmat que han hagut fins i tot d'avisar usuaris, també empreses, en haver detectat consums anòmals. Escolta'm alguns dels veïnats que han pogut parlar amb ells avui de matí.
6: Fer ajups i cisternes i cadascú que seva que entengui.
7: Aquí a Mallorca se n'han fet en massa de piscina, però la quantitat d'aigua que tenim és... i molt de... no poden donar tampoc la culpa en el turisme, perquè si no, no viuríem aquí, del turisme. Però sí, aquí en el port hi ha de 2x3, en el xerrer veus que te surt l'aigua del xerrer, i llavors estan... o millor una setmana o dues, ho recuperó.
3: Gràcies, Caterina Bany. En directe des de Porto Cristo, on s'han posat mesures per l'utilització de l'aigua per mor de la sequera. També l'Ajuntament de Campos avisa que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà. La sequera n'ha fet augmentar la concentració de sodi. Recomana no utilitzar-la ni per beure ni per cuinar, i fer-ho només per a tasques d'higiene personal o bé de la casa. 8:25.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Fuster.
3: I encetam els esports parlant de la Vuelta, Toni, que avui es reprèn amb la mirada posada en el corredor d'Artan, Enric Mas.
9: Enric Mas Nicolau es troba a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola. Avui torna a la competició després de la jornada de descans d'ahir. Ho farà amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana i la Ràbida a favor de la Frontera. El líder de la General pensa en positiu i així es veu diumenge a Granada.
10: Sempre penses poco lo que puede pasar esta semana y piensas en recibir a la familia de los amigos ahí en Granada, y sí que piensas un poco en ese domingo antes de la etapa, a ver cómo estaríamos en la general.
9: Això sí, el ciclista mallorquí reconeix que espera una setmana molt dura.
10: Va ser una setmana dura en ese aspecto. Creo que los equipos van a correr de forma, entre comillas, un poco loca, con el buen sentido. Intentarán ponernos entre la espada y la pared.
9: I pel que fa a valoracions, en Rim Mas també ha explicat com veu un dels seus rivals, l'eslova Primoz Roglic.
10: A Primoz nunca se le puede descartar, está mostrando un grandísimo nivel y repito, sabe exactamente cómo ganar una vuelta, ha ganado cuatro y como dices, Félix es un corredor muy muy bueno, está en un estado de forma excelente y tenemos que tener cuidado con todos.
9: I la Federació Espanyola ha anunciat els ciclistes triats per al Mundial de final de setembre al Canadà en doble representació balear. El seleccionador masculí Alejandro Valverde ha parlat d'Enric Mas, a qui veu clar favorit per guanyar la Vuelta.
0: Lo veo súper confiado, lo veo súper tranquilo. Si todo va bien, creo que puede ser el ganador de esta Vuelta a España. Yo creo que tenemos una lista bastante buena, los corredores están todos motivados, con mucha ilusión, entrenando muy bien. I con un mundial muy, muy abierto, muy abierto.
9: I la segona representant balear per a la cita mundialista, Armavi García. La seleccionadora Gemma Pascual situa la mallorquina com una de les favorites per lluitar per la medalla d'or.
11: Tenemos a las dos medallas, tanto élite como sub-23, y ya hemos visto la progresión, la veteranía de Mavi García con la progresión de Paula. Y vamos a llevar a las dos corredoras a intentar, bueno, pues que sean ellas las que disputen la carrera y según se replantee toda la competición, pues que sean ellas las que disputen.
9: I en bàsquet, la selecció espanyola amb Alba Torrens i Elena Puello s'ha classificat directament per als quarts de final del Campionat del Món. La victòria del combinat espanyol per 59-79 contra el Japó, afegida a la victòria d'Alemanya contra Mali, fa que la selecció espanyola s'hagi classificat com a primera de grup i eviti jugar l'eliminatòria de vuitens de final. En futbol, el Reial Mallorca comença a preparar avui a la ciutat esportiva Antonio Asensio el partit de diumenge contra el Centre d'Esport Sabadell. El conjunt català arribarà a Son Moix com a tercer classificat, després d'imposar-se ahir vespre al Còrdoba per 3-2. El Mallorca setè en 7 punts, un manco que els arlequinats. I a la primera divisió, ahir va tancar la jornada amb aquest dos marcadors, Getafe 1, Celta 1, amb el debut del mallorquí internacional en Bolívia, Óscar López, amb el quadre madrileny, i Elx 2, Reial Societat 3. I avui torna la Champions. Pel que fa als representants espanyols, avui serà el torn de 3 equips. A les 9 del vespre, el Reial Madrid rebrà a l'estadi Santiago Bernabéu la visita de l'Inter de Milà, el Betis debutarà al Camp del Lille i el Villarreal visitarà el Borussia Dortmund. Els altres representants espanyols jugaran demà. El Barça rebrà, quan falti un quart per a les 7, la visita del Feyenoord i l'Atlètic de Madrid visitarà a les 9 del vespre al camp del Liverpool. I acabam en tennis, el US Open. Carlos Alcaraz ja és al quart de final després d'imposar-se al tenista local Tommy Paul. El murcià no ha deixat cap opció i ha resolt el partit per la via ràpida en 3 sets. Alcaraz deixa clar que ja està recuperat de la seva lesió, que l'ha mantingut 4 mesos sense jugar i mostra la seva candidatura a reeditar el títol. El rival de l'espanyol serà un altre nord-americà, Ben Shelton.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. Avui, la mesa del Congrés dels Diputats ha de votar si accepta o no el veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. És una proposició de llei aprovada el mes d'abril al Parlament i que va enviar al Congrés perquè en valorés la ratificació definitiva.
12: A través de la norma es volia donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports. L'executiu central pensa que la llei no s'hauria ni de tramitar perquè l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena.
3: Veurem què passarà avui al Congrés. és una jornada en què el Consell de Ministres ha de desclassificar els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta el mes de juliol.
12: El contingut es publicarà demà dimecres i ajudarà a conèixer què diu exactament l'informe de la Policia Nacional que parlava de les Balears i el qual va fer referència Pedro Sánchez en la compareixença parlamentària de la setmana passada.
3: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu matí a Mallorca. S'han trobat les restes de dues víctimes de la Guerra Civil en la tercera fase d'excavacions al cementeri de Son Servera. Juan Luis Marcos, bon dia.
13: Bon dia. Ara faltarà saber si es tracta de militars republicans que participaren a la batalla del Penyal, ubicat molt a prop del cementeri i que foren atacats en una emboscada, o si moriren posteriorment represaliats pels franquistes. També s'ha trobat una bala allotjada dins un dels cossos. En acabar aquestes excavacions a Son Servera quedaran pendents sobre fosses Artà, Son Escrivà i Palmanyola.
3: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detengut l'autora del robatori que va patir fa dues setmanes una joieria. Carmen Cires, bon dia.
14: Bon dia. L'establiment situat al barri de la Marina tenia imatges del moment en el qual una dona va aprofitar una distracció per agafar un expositor ple de joies el passat 27 d'agost. Ara els propietaris de la joieria han manifestat que, a més de detenir-la, els agents han pogut recuperar les peces artesanals i molt antigues valorades en uns 17.000 euros.
3: I a Menorca, Mahó viu avui el dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Axel Camarasa, bon dia.
15: Bon dia. Ja s'ha iniciat el replec de la Colcada, amb la participació avui de 133 caixers i cavallers. El segon jaleo està previst cap a la una del migdia. En el jaleo d'ahir la nit es van fer finalment dues voltes i no tres com és habitual per la calor. Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per una caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Urfila.
3: I avui a l'informatiu matí també parlam de l'agricultura ecològica. Fa 20 anys que l'associació APAEMA es va constituir amb l'objectiu de promoure l'agricultura i la ramaderia ecològica a Mallorca. Recentment hi ha hagut un relleu a la direcció tècnica de l'entitat, l'assumeix la veterinària Magdalena Drové, que du anys vinculada al projecte. Avui l'hem convidada per parlar del present i dels reptes futurs al sector. Bon dia i benvinguda a l'informatiu matí.
16: Hola, molt bon dia. Gràcies.
3: Com definiríeu el moment actual que viu l'agricultura ecològica a Mallorca?
16: Bé, és un moment interessant de maduresa, que, com dèieu, els darrers anys hem anat donant molt d'impuls i hi ha hagut bastant d'aprenentatges, també errors, però és un sector que crec que s'està consolidant. La base de la certificació ecològica que fa el CBPA, el Consell Regulador, ha estat fonamental per aquesta tasca, i després també el fet de poder agrupar molt de productors, per exemple, amb la nostra associació, ha fet que, més enllà de que fos un canvi de producció, de sistema productiu, de canviar uns insums convencionals per uns insums ecològics, ha fet que se creés una xarxa per anar pensant com canviar el model productiu d'una manera més profunda, que fos més viable també per totes les explotacions. Mm-hmm. I bé, crec que estem en aquest punt de maduresa a nivell de formació, i que s'ha demostrat ja que a nivell tècnic funciona, però hi continua havent el gran repte de la viabilitat econòmica de les explotacions, però que és un repte compartit també amb tota l'agricultura convencional. Això no va d'uns contra d'altres, sinó que és un sistema que veiem que per tot el que es respecte a la terra, al medi ambient, adaptació al canvi climàtic, salut, pels consumidors, és molt millor, però a part hi ha uns problemes comuns amb la resta d'agricultura que hem de fer força junts per millorar. Un dels grans reptes, com seria l'accés a la terra, el relleu generacional, tota la càrrega burocràtica que tenen els productors, l'adaptació en el canvi climàtic i, en conjunt, que un poc tot afecta aquesta viabilitat econòmica.
3: Parlava d'aquest canvi climàtic, les temperatures tan elevades i que han viscut aquest mateix estiu, és un fet que preocupa el sector. De quina manera?
16: Sí, totalment. El fet de ser unes produccions tan lligades a la terra, per lo bo i lo dolent, que no hi ha... vull dir, no podem jugar tant amb les condicions climàtiques com a lo millor altres produccions més intensives, però, per altra banda, tenim més capacitat de resiliència amb certes tècniques que s'apliquen. Està clar que les temperatures que no arriben a unes hores mínimes de fred en hivern, els arbres no arriben a acumular unes hores mínimes de fred, això perjudica tots els sistemes productius. Aquestes calorades de l'estiu i la falta de precipitacions afecten a tots els cultius i a tot el bestiar, però amb agricultura ecològica s'està fent molta feina i s'està avançant molt en tècniques per precisament adaptar-nos en aquests canvis, que no tenim cap vareta màgica, però sí que hi ha molta més capacitat de resiliència en tema de mantenir cobertes permanents, millorar l'estructura del sòl per retenir molta més humitat. No farem que plogui més o manco, però que el que plogui ho puguem aprofitar millor. I bé, una sèrie de tècniques que s'apliquen. I que d'això, l'interessant, que l'agricultura ecològica a vegades queda com que es produir a lo tradicional i ja està, no és agafar tot el coneixement tradicional que hi ha, que és importantíssim per adaptar-nos en els canvis, però hi ha molta feina que feim des de l'associació també especialment d'innovar, d'aprendre constantment i poder-nos adaptar millor.
3: I aquests canvis, aquestes adaptacions a les noves condicions climàtiques, s'espera que impliquin molta despesa pels pagesos?
16: Més que despesa és que també hi hagi, o sigui, una conscienciació política, no? De quin, ja no només a nivell d'àmbit d'agricultura, de Conselleria d'Agricultura, sinó de quin model volem de territori, perquè això afecta a la sobirania alimentària, a la salut. És que és una cosa transversal, no? S'ha d'anar un poc més enllà i hi ha d'haver una creença ferma de les administracions en que aquest model, més enllà d'un sistema productiu, pot ser una oportunitat molt gran per millorar molt d'altres aspectes transversals de la nostra societat, no? I això, més enllà de...

0: que si és un sector, vull dir, el que estem comentant, no?, de que és un sector estratègic per a tota la societat, això ells en fan bandera, també. Però la realitat, després trobant molt, és el cafè per tothom, no? Vendríem a dir que crec que fa falta que se creguin que és un model necessari per tota la societat. I ja dic, no és anar en contra de ningú ni dels productors convencionals, al contrari, és de mostrar-los, oferir tot el que se pot millorar amb la producció ecològica i convidar-los, promocionar que puguin anar fent aquesta transició acompanyats, perquè creiem que és el millor per tots els productors i per la societat en general.
1: I també avui hem volgut dedicar l'entrevista a parlar de l'associació APAEMA, de la tasca que fa l'associació APAEMA, que promou l'agricultura i la ramaderia ecològica a Mallorca, i ho hem fet amb la seva directora tècnica, Magda Adrobé. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Escoltau l'Informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: 41 minuts, repassant qüestions de l'actualitat estatal i internacional. El jutge Peinado ha convocat avui Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per a l'audiència preliminar del seu judici per presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències. Gómez ha demanat al jutge que posposi l'audiència perquè el seu advocat no és a Madrid. La defensa argumenta que la situació s'ha comunicat amb només 24 hores d'antelació.
1: El magistrat convoca Gómez en el marc de l'investigació que manté oberta contra ella i aquesta audiència ha de servir com a pas previ abans de decidir si s'obri judici oral. La investigació se centra en si hauria utilitzat la seva posició per afavorir l'activitat professional vinculada a la Complutense, el d'ús de recursos públics, inclòs a la feina de l'assessoria de la Moncloa per activitats privades. La Fiscalia demana l'absolució de Gómez.
0: I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas de l'aerolínia Plus Ultra desestima el recurs de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que demanava que es paralitzés la investigació dels seus comptes bancaris i del seu entorn, tots ells imputats en la causa per part de la Policia Nacional.
1: Zapatero va impugnar la decisió del jutge José Luis Calama perquè entenia que es vulnerava el seu dret a la intimitat i la tutela judicial efectiva. L'expresident també demanava que s'acotàs el temps d'investigació i se suprimís la referència a les comunicacions internes de l'entitat bancària amb el client. Per la seva banda, Calama ha desestimat aquestes peticions perquè assegura que aquestes indagacions són per obrir noves línies d'investigació, no són per obrir noves línies d'investigació, sinó per obtenir dades complementàries o aclaridores sobre productes bancaris d'aquestes persones.
0: I tot això mentre l'expresident de Plus Ultra ha confirmat en seu judicial que l'aerolínia va pagar Zapatero un 1% del rescat de 53 milions d'euros concedit a la companyia aèria per part de l'Estat en concepte de mediació.
1: L'exdirectiu de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha assegurat que va pagar 530.000 euros al soci de Zapatero perquè la situació de Plus Ultra era límit i va considerar que l'expresident el podria ajudar a aconseguir la concessió d'una ajuda pública. Ara bé, Solà ha indicat que no va fer seguiment de les gestions, per tant, no sap com va repartir-se després aquest dobbés entre Zapatero i els seus socis. Avui declara un altre directiu de la companyia que també apuntava l'expresident.
0: I de la crònica internacional, el canceller alemany Friedrich Merz promet protegir la democràcia amb la Constitució si fa falta en resposta a la victòria del partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya a les eleccions a l'estat Saxònia-Anhalt, que ha quedat 3 escons de la majoria absoluta.
1: Merz reconeix estar commogut, ha dit que no esperava una derrota d'aquestes dimensions, també ha remarcat que les institucions alemanyes són estables i que els valors constitucionals no són, diu, objecte de negociació.
2: En Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland verliert hat.
0: Recorden que la formació d'ultradreta ha aconseguit un 44% dels vots i, per tant, no ha arribat a la majoria absoluta i no pot governar.
1: El partit d'ultradreta no descarta governar en trànsfugues si aconsegueix el suport de diputats electes, tot i haver-se presentat per altres partits. Tot i això, han de voler donar suport a la formació. En tot cas, el seu líder, Ulrich Siegmund, assegura que la victòria és inqüestionable.
3: Ist jetzt die Aufgabe. Es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag. Könnte deutlicher kaum
1: sein. Per Alemanya, que vol dur a terme si aconsegueixen governar, com per exemple tancar fronteres que a priori entrarien en col·lisió amb l'espai Schengen.
0: 8 i gairebé 45 minuts del matí. Continua la informació.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca.
1: Bon dia, Menorca. Molt viu avui el dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Ja s'ha iniciat, de fet, es replec de la Colcada amb la participació avui d'uns 133 caixers i cavallers. El segon jaleo està previst per a la una del migdia. En el jaleo d'ahir la nit es van fer finalment dues voltes i no tres, com és habitual per la calor. Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles el d'una menor que va caure d'un cavall de l'Ermita de Gràcia i que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila. Tot d'una, en donant més detalls.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa. A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.

de les festes de Gràcia de Maó amb la participació de 119 cavalls. Tot això després de tot el dia de celebració i també de preparatius, amb el berenar de caixeres i caixers al matí, la sortida del Fabioler per començar el replec i acabar amb el jaleo, que va ser més curt a causa de la forta calor. De fet, es van fer només dues de les tres voltes habituals. Al matí, el barri del Camí des Castell de Dalt va acollir el tradicional berenar de caixers, que enguany arribava a la 29a edició. Ja al capvespre, a partir de les 4, el fabioler Víctor Pons va donar inici al replec de la Colcada, després, això sí, de demanar permís al caixer Barla.

0: Emoció, i és que la gent tenia ganes d'iniciar les festes. Gent de tot arreu que venia a veure de prop les festes de Gràcia.
1: Les meves filles sempre han colcat i ara només n'hi ha una que colca, perquè tothom s'ha fet gran més, no? Però sí, és una cosa que per jo, és per voreu.
2: Ens han dit que és molt maco, és una tradició de fa tants anys i tenim ganes de veure-ho. Ja que estem a Menorca de visita...
3: El que és molt polit és veure tots els caixers i tota la comitiva junta i ja és un moment molt emotiu.
0: El moment més esperat va arribar poc després de les 9 del vespre amb l'entrada de la colcada a la plaça Constitució per al primer jaleo de les festes. La banda de música de Maó, sota la direcció d'Héctor García, va interpretar el clàssic Postillón de la Rioja, moment en què la plaça va esclatar amb l'alegria i l'emoció pròpies del jaleo.

0: Com dèiem, hi van participar ahir 119 cavalls, tot i que inicialment n'hi havia 130 d'inscrits. Poc abans de començar i a causa de les elevades temperatures, com dèiem, es va decidir reduir de 3 a 2 les voltes previstes en aquest jaleo. Ho explicava en directe per IB3 Televisió el regidor de festes, José Manuel García.
1: I bueno, la idea és que en principi, si tot va bé, llevarem una volta també, per tant, això facilita.

0: Trai de lleugeraques que vaig poder anar a descansar.
1: Fa molta calor.
0: Entre calor i humitat hi ha una mescla, diguéssim, que s'agraeix. Ja ho van fer l'any passat, van llevar una volta l'any passat i enguany pues, es tornarà a fer, sobretot perquè els cavalls se'n puguin anar antes a descansar.
2: De fet, es va fer la primera volta un descans i passades les 10 de la nit, la segona, que es va allargar fins a pràcticament les 11 de la nit. Creu Roja va efectuar un total de 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per una caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila. La resta van ser ferides lleus i cops. I és que 86 policies locals, alguns procedents per primera vegada de fora de Menorca, juntament amb Protecció Civil i reforços sanitaris, van vetllar per al bon desenvolupament de la festa. Això és el que va passar ahir, però avui, dia pròpiament de Gràcia, la jornada ja ha començat. Ho ha fet a primeríssima hora amb la sortida del Fabiolet a les 7:30 per anar a cercar ja la caixera fadrina. Poc abans de les 8 es lliura la bandera i s'inicia el replec de la colcada. A les 9, d'aquí a una estona, sortirà la cercavila dels gegants, acompanyats per la banda de música, i cap a les 11 se celebrarà la missa de caixers a l'església de Santa Maria. El segon jaleo de les festes començarà al migdia, a la 1, com és habitual, a la plaça Constitució. Després es farà l'entrega de canyes verdes i el tradicional volem vi i la samba. En aquest jaleo d'avui hi ha inscrits 136 caixers i cavallers. La jornada festiva continuarà passades les 6:30 amb la sortida de la colcada cap a les corregudes d'Escós de Gràcia, els darrer caragol, i en acabar el darrer toc de Fabiol a la plaça Constitució. Després, igual que ahir, revetlla.

0: I un any més, IB3, que és present en aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia. El magazín El Dia a Menorca torna a viure la festa des del carrer en un programa especial que inclourà entrevistes dels protagonistes. Tot plegat sota la direcció de Clara Aymamí. A IB3 Televisió, en canvi, la cobertura continuarà poc abans de la una del migdia amb la transmissió d'aquest segon jaleo. Després de l'informatiu es reprendrà la programació especial per poder gaudir del tradicional Volem Vi i la Samba. En aquesta ocasió, Cristina Bugallo serà l'encarregada de la narració. A més, un equip de xarxes socials d'IB3 també està fent seguiment especial dels principals moments de les festes, amb continguts i actualitzacions al llarg de la celebració.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Més enllà de Gràcia, un parell de qüestions més que també marquen l'actualitat de la jornada. La majoria de les empreses turístiques associades a PIME milloren o bé igualen la facturació a l'agost en comparació amb l'any anterior. 3 de cada 4, de fet, declaren que ha obtingut com a mínim els mateixos resultats. La patronal qualifica aquest escenari com de consolidació de l'estabilitat d'un dels millors mesos de la temporada turística. Segons l'enquesta elaborada per PIME, els sectors amb millors resultats són els allotjaments turístics, on cap empresa ha facturat menys, i també el lloguer de vehicles. El comerç es manté estable, amb la meitat d'empreses facturant el mateix que el 2025, mentre que els sectors més perjudicats enguany són les empreses nàutiques i la restauració, i és que són dos sectors estretament relacionats amb l'evolució de la despesa turística que depenen directament del pressupost vacacional que tenen els visitants. PIME apunta que l'encariment de la despesa en allotjament i transport experimentada els mesos anteriors pot haver-los perjudicat.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I un darrer minut per a la plana política, perquè el PP de Ciutadella demana que es modifiqui l'ordenança per mantenir les terrasses de bars i restaurants tant a la vorera com a la mateixa plaça d'Esborn. Una mesura que sostenen els populars té per objectiu minimitzar i eliminar possibles indemnitzacions als negocis de la zona. Després que l'Ajuntament hagi hagut de fer enrere, recordem, per ordre judicial, la pacificació d'Esborn, els establiments ara n'han de retirar totes les terrasses i només atendre l'interior dels locals. El PP defensarà aquesta posició en una moció en el proper plenari, en el qual també exigeix la compareixença de la batlessa Maria Jesús Begú, i finalment els populars creuen també imprescindible crear una mesa de consens amb l'oposició i els denunciants per cercar solucions, i és que hores d'ara el consistori ha de retornar els cotxes a la plaça de manera cautelar després de la denúncia de 22 empresaris.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Amb aquest apunt arribem a les 8 i 55 minuts del matí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: I són ara les 8 i 55 minuts i aquesta música, aquesta sintonia ens indica que ha arribat el moment per a la cultura a l'informatiu matí. Començam amb música clàssica. Gustav Mahler serà el gran protagonista de la 7a edició del Festival Monogràfic de Pollença, que commemora els 115 anys de la mort del compositor amb 3 concerts al llarg del mes de setembre al claustre de Sant Domingo. Una cita que, després d'haver posat el focus en figures com Beethoven, Mozart o Ravel, dedica enguany tota la programació al seu univers. Els assajos tenen lloc aquests dies. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Al Conservatori Superior de Música i Dansa.
1: Sí, és necessària molta feina perquè interpretar Mahler, un dels artistes més influents de finals del segle XIX i principis del segle XX, no és senzill i necessita assajos per passar d'aquí a aquí. I és que d'aquesta manera sonen el centenar de músics joves amb més o manco experiència que conformaran l'encontre orquestral de les Illes Balears, que dissabte interpretarà la sinfonia número 6 tràgica al claustre de Sant Domingo. Un d'ells serà el violinista Sergi Juan.
2: Com a músic jove i formant part d'una orquestra jove, no tenint les oportunitats ni tampoc en el món professional de poder interpretar aquest tipus d'obres de gran magnitud, tenim el plaer de ser quasi 100 músics damunt l'escenari i això sempre comporta una gran responsabilitat per tots, és tenir el paper ben preparat i es poder gaudir també del concert i de poder interpretar una obra d'aquest calibre.
1: Els 3 concerts estaran dirigits pel mestre Bernat Kegles, que és impulsor de la iniciativa i que es completarà més amb audicions comentades a càrrec de Joan Estrany, perquè el festival és més que un seguit d'interpretacions.
3: Aquest festival ens permet aprofundir en la figura d'aquest compositor, tocant diferents gèneres, peces d'inici i peces de finals de la seva trajectòria, de la seva vida. Per tant, podem veure l'evolució, podem entendre el compositor d'una manera més polièdrica, més completa, i d'aquesta manera crec jo que és una experiència molt singular per l'auditor i diferent d'altres festivals de música. Crec que això és la clau de l'èxit.
1: Dèiem que cada any s'ha triat un compositor, enguany Mahler, però per què? Idò, per què no es podia seguir obviant el músic que va obrir l'art al segle XX?
3: El segle XX musical i el segle XX artístic seria impossible d'entendre sense ell. Aquesta Viena de principis de segle XX, igual que París, van ser aquests dos epicentres que van transformar l'art i, en certa manera, la societat. Hem de pensar que fins i tot Mahler i Freud van coincidir, va psicoanalitzar Freud a Mahler. Llavors estem parlant que es van juntar una sèrie de figures que van transformar la societat d'aquell moment i van obrir les portes en aquest segle XX completament diferent del que s'havia fet fins a llavors.
1: Els concerts tindran lloc dissabte que ve i també el dissabte de nou a les 8 del vespre i diumenge 27 a les 7. Més informació i venda d'entrades a la web del festivalmahler.com.
0: I arribarem a les 9 amb una proposta musical interessant.
4: Pablo no está, ha dicho que hoy no.
0: Parlem, Sandra, de La Granja.
1: Sí, que amb ells es posa fi a un dels cicles més interessants d'aquest estiu i que es diu, precisament així, Eterno Verano.

Serà aquest divendres, es gremi, les portes s'obren a partir de les 9:30 i en aquest cicle hi han mascat grups i artistes veterans amb gent jove, amb moltes nits de rock intemporals, eternes. Aquest darrer ajuntarà la granja amb les Urbat guanyadores del darrer pop-rock de Palma, que per cert ja ha obert inscripcions.

0: I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades. Aquest matí de dimarts, avui, l'OCDE publica l'informe PISA, l'avaluació del nivell dels alumnes de 15 anys sobre ciència, matemàtiques i lectura. Es fa cada 3 anys i ofereix una comparativa entre els països desenvolupats, això només 2 dies de l'inici de curs a les Balears enguany, a més de 158.000 alumnes, són 2.300 manco que el 2025-2026.
1: La davallada és sobretot als centres públics de Mallorca, però a mesura que avanci l'any hi haurà noves matriculacions i incorporacions. El curs començarà amb 187 barracons, són 28 més que el 2025-2026, que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. El conseller d'Educació és Antoni Vera.
2: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
0: On també comencen el curs aquestes setmanes al Parlament, el primer ple és demà avui, però els partits a les Illes miren de reull la mesa del Congrés dels Diputats que votarà si accepta o no el veto del govern central a la llei de cogestió d'aeroports. L'executiu espanyol considera que la norma ni tan sols s'hauria de tramitar i argumenta que l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena.
1: Es tracta d'una proposició de llei aprovada l'abril al Parlament i que va enviar al Congrés dels Diputats perquè en valorés la ratificació definitiva. L'objectiu era donar més poder de decisió a les Balears sobre la gestió dels aeroports de titularitat estatal. Si prospera el veto, però, el text no serà ni tan sols debatut.
0: I l'agricultura i la ramaderia ecològica entra en una època de maduresa i de consolidació just quan APAEMA, l'associació que promou aquestes modalitats, compleix 20 anys. Així ho ha assegurat fa uns minuts en una entrevista a l'Informatiu Matí la seva nova directora tècnica, la veterinària Magda Drové.
1: Diu que el canvi climàtic i les altes temperatures preocupen, que és cert que són més resilients que altres branques del sector primari, però adaptar-se a les condicions climàtiques implica una feina extra per als agricultors i ramaders ecològics. És per això que la nova directora tècnica d'APAEMA reclama conscienciació als polítics.
3: Lo complicat és que l'administració s'ho cregui de veres, que la producció ecològica i l'agroecologia no és un model més a potenciar com qualsevol altre, sinó que és un model que no van contra de ningú, sinó que és per repensar quin model volen com a societat.
0: La sequera provoca problemes amb el subministrament d'aigua a diversos municipis. A Campos, l'Ajuntament avisa que l'aigua que surt de l'aixeta no és apta per al consum humà.
1: La sobreexplotació n'ha fet augmentar la concentració de sodi. D'altra banda, a Manacor es demana als veïnats reduir el consum. N'han parlat a l'Informatiu Matí amb el regidor responsable de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, qui lamenta l'elevat consum, especialment en determinats habitatges.
4: Mira, hi pot haver habitatges que arribin a consumir 200-250 tones per cicle de facturació. I en molt de casos són cases grosses, en xalets, en piscina, en jardí, i fins i tot alguna vegada han detectat que tenen fuites que no arreglen perquè els surt més econòmic es pagar la factura que arreglar la fuita.
0: I a Menorca, Mahó viu avui el dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Ja s'ha iniciat el replec de la colcada amb la participació de 133 caixers i cavallers.
1: El segon jaleo està previst a la 1 del migdia. En el d'ahir, al vespre, es van fer finalment 2 voltes i no 3, com és habitual per mor de la calor. Aquest que sentiu era l'ambient. La Creu Roja va efectuar 24 intervencions durant el dispositiu, entre elles una menor per la caiguda d'un cavall a l'ermita de Gràcia, que va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Passam al relleu als companys del programa El Dia. Passau un bon dimarts.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 9 i 5 minuts, bon dia, benvinguts. Començam el programa dimarts 8 de setembre i ens trobam, atenció, a 24 hores d'un canvi de temps. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, a les Balears, ha activat l'alerta groga per pluges fortes o molt fortes i també tempestes, possiblement acompanyades de calabruix. Recordem, un canvi d'hores que començarà demà, dia 9 de setembre. Arriba d'aquesta manera a les illes un front fred amb un talbec en nivells alts que provocarà un canvi dràstic. Alerta groga, com dèiem, a quasi la totalitat de l'arxipèlag. Així que, si vos sembla, i degut en aquest canvi radical, després amb el nostre home del temps farem un pronòstic més detallat del que ens espera en aquesta pròxima jornada. 24 hores, com dèiem, per un canvi de temps i només 48 per l'inici del curs escolar. Comença demà passat amb més de 158.000 alumnes, són 2.300 manco que l'any anterior, una davallada que sobretot se produeix als centres públics de Mallorca. Un curs escolar que compta amb poc de 9.000 professionals, 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades. De moment hi ha 27 places de professorat encara sense cobrir. Avui ens visita el conseller d'Educació, Antoni Vera, per poder parlar d'aquest inici imminent, un dia en què també, important per la comunitat educativa, perquè coneixerem els resultats de l'informe PISA. Això serà a partir de les 9 i mitja. Joana Maroto, bon dia.
1: Bon dia, Marti. Doncs sí, en parlarem també, li demanarem també en el conseller que tindrem aquí nosaltres a partir de les 10. Avui l'OCDE dona a conèixer aquest informe amb el balanç dels resultats de l'any passat. Es tracta d'un document que mesura els coneixements teòrics i també pràctics que tenen els alumnes d'entre 15 i 16 anys en ciència, lectura i també matemàtiques a 91 països diferents, entre els quals també Espanya. El darrer informe no era gaire positiu, va mostrar una caiguda en els coneixements mínims que els joves haurien de tenir en lectura i matemàtiques. No s'espera, hem de dir, que hi hagi una millora molt notable respecte a aquesta edició anterior. En qualsevol cas, en crònica de successos i canviant de tema, els 5 joves acusats de violar dues turistes l'any 2019 a Cala Ratjada han estat condemnats a 4 i 2 anys de presó. Tot i això, cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes amb qui han arribat a un acord de conformitat. Això sí, tenen una ordre d'allunyament i hauran de fer un curs d'educació sexual.
0: No deixant de banda la crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut l'autora, recordeu, del robatori que va patir fa dues setmanes una joieria d'Eivissa. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. L'establiment, situat al barri de la Marina, tenia imatges del moment en el qual una dona va aprofitar una distracció per agafar un esperitó ple de joies el passat 27 d'agost. Imatges que, com partim nosaltres ara en directe, que descriurem per als nostres oients i que han servit en els propietaris de la joieria per demostrar els fets i detenir l'autora. De fet, aquí veiem l'autora portant en marxa aquest robatori. Els agents han pogut recuperar les peces, algunes molt antigues i de gran valor. Aproximadament es calcula que valien prop de 17.000 euros. I també pendents de l'incendi que va cremar ahir 800 metres quadrats de bosc forestal al camí d'Estorrent de Sargentera, Santa Eulària. El foc es va declarar al migdia d'ahir, però en manco d'una hora va ser controlat i després extingit. Van intervenir una trentena d'efectius terrestres d'Ivanat i bombers d'Eivissa en dos camions autobomba i mitjans aeris. Els veïnats apunten que l'incendi podria ser intencionat, tot i que encara està sota investigació.
0: També tenim novetats respecte al concert d'Arrels B a Mallorca.

0: mirando la via que yo...
1: És sense dubte una molt bona notícia, ja que divendres podreu gaudir d'aquest concert en directe aquí a IB3 Televisió del concert de Railsby al Parc de la Mà de Palma amb motiu de la Diada de Mallorca. Començarà just després de les notícies del vespre i serà en retransmissió en directe que s'allargarà fins a mitjanit. Qui vulgui anar de manera presencial ja sap que ho ha de fer amb temps perquè s'esperen moltes persones al Parc de la Mà i si no, com dèiem, IB3 Televisió disposarà de 17 càmeres i 2 drons perquè no podeu cap detall. I com sempre, si voleu contar-nos qualsevol cosa, queixa, proposta o suggeriment, podeu fer-ho al nostre número del WhatsApp
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: I també ens podeu escriure a l'Instagram del dia, que és eldia.ib3. No fai molt d'espoiler, però també us puc avançar que avui a les queixes bars veniran sobre aires acondicionats de veïnats del benestar a la teva casa, a la teva vivenda, si fa molt de renou o no.
3: Idò, sí, i sembla que hi ha molta gent preocupada per els aires condicionats. No és fàcil tenir un bon veïnat, és veritat, i a vegades sorgeixen queixes. Les podeu fer arribar al nostre número de WhatsApp o també al nostre Instagram. Frase del dia. Avui també tenim un moment per reflexionar com cada dia, Xisco.
4: I de la frase d'avui és del polític i historiador francès Alexis Tocqueville i diu així: ens hem d'acostumar a viure amb els nostres enemics, ja que no podem fer-los els nostres amics.

0: I és vera que hi ha moltes frases sobre enemics, no? Que sempre convé tenir-los a prop, controlats, contents, és veritat, no? Mira, idò, la reflexió avui va precisament, no? Sobre enemics. No parlarem d'enemics, sinó d'altres coses que també mos deixen bocabadat. De què parla tothom avui?
1: Idò, d'una pràctica estètica nova que ens ha deixat esborronats. Consisteix en injectar-se greix de cadàvers humans amb finalitats estètiques. Hi ha una nova frontera en la medicina estètica que pot semblar directament de ciència-ficció, utilitzar teixit adipós procedent de persones mortes per donar volum i remodelar determinades parts del cos. Es tracta d'Aloclae, un producte que es comercialitza, com no podria ser d'una altra manera, als Estats Units des de l'any passat. No parlant, però, d'una simple injecció de greix, tal com es fa en un lipofilling convencional. En aquest cas, el producte està elaborat a partir de teixit adipós procedent de donants i conté cèl·lules grasses que ja no són viables, a més de matriu extracel·lular, triglicèrids i teixit connectiu. El tractament s'injecta sota la pell i està pensat, entre d'altres usos, per donar volum als glutis, corregir els anomenats hip dips, és a dir, les depressions del malux, o reparar irregularitats després d'una liposucció. També es planteja per corregir determinades asimetries o irregularitats relacionades amb implants mamaris. Els fabricants asseguren que el producte està regulat als Estats Units com un producte de teixit humà i que compleix els requisits d'aquesta categoria. Però hi ha una qüestió important. Encara falta evidència a llarg termini que permeti saber fins a quin punt els resultats es mantenen. I també té molt d'efectes adversos, com per exemple dolor, infeccions, hematomes, nòduls, quits i reaccions al·lèrgiques o immunitàries. I aquí és on apareix el debat que va més enllà de la medicina. De cada vegada medicalitzant més la pressió estètica i ens acostumam a un model de bellesa en què sempre hi ha una nova part del cos que modificar. La pregunta, per tant, no és només fins on pot arribar la medicina estètica, com per exemple injectar-nos grassa, greix de cadàver, sinó també fins on estan disposats a arribar nosaltres mateixos per adaptar el nostre cos a uns ideals de bellesa cada vegada més exigents. Volia demanar-vos com valorau aquest darrer avenç mèdic mentre miram o veiem aquestes imatges de cementiris. Que clar, que d'aquí se treu el greix.
2: Crec que encara no arriben en el cementeri.
1: T'anava a dir, aquí ja estan un poc mojama.
0: Si no, seria un greu problema.
1: Abans, quan encara estan...
0: Se fa una donació, m'imagino, i a partir d'aquí se produeix
2: el desplantament. Una donació com qui dona un òrgan per salvar una vida.
0: Mira, donaré joventut a altres persones que encara, ja que jo no la tenc...
1: És que rumba que ja d'un cadàver humà se pot aprofitar tot, ja no només els òrgans...
2: Com d'esporcs, no?
1: Com d'esporcs.
2: Que se pot aprofitar tot. A mi m'escarrufa moltíssim, o sigui, una cosa molt, molt, molt, molt elevada, molt grossa, però espera, Xisco Nadal, Marta Grau, Maria Antònia Esquines, espera a saber o veure que una actriu de Hollywood o un influenciador ho s'ho col·loca, ho s'ho posa, com aquí també hi haurà gent que se'n va posar. Vull dir que en veurem de tots els colors i jo tenc clar que vull seguir la recomanació com el va donar i l'experta en son que vàrem tenir, que és que de moment, perquè ja poden dir allò de que... O sempre poden dir allò de que no pots dir mai d'aquesta aigua, no em veuré.
1: Dormir la millor crema.
2: Dormir ets la millor crema.
0: Totalment.
2: Per tenir una bona cara i no tenir rues. Vull dir que dormiu, i no vols posar greix de morts. La meva recomanació d'aquí.
1: Joana Maró te recomana no fer servir greix de morts.
2: Que dormigueu, que bé cau.
1: Una becadeta. I tu, Mae, tu ets molt jove, però no sé si t'animaries.
3: A veure, per ventura m'animaria a donar-ho. Si algú és tan valent de posar-s'ho, jo un pic...
0: Home, donar-ho, que més te dona, si donaràs els teus òrgans.
1: A mi me faria...
0: Que més te dona greix.
1: A mi me faria una mania terrorífica...
0: Fet un pitch,
3: no t'assabentaràs.
1: No, ja sé que no... Ja, però a nivell meu, abans de morir, a mi me faria molta mania posar-me greix d'un mort i me faria la mateixa mania pensar que qualcú, un pic que jo no hi som, passatge en el meu teixit adipós.
2: I ara que ha dit això, no, Maria Antònia, me plantejo una altra cosa.
1: Que no. Serà per teixit, en el meu cas. No, és a dir, és no. Que a mi m'adona per fer viliposcultures. També, ara no m'agradaria que me matassin en sortint al carrer, com ara això se posi de moda, els que tenim sobrepes mixt, estàvem en perill d'extinció.
2: Jo anava a dir una altra cosa, és que m'ha fet pensar en la reflexió d'Anna Maria Antònia, en que si no seria possible, per exemple, aquesta gent que se fa una liposucció, que se lleva greix, fes canvi, no? Aprofitar sí? Els greix d'en vida d'una persona, si seria una donació en vida. Mentre tenia no, el greix tu,
0: no és mala idea perquè no es musa tant.
2: No donarem no? idees.
0: No, no donarem però, idees perquè per si no se li ha ocorregut a la comunitat mèdica.
1: Sí, però és una pel·lícula d'aquestes... de Frankenstein, has de dir, a mi me connoten un tub que me lleven tota la xua i l'enganxen a un altre que vol emplenar segons quins racons.
3: A veure, jo en vida no, però un pic estic morta, poden fer amb mi el que vulguin. Si he de poder ajudar algú, ara bé, estèticament jo m'estim fent més fer 4 hores de gimnàs i augmentar un poc el gluti a no ficar-me greix d'un cadàver.
2: Fins a tu la diferència, jo m'estim més dormir, ella s'estima més fer esport. També són
0: sí,
2: prioritats.
0: Més, prioritats. Has d'estar fet d'una altra pasta, perquè no pensaríeu en algun
3: una
0: moment...
3: Una altra pasta d'una altra persona.
0: Totalment, totalment.
3: Ho has dit.
0: Perquè tu penses com aquelles pel·lícules que implanten un òrgan i després té records de la persona anterior, aquestes pel·lícules terribles. Ostres, de qui és aquest teixit adipós?
2: I per millor te'n recordaries de les magdalenes que s'ha menjat aquella persona.
1: No, o pitjor, no. Imagina que es greix o que està teixit adipós d'una sèrie en sèrie. I tu després te
2: desenvolupes...
1: Com deia Marta.
0: És l'inici de Mary Shelley. No?
2: Que es greix, record, no? Passi la teva sang, queda la teva sang en el teu coll, en el teu cervell i
0: clar,
2: te tornis...
0: Els òrgans tenen memòria. Ostres, mira,
2: tampoc, a mi moltes pel·lícules.
1: Tampoc m'agradaria que ara mos tornessin acusada de terraplanistes. És a dir, tot això...
0: Ni s'han donat arguments,
1: no,
0: eh?
1: No, però bé, vull remarcar o subratllar, ja que tinc aquest subratllador en sa mà, vull subratllar que tot això és ironia i és una manera
0: sí,
1: de comentar.
0: Sí, per descomptat.
2: Exacte, ironia.
0: No
2: deixa
0: de ser cridaner.
2: Gràcies, Xisco Nadal.
1: No ho dic perquè només estem res a una passa de Sena Marilo Montero. Ho dic perquè... No m'agradaria... Bueno, recordeu la polèmica que va tenir, que va dir que quan se trasplanta un òrgan també se trasplanta l'ànima
2: sí,
1: i el sentiment
2: sí.
1: de la persona, i va una mica de trull, no hi ha evidències científiques que això sigui així, poden fer una mica de broma, mos agrada molt el cinema de ciència-ficció,
0: per
1: sobretot a la Marta,
0: per
1: però tenim clar que no.
2: I sobretot tenint en compte, assenyalant i subratllant en la subratlladora d'en Xisco, que Espanya és un dels països més solidaris i altruistes en donació d'òrgans.
0: I, de fet, Joana, se conserva totalment l'anonimat per evitar precisament aquest tipus d'especulació. Quan te trasplanten un cor, quan te
1: trasplanten... Feta sa broma,
0: ara
1: llavors
0: ja... Ara ja m'ho seriosos, no?
1: Nosaltres replegant fil, pu, perquè no hi hagi truï. Així m'agrada.
0: I de parlant d'aquesta i de moltíssimes altres qüestions, amb la bona companyia de Marga Cifra, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, encetam aquest dimarts.

0: 9 i de 8 minuts comença la nostra tertúlia. És temps de repàs de l'actualitat. Així que, si us sembla, començo per saludar els companys aquí, els estudis de Palma, els periodistes. Xavi Bonet, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Com esteu?
0: Neca Nedon Blas, bon
2: dia. Hola, bon dia, Marta.
0: I des de Menorca ens escolta Josep Pons Fraga. Bon dia, Josep.
3: Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
0: Poc a poc, els nostres tertulians habituals se van reincorporant també de les vacances. Alguns no han tingut encara, me deien. Veritat, Necane, però... bé, la setmana que ve, probablement, o d'aquí uns dies, també podreu fer un petit parèntesi.
1: I en Josep Ponfraga, que és protagonista avui perquè són les festes de Gràcia, no?
0: Exactament, exactament.
2: Bueno, però ell és de Ciutadella.
1: Bueno... Bien, pero cuidado, Menorca también.
2: Cuidado.
0: No volia entrar en polèmica ni debat, però sí donar visibilitat en però aquestes festes, que de fet ho duim fent des d'ahir.
1: En última hora parece que en Menorca, aparte de San Juan, también está Gràcia Mo. Eso lo dice última hora.
0: I de fet, deixant la polèmica, no?, sobre les festes a part, que no volem entrar ni molt manco, si vos sembla, comencem a repassar l'actualitat d'aquest dimarts, ara que dèiem, no?, que tot torna a la normalitat, escola, curs polític, per descomptat. Volem parlar de la gestió dels vols. Avui és el dia en què la mesa del Congrés ha de votar si accepta o no aquest veto del govern espanyol a la llei de cogestió d'aeroports. Recordeu que va ser una proposició aprovada a l'abril al Parlament i que va enviar al Congrés després perquè es pogués valorar la ratificació definitiva. A través d'aquesta norma el que se vol fer és donar més poder de decisió aquí, a l'arxipèlag, a les illes, sobre la gestió dels aeroports de titularitat. Què passa? Controvèrsia o polèmica o confrontament amb l'executiu central, que pensa que la llei no s'hauria ni de tramitar perquè l'impacte econòmic podria posar en perill la continuïtat d'Aena. Necane, home, és que sembla una contradicció mal d'entendre, no?, que l'executiu central en realitat no doni suport o no aprovi del tot o no li doni el vistiplau a un major control de l'aeroport per part d'unes illes que, recordem, ja estan vivint estius de rècord, problemes respecte a l'augment de flux de vols, etc.
2: Bueno, no és tan sorprenent, perquè hay que pensar què és Aena, què és l'aeroporto de Palma. El aeropuerto de Palma es una gran fuente de ingresos para el gobierno y para Aena. Entonces, yo entiendo que el gobierno no quiera soltar esta fuente de ingresos que, a ver, de todas formas, la exageración de decir que pone en cuestión la viabilidad de Aena porque el aeropuerto de Palma y el de Ibiza y el de Menorca no forman parte de Aena, bueno, en fin. También tengo que decir una cosa, que esta ley que aprobó el Parlamento Balear y que ha enviado al Congreso es una ley muy ambiciosa y con pocas posibilidades de prosperar, a pesar de que el PP asegura que tiene el apoyo de Feijóo para que esto salga adelante si alguna vez Feijóo es presidente.
1: ¿Sabes? Bueno, jo crec que lo més pràctic, lo més raonable seria fer de la gestió aeroportuària una gestió prescuda lo que ha l'autoritat portuària en els ports d'aquestes illes, que és una cogestió, no? En aquest cas, bueno, que diguin que posa en perill i risc la viabilitat d'Aena, jo crec que és un insult. Pel resident d'aquestes illes, Aena, els aeroports d'aquestes illes, és el que diríem un atracament, un robatori a mà armada. Vull dir, els preus que cobren en els pàrquings, en les consumicions, en els distints bars i restaurants, no mos ho mereixem. I després, entram dins aquestes contradiccions, que en aquest cas li toquen al PSOE, en aquestes contradiccions. O sigui, mos creïm l'autonomia o no mos la creïm? Si mos creïm en l'autonomia, hem d'apostar per una cogestió, una cogestió. Lo de limitar els vols és molt complicat. Jo no sé si hi ha cap aeroport en el món que ho hagi aconseguit, però participar de la gestió jo crec que forma part de les ambicions de tota comunitat autònoma. I que el PSOE s'oposi, a mi m'apareix que forma part d'un discurs d'un partit centralista i que no creu en l'autonomia.
0: Josep, la teva opinió al respecte, què en penses?
3: Bueno, jo penso que Balears, com ha fet el País Basc, amb els seus aeroports, té tot el dret del món a tenir veu pròpia i marcar els seus criteris des del que és tècnicament el Comitè de Coordinació Aeroportuària de Balears. Balears té tres aeroports, Palma, Menorca i Eivissa, i hi ha aquest comitè de coordinació i el que demana el govern és poder intervenir, poder participar, poder tenir veu, sobretot en dos grans instruments. Els plans d'hora, que són els que marquen la dimensió, la capacitat de cada un dels aeroports, i per altra banda el tema dels slots. I aquesta és la qüestió també que en el seu moment el govern del País Basc va plantejar a Aena. Aena sempre, com ha manifestat Nanecane Don Blas, no està a favor de la participació activa de les autonomies en aquestes comissions, en aquests comitès aeroportuaris de gestió aeroportuària. Així, jo record que Maurici Lucena, que és el president d'Aena, ho va manifestar a una trobada que van fer a Menorca organitzada pel Cercle d'Economia. I en el cas del País Basc, tot i suposició d'Aena, el rebuig d'aquest ens que el govern de l'Estat té el 51%, controla el 51% d'Aena, finalment en el País Basc, el govern basc, el Lendakari, els seus consells, han tingut entrada dins la comissió. Ara, és cert que la proposició de llei que va aprovar el Parlament Balear és molt ambiciosa, ben d'acord amb Nanecane de que difícilment es podrà aprovar en tot el seu conjunt i que tampoc a nivell, diríem, de govern, d'oposició, de Partit Popular, pot ser acceptada en tots els seus termes, però avui hi ha una qüestió fonamental. A la mesa del Congrés s'ha de decidir, s'ha de votar si s'accepta o no el veto que vol imposar el govern de PSOE Sumar a que es tramiti en el Congrés de Diputats aquesta proposició. Hi ha 9 membres a la mesa del Congrés, 4 del PP, 3 del PSOE, entre ells la Francina Armengol, i 2 de Sumar. Això que vol dir? Que Partit Popular i Sumar tenen capacitat per rebutjar l'intent del govern de Pedro Sánchez de vetar la tramitació d'aquesta proposició en el Congrés de Diputats.
1: I en aquest cas...
3: Jo crec que a partir d'aquest moment hi ha cap de que aquesta proposició es tramitarà, però també és cert de que no sortirà aprovada tal com la va aprovar en el seu dia el Parlament Balear.
1: En aquest cas, Sumar té un, forma part d'aquest bloc, un diputat d'aquestes illes, en Vicenç, que és de més, el que era l'antic PSM. El fet de que el govern d'en Pedro Sánchez hagi cedit en el País Basc, jo crec que tots entenem el per què. És a dir, té una explicació que és la dependència que té en Pedro Sánchez dels vots dels vats. Ara, si el País Basc té aquesta consideració, molt més l'han de tenir aquestes illes, que depenem sí o sí dels vols. Vull dir, el País Basc...
2: Perdó, Xavi, és que no és la misma llei para nada, en absoluto. La llei que aprova del Parlamento Balear, va mucho más allá de las cesiones que se han hecho al País Vasco. Porque aquí, para empezar, que a mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien, creo que estaría bien la cogestión de las comunidades autónomas.
1: Hombre, claro.
2: Sí, como pasa con la autoridad portuaria, tú lo has dicho. Pero va mucho más allá de lo que se ha cedido al País Vasco, ¿eh? Aquí, por ejemplo, entre otras cuestiones, la comunidad autónoma tendría capacidad de vetar obras en el aeropuerto, cosa que en el País Vasco no sucede, o de decidir slots, efectivamente, y decidir cuántos vuelos
1: pero
2: hay o no.
1: Pero tú sabes, Nanecane, que como en toda negociación, tú marcas unos máximos para acabar.
2: Claro, pero es que lo que le va a pasar a esta ley, lo que le va a pasar a esta ley es que ahora mismo no nos vamos a engañar en el momento político en el que estamos viviendo. El gobierno de aquí, de las Islas Baleares, está haciendo oposición al gobierno central con esta medida. Si en Madrid gobernara el PP, dudo yo mucho que el PP de Marga Provenza hubiera aprobado esto. Ya lo hemos visto otras
1: también
2: veces. Es así. Y lo que va a pasar, efectivamente, es que finalmente hoy la mesa del Congreso, con los votos de Sumar, que esta es otra contradicción, un partido que está en el gobierno, que intenta vetar, pero dice no, Sumar se desmarca del gobierno, estando en el gobierno, y hoy no aceptará el veto, y apoyará entre el PP y Sumar, serán suficientes para que esta tramitación siga adelante, y ya estoy segurísima de lo que hoy se acepta a trámite, lo que salga del Congreso será una cosa completamente distinta.
1: En este caso, el gobierno central, que ahora mismo está el PSOE, no le interesa para nada para nada que alguien participe de la gestión de los aeropuertos, y en este caso del aeropuerto de Palma, que es una del aeropuerto de Palma, Menorca, uh-huh, Ibiza, que es una fuente de ingresos importantísima para el gobierno del Estado. Sí, importantísima, pero perdona, la cantidad de ingresos que genera.
2: Perdona, al gobierno del PSOE y al gobierno del PP, si fuera.
1: Yo he dicho, ahora el gobierno central y ahora gobernado por el PSOE no le interesa para
0: nada. I que no deixa de ser paradògic, no?, que quan la tendència és, per exemple, la limitació de cotxes a Menorca, a Eivissa, Mallorca, probablement, i d'aquí a poc, de sobte no se pugui tenir el control de la limitació de vols amb l'impacte que això suposa, Josep.
3: Sí, efectivament. Vull dir, és que és una contradicció, com estem dient. Per una banda, hi ha aquesta posició de que hi ha l'exigència de restringir, de limitar l'entrada de cotxes a cada illa, però també hem de pensar una cosa. Cada aeroport és la porta d'entrada que té cada illa. Vull dir, l'aeroport és la porta principal d'entrada amb l'afluència de visitants i de passatgers. Vull dir, estem parlant de milions de visitants. També és cert que hi ha tràfic portuari, que l'han de tenir en compte. Jo crec que aquí la qüestió de fons, i ho ha plantejat bé Nane Cani, el que van de dir, de que avui, a part de la contradicció de Sumar, que forma part del govern del PSOE, que un govern que demana un veto, però que per altra banda Sumar, amb el seu diputat Vicenç Vidal, demana que no hi hagi cap veto, què passarà? La llei, jo crec, una proposició de llei que es tramitarà, però el resultat final, quin serà? No et semblarà el que ha aprovat el Parlament Balear. Lo important és que el govern balear, que els consells insulars, tinguin veu, siguin escoltats, puguin dir la seva en el comitè de coordinació aeroportuària, perquè avui en dia no pinten una regadora. I jo crec que el govern de la comunitat autònoma, el govern balear, ha de poder dir alguna cosa sobre els tres aeroports que hi ha a les seves illes. El que no pot ser és una decisió unilateral per part d'AENA i que no escolti les institucions autonòmiques, consells i govern, precisament perquè els aeroports són la primera porta d'entrada de visitants i turistes a Balears i es pot, en gran mesura, controlar el flux d'arribada de persones aquí a l'arxipèlag.
0: I és un autèntic debat, no?, el control del flux d'arribada de turistes. És veritat, jo crec que en els darrers anys tota l'atenció s'ha focalitzat precisament en una millor gestió del turisme i de l'impacte que suposa la gran quantitat de persones que ens visiten any rere any. 9:31, seguirem pendents de tot el que passi al Congrés dels Diputats, però si me permeteu, petita pausa per publicitat a la part televisada i a la ràdio. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón.

0: 9 i 35 minuts, continuem en temps de tertúlia amb els periodistes Xavi Bonet, Necane Don Blas i Josep Pons Fraga, fent aquest repàs a l'actualitat, a l'anàlisi de la política. Aquesta setmana han comentat més d'una vegada, no?, que tot torna a la normalitat, a la rutina, fins i tot el temps canviarà, però això serà a partir de demà. Aprofit per dir-vos que avui ens visita el nostre amo del temps per explicar en què consistirà aquest canvi radical. No necessitarem abrics encara, però sí que s'esperen pluges, tempestes i alerta groga quasi a la totalitat de l'arxipèlag. Però, clar, canvia també el curs polític, perquè s'escalfen els motors, tot comença a tornar a l'activitat, de fet, l'activitat també se trasllada al Parlament, així que he pensat que seria perfecte per demanar-vos un poc què s'espera d'aquest curs polític, perquè és un curs polític intens. Quan hi ha a l'horitzó unes eleccions autonòmiques generals, són mesos en què ara mateix tota la informació que surti, tot el que es publiqui, tot s'analitzarà fil per randa, Necane, perquè és un any rellevant.
1: Bueno, yo tengo que decir que afronto este curso político con terror. Tal cual lo digo.
0: Este es un mensaje un poco apocalíptico.
1: Pero es muy apocalíptico porque los políticos, justo cuando se acercan las elecciones, se ponen muy nerviosos. Se ponen muy nerviosos y claro, todos van a intentar ganar las elecciones, que todo parece claro que lo que va a pasar es que gobernará la derecha, parece ser, y es improbable una mayoría absoluta de Marga Provenza en estos momentos, porque Vox está muy fuerte y creo que lo de Ceuta aún engorda más las expectativas de Vox. Y yo, bueno, lo que me parece que de este curso político lo que a mí más me interesa es saber precisamente cuál va a ser el papel de Vox, ¿no? Porque hasta ahora ha sido un socio muy incómodo para Marga Provenç, ha sido muy incómodo, pero en los últimos días el mensaje ha cambiado un poco y veo que hay más voluntad de acercamiento de Vox a Marga Provenç. Es decir, se lo va a poner difícil, no nos vamos a engañar, porque hay que pensar una cosa, en estas elecciones no va a ser una competencia entre el PP y el PSOE, va a ser una competencia entre el PSOE y MES y el PP y Vox, ¿vale? Los dos bloques van a competir entre ellos. Ahora mismo lo que parece, lo que está más o menos dejando traslucir Vox, es que no va a ser un socio tan incómodo como ha sido hasta ahora, porque ha llegado a acuerdos en comunidades autónomas y lo que está por ver es qué pasará con los presupuestos, que yo creo que es la gran pregunta, ¿no?, de este periodo de sesiones, es si habrá o no presupuestos. Yo creo que sí que habrá techo de gasto, porque a Vox le interesa aprobar el techo de gasto para luego negociar los presupuestos con enmiendas incómodas para el PP, y lo que yo no sé, estoy segura de que el PP no aceptará según qué líneas rojas que dice Marga Provenç, por lo tanto, igual no hi ha pressupostos.
0: Necane ho ha qualificat com un curs polític difícil i com afecta realment. Ha dit, estic aterroritzada, no, per tot el que
1: esperi.
0: I de la manera en què se posen els polítics quan arriben les eleccions, no? Se referia.
2: Però és que en Necane, com que és la persona que ho viurà, com tu també, a pie de calle, ets més autoritzada per parlar. Efectivament, ella de terror o pànico, no? Home, la veritat és que dona bastanta peresa. El manco, per una persona com jo, que va viure des de l'any 1978, que devia ser a l'inici de la transició i ja està avui, per lo tant, viure una nova confrontació electoral amb aquestes característiques dona bastant de peresa. Hombre, vull dir, ara arranques curs, això serà un enfrontament permanent, i el que deia Necane és així, vull dir, tenim un vots a l'alça, lo de Ceuta dona piles i munició en el votant, possible votant de vots, un PSOE per la gestió impresentable d'en Pedro Sánchez a la baixa, i un PP que ha d'intentar avançar i sumar vots, no? I tot en conjunt dibuixa un panorama que, evidentment, el

0: tots els finals de legislatura, o sigui, ara és tram, el que és pràcticament el darrer període de sessions, ara de setembre fins a desembre, amb la incògnita de l'aprovació del projecte de llei de pressupostos, després hi haurà esperon de gener i el darrer període serà a partir del març. Però, clar, estem a la recta final d'una legislatura i, com bé ha dit Nene Cane, hi ha molta tensió, hi ha molt de nervis, tots els partits se la juguen i tots estan en mòdul electoral des de fa moltes setmanes i que dies veiem com van sorgint els noms dels candidats. És evident, per lo que les enquestes, els sondejos, tant de l'IBES, d'en Gonzalo Adán, sociomètrica, com els del mateix CIS, tot i que el senyor Tezanos no mos mereix cap credibilitat, de que es veu, s'articula, es configura una majoria parlamentària de dreta en el pròxim Parlament Balear, que serà elegit el darrer diumenge de maig del 2027, una majoria de diputats de PP i Vox. I hi ha aquesta pugna entre el PSOE i més, per una banda, que es disputen l'electorat d'esquerres, Podemos està pràcticament desaparegut, no apareix pràcticament amb una intenció de vot mínima, i després el gran debat a la part de l'escenari de dreta és entre el Partit Popular i Vox. Què ha passat amb Vox aquest darrer any? La posició que tenia Vox, molt crítica amb el Partit Popular, de votar en contra, de posar problemes, de dificultar l'aprovació o la ratificació de decret llei, ha canviat en un altre escenari. I és que Vox ha vist que si el seu vot no és un vot útil per als electors que van votar, van elegir l'opció de vots, aquesta opció decau. I aquí hi ha hagut aquest canvi d'escenari per part del partit d'Abascal a Balears, que ha agafat una posició més dialogant, més d'entesa, més d'acord amb el Partit Popular, perquè, si no, els seus propis votants no entenien el rebuig que tenia o aquesta posició sempre en contra de Vox cap al Partit Popular.
1: Jo aquí m'entendria...
0: Un segon, Xavi, perdona. Sí, jo sí, crec, perdona, de què hi haurà projecte de llei de pressupostos, hi haurà sostre de despesa i... Sí que vull fer una referència a les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mó. Són tan importants que el ple de Parlament que s'havia de celebrar avui per obrir el període de sessions passa demà.
2: Així és. Sí, una petició de més per Menorca, per cierto. Sí. Fue una petició de més per Menorca, por cierto, de Josep Castells, que deja la...
1: Y además la presidenta asiste a las fiestas, a los actos institucionales de Mahó, ¿no?
2: Bueno, pero a ver, es que también cuando hay, son las fiestas de Ciutadella también hay... Canvia sí, també.
1: Un parón. De totes maneres, el que vosaltres deis, també ho va dir Nene Cane, el projecte de pressupostos, bueno, sortirà o no sortirà, però jo crec que això està en tenda de descompte. Vull dir, si surt o no surt el projecte de pressupostos, en el final dona el mateix.
2: No exactament.
1: Jo crec que no està al mitjà. En el cas de vots, al·ludia Josep Ponfraga, és vera, hi ha un vot racional, però en el cas de vos és un vot molt visceral, molt visceral. I aquí qui marca la pauta és Madrid, és Abascal. Vull dir, per molt que diguin i facin i se reunesquin els locals de cada lloc, vull dir, això té poca incidència. Qui marca la pauta és Abascal i, com se diu, Bambú, que és el carrer on està la seu. I és un vot visceral, i torno a insistir, el que està passant en Ceuta alimenta aquest vot de gent que diu, ja està bé, no, menys condescendència, i vamos a por ellos. I això és així. I això anirà a més. I una qüestió que també s'ha de tenir en compte, que per jo no és una bona notícia, és el que està passant a Alemanya. Alemanya està arrasant l'extrema dreta. I això mos ha de fer pensar a tot el món què és el que estem fent malament o no ho fem correctament perquè això passi a un lloc que ja va viure el que va viure durant el nazisme, no?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. Es lo que viene, ¿eh? Y efectivamente da igual quién sea el candidato de Vox, que por cierto, los candidatos de Vox todavía no sabemos si será Gabriel Lesón, que parece que sí.
1: Ni Fulgencio.
2: No sabemos todavía, efectivamente, porque los estatutos de Vox marcan que cuando se convocan las elecciones es cuando se eligen los candidatos.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repique les campanes de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
1: Al día.

0: Són les 9 i 48 minuts, continuem en temps de tertúlia i seguim repassant l'actualitat. Avui dia important, ja sabeu que durant pràcticament més d'un mes hem parlat de la gestió de l'arribada de migrants, d'ençà que va ocórrer el passat dia 29 de juliol a Ceuta. I avui, vos deia, dia important perquè el Consell de Ministres desclassificarà els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre aquesta entrada multitudinària del final de juliol i el contingut d'aquest informe es publicarà demà en un dossier amb l'objectiu de demostrar la tesi de si ningú va avisar el govern central, perquè recordeu que Pedro Sánchez deia que aquest avís es referia sobretot a altres indrets, com per exemple les Balears, un fet que, com és lògic, va tot d'una declarar la presidenta del govern, Marga Proens, demanant explicacions sobre aquesta situació. No sé si pensau que podíem tenir sorpreses en aquest informe, si tot és el que s'espera. Què en pensau? Comença ara per tu, Josep, que puguem veure en aquest informe que, recordem, se publicarà demà. S'esperen sorpreses o tot segueix l'ordre establert?
1: Bueno, jo crec que la publicació d'aquests informes és un error, és un greu error polític per part de Pedro Sánchez, que en aquests moments ha perdut el que és, li diem, el relat d'aquesta tot el que ha succeït amb una molt mala gestió del tema de Ceuta. Ara és com una fugida cap endavant que vol baratar l'escenari perquè la gran majoria de l'opinió pública, i així ho recueixen totes les enquestes demoscòpiques, els ciutadans, els espanyols, es pensen que el Marroc està darrere aquesta invasió que hi ha hagut, que això no s'ha produït d'una manera espontània. Per tant, president Sánchez, que sempre ens sorprèn, diu, bueno, ara voy a dar a conocer todos los informes del CNI. Això és un error gravíssim, perquè estem parlant d'informes d'intel·ligència que afecten a les agències d'intel·ligència d'altres països estrangers. Això que farà? Que, vist des de fora, posarà Espanya en el govern de Pedro Sánchez com un govern que no és fiable. Com és possible que tota la intel·ligència, aquesta política exterior que es basa en una diplomàcia d'aquests centres d'espionatge, s'hagi de fer públic, s'hagi de difondre, perquè el senyor Pedro Sánchez pugui intentar demostrar que no hi va haver avisos previs els dies abans del 30 i 31 juliol de que hi hauria aquesta invasió. I d'aquí ve aquesta, diríem, enfrontament, discrepància de la ministra Margarita Robles, que també s'ha evidenciat amb el ministre Grande Marlaska. Jo crec que aquests informes el que faran serà afegir llenya en el foc, augmentar la polèmica i que Pedro Sánchez, en aquests moments, està jugant amb foc.
0: Clar, però jo crec, Xavi, que el que esperes és que ja veus i que digui, veus, l'informe especificava que només es referia a Balears, per exemple, i en cap cas a Ceuta, en cap cas a aquesta gran quantitat de persones, parlava d'entrades importants, rellevants, però no milers, no? No creus que és això el que intenta?
2: Jo crec que en Pedro Sánchez, una vegada més, i me perdonareu l'expressió, intenta salvar el seu cul. Intenta salvar el seu cul una vegada més i donar les culpes a la resta de la seva pèssima gestió en aquest conflicte de Ceuta. Aquí juguen amb un avantatge, és que el centre d'intel·ligència, el CNI, és un centre militar que entre els seus objectius o entre les seves marques està la confidencialitat i el secret. Per tant, és molt complicat que ningú filtri coses des de CNI, ningú doni una versió distinta a la que donarà ahir, demà o avui el senyor Pedro Sánchez. Han de veure quins documents desclassifiquen. Quin document? Perquè, clar, hi ha molts de documents. Jo ho sé per gent que ha estat en el CNI, que hi ha moltes de les informacions que no estan documentades ni escrites, que són verbals per evitar també tota aquesta manipulació i de més. I afegiria una cosa. No sé el que sortirà demà per part d'aquestes desclassificacions. Ara bé, si el CNI no va informar en el govern d'Espanya, i això se constata, el que ha de fer el senyor Sánchez és cessar a tota la cúpula del CNI per inoperant i incompetent. És impossible que un servei d'intel·ligència, igual que la Policia Nacional, igual de la Guàrdia Civil, no s'enterassin per res de que 80.000 persones atravessarien la frontera. Si és així, el que ha de fer és començar amb el director general a la calle. A la calle el director general, el segon director general, el tercer director general, perquè tenim un servei d'intel·ligència de còmic.
3: Bueno, yo no... En esa parte estoy de acuerdo con Xavi, que si el CNI no avisó es un gravísimo error por parte del CNI, pero a mí no me parece mal que se desclasifiquen perdón, los documentos, porque cuanto más transparencia, mejor. A ver, ahí, por supuesto, se desclasificarán con las garantías de que allí no se van a revelar secretos de Estado ni la identidad de algunos agentes del CNI, pero a mí me parece muy bien que se desclasifiquen los informes y que todos sepamos qué información tenía el gobierno en aquel momento y qué era lo que estaban diciendo tanto la policía como el CNI. Y con respecto al informe de Baleares, yo no creo que haya nada relevante, porque lo que dijo Pedro Sánchez lo dijo muy mal en el Congreso y dio pie a que Marga Provenza efectivamente lo haya utilizado estos días en su propio beneficio.
2: Claro. Como es, pero, lógico.
3: Lógicamente, efectivamente. Pero yo no espero nada relevante de Baleares, porque aquel informe de la policía, de hecho, ya se ha publicado por un medio de comunicación, y lo que decía el informe es que avisaba de que probablemente, dadas las circunstancias meteorológicas, habría una llegada de pateras a las costas de la península y a las costas de Baleares, por las circunstancias como se producen, como se ha venido produciendo en los últimos años, cada mes de julio a agosto. No creo que el informe relativo a Baleares y a la península vaya mucho más allá que allí. Pero yo insisto, creo que es está muy bien, me parece muy, muy necesario que sepamos efectivamente qué información maneja el gobierno.
2: Hombre, la ciudadanía lo que también debería conocer es lo que decía Pegasus, ¿eh? Yo creo que hay una expectativa que se debería desvelar algún día, lo que decía toda esa red de espionaje de los móviles del señor Sánchez, del ministro Marlaska y de la ministra
0: Robles. ¿Y com afectarà? Ens queden 4 minuts, tot això de cara urnes, eleccions, perquè tenim, no oblidem, altres fronts oberts, a banda de la publicació d'aquest informe, estiran ben pendents, per cert, es publica, com dèiem, demà, però tenim que reprèn la investigació del cas Plus Ultra de José Luis Rodríguez Zapatero, amb la peça de les joies a part, tenim també les declaracions de Begoña Gómez, el jutge Peinado ha convocat Begoña Gómez avui, o sigui, estan passant moltes coses dins l'entorn de Pedro Sánchez, que mos demanem si això realment afectarà a un possible resultat a les urnes o no. Josep?
1: Sí, jo diré una cosa, i és de que les eleccions generals, Pedro Sánchez, aquest cúmul de temes que li estan esclatant a les mans i temes que no pot controlar, hi ha el tema de Ceuta, hi ha la investigació de Plus Ultra, Begoña, etcètera, etcètera, jo dic de que haurà d'avançar les eleccions generals i crec que seran a principi del 2027. El resultat està per veure, tot i que apunten a casuents a una majoria de Partit Popular Vox, però Pedro Sánchez crec que ha perdut el control de la situació, se li escapa de ses mans, el tema de Ceuta també està molt mal gestionat i finalment hi ha tota una, diríem, seqüència judicial, decisions judicials que escapen en el control del govern PSOE Sumar, i Sumar també es voldrà fer en fora i decantar del PSOE.
2: Jo coincideix que amb Ponfraga, amb Josep Ponfraga, de que hi ha un desgast i que, per tant, això ho acusarà el govern d'en Pedro Sánchez. Però també hem de dir que amb en Pedro Sánchez tot és imprevisible, perquè aquest home se reinventa i sorgeix de lo més fosc i de lo més dramàtic. I també una altra cosa, en política, 4 mesos, 5 mesos, és molt de temps, eh? És molt de temps. D'aquí en el mes de gener pot passar i aquest senyor se pot treure de la xistera qualsevol barbaritat i fer córrer...
0: És veritat, que l'anàlisi del temps en política és vera, és determinant, i a vegades te planteja si suma més el que s'ha fet els darrers 15 dies, un mes, no?, que tota una legislatura.
3: Sí, sí, sí, sí. No, jo crec que el panorama judicial, perdó, que l'espera el govern és complicadíssim. Tiene efectivamente el caso de Begoña Gómez, tiene el caso de Zapatero, tiene el caso de Leire Díaz, tiene un panorama muy complicado. Y hasta ahora se decía que había muchas posibilidades de un adelanto electoral, que incluso se comentaba que podía ser el 14 de febrero, ya había esta fecha en los mentideros políticos, pero también ahora dicen que igual lo de Ceuta lo complica todo. Porque ahora mismo a unas elecciones o sea, desmantelar la solución de Ceuta con una convocatoria electoral, cambio de gobierno previsible, etcétera, etcétera, hay gente que empieza a decir que igual conviene no adelantar las elecciones, resolverlo de Ceuta y esperar a que se celebren cuando toca.
2: Y el señor Zapatero tiene complicado para conocer o descubrir la procedencia de las joyas, ¿no? Porque han pasado como 2 o 3 meses.
3: Todavía,
2: ¿no?
3: Todavía
0: había de reunir documentación que de momento no
2: las facturas,
0: que la hayan presentado.
2: Exactamente.
0: Estirem pendents d'aquesta i de moltíssimes altres qüestions de l'actualitat. Són ja pràcticament les 10. Per cert, a les portes de l'inici del curs escolar, després podrem conversar amb el Consell d'Educació precisament per valorar com serà aquest inici de curs i també els resultats de l'informe PISA que s'acaba de publicar fa pocs minuts i que malauradament no són ni molt manco uns resultats optimistes. De tot això i molt més parlem aquí al dia. Nekane, Xavi, Josep, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona setmana.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia, adéu. Gràcies.
0: Notícies, publicitat.
1: Bones festes d'amor.
0: Igualment, adéu. Igualment, bones festes. Tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Els alumnes de les Illes s'enfonsen en matemàtiques, ciència i lectura i obtenen així el pitjor resultat de la seva història en l'informe PISA que acabem de conèixer. I entre resultats de l'estat de les Balears, les 3 de les 4 matèries avaluades estan per davall la mitjana espanyola. Són dades, hem dit, més minces en lectures i matemàtiques i ciències, en canvi més acceptable en resolució computacional de problemes. És a dir, les Illes pateixen, podem dir, un rendiment baix, especialment en les competències acadèmiques més bàsiques. És el resultat de l'estudi mundial que s'elabora cada 3 anys, en aquest cas és de l'any 2025, i que avalua el rendiment acadèmic d'estudiants de 15 anys.
6: Els estudiants de les Illes treuen resultats minsos, com dèiem, en 3 de les 4 competències que s'avaluen. Lectura és el punt més feble per les Balears, on s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de la OCDE i 10 per sota de l'espanyola. Les Balears estan així a la cua, empatades amb Andalusia, i similars són les diferències que trobam en el cas de matemàtiques, on les Illes es troben en la zona baixa mitjana de la taula, només per damunt de Múrcia, Canàries, Andalusia, València, Ceuta i Melilla. Ciències, en canvi, la situació millora i és on més a prop se troba de la mitjana espanyola, tot i que encara se situa per davall. També en la resolució computacional de problemes, les Balears treuen dades, si més no, més acceptables. Només 2 punts per davall de la mitjana espanyola i de l'OCDE i fins i tot 2 punts per damunt de la mitjana europea.
5: En general, han estat resultats dolents arreu del planeta. De fet, l'OCDE, que organitza aquesta prova, ha llançat la veu d'alarma davant la baixada, diuen, continuada de resultats que fins i tot arriba als primers països de la llista, que per aquest ordre són el Japó, Corea i Estònia.
6: Segons les dades de l'estudi, els alumnes espanyols estan mig any escolar per darrere la mitjana mundial i europea en lectures, ciències i matemàtiques. De fet, no només estan per sota de l'actual mitjana, sinó que empitjoren de manera preocupant els seus resultats anteriors de l'any 2022. Només es troben en la mitjana de resolució computacional de problemes.
5: Són les dades d'aquest informe PISA que acabem de conèixer fa només uns minuts, que valorarem també, per cert, aquí a IB3 Ràdio, en sintonia d'IB3 Ràdio, amb el conseller d'Educació, Antoni Vera, que tot d'una serà entrevistat en aquest cas al programa El Dia per parlar d'aquesta i de moltes altres qüestions, com sempre, relacionades amb l'educació. I anem a més qüestions, perquè l'agricultura i la ramaderia ecològica entren en una època de maduresa i de consolidació, just quan APAEMA, que és l'associació que promou aquestes modalitats, compleix 20 anys. Ho ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí avui la seva nova directora tècnica, la veterinària Magda Drové.
6: I Drové ha explicat que durant aquestes 2 dècades els professionals del sector s'han equivocat, però sobretot han après. De cara al present, reconeix que el canvi climàtic i les altes temperatures els preocupen, i adaptar-se a la nova realitat implica una feina extra per a ells. Per això, la nova directora tècnica reclama conscienciació a la classe política.
7: Ha d'anar un poc més enllà i hi ha d'haver una creença ferma de les administracions en que aquest model, més enllà d'un sistema productiu, pot ser una oportunitat molt gran per millorar molt d'altres aspectes transversals de la nostra societat, no?
5: I encara un apunt més, perquè també vull explicar que en les darreres hores han arribat tres embarcacions irregulars a les costes de les Balears amb 50 persones migrants a bord. La darrera ha estat a les 3 de la matinada al sud de l'illa de Cabrera, transportava 24 persones. En total han arribat a l'arxipèlag més de 5.000 migrants a bord de gairebé 300 barques enguany. Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Vivim un compte enrere, perquè queden només dos dies perquè les aules de les Balears tornin a omplir-se. Dia 10 de setembre arranca oficialment el nou curs escolar i ho fa amb moltes novetats importants damunt la taula, Joana.
1: Així és, Marta, bon dia. Una de les més destacades és que, segons ha anunciat la Conselleria d'Educació, tots els centres educatius públics de les Balears tindran servei de menjador aquest curs escolar. Una mesura que afecta especialment la conciliació de les famílies, però també l'atenció a l'alumnat més vulnerable. La Conselleria assegura que en aquests 4 anys s'han posat en marxa 35 nous serveis de menjador.
2: També serà un curs marcat per les noves infraestructures educatives, més oferta d'ensenyaments musicals i una aposta per arribar a l'inici de curs amb les plantilles docents pràcticament completes. De fet, Educació assegura que ha cobert el 99% de les vacants docents, tot i que encara hi ha algunes places pendents, especialment en determinades especialitats i a Eivissa i a Menorca.
0: Un inici de curs, per tant, amb anuncis, amb reptes. Acabem de conèixer, per cert, el resultat de l'informe PISA fa just pocs minuts, un informe que a més no és molt optimista i que tot d'una analitzarem en pocs minuts durant el temps de conversa amb el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, qui ja se troba aquí als nostres estudis. Conseller, bon dia, moltíssimes gràcies per venir.
3: Bon dia, gràcies.
0: Abans d'entrar en detalls de totes les notícies importants, perquè és veritat, avui és un dia molt rellevant respecte a l'educació, com s'enfronta aquest nou curs escolar que just està a punt de començar, a poques hores de que els alumnes tornin a les aules? És tot a punt perquè se pugui desenvolupar amb normalitat?
3: Bé, aquest nou curs jo crec que l'iniciem amb optimisme, amb moltes millores. És el darrer curs d'aquesta legislatura d'ençà que el meu equip i jo estem o som a la Conselleria d'Educació i Universitats, i la veritat crec que culmina tot un procés que iniciàrem l'any 23, tant, com heu dit, amb menjadors escolars, infraestructures, millores per als docents, tant de pública com de concertada, places gratuïtes 0-3, batxillerat d'excel·lència, ensenyament musicals per als més petits, o, és a dir, i diferents i més millores, com per exemple habitatges per als docents a Silla de Formentera.
1: Ja sabeu que en els periodistes ens agraden molt les xifres i volem conèixer, no?, una mica les xifres d'aquest curs escolar, una mica de saber quants d'alumnes, quants de docents tindrem, també, no?, les places de docents cobertes, que dèiem que ha arribat gairebé a l'inici del curs escolar amb totes o pràcticament totes les places cobertes. Contau-nos quines són les xifres, els titulars, no?, per dir-ho d'alguna manera, sí, d'aquest curs escolar.
3: Bé, el que és el curs escolar que s'inicia passat demà, dijous dia 10, s'inicia amb prop de 160.000, no arriba, 160.000 alumnes a totes les Balears de l'etapa d'infantil 0-6, primària, secundària i batxillerat. Aquí no hi comptam ni règim especial, ni persones adultes, ni formació professional, que faran l'inici de curs dia 21 de setembre i que ja donaran les dades en el seu moment. Per tant, enguany tenim, es ve que hem tingut una petita davallada d'alumnat, però hem de tenir en compte que a les Illes Balears, i ja ho vaig dir l'altre dia ahir a roda de premsa, la presentació del nou curs escolar, les Illes Balears són les illes, són la comunitat autònoma d'Espanya que té el major nombre de població escolar estrangera, un 19%, molt per damunt de Catalunya, que té un 16,5%, o de València, que té un 15,5%, o Madrid, que té un 15,5%, nosaltres un 19%, i molt per damunt de Canaris, que són unes illes també, on tenen un 12,3% d'alumnat estranger. Per tant, què vol dir això? Que durant el curs escolar, el passat curs escolar, a prop de 4.000 nins va rebre el sistema educatiu de les Illes Balears durant el curs. Vol dir que enguany aquesta xifra que començam probablement augmentarà bastant, perquè el sistema educatiu illenc rep alumnat durant nou, durant tot el curs. Tenim prop de 15.000 professors a la pública, a l'ensenyament públic, hem augmentat a més de 100 professors, 140 o 150 professors més a l'ensenyament públic, hem augmentat a prop de 30 professors a l'ensenyament concertat, a l'ensenyament públic dic, des de l'any 2000, curs 2023-2024 fins en aquest curs, hem augmentat en més de 1.200 professors, 200 nous a l'ensenyament públic. Jo crec que són molt bones xifres. Hem augmentat amb atenció a la diversitat, amb orientació, i sobretot una de les coses que a mi també crec que és molt important, posam en marxa, en funcionament aquest pròxim curs, un equip de psicòlegs, iniciar amb els psicòlegs de secundària, psicòlegs educatius fa 2 anys, però enguany iniciem un equip de psicòlegs per l'ensenyament de primària, per 5è i 6è de primària, que crec que això també és una manera d'ajudar en els nostres docents, però sobretot en les nostres famílies i en el nostre alumnat.
0: Són molt de reptes els que s'han d'enfrontar en aquest curs que ja està just a les portes de començar, i com li deia abans, conseller, és un dia important. Fa pocs minuts hem acabat de conèixer els resultats de l'informe PISA, que malauradament ha estat el pitjor resultat de la seva història. En lectura, matemàtiques i ciències, en l'edició, perquè recordem que és l'edició de l'any passat, del 2025, que avalua els estudiants que s'han format amb el currículum de la LOMLOE, la llei educativa aprovada pel govern de Sánchez fins l'any 2020. Com dèiem, els pitjors resultats de la història.
1: Sí, Marta, per fer un resum, podríem dir que els alumnes espanyols estan mig curs escolar per darrere de la mitjana de l'OCDE en lectura. En concret, l'estudi revela que Espanya ha obtingut 451 punts en lectura, 10 punts manco que el seu anterior pitjor resultat històric registrat l'any 2006 amb 461 punts i 23 punts manco que el 2022, quan es van obtenir 474 punts.
2: En lectura, els estudiants espanyols amb 451 punts se situen 8 punts per sota de la mitjana de la Unió Europea, que és de 459, i tenen 10 punts manco que la mitjana de l'OCDE, situada en 461. Els alumnes espanyols han perdut un total de 45 punts en lectura entre els anys 2015 i 2025, i també que mateixos alumnes ja van obtenir el pitjor resultat de la seva història en matemàtiques en l'anterior informe PISA el 2022, quan la puntuació va ser de 473 punts. Aquest resultat ha caigut fins als 457 en aquest 2025, cosa que suposa una davallada de 16 punts. Ja que tenim aquí el conseller, senyor Vera, com valorau aquest resultat i sobretot com ens podem extrapolar aquí a casa nostra?
3: Bé, no són un bon resultats, el primer de tot, no són un bon resultats, i jo tinc les dades de Balears, i Balears té mals resultats i molt mals resultats els informes PISA. No mos han d'enganar, jo ho duc dient des de fa temps, des de l'inici de legislatura, en els indicadors autonòmics de les nostres proves ja ho deien, i jo ja ho vaig fer rodes de premsa explicant la situació. Evidentment, aquest informe PISA encara, diguéssim, radiografia més aquesta situació. No només l'espanyola, que es va quedar davallat, però les de les Balears ha davallat bastant.
0: I podria matisar o concretar com ha afectat realment a les Balears?
3: A Balears, sí, a Balears, sobretot, han davallat molt en lectura. Lectura és la part que han davallat més. Es ve que estem 10 punts per davall de la mitjana espanyola. La mitjana espanyola és 451, Balears és 441, però si ho comparam a l'any 2022, és a dir, la davallada encara és més, diguéssim, és més gran, perquè davallam 30 punts, estem 30 punts per davall del 2022. Matemàtiques sí que han tingut una davallada, també, una davallada de 10, no arriba a 8 punts de la mitjana espanyola, tenim 449 i la mitjana espanyola és de 457. I a ciències és on davallam un poc en manco, és la més tènua, la davallada, que estem en 471 quan la mitjana espanyola és 477. Es ve, i vull dir, que hi ha moltes més comunitats autònomes que estan per davant nosaltres. Però diuen en castellà que mal de mucho consuelo de tontos. I jo aquí vull dir, a mi, que País Basc que estigui per davall nosaltres o que Comunitat Valenciana estigui per davall nosaltres, bé, es ve que són comunitats autònomes potents, però a mi no me consola. Jo vull Balears, i que Balears han de ser millors, i tenim una situació complicada. I ho vaig dir en un moment donat, i és per això que ho vull dir, ho vaig dir en un moment donat. Tenim el major nombre de població estrangera que en el nostre sistema educatiu, i a la vegada mos han de replantejar, i ja mos ho varen replantejar en nou currículums educatius que només fa un curs que han entrat en funcionament, el curs passat, quan se feren les proves, però mos han de replantejar. És a dir, hi ha d'haver més reforç de lectura i de matemàtiques. Hi ha d'haver més llengües. Nosaltres han reforçat en nou currículums, aquest serà el segon curs, català, castellà i anglès. Han reforçat més hores de matemàtiques. I ho dic una vegada més, i aquí se veu en la lectura, no pot ser, no pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura, perquè després l'etapa de primària no hi ha manera d'igualar l'alumnat i passen massa cursos a que tu puguis igualar el teu grup classe. I ho hem de reflexionar i hem de posar mesures, es ve que l'administració ha d'ajudar, però hem de fer una reflexió. I també vull dir una altra cosa. I sí, la LOMLOE no és una bona llei educativa, ho diré una i 20 vegades. No és una bona llei educativa, perquè de nostra aparta bandeja els coneixements i els allunya del centre de l'educació. Únicament posa competències, però no coneixements. I aquest és el problema. Iguala per baix. I aquest és el gran problema. Però també diré una altra cosa, i ho torno a dir. No és només una llei educativa com a LOMLOE, sinó els desplegaments de la LOE que se va fer a les Illes Balears, i ho torno a repetir, aquí se va fer un desplegament que era totalment perniciós, perquè els alumnes de batxillerat eren els únics alumnes d'Espanya que tenien una hora menys de física, una hora menys de llatí, una hora manco de matemàtiques, una hora manco de química, de les assignatures de modalitat. Teníem manco hores en llengua, manco hores en matemàtiques d'Espanya. I això no pot ser, passa factura, i mos ha passat factura.
0: Ara no se pot fer marxa enrere, conseller, és veritat, però sí se pot mirar cap al futur. Jo no sé si els resultats d'aquest informe, vostè ha dit, mos obliga a prendre mesures. Algunes d'aquestes mesures podran entrar en vigor, per exemple, en aquest nou curs escolar, que és reforç de lectura, aquest increment de, respecte al reforç de les llengües, les matemàtiques, per altra banda. Això podria entrar en vigor ja en aquest curs escolar?
3: Amem, jo el que sí que vull dir, entrar en vigor, és a dir, el reforç de matemàtiques, el reforç de llengües, etc., varen entrar en vigor el curs passat, el que passa que encara és prest perquè pugui tenir els seus fruits. Reforç de matemàtica, reforç de llengua, més hores de matemàtiques, més hores de llengua, més hores d'artística, perquè no només és llengües, de ciències també, més hores de coneixement del medi natural i social a primària, sí que varen entrar en vigor. El que passa que nosaltres encara hi hem de posar més eines. Des de les edats més primerenques, ara, d'aquí una estona, me reunesc en el plenari d'inspectors d'educació que avui celebren el plenari d'inici de curs, i una de les tasques que tenen l'inspecció educativa és veure resultats a PISA, a cada en els centres educatius, veure quines són la manera que tenim per ajudar en els centres educatius a millorar els nostres resultats.
1: Eren uns resultats que volien comentar, òbviament, perquè han sortit fa just una estona, les 9:30 els han conegut, tindrem temps també, no?, d'analitzar-los i valorar-los, però en un altre ordre de coses, conseller, serà novetat d'enguany, o de menys començament, és que tots els centres públics tindran enguany menjadors. És una reivindicació històrica de molts de centres, de molts de pares i mares. Quant d'alumnes se'n podran beneficiar i quin cost ha tingut posar en marxa aquest nou servei per la conselleria?
3: Bé, la conselleria ha invertit 600.000 euros en la posada en funcionament de la resta de tots els menjadors escolars, aquest curs escolar, que podran dir que a tots els menjadors escolars públics estan, és a dir, tots els centres públics tenen menjador escolar. Aquesta era un dels objectius marcats des del primer dia que arribàrem a la conselleria. Quan vàrem arribar a la conselleria, la meva gran sorpresa va ser que hi havia 45 centres educatius a Balears públics que no tenien menjador escolar. I el més greu de tot, i ho torno a repetir, i ho he dit un parell de pits, és que hi havia molts de centres que eren centres amb alumnat vulnerable. Que les famílies, és a dir, que tenim una situació que de vegades hi ha famílies que l'única menjada digna que té l'infant és la nostra, la que li donem en el centre educatiu. Orgullós que no només es concilia, per tant, els menjadors escolars no només es conciliació familiar i laboral, també és atendre la vulnerabilitat. I orgullós estic que aquest curs escolar tindrem menjador escolar a tots els centres educatius de les Balears. Per exemple, un dels casos amb alumnat vulnerable i que podrem, a prop d'aquí, podrem tenir menjador escolar en guany, que no en tenia a Setxell la Soledat de Palma. Podran tenir tots els centres educatius públics perquè arribam a les unitaris, a les escoles més petites de Sant Andrés de Corona, Eivissa, Sant Mateu, es Buscastell, a Moscari. Tots els centres educatius públics tindran servei de menjador escolar. 600.000 euros que hi hem invertit aquest curs perquè tots aquests centres, que eren els que faltaven, tinguessin el menjador.
2: Ja ho deieu, conseller, un menjador escolar és també una eina de conciliació, però també heu destacat especialment la seva funció social. Com es garantirà que els alumnes més vulnerables hi tinguin accés? Ara ja tenim infraestructura, ara que tothom pugui fer servir precisament aquesta novetat.
3: Molt fàcilment, destinant 10 milions d'euros anuals en els ajuts a menjador, a beques menjador per l'alumnat més necessitat. Per tant, aquest 10 milions d'euros, i si és necessari, l'augmentarem, ho tenim clar, perquè nosaltres hem d'atendre els més petits. Per tant, per una banda, aquest 10 milions d'euros en beques de menjador escolar, i per altra banda, també tenim estopall del preu de menjador, és a dir, que tots els centres públics com a màxim tinguin un preu estipulat de menjador escolar, que és, també crec que és molt necessari.
0: I és important també abordar, els minuts passen, no volen deixar de banda algunes qüestions que són molt importants, com sap, a mesura que han passat els anys, és veritat que la comunitat educativa ha guanyat en número d'alumnes, s'ha hagut de donar un espai habilitat en tots aquests alumnes i s'està fent feina de valent per millorar les infraestructures. Enguany destacam una sèrie d'obres al llarg de tot l'arxipèlag per millorar els centres escolars, per evitar les aules modulars i per poder garantir un espai als alumnes. O sigui, serà enguany l'any en què destacarà precisament per aquesta gran inversió en la millora de les infraestructures?
3: Sí, destaca moltíssim perquè en aquest moment nosaltres estem amb més de 150 milions d'euros en infraestructures que està executant Civisec. Mai Civisec, l'Institut Balear d'Infraestructures Educatives Públiques, mai havia estat executant tanta d'obra. En aquest moment, nosaltres posem en funcionament aquest curs escolar, l'ampliació de l'Institut de l'Estació de Palma, l'ampliació de l'Institut de Sant Marçal a Pòrtol, l'ampliació de l'Institut Marc Ferrer a Formentera, reivindicacions històriques de la comunitat educativa i, evidentment, altres obres petites, les cuines que posam en funcionament, altres intervencions petites de reformes de lavabos, etc., que se fan a tots els centres de les Balears, i, sobretot, una obra que també crec que és molt important i de la qual estic molt orgullós, que és el nou centre integrat de formació professional de Ciutadella, d'hostaleria i turisme, que serà un referent per les Balears i serà el mirall dels nous centres d'hostaleria que construirem al CUDI i a la ciutat de Palma. D'altra banda, dir que continuem, és a dir, les obres no aturen, és un any important, s'està construint el nou CEIP de Felanitx, s'està construint el nou CEIP de Sa Pobla, construirem l'ampliació de l'Institut d'Esporles, s'està construint en aquest moment l'ampliació de CEIP Sant Carles de Peralta, l'ampliació de Quartó de Portmany, tindrem el nou, serà una realitat les obres del nou Institut de Can Cantó d'Eivissa, serà una realitat l'Institut de Son Ferriol, que ho necessita tant la ciutat de Palma, serà una realitat la reforma de CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç d'Escardassà, que recordem, vàrem haver de treure's el lot just començar la legislatura perquè l'edifici estava en perill i per mantenir la seguretat dels lots, i ara iniciam la reforma, etc., i moltes més intervencions.
1: Ara comença també, conseller, la negociació del compromís educatiu 2027-2031. No sé, quines seran les tres prioritats de la conselleria per elaborar, no, aquesta negociació, o per seure-se davant d'aquesta negociació?
3: Bé, jo ja ho vaig dir l'altre dia en els sindicats i ho torno a repetir. Jo el que els demano és, com diuen, llum i taquígrafs, que sobretot participin els tècnics a l'elaboració d'aquest acord, perquè jo vaig rebre un acord de l'anterior govern que era difícil d'interpretar, i de fet ens ha donat molt de problemes a l'hora d'aplicar. El senyor Martí Marc, el meu predecessor, va dir que aquest acord a l'ensenyament públic era de 50 milions d'euros que havia firmat. Jo vull dir, i aquí vull dir públicament, que a dia d'avui aquest acord a l'administració autonòmica ha estat de 150 milions d'euros. I l'ha millorat en molt de casos, com per exemple les places de difícil i molt difícil cobertura per les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca. I què és el que volem? Continuar dignificant la funció docent. I la funció docent se dignifica amb acords sociolaborals, que no només són econòmics, hi ha moltes altres temes que s'han de posar damunt la taula, tant a l'ensenyament públic com a l'ensenyament concertat, perquè són dos acords que han d'anar a la vegada. I després una altra de les mesures, que també ja vaig anunciar, és que estan fent feina, i aquest curs escolar serà el curs que veurà la llum, el nou decret d'autoritat docent. Els drets i deures dels alumnes i els drets i deures de la comunitat educativa, i sobretot reconèixer la funció docent, la funció directiva i l'autoritat docent i l'autoritat directiva. Tenim un decret de l'any 2010, aquest decret ja és obsolet, i necessitem fer un canvi en aquest sentit.
0: Ja per acabar, conseller, perquè és veritat que hem abordat moltíssimes qüestions, hem parlat dels professors amb aquesta autoritat docent, feia molt de temps que els professors reivindicaven, no?, aquest augment de la seva autoritat, hem parlat de les obres en la millora de les infraestructures i d'aquesta gran inversió, també de la importància de que tots els centres públics tinguin menjador, i hem analitzat els resultats de l'informe PISA, que just s'acaba de publicar fa pràcticament mitja hora i que malauradament no han estat bons resultats. El conseller valorava, no?, de quina manera se podrien extreure aquests resultats i encara millorar aquesta situació. Què espera d'aquest curs escolar? Si l'hagués de comparar, ja per cloure, amb el curs de l'any passat, quina li agradaria que fos la diferència, que marcàs la diferència?
3: Bé, jo la diferència en aquest curs escolar, que és, diguéssim, és un curs que per jo clou tot uns anys que han fet feina el meu equip i jo, per jo espero que sigui un curs que puguen dir quan acabem que l'educació a les Illes Balears en aquests anys que hem estat, i que bé, ja veurem després hi ha eleccions i cadascú inicia, no vol dir, és a dir, acabes una etapa i sobretot presentes una etapa davant la ciutadania i dius aquests són els deures que jo he fet o que hem fet nosaltres. Pues jo voldria poder dir que aquest curs escolar és, diguéssim, l'educació és molt millor, la comunitat educativa està molt millor que l'any 23, quan arribàrem el meu equip i jo en el govern.
0: Conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha estat un gust parlar amb vostè. Hem intentat condensar tots els temes que hi havia pendents respecte a aquest començament d'inici de curs escolar. Desitjam un bon curs d'inici escolar a tots els alumnes, pares, mares, que aquests dies, no, ja estan comptant pràcticament les hores, que puguin gaudir de totes aquestes millores i novetats. Moltíssimes gràcies per visitar els oients i els espectadors del dia, per compartir aquesta estona amb nosaltres. Gràcies, conseller.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I arribem d'aquesta manera a les 10 i 28 minuts. Si vos sembla, parlarem també de com concilien pares, mares, ara que tothom, no?, pràcticament parla d'aquest inici del curs escolar, no deixarem de banda la conciliació. Vos ho contarem tot d'una. Serà després d'una petita pausa per publicitat.

0: era...
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell-de-mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: ¡Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la, però...
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia.

0: 10 i 31 minuts en aquesta setmana en què parlam tant de tornar a l'escola, de tornar a la normalitat, parlam també de les famílies. La manera de formar una família està canviant, això és vera, cada vegada hi ha més dones, per exemple, que decideixen retardar la maternitat, que tenen el seu primer fill, per exemple, a partir dels 35, 35 o fins i tot 40 anys, o que decideixen ser mares sense tenir pare.
1: Així és, Marta, i les dades ho confirmen. A Espanya l'edat de maternitat s'ha anat retardant de manera progressiva. El 2024 la mitjana se situava en els 32,6 anys i el 2025 més d'un de cada 10 naixements, concretament el 10,4%, va ser de mares de 40 anys o més. El 2015 aquesta xifra era del 7,8%, però el canvi no és només en l'edat, també canvia el model de família. Les famílies monomarentals tenen cada vegada més pes i dins d'aquest univers hi ha dones que decideixen conscientment afrontar la maternitat en solitari. Són les anomenades monoparentals per elecció.
2: Una realitat que també planteja nous reptes: conciliació, xarxes de suport, accés als tractaments de reproducció assistida, ajudes públiques o, senzillament, la necessitat que la societat deixi de pensar que una família necessita obligatòriament dues persones adultes. I tot això passa, a més, a un país que té una natalitat molt baixa. El 2024, a l'estat espanyol, només es varen registrar 318.005 naixements i la mitjana de fills per dona va baixar fins al 1,10 fills. Perdona, Marta.
0: En parlem amb Margalida Molinàs, delegada de Balears de l'Associació Mares Solteres per Elecció. Margalida, bon dia.
3: Bon dia.
0: Marga, quan parlem de nova maternitat, de què estem parlant exactament i sobretot què és el que ha canviat en aquests darrers anys?
3: Clar, és això que deu, és aquesta no necessitat de tenir una parella per poder tenir un fill, és aquesta elecció d'afrontar aquesta maternitat en solitari. Supòs que, bé, sabeu, és un model de família creixent perquè no hi ha aquesta necessitat, tot i que és cert que amb una família biparental no hi ha tant de reptes, els reptes són compartits.
1: Ara justament en parlarem, no?, de tots aquests reptes que tenen, que teniu ses persones que decidiu de manera lliure a sa mares en solitari. A sa vostra associació, Margalida, arriben cada vegada, m'imagino, més dones que tenen clar que volen sa mares i que, per ventura, no volen esperar a tenir parella per fer-ho. Què vos expliquen aquestes dones? És una decisió que prenen des de sa tranquil·litat o moltes vegades hi ha també sa sensació que el rellotge biològic fa via i cor?
3: No és tant això, perquè de cada vegada veiem que són dones més joves. És a dir, hi ha dones amb 32 anys que han decidit ser mares, perquè creuen que és el moment, creuen que volen tenir aquesta decisió. No és tant el rellotge biològic, sinó, en aquest cas, sí que és cert que la mitjana d'edat és més alta, però és vera que de cada vegada venen més joves.
2: Clar, venen més joves, però no sé si tenir un fill en els 40 ara ja és una situació excepcional o passa a ser realitat de moltes dones. Ho dic perquè hem anat sumant elements de tenir carrera, arribar a tenir una posició, tenir els doblers necessaris per enfrontar aquesta maternitat en solitari. No sé si això ha retardat tant l'edat de la maternitat que hi ha moltes dones que opten per ser mares a partir dels 40.
3: Clar, però és que si tu poses totes aquestes coses que des d'una taula, ni una família biparental ni una monoparental serien pares o mares, perquè en el final és com un acte d'inconsciència, diríem, perquè si tu has de posar damunt el paper ara mateix tenir una casa, tenir una estabilitat, està clar que sí que hi ha coses que hi ha de bo mínim.
0: És complicat, no enganarem ningú i per això també se necessita una associació que pugui donar suport, que pugui reivindicar ajudes. Amb aquesta qüestió hi ha moltíssima a fer. Moltíssima fe. A la qüestió del suport de les administracions, m'imagino que és aquí, no?, la gran batalla.
3: Sobretot perquè hi ha moltes coses que fins ara no s'havien tingut en compte, que són petites coses, hi ha coses de fet que no costen tot més, que sí se poden fer. És a dir, sempre des de l'associació sempre posen l'exemple de que si tu reserves, per exemple, campus d'estiu, és molt complicat que una família monoparental, si no té accés en els campus d'estiu, pugui passar l'estiu. perquè els infants tenen les vacances que tenen i les mares no tenen les vacances igual que els fills. Per tant, una de les coses que s'ha de és que hi pogués haver un accés prioritari o que hi hagi un nombre de places que sigui precisament diferenciat per aquest model de família. Perquè si tu no pots accedir a el que hi ha a la teva comunitat o no pots accedir a el que hi ha en el teu municipi, difícilment podràs conciliar. És a dir, la conciliació en l'estiu, si ja en una família biparental és complicat, amb una família monoparental ho és més. És a dir, jo en el meu cas, les meves vacances són ara, per l'inici de curs, i el meu fill en l'estiu ha anat a escola. En l'estiu ha anat a escola i les darreres setmanes ha estat amb els padrins perquè tinc aquesta possibilitat, i les meves vacances són ara perquè vull començar l'adaptació i començar el curs amb ell, però si no, implica renúncia. Si tu vols tenir vacances en l'estiu i vols que el teu fill no hagi d'anar tot l'estiu a escola d'estiu, has de renunciar després a ser-hi en aquests primers dies i enviar, pots anar per a dins. I una altra cosa que sí que mos han donat compte de l'associació que abans m'ha fuit és que hi ha molta gent que pren aquesta decisió sense tenir suport familiar. Jo, en el meu cas, som una afortunada, perquè tinc xarxa. És a dir, jo tinc un pare, tinc un mare, tinc la meva germana, el meu cunyat, i si no, tinc la meva tia, la meva cosina, jo tinc una xarxa sòlida. Però hi ha molta de gent que pren aquesta decisió, potser si ja enfront de vores 40, i els pares les fan de banda, és a dir, neguen aquest model familiar i no donen suport fins que el nen és un poc més gran i se n'adonen.
0: Costa pensar que això passa.
3: Sí, i un pare m'ho va dir.
0: Perquè se me posa la pell de gallina, costa pensar que això passi, encara que existeixin prejudicis. D'ençades
3: mes de maig, hi ha aquesta delegació de Madres Solteres per Elecció a Balears, he estat en contacte amb les sòcies, hem xerrat, i hi ha moltes famílies que ara que els fills tenen 6 anys han recuperat el contacte amb la seva família. Però has passat 6 anys tot sol.
0: Me deixes boca badada,
1: Aquesta és una qüestió bastant interessant, un meló bastant interessant, i clar, m'adu a demanar-te si una mare fredina o una mare que està tota sola necessita, més enllà d'una família, una tribu en el seu voltant, no? Perquè, clar, què passa quan una mare, per exemple, ha de tornar a la feina, té el fill malalt, o simplement necessita 2 hores per ella tota sola? Teniu, tens, tu en el teu cas diu que tens molta de sort, però si conciliar en 2 persones ja és complicat, la Marta ho pot dir, jo ho puc dir, una persona tota sola ha de fer molt d'equilibrismes, se necessita una xarxa de suport. Com se fa això, com s'aconsegueix? No sé si, per exemple, en el meu cas, m'han ajudat molt mares d'amics, amigues de la meva filla. Però, clar, com se construeix això des de petitons?
3: Per això nosaltres, a l'associació, més enllà de l'activisme que feim aquí o que fan a Madrid, per aconseguir mesures, el que feim sobretot és tribu. A nosaltres hem plantejat una trobada per d'aquí 15 dies, oberta a sòcies i no sòcies, perquè en el final pot ser de vora que teva hi ha una no sòcia que te pot salvar una hora baixa. Perquè això de d'anar al metge amb el nen allà, que no saps, tu no estàs bé i tens el nen, doncs una mare te pot salvar i està en el parc amb el teu fill o està a casa seva, i en el final el de fer xarxa i fer tribus és el més important. Hi ha moltes famílies que ens conten que les seves vacances són gràcies a una altra mare monoparental amb un altre fill, perquè diu, jo me'n vaig de vacances a Galícia i ells venen ara que feien xarxa per tota la península, se'n van de viatge a Galícia durant l'hivern i després ells a l'estiu venen aquí. I les seves vacances més econòmiques són gràcies a la tribu que aconseguim fer. Més aquí, més a de vora que nostra, doncs ara mos hem donat compte, per exemple, nosaltres que tenim moltes sòcies que estan per Campi Cafort i el Cudi. Vinga, doncs anem a presentar-les. Anem a fer, perquè en el final és més fàcil entendre les necessitats que tens. Clar que jo també faig tribu amb gent biparental, amb família biparental.

0: Cita amb la música i amb Rels B, però per a molts, per aventura, és un nom desconegut. O no, qui és Rels B? De darrere aquest nom artístic hi ha Daniel Heredia Vidal, nascut a Palma el 1993. Va créixer a Son Goldeu i va començar molt jove en el món del rap i de la producció musical. Abans de dedicar-se professionalment a la música, però, va fer feina, entre d'altres feines, de cambrer i de picabrader.
1: I aquell jove, que començava a fer música de manera pràcticament independent, s'ha convertit en un dels grans noms de la música urbana en espanyol. Rels B ha anat construint una carrera que combina hip-hop, rima amb blues, reggaeton, pop i sons llatins i que li ha permès consolidar una enorme projecció internacional. El seu vincle amb Mallorca, però, continua molt present. De fet, el 2025 ja va protagonitzar un dels concerts més importants de la seva carrera a l'illa, al recinte de Son Moix, coincidint amb la publicació d'Afrolova 25, un disc de 9 cançons amb una sonoritat marcada pels ritmes afrocaribenys, l'amor i l'estiu.
2: I ara torna a casa amb un concert que serà molt especial, no només perquè serà gratuït i s'espera una assistència d'entre 50.000 i 60.000 persones, sinó perquè arriba en un moment de canvi artístic per al mallorquí.

0: Relsby acaba d'avançar Gaviotas de Cristal i ha anunciat que prepara un nou projecte musical amb influències de bossa nova i sons lofi. Per tant, aquest concert podria servir també per descobrir aquesta nova etapa del cantant.
1: I tot això ho podrem veure a IB3 Televisió, que oferirà el concert en directe i en exclusiva aquest divendres de les 9:30 fins a mitjanit, una retransmissió amb més de 17 càmeres, 2 drons. Així s'intentarà mostrar l'espectacle des de tots els angles i traslladar l'ambient del Parc de la Mà a les pantalles. El veureu per televisió. Anireu al Parc de la Mà, companys?
2: Jo només puc dir gràcies i vetres, perquè gràcies en aquest ens no hauré d'anar trascant a Maria Bassa Cuina i el podré veure a casa meva fent aperitiu.
3: Joana? Bona regada, que mos fa Relsby i IB3 Televisió,
1: sí, sí,
3: tot
1: sí.
3: Sigui dit,
1: triar,
3: perquè ja sabeu que les entrades dels seus concerts són de Pinyol Vermell i ell ha volgut tenir aquesta deferència amb el públic mallorquí per aquest nomenament, no?, que li faran dissabte a la Diada de Mallorca. Jo crec que també ho taré com en Xisco per veure-lo des de casa.
1: Sens dubte és una molt bona opció. S'espera molta afluència de públic, Maria Antoni, igual, veritat, des de casa,
0: sí, sí.
1: A pantalla grossa.
0: A pantalla grossa.
1: I de poder però Gaudí, 11:45, uns consells parlant de les festes de la Mare de Déu de Gràcia a Mahó i tot d'una saludar a la nostra companya, Clara i Mami, per conèixer tots els detalls. Me sé tu historia, baby, la misma que tengo yo.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota la...

0: actualitat esportiva.
1: Bienvenidos a Segunda División.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs,
1: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i B3 Ràdio.

0: 11:47, seguim en directe tot el que està passant a Mor, recordant per mor de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. I la veritat és que l'ambient des de ja fa unes jornades és molt intens i per no perdre cap tipus de detall, saludam de bell nou la nostra companya Clara i Mamí. Quin és el pla per avui?
1: Bon dia, bueno, avui és dia gros de ses festes de la Mare de Déu de Gràcia, avui és dia de Gràcia, en aquests moments s'està celebrant la tradicional missa de Caixers a l'església de Sant del Carme, de Santa Maria, i jo som justament a la plaça, al costat de l'Ajuntament de Mo, al vell mig de la ciutat, perquè aquí és el punt d'avituallament i de refrescar tots els animals, tota sa qualcada, els cavalls estan ara esperant perquè sa missa està en aquests moments en marxa, per tant, estan refrescant. Escolteu, escolteu el soroll de l'aigua. Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Josep, com va?
2: Molt bé.
1: Escolta'm, fent aquí un poc de refrescar anant?
2: En Tizón.
1: En Tizón, perquè fa molta calor.
2: Sí, refrescam un poc perquè estiguin millor, llevam un poc de suor i bueno, això, estiguin millor els cavalls.
1: Aquesta és una de les novetats d'enguany de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, aquests punts per refrescar al costat d'una mànega, aquí al costat de la plaça d'Escaleo.
2: Sí, aquí darrere. Ve darrere Santa Maria.
1: Santa Maria, que en aquests moments s'està fent la tradicional missa de Caixers.
2: Missa de Caixers, sí, sí, és així.
1: La missa ha començat a les 11,
2: sí,
1: puntual.
2: Sí, puntual.
1: I en aquests moments esteu esperant que surtin.
2: Que surtin, sí, sí, exacte.
1: Més o manco, cap a quina hora?
2: Bueno, jo crec que estarà mitja horeta més o això, ja està.
1: Mitja horeta, tota sa qualcada i després ja començarà el jaleo.
2: Cap a jaleo, sí, sí.
1: Escolta'm, això de refrescar els cavalls, com ho feis, avant?
2: Bueno, no, és una petita refrescada per les cames, un poc per davall la cua i això, que els cavalls pot llevar-los un poquet la suor i que estiguin més frescos.
1: Està fent molta calor, com és escoltar i conèixer en el cavall, saber com està, si passa o no passa calor?
2: Bueno, jo crec que qui coneix el cavall seu dia a dia pot saber com se troba i com està, i si el que pots és intentar tenir-lo al màxim de bé, i ja està, i això.
1: Fantàstic, idò, una bona refrescada en aquests moments que li deu estar sentant de meravella.
2: Sí, sí. Sí.
1: Està content?
2: Sí, la veritat que sí.
0: I segur que
1: fantàstic.
0: Sí.
1: Gràcies. Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Idò, deixem aquesta refrescadeta. Aquí, en aquests moments, hi ha diferents cavalls amb els seus menadors perquè estan en aquests moments descansant, esperant que s'acabi la missa per tal de tornar a incorporar-se a la qualcada. Tenim en Antóbal de la Creueta des Migjorn. Com està aquest senyor? Van, bon dia.
3: Bon dia, com va?
1: Molt bé, i tu?
3: Bé, també em posaré dret.
1: Posa't dret. En Tóbal, conegut a Menorca, a la Creueta des Migjorn, és el club hípic on entrenau, acompanyau a caixers, a caixeres i a tothom que formi part de la qualcada.
3: Vol venir, exacte.
1: Tothom qui vol venir. Bueno, escolta'm, qui t'acompanya, amb qui estàs?
3: Esclat, esclat que mana en Héctor, es balla de molt. I, bueno, ara esperam que surtin de missa, no? Descansen. Ets amb dutxats, bo, que ja fa una estona, ets amb anats a beure, bueno, i estar a ombra, perquè també és important, i molt bé.
1: Hi ha quatre punts per a refrescar els animals, és una qualcada gran, amb 120 cavalls, i per tant és important trobar aquests trossets d'ombra, aquestes estones de calma, sí. Quan poden els animals bueno, descansar.
3: Clar que sí, i hi ha quatre punts, a més, que puguin veure n'hi ha més de quatre, però a més hi ha quatre punts de mangueres per si qualcú es vol refrescar, encara que no vulgui veure. Bueno, tot són coses positives perquè per millorar els dies que és de calor que mos va faguent i ja està.
1: Aquests quatre espais per refrescar els animals estan situats al carrer Isabel II, a la plaça d'Espanya, a la plaça del Carme i a l'ermita de Gràcia. Són aquests punts que són amb mànegues per tal de poder refrescar-los. Tóbal, tu que coneixes tant els cavalls, que fa quants anys fa que tens el club hípic? Els tens comptats o no?
3: Sí, el que passa, cantes, mos dèiem Germans Camps. Després el club hípic, però bueno, ja xerram de 40 anys a mínim.
1: Per tant, coneixes bé el món del cavall
3: sí,
1: i com...
3: Teníem un cavall cada un i punto, ara. Després vam formar el club, està clar.
1: I quants animals teniu en aquests moments, més o manco?
3: N'hi ha 58. Bueno, meus, no, lògicament.
1: Bueno, de sí.
3: Tenim molts de nostres, però hi ha els descompanys, com aquest que hi ha aquí, i hi ha gent que, per les circumstàncies, no tenen... un puesto bo per tenir-lo, pues el tenen a casa o el tenen a un altre club, el que sigui, exacte.
1: Molts dels cavalls estan formant part de la qualcada de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, així com han format part també de la resta de les qualcades dels diferents pobles de la nostra illa aquest estiu, des de Ciutadella fins a Mol, festes de Sant Joan i festes de la Mare de Déu de Gràcia. Nesclat és el cavall que tenim aquí al costat, que mos està gairebé saludant. Nesclat és el cavall de Caixés.
3: Supernoble, supernoble. Ell fa bon tothom i no s'estressa. Va sobre la marxa que diuen, en vas de damunt, t'hem de fer un poc més feim, si no, n'es gas que li diuen, prou.
1: És un bon cavall per als caixers. Bal·les i bal·leses, l'hem vist a totes les festes patronals de Menorca, o gairebé totes?
3: Totes no, perquè sempre els fas descansar a qualque festa, està clar. No poden anar totes. Però
1: acompanyat a la caixera bal·lesa acompanyat...
3: Sí, ha fet 6 o 7 amb les bal·les.
1: Amb les bal·les, és caixer de bal·les, ja s'està guanyant aquest mal nom, eh? Aquest nom, Nesclat. Ah. Ja has conegut a Menorca com es cavall de caixers.
3: Bueno, mira, pues, que duri molt en acabat cercarem un altre que pugui fer aquest servei.
1: Nesclat avui està acompanyant Néctor Pons, es caixer bal·la i es bal·la de mot.
3: Sí, senyora, és així, eh?
1: I ara esperar que tornis bal·la?
3: Ara esperar que sortin de missa, llavors duen la Mare de Déu i després vindran a agafar-los per... Em sembla que és quasi la una que començaràs jaleo.
1: Començaràs jaleo en aquestes jornades marcades per aquesta calor.
3: Sí, enguany ha estat bastant, un estiu bastant calorós, eh? És així.
1: Idò, un poquet d'aigua, un poquet de descans i que Nesclat...
3: Sí,
1: descans, i en Tobol també, no?
3: Hombre,
1: que també vas darrere.
3: Us han d'hidratar tots.
1: Tots ben hidratats. Bon, un poquet d'ombra. Bon, moltes gràcies, Tobol.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Esclat, també.
3: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
3: Vagi bé. Bones festes.
1: Bones festes. Idò, aquest és l'ambient que hi ha a aquesta hora del dia just davant de la biblioteca municipal, just a la plaça de la Conquesta. Estan entrant en aquests moments els gegants, perquè avui és activitats per tot arreu. Si la Junta de Caixers i els actes protocolaris estan en aquests moments a missa, i de pas carrer no atura sa bulla,
4: no escoltem perfectament.
1: I escoltau perfectament, aquí són els amics dels gegants de Sant Feliu de Llobregat. Com estàs?
5: Molt bé, ja cansats?
1: Bueno, estàs un poc suat, eh?
5: Sí, una miqueta de calor sí que fa.
1: No em diguis que fa calor.
5: Sí.
4: Sorpresa.
1: Bueno, escolta'm, qui està ballant en aquests moments entrant a sa plaça a la Conquesta?
5: Bueno, els companys, el Víctor i el Jaume.
1: En Víctor i en Jaume?
5: Sí.
1: I ells són? D'on veniu?
5: De Sant Feliu de Llobregat.
1: I sou la colla convidada per la colla de gegants de Mo?
5: Exactament.
1: Heu vingut altres vegades? Primera vegada, Mo?
5: Primera vegada que estem aquí.
1: Primera vegada.
5: I després ens tornaran l'intercanvi a l'octubre i vindran a les festes de tardor.
1: Això és el que feis, eh? Ses colles de gegants, aquests intercanvis, i vindran els gegants de Mo a les vostres festes de tardor.
5: Sí, estarem encantats de rebre'ls. I intentarem tractar-los també com és a nosaltres.
1: Sí, que vos han tractat de meravella. Com esteu visquent ses festes, ses festes de cavalls?
5: Molt bé, molt intenses, però molt bé.
1: On t'anau ara?
5: Ara ja anem a guardar els gegants, perquè nosaltres ja tornem a Sant Feliu avui. I amb ganes també d'acabar.
1: Quins són els actes que heu protagonitzat, que heu acompanyat en els gegants de món aquests diferents moments? Perquè els gegants són ben protagonistes i molt importants les festes patronals de Menorca.
5: Vam participar al pregó, i ahir el dissabte de Gràcia, i avui en la cercavila de Gràcia.
1: Fantàstic, idò, moltes gràcies i que vagi molt bé. Quina hora agafeu l'avió?
5: A les 11 de la nit.
1: A les quina?
5: 11 de la nit.
1: 11 de la nit, encara te queda una estona.
5: Me queda una estona, sí.
1: Bueno, i els gegants com viatgen?
5: Els gegants...
1: No sé si entren a l'avió.
5: No, tornen en camió demà.
1: Ells amb camió i amb vaixell?
5: Sí.
1: Bueno, així que ara us ve aquella feina dura, eh?
5: Sí.
1: Bueno, moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Que vagi molt bé.
1: Idò, la colla convidada dels geganters de Sant Feliu. Aquest és l'ambient, Marta, així és en aquest moment, en directe des del vell mig del centre de Mo, esperant, evidentment, tothom mira rellotge i la gent comença a anar ja cap a la plaça de la Constitució, a la plaça d'Esjaleo, per viure a partir de la una Esjaleo del dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Jo vaig agafant lloc també perquè... Sí. Això es comença a omplir de gent.
4: Moltíssimes gràcies, companya, per traslladar el batec de la festa, per poder escoltar en directe tot el que estava passant. Ja ho has dit, la calor no m'acompanya. Segur que tal vegada és la part més negativa de tot això, però que no pugui impedir, no?, que se visqui la festa amb tota la intensitat. Moltíssimes gràcies i a gaudir de la festa.
1: Moltes gràcies. Aquí seguirem.
4: 11:57, des de Mont, tornem aquí als estudis de Palma perquè és moment de l'actualitat esportiva. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia.
4: Repassa l'actualitat esportiva d'aquest dimarts amb molt de fronts oberts, així que sí. Començam.
6: Doncs mira, avui, ja que ahir no vam poder tenir programa, avui tindrem la tertúlia, que habitualment tots solen fer després del partit del Mallorca, per parlar un poquet d'aquest Eldense Mallorca, ja una mica més tècnic, amb en Tomàs Llibert, en David Gui, Miqui Tous i jo. Per tant, parlarem un poquet del Mallorca, el pròxim partit contra el Sabadell, que serà diumenge a les 6:30, el Sabadell que va jugar ahir, que va guanyar 3-2, van veure un poquet del partit, també analitzarem una mica tot això, però també hem d'estar pendents a partir del migdia d'en Enric Mas, perquè en Enric Mas es troba a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la ronda de la Vuelta a Espanya. Avui torna a la competició, després de la jornada de descans d'ahir, etapa plana de 182 quilòmetres entre Cortegana i la Ràbida del Palo de la Frontera, tot això a Huelva. Per tant, veurem si en Enric Mas pot continuar amb aquest avantatge important que du a la classificació general amb aquest mallot vermell per arribar diumenge a Granada, vestit còndit de vermell. Això per un altre costat. Després avui també tenim Champions, representant espanyol, juguen avui 3. El Betis debutarà al Camp del Lille, el Villarreal visitarà el Borussia Dortmund i el Real Madrid rebrà el Bernabéu la visita de l'Inter de Milan. Tot això a partir de les 9 del vespre. I en bàsquet, bona notícia, perquè la selecció espanyola de Nalba Torrent, Elena Puello, són dues jugadores mallorquines, s'ha classificada directament per als quarts de final del Campionat del Món. Van guanyar 59-79 al Japó, i si afegim la victòria d'Alemanya contra Mali, fa que Espanya s'hagi classificat com a primera de grup i eviti jugar eliminatòria de vuitens de final.
4: I també passen altres coses, com que, per exemple, aquest company, Toni Fuster, juntament amb Gavi Fortesa, avui aconseguiran l'escut d'or a la seva trajectòria, un anomenament, tenim molt pocs segons, demà en parlarem en detalls, però com se rep, Toni?
6: Com se rep? Serà el 8 a la sala Augusta de Palma, no? Jo m'ha fet molta il·lusió, Bàrbara, i agraeixo que aquí també és el reconeixement que me farà la Federació de Futbol de la Illes Balears i el seu president Jordi Orrac.
4: Demà ho contam, amb més detalls. Punt i final, tornem a partir de les 9, que tingueu un bon dimarts.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, finalment ha retirat el punt de l'ordre del dia de la reunió de la mesa avui hora baixa sobre el veto a la proposició de llei de cogestió aeroportuària aprovada pel Parlament Balear. És un veto que també retirarà el govern d'Espanya. Ho han confirmat fonts de la presidència del Congrés que asseguren que, per tant, aquesta normativa ja té llum verda per poder debatre's al ple del Congrés dels Diputats.
9: La decisió s'ha pres després del polèmic veto que havia presentat l'executiu espanyol en entendre que la normativa podia comportar pèrdues econòmiques que posarien en risc l'estabilitat d'Aena. Ara aquest veto es retira de l'ordre del dia i també el retirarà el govern de l'Estat i, per tant, la proposició de llei aprovada per la Cambra Balear es podrà debatre al Congrés dels Diputats. El portaveu del grup parlamentari popular, Sebastià Sagreras, ha valorat la decisió, tot i que critica que s'ha pres perquè el PSOE diu no li quedava cap altra sortida.
10: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
8: I avui també és notícia l'informe educatiu PISA. Educació, de fet, aquí a les Illes ha reconegut una nova sabatada per aquí, per les Balears. Aquest estudi mundial de l'OCDE que avalua les competències bàsiques dels alumnes de 15 anys en matèries com lectura, matemàtiques o ciència. I és que les Illes es tornen a situar una vegada més per davall de la mitjana espanyola en les quatre competències analitzades amb puntuacions molt minces en comprensió lectora i matemàtiques i més acceptables, podem dir, en ciències i en resolució computacional de problemes.
9: El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents que, per altra banda, ja s'esperaven en una entrevista al programa El Dia. Vera ha culpabilitzat de la situació el fet que els centres de les Illes hagin d'incorporar cada any més alumnes de fora. També insisteix que la lectura s'ha d'introduir de forma urgent en l'etapa d'infantil.
11: No pot ser, i faig una reflexió ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
8: I mentrestant, una setantena d'auxiliars tècniques educatives són les que tenen l'alumnat a necessitats a les aules, s'han concentrat avui a les portes d'educació i ho han fet per reclamar a la conselleria un calendari de negociació de les seues reivindicacions.
9: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, ha explicat que les ATES demanen més estabilitat laboral i que els seus contractes no finalitzin quan acaba el curs escolar.
12: El que volem és una data concreta. Volem que s'escoltin les nostres reivindicacions, no volem més promeses i que se posi una data i se comencin les negociacions i que se nos reconozca nostra labor i el trabajo que hacemos i que allà realment empecemos a tenir una inclusió real per nosaltres i per els nens que atendemos con necessitats.
9: El col·lectiu assegura que seguirà amb les mobilitzacions i fins i tot no descarten anar a la vaga si educació no s'asseu a negociar.
8: I encara un apunt més, perquè gent per Formentera, l'oposició ha alertat al Consell de l'Illa de la construcció d'un establiment hoteler de luxe dins un terreny rústic a la zona de Cala Saona. És el futur hotel Vestige Can Jordi. Segons entenen des de gent per Formentera, la normativa territorial, la d'ordenació turística vigent, no permetria la implantació d'aquest solar, d'aquest hotel, concretament en aquest sol rústic. I d'així arribem a les 12:04, actualitzem i tornem amb més notícies a la una.
7: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
1: Maó s'ha despertat avui amb el so del tambor i es fabiol. De bon matí ha començat es replec del dia gran de sa festa de Mó. La festa continua per carrers i places a l'espera que el rellotge marqui la una del migdia i comenci es jaleo del dia gran de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Jornada assolellada marcada novament per ses altes temperatures que ahir, dissabte de Gràcia, van fer que sa Junta de Caixers decidís llevar una de ses tres voltes de jaleo perquè els cavalls estaven patint. Avui, 100 caixers i cavallers conformen-se Qualcada, que en aquests moments estan celebrant la tradicional missa de caixers a l'església de Santa Maria. Un cop acabi i a partir de la una, la banda de música de Mó començarà a sonar les notes d'escaleo. Tres voltes i canyes, si la calor ho permet, i després el cant popular del Bolenví, l'Esmaón i la Samba.
13: Benvinguts al Dia Menorca.

Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IV3 Ràdio. És dimarts, 8 de setembre, Dia de Gràcia.

d'amor disposats avui a ser els vostres ulls pendents de tot el que passa avui, dia de Gràcia, a la ciutat d'amor. En aquests moments, des de la plaça de la Conquesta, vos saludam en aquest punt de refrescar els cavalls, on els cavalls estan en aquests moments amb els seus manadors, esperant que tornin els membres de la cavalcada. La missa de caixers ha començat, com és habitual, a les 11 del matí, i des d'ara i fins la 1 en directe, pendents de tot el que passi per rellar i acostar-vos a tots els protagonistes de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2026.

0: Idò, abans de començar a ratllar amb els protagonistes, deixeu-me saludar, com és habitual, el Dia Menorca, el nostre company dels serveis informatius, Axel Camarasa. Bon dia, com va?
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Bueno, jo encantada, contenta de gaudir de ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Quines són les notícies a dia d'avui, a aquesta hora, que m'us contaràs també a partir de les 2:30, l'informatiu migdia, company?
1: Doncs pendents, lògicament, d'aquestes festes de Mahó, però l'actualitat té d'altres notícies destacades. Una d'elles és de l'àmbit educatiu, perquè el nou curs acadèmic s'inicia ja aquest dijous. Ho fa amb 12.300 alumnes que tornen a les aules després de les vacances d'estiu. Enguany s'han matriculat 273 alumnes manco, que l'any anterior és una tendència a la baixa que ja fa anys que es produeix en gran part pel descens de la natalitat. Una reducció que es produeix sobretot a l'escola pública, però que queda mitigada amb l'increment de la concertada, que guanya una cinquantena d'infants. El nombre de docents també creix i ja frega els 1.400, un curs que estarà marcat per la posada en funcionament de nous centres educatius, el Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme de Ciutadella, i durant el primer trimestre del curs s'obrirà també la nova escola d'Es Mercadal. També és notícia que Menorca rebrà enguany 23 milions i mig d'euros de la recaptació de l'impost de turisme sostenible. Serviran aquests diners per finançar actuacions de millora i modernització de les infraestructures, per recuperar el patrimoni històric i per impulsar el turisme esportiu i mirar d'afavorir la desestacionalització. Entre els projectes més rellevants hi ha la renovació de les xarxes de sanejament a diferents indrets, entre els quals Pou Nou, Torret, Esmortà, Sa Mesquita, Punta Grossa i Cala Galdana. També la museïtzació del Centre d'Interpretació de la Menorca Talaiòtica i la rehabilitació del Teatre Salón. Uns diners que també serviran per rehabilitar l'antic restaurant La Salamandra a Aló i per a construir la pista d'atletisme de Ciutadella, entre d'altres. Sentim el director insular de reserva de Biosfera, és David Vidal.
2: Aquestes inversions suposaran per Menorca un volt qualitatiu en diferents aspectes. Et 7,2 milions d'inversió en barrita de Saigo. És una aposta clara del Consell Insular per gestionar tot el que té a veure amb el cicle de Saigo. També fa una aposta clara amb aquest ITS en la part de cultura i patrimoni, amb una inversió de 3,9 milions.
1: La comissió executiva del pla anual d'aquest impost ha aprovat 65 projectes arreu de Balears amb una inversió total de 200 milions. D'aquests, Menorca en rep prop del 13%. I acabem explicant que la majoria de les empreses turístiques associades a PIME milloren o bé igualen la facturació al mes d'agost en comparació amb l'any anterior. 3 de cada 4 declaren que han obtingut com a mínim els mateixos resultats. La patronal qualifica aquest escenari com de consolidació de l'estabilitat d'un dels millors mesos de la temporada turística. Segons l'enquesta que elabora PIME, els sectors amb millors resultats són els allotjaments turístics i el de lloguer de vehicles. El comerç es manté, amb la meitat d'empreses facturant el mateix, mentre que els sectors més perjudicats són les empreses nàutiques i la restauració, dos sectors estretament relacionats amb l'evolució de la despesa turística. PIME apunta que l'encariment en allotjament i transport experimentat els darrers mesos pot haver perjudicat aquestes empreses.
0: Idò, aquesta és les notícies a aquesta hora del dia. Com dèiem, el nostre company Axel Camarasa d'aquí una estona vos les amplia i també vos en donarà de noves, molt pendents de tot el que passa avui. Amor, gràcies, Axel. Bones festes, que vagi bé.
1: Gràcies, igualment. Bones festes.
0: I bé, si mirem les previsions per la resta de la jornada que marca l'Agència Estatal de Meteorologia, i puc donar fe que així és perquè avui fa molta calor, ara tinc un poc de sombra, però hi ha altes temperatures, les mínimes no passaran dels 22 graus i les màximes avui se situen fins als 33, molta calor, dia assolellat, cel estirat, amb vent de migjorn i xafogor, tenim una humitat que ronda avui els 80 graus, per tant, la sensació tèrmica augmenta considerablement, molta hidratació a tot Menorca, tots els que feis avui activitats i sobretot si sou a Moc gaudint de ses festes, molta, molta d'aigua perquè fa calor. Aigua com per exemple, Abam, aquí, bon dia, com va?
3: Va molt bé.
0: Abam, qui és aquest senyor?
3: Jo som en Granada.
0: Hola, Granada, des migjorn, com
3: sí,
0: va?
3: Sí, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Bueno, un Granada ben conegut, en el món del cavall.
3: Aquí refrescant un poc el cavall.
0: Qui és ell?
3: Ell és en Ximec.
0: En Ximec és en...
3: El cavall d'Escapellà.
0: De sa capellana de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, i en aquests moments, ara dèiem que fa molta calor, altes temperatures. De fet, ahir se va llevar una de ses tres voltes per es benestar animal i aquí en aquests moments li acabes de fer una bona dutxa?
3: Bueno,
0: una...
3: Li he donat un poquet d'aigua i l'hem refrescat un poc i ells estaven millor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, supos que ho agraeixen molt, no, amb aquestes calors?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Això ho agraeixen i relaxen més i, bueno... són com les persones, estan més sants, diguem, saps?
0: Bueno, un altre, si mos puja la temperatura corporal, als cavalls també els hi passa això, no?
3: Ahí està.
0: I com se baixa la temperatura? Aigua fresqueta.
3: també.
0: Bueno, com estan anant les festes? Com esteu visquent des del Club Hípic de la Creueta des Migjorn, les festes de la Mare de Déu de Gràcia?
3: La veritat, que molt bé, molt bé. Han duit uns quants cavalls i de moment va tot bé.
0: Quants cavalls heu duit des del migjorn?
3: Avui n'en duix 20.
0: 20 cavalls?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: En aquests punts d'avituallament són 4 punts que hi ha a la ciutat de Mou, una de ses novetats per tal de tenir aquests poals amb aigua perquè puguin beure aigua fresqueta, però també aquestes mànegues per refrescar-los.
3: Sí, sí, sí, sí. Són molt correctes, saps? Perquè així els cavalls els hi pots donar un pot d'aigua i a més els pots refrescar. Vull dir, això per això està endivinat, però així...
0: En Granada, que coneix bé els cavalls, quins són aquells símptomes, allò de que comencen a respirar un poc fort perquè tenen calor, què és el que hem d'estar alerta?
3: Bueno, respiren fort, n'hi ha qui agafen febre, i si agafen febre, pues, però bueno, de moment està anant tot bé, eh? Vull dir que nosaltres també tenim Irene, que és veterinària allà en el club, i bueno, i també fa un vistasso, i bueno...
0: Na Irene és la veterinària de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que en aquests moments ella també forma part de la qualcada.
3: Sí, ella va estar ahir de guàrdia, i ara avui forma part de la qualcada. Ahir va qualcant a Margarita, la seva germana, i avui qualcant Irene. Sí, però avui ella no està de guàrdia, hi ha altres veterinaris.
0: Hi ha una altra, na Irene Camps?
3: Ella, Irene Camps, és la qui qualca a cavall.
0: És la qui qualca, sí, sí. I ella és també la veterinària que va estar ahir, i avui, bueno, aquesta feina. Sí. Això també ja a totes les festes, a tots els pobles, ho hem vist, no pot faltar un veterinari i veterinària aquí, que tingui cura dels cavalls.
3: Aquí n'hi ha dos, perquè hi ha molt de cavall.
0: Hi ha molt de cavall. Sí. Bueno, són 120 cavalls avui, sí, sí, en la segona tanda de les festes.
3: Són molts, i n'hi ha dos veterinaris. I bueno, així estan, bueno, els cavalls estan més tranquils, no? Si un cavall té una cosa salta, potser se mira, i bueno, és tot el que hi ha.
0: En Ximec, el veig un poquet, ara després de la refrescada, mira, està ben content, o no?
3: Està content.
0: Perquè jo li vaig fent carícies mentre ratllam, eh? En Granada li vaig aquí fent carantonyes i està ben content.
3: Està content, ara ja ha refrescat, ja s'ha recuperat bé i bueno, i ara tornarà a fer una estona de jaleo i és la veritat que sí. Que ell és un crac, en Ximec.
0: En Ximec acompanya el cavall d'Escaixer Capellà i bueno, per allà tenim en Tóbal també, sí, amb en Esclat, el cavall d'Escaixer-Balda.
3: Escaixer-Balda, sí, sí, sí. També ja l'ha refrescat fa un moment en Tóbal.
0: Ja ho he vist ja.
3: Sí, sí, sí, sí. Però bueno, és tot el que hi ha i cuida'ls bé, perquè s'han de cuidar bé aquests animals.
0: Sembla que vulgui ratllar, eh? Que sí.
3: I té molt bona actitud aquest cavall, saps?
0: Sí que se li nota, sí. És molt carinyós.
3: Molt bon al·lot. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno... Ja ho veurem.
0: Esperant que surti la qualcada, sí, de missa, sí, sí. Encara no ha acabat, la missa.
3: No, ara troc que duen la Mare de Déu i després vindran ja els caixers i, bueno, començarà jaleo. No sé avui què faran, si faran dues voltes i canya o no ho sé, sol dir si de xajunta, o que ells diguin.
0: Això encara no se sap a aquesta hora del dia.
3: Ahir m'ho van dir quan van sortir de les completes, que llevaven una volta, però avui no ho sé, la veritat que no ho sé.
0: Bueno, fa molta calor, altes temperatures i sobretot fa molta xafogó amb aquest, sí, vent de migjorn.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, el xafogó aquí... Enguany ha estat un any molt, molt cruel amb el tema de calor. Però, bueno, hay que passar-lo, saps? I ja fixant que hi hagi un canvi de temps. Perquè a vegades a festes d'amor ja hi ha un canvi de temps. I enguany encara igual aguanta la calor. Però, bueno,
0: enguany hem tingut fins i tot avisos grocs en les, sí, festes d'amor d'altes temperatures, que no és habitual perquè ja ens situem al final d'estiu i és habitual ja que es refresqui un poc, però enguany no arriba.
3: Enguany ha estat un any que ja va començar antes de Sant Joan a fer calor i anar fent calor. O la de calor, però m'ha pensat que no se n'ha anat sola de calor.
0: Jo crec que l'hem tingut a tot l'estiu i, de fet, aquest any s'ha obert també un poc aquest debat, no? Hi ha hagut alguns pobles, sobretot, bueno, el migjorn mateix, sí, que van fer canvi d'horaris per tal d'avançar un poc a escaleo.
3: A migjorn és el segon de les festes que fa calor, també, saps? També posàvem toldos i això, saps? Per tenir un poc més de fresca pels animals, però van canviar. Nosaltres van canviar la missa del matí. perquè així a les dues i poques que vaig eren a casa tots, saps? I nosaltres després van anar a missa. Però bueno, però cada poble...
0: Cada poble hi ha hagut els mitjorn que es va avançar a la missa, d'altres que van avançar un poquet els horaris,
3: sí.
0: Altres que lleven, bueno, lo de llevar una volta, jo crec que pràcticament tots els pobles, perquè esclar, dia, és clar, diumenge és dia d'escaleu, durant el dia que comencen aquestes hores fa molta calor.
3: Allò que fan de tres voltes i canya ja és un pot llarg. Dues voltes i canya o cada un fa el que vol, saps? Però a mitjorn també van llevar una volta, van fer dues i canya i ja està. La canya se converteix com una volta també, saps? I bueno, hi hem de mirar per ells també i res, és tot el que hi ha.
0: I d'avui serà el moment de l'entrega de canyes, aquest moment tan emocionant, tan polit, i bé, moltes gràcies.
3: Està content.
0: Que me dius que m'acaba de dir en Ximec que estàs content, Ximec.
3: Sí. Està content, té ganes de sortir ja.
0: Té ganes de sortir ja, i d'aquí una estoneta també anem a cercar. Que vagi molt bé, Jaleo.
3: Idò, molt bé, moltes gràcies i bones festes a tothom.
0: Gràcies i bones festes, Granada.
3: Gràcies a tothom.
0: Que vagi molt bé, idò, aquest és l'ambient. Bueno, què us sembla que fins i tot en Ximec ens ha dedicat un poquet del seu sentit, m'agradaria entendre'ls en els cavalls a aquesta hora del dia, esperant per entrar en el Jaleo. Què us sembla si fem una aturadeta i res, un minut, i tornem tot d'una en directe des de al bell mig de Mom.
4: Són les festes de Mom al dia a Menorca.
5: IB3 Ràdio és memòria.
6: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
8: Serà espectacular.
7: Des de les 4, Reial Mallorca Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
9: Que repiquin les campanes a la seu!
7: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
10: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
7: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
4: Les festes de Mo al dia a Menorca.

0: Les festes de la Mare de Déu de Gràcia tenen origen religiós i, per tant, una importància destacada en els actes protocolaris de sa Qualcada. Un dels actes més destacats és sa missa de Caixers, que ha començat a les 11 del matí a l'església de Santa Maria, escenari habitual de la missa de Caixers de Gràcia, amb sa presència de tots els membres de sa Qualcada, representants polítics i maonesos i maoneses. Mo és l'únic municipi de Menorca on ses festes giren entorn una figura religiosa femenina. Nostra Senyora Verge de Gràcia, patrona de la ciutat. La imatge de la Verge data de l'any 1940 perquè la imatge original va ser destruïda a la Guerra Civil Espanyola l'any 1936. Però bé, que ens ho conti millor Antoni Mercadal, que és servidor de la Mare de Déu de Gràcia. Bon dia, Toni, com va?
1: Bon dia i bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
0: Bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Gràcies. Bueno, avui dia de Gràcia.
1: Sí, que sí, i tant que sí. És un goig poder ser aquí acompanyant a la Mare de Déu. Sempre és un regal, jo dic que és un dels regals més grossos que podria rebre.
0: Bueno, és un dels dies que és el seu dia, de fet.
1: És el seu dia, i és poder participar, el que jo sempre dic, del cel a la terra. Són aquelles coses que no tenen preu.
0: La Verge de Gràcia és dels pocs moments a l'any, si no els únics, que surt a les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
1: Sí, sí. Ella només surt dos dies. El dia de l'ofrena floral, que la traiem a la porxada de l'ermita, i avui, el dia de la festa, que ve cap a que les monges tancades i després cap a Santa Maria.
0: Així que com ha començat el dia per Antoni Mercadal en aquesta missió de servir la Mare de Déu de Gràcia?
1: De bon matí. El dia ha començat de bon matí a preparar l'ermita primer, a preparar la missa i després a preparar el trasllat de la Mare de Déu. Vull dir, i la veritat, ens ajuda d'altres, de col·laboradors també, perquè tots feien la veritat pinya, pues, en pro de la Mare de Déu, la veritat. Dic-vos també que hi ha una cofradia, que és la cofradia de la Mare de Déu de Gràcia, molt antiga, i els cofrares, pues, una de les missions seves és cuidar de la Mare de Déu i d'aquesta festa, de la seva festa.
0: Perquè, clar, quina és la missió d'Antoni Mercadal? Clar, en un dia com avui, és aquest moment, bueno, és que la cara d'alegria i d'emoció que té Antoni en el rostre...
1: Jo, la meva tarea és acompanyar la Mare de Déu amb el rector de l'ermita, Santuari de Gràcia, la veritat és així. I sempre aquesta companyia, poder anar amb el carruatge, amb la Mare de Déu, és veritat que és immens. La veritat que sí.
0: La Mare de Déu de Gràcia, que habitualment està a casa seva, en el seu temple.
1: Sí, sí, sí, i tanta gràcia allà. Sempre m'ho dic, que és un temple preciós, que la veritat és d'època gòtica, sobretot és d'un precisament dels temples gòtics de Menorca, de lo més públic que hi ha, i després també hi ha una part barroca també. El cambril és una joia del barroc, i la veritat que vos anima a visitar-lo.
0: La imatge de la Verge, de quina data? Perquè la que tenim justament aquí al costat avui, aquesta va ser beneïda cap a l'any 40?
1: Sí, sí, sí, perquè aquesta imatge que tenim resulta que la va fer en Valdemar Feny, que era cònsol alemany a Menorca, i la va fer l'any 39, veus? Perquè resulta que havia quedat destruïda l'antiga que teníem per la Guerra Civil, i la va fer pues, amb el màxim de similitud, i la veritat és la que tenim avui en dia.
0: La imatge de la Verge, de nostra Verge de Gràcia, va ser destruïda a la Guerra Civil Espanyola l'any 1936, per tant, aquesta va ser beneïda cap a l'any 1939-1940.
1: Sí, sí, la veritat que sí, i és la que tenim, i que bueno, sé qui mos acompanya sempre.
0: Que I ella sí. Està sempre en el temple construït entre el 1436 i 1461.
1: Sí, sí, la veritat és que aquest temple, jo quantes vegades venen fiets i fietes a visitar l'ermita, els dic més o menys, quan en Cristóbal Colom va descobrir Amèrica, aquí se posava la primera pedra d'aquesta ermita de Gràcia. Dic, fixa-vos la quantitat d'anys que té, no? I és del més antic, la veritat, de Menorca. Vull dir, la catedral, l'ermita de Gràcia és del més antic que trobam,
0: Perquè quins són els actes de les festes de la Mare de Déu de Gràcia? Clar, és un temple importantíssim a les festes patronals de Mo.
1: Mira, allà l'acte comença en la romeria i l'ofrena floral a la Mare de Déu, que això va ser dissabte passat, i després van tenir ahir també les solemnes vespres. Se diuen popularment completes, però són solemnes vespres. I després allà la convidada de Caixers, que se fan en el pati de Gràcia, i avui, el dia gran, que hi ha la primera missa a Gràcia, trasllat de la Mare de Déu, i la missa major, la missa de Caixers, a Santa Maria.
0: que en aquests moments estem esperant...
1: A punt, a punt.
0: A punt, a punt.
1: A punt, estem a punt. Estem en capilla, que diuen, no?
0: Bueno, quin dia més emocionant, dia de Gràcia. Són moltes les persones que continuen tenint tots els actes religiosos, les festes, ara ho dèiem, tenen totes les festes patronals de Menorca, origen religiós, i qui amó és la única que està la Verge com a figura femenina.
1: La veritat que sí, eh? Tenim nosaltres patrona. I és tot un honor poder tenir una patrona com la Mare de Déu de Gràcia, la veritat és que és així. I jo sempre és el que dic, fer feina en aquella ermita no és feina, és un servei a la Mare de Déu, i sempre és el que dius, rebes una pluja de benediccions.
0: Bueno, i aquesta és la teva feina o la teva missió diària, perquè avui sense la missió, però cada dia estàs allà.
1: Jo la veritat és que cuid del temple i participo en diferents coses, eh? Des de canviar les flors del cambril a les petites coses, perquè en les petites coses és on trobes la Mare de Déu. La Mare de Déu se caracteritza per la humilitat i la senzillesa, i en les coses petites de cada dia trobes allà la mà de la Mare de Déu.
0: Toni, què en sabem de la part històrica, dels orígens, d'aquelles, de temps passats també, de com recordes al capdavant de l'ermita i de tots aquests canvis que hi ha hagut, però tota aquesta devoció que segueix ben viva a dia d'avui?
1: Amor, la veritat és que hi ha una devoció molt gran a la Mare de Déu de Gràcia, això sempre ha estat antica. Jo me'n recordo els meus avis, que sempre el dia aquest de la Mare de Déu era sempre importantíssim, no? I després es poder anar a Gràcia, es poder anar al cementiri, però també tornar a l'ermita a visitar la Mare de Déu.

0: Déu a donar gràcies perquè, degut a aquest cementiri, se va construir arran de l'ermita, pues, nosaltres sempre dèiem pues, que la Mare de Déu cuida de tots els nostres difunts. I ella, la veritat, vela per ells, no? Per tant, fer una visita en el Cambril, pues, quedam tranquils que la Mare de Déu vela els nostres que estan al cel.
1: L'ermita situada just al costat del cementiri, en aquesta zona d'amor, un punt indiscutible, un punt de festes de la Mare de Déu de Gràcia, que es viu en moments molt polits i molt emocionants.
0: La veritat que sí, és un goig, la veritat, i és una de les festes més polides, i el que dèiem, bueno, en els altres pobles estan dedicades a un sant, i aquí estan dedicades a la Mare de Déu. Sempre la Mare de Déu passa davant de qualsevol sant.
1: I de Toni, moltíssimes gràcies per estar, bueno, que la imatge, a més és que és preciosa.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i és una joia, la veritat, aquesta imatge, i vos anim que visiteu el Cambril de la Mare de Déu.
1: Moltes gràcies, bones a les festes.
0: Gràcies, molt bones festes a tots vosaltres.
1: Feliç dia de Gràcia.
0: Gràcies igualment.
2: Viu les festes d'amor a IB3 Ràdio.

0: La protagonista va ser nana. Jo vaig fer el que me tocava. La protagonista va ser nana, va ser un pregó preciós, molt emotiu, molt alegre, molt festiu, amb un punt també de reivindicació necessària, crec jo.
1: Que simplement el que vaig fer va ser dir per un micro allò que ja se sent per els carrers del nostre poble i de lo que la gent necessita escoltar per tal de sentir un poc que existeix una comunitat, que la preocupació que tenim no és individual, que hi ha una comunitat sencera que està preocupada per lo mateix, que està contenta per lo mateix també, i faré palès un dia tan especial per tots com aquest.
2: Quantes vegades has sortit de Fabioler a les festes de
3: aquesta
2: la Mare Déu de Gràcia?
3: Aquesta serà la setena vegada.
2: Setena vegada. Qui te va ensenyar a sonar el fabiol?
3: Em vaig aprendre jo tot sol.
2: Mira.
3: Un company m'ha explicat un poc les notes bàsiques i després a partir d'aquí va ser de sonar i sonar i sonar i sobretot de voler transmetre sentiments.
2: Enguany, segon any d'esbieni, la cosa està un poquet més tranquil·la o també hi ha aquells nervis de sempre d'abans de sortir?
4: Jo la panxa com l'any passat. Jo sempre tinc, no sé, ara en aquesta hora ja no, ni m'agafa ganes de dinar, però bueno, en a seguir damunt, després partirem i pelanté i veurem. Jo m'agrada molt els tros d'escós, les cases, veure un gent gran, turant-me, fer una capada.
2: Qui et convida a ser la caixera fadrina d'amor?
5: Això m'ho van comunicar els meus pares perquè amb Miqui i na Vanessa, els vocals i els caixer casat de la Junta, pues, m'havien triat. Quin orgull i quina sort he tingut de poder sortir i poder dur amb orgull la bandera d'amor.
2: Això me diuen que hi ha una pancarta a prop de Cateua.
5: No, sí, sí, en el balcó.
2: En el balcó? I què diu aquesta pancarta? Va?
5: Diu que aquesta no és una fadrina qualsevol, ets la nostra.
6: Aquests són alguns dels moments que hem viscut en els diferents programes especials de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, en aquests moments en directe des del vell mig de la plaça de la Constitució. I bueno, aquí tenim en Jaume d'Enclar. Molt bon dia, com va?
7: Bon dia, bones festes. Molt.
6: Bones festes, capellà i caixer capellà. En quines festes enguany?
7: Enguany només dues.
6: Bueno, només, eh?
7: Jo només.
6: Bueno. Com ha anat la missa de caixers?
7: Beníssim, i ara esperam jaleo.
6: Esperàs jaleo, com ha estat la missa, conta'ns un poquet.
7: Hombre, sempre el més així emocionant és l'entrada i la sortida de la Mare de Déu, la celebració de la Mare de Déu, presidint el presbiteri i tot això. Sí, emocionant.
6: Moments molt emocionants, ens acompanyen. Joan Tutzó també, com va, Joan?
8: Bon dia.
6: Molt bon dia, com ha anat la missa de caixers?
8: Molt bé, dia 8 de setembre és el millor dia de l'any, que no ho sabeu, no això?
6: Oh, i tant, que ho sabem.
8: I no, ja està, tot va bé avui.
6: Tot va bé avui, vam. Conta'ns un poquet com ha anat la missa. El bisbe de Menorca ha estat presidint la tradicional missa de caixers a Santa Maria.
8: El bisbe de Menorca és un bisbe maonès. Per tant, avui fem pàtria. Avui fem pàtria. I és normal, no? És la manera... Mira, ja se n'enriuen de jo, que ho veus? Això és d'amor avui.
6: Qui se n'enriu de tu?
8: Qualsevol, que no els veus, que no els veus. Mira-te'ls.
6: Mira, ja els estic veient. Qui són ells?
8: Això és na Cati i en Rafael. Que ja
6: na Cati i en Rafael.
8: Ja aprofiten i mira, això... Avui tot fa festa. És 8 de setembre, és el dia de la Nativitat de la Mare de Déu, és la Mare de Déu de Gràcia. És mo, què més volem? Això, el cel serà això sempre, cada dia.
6: Avui és un dia de festa, és un dia on se celebra, on és el dia gros de la ciutat de Mo, amb la seva patrona, amb la Mare de Déu de Gràcia, que l'hem vist, és el seu dia, és el dia que surt, només en dues ocasions, i avui és el seu dia. És aquells dies que hi ha moments per tot, no? Moments de recolliment, moments de missa, moments també de xalar, de veure els amics, i que en Joan Tutzó, evidentment, així ho gaudeix.
8: Evidentment, jo ja et dic, el cel serà un 8 de setembre etern.
6: Bon, on t'anau ara?
8: Com?
6: On t'anau ara?
8: Ara mos anem a baratar perquè, sense faltar el respecte, anar descarabat per aquí enmig ara fa massa calor, no?
6: Ara teniu un poc de calor, eh? En Jaume d'Enclar també.
7: En fa, i en tenim.
6: Bueno, ara justament acaba de passar la Verge i ara aquí, ara què toca, vam?
8: Ara passaran tots els caixers i cavallers per davant l'Ajuntament, però per anar d'una banda a l'altra, no? Per anar cap a Escaragol i d'Escaragol en Setàs Jaleo ja s'acosta a la plaça.
6: Beníssim i moltes gràcies, bones festes.
8: Gràcies, igualment, bona festa.
6: Bones festes, Jaume.
7: Igualment, per molt d'anys.
6: Que vagi molt bé. I ens acompanya també la colla de geganters d'Amor. Oriol Camps, com va? Bon dia.
9: Molt bon dia.
6: Bueno, bones festes acalorades.
9: Una mica sí, eh?
6: Un poquet, eh? Com esteu per aquí? Bon dia.
10: Bon dia.
6: Què ets de nom?
10: Magda.
6: Hola, Magda. I tu ets el papà?
9: Sí.
6: O no?
9: Sí, que ho som. Sí, sí.
6: I tant. I a més, cap de colla en Oriol.
9: Correcte.
6: I el papà va ser cap de colla.
9: Ho vaig ser 8 anys.
6: 8 anys. Bueno, i què tal? No em diguis que ets sa mamà.
10: Jo som sa mare, clar. Oh,
6: vale, tota sa família.
10: Aquí, tota.
6: Van presentacions oficials. Nom?
9: Kiko Camps.
6: Kiko Camps.
10: Magda Fullana.
6: Magda Fullana. Oriol
9: Camps
6: Fullana. I per aquí qui tenim?
11: Marta Calaf.
6: Hola, Marta, com va?
11: Bé.
6: Bueno, va amb els gegants molt importants dins de la festa de la Mare de Déu de Gràcia. Hi ha molts moments, hi ha la qualcada, tots els actes protagonitzats pels cavalls protocolaris, però els gegants és una altra de les cames importants de les festes d'Amor.
9: Sí, així és. Bé, comencem... Tenim també els dies una mica més separats, els nostres actes no estan centrats en dia 7 i dia 8, però, bueno, entre el pregó, la nostra pròpia colcada, amb els cavalls, vespre, amb el bon ball tenim, els passacarrers d'ahir que vam fer dia 7 de vigília, avui matí, i encara mos queda demà baixant en esport, si el temps aguanta, per acabar la festa dalt de tot.
6: Són els moments on els protagonistes són els gegants protagonistes, però sempre, perquè els tenim ben davant nostre en el balcó de l'Ajuntament, en Tomeu i na Guida.
9: Sí, bueno, de fet, hi ha bueno, fotos antigues de fa moltíssims d'anys, anteriors a tots nosaltres els que estem aquí a dia d'avui, i estem presents allà en el balcó, custodiant i vigilant tota la festa. O sigui que molt bon puesto per tenir-los i molt contents de que puguin vigilar i veureu tot des d'allà al balcó de l'Ajuntament.
6: Bueno, si poguessin ratllar, eh? Perquè quants anys fa que són allà per festes de la Mare de Déu de Gràcia?
9: Pues, bueno, definitivament es van quedar aquí el 1934 i pues, han passat 92 anys ja, molt a prop del 100, i bueno, pues, també un orgull poder dur gegants, fer-los ballar i arribar amb ells aquí al centenari d'aquí a poquets.
6: Bueno, 92 anys que tenen ja, sí. Que es diu prest.
9: Sí, sembla que va ser fa 4 dies, però realment ha passat això, quasi un centenar d'anys i encara es conserva molt bé i nosaltres intentem també mantenir-los a to perquè segueixin ballant com el primer dia que van arribar.
6: Bueno, això és tota la feina de la colla, no? D'anar tenint cura dels gegants.
10: Pues sí, sí, sí, així és. El 2014 vam fer el canvi de roba. En Miquel Villalonga va fer, bueno, va fer la reconstrucció una altra vegada perquè estem molt fes molt bé i tornant a partir, seguint la tradició de treure gegants i mantenir-los el més millor que possible.
6: Quin orgull, per sa mamà, que el fill estigui seguint amb aquesta tradició gegantera
10: sí,
6: d'Amor.
10: Ell ho ha vist sempre.
6: Clar, de ben petit.
10: Ell, som meu, va fer 8 anys, després vaig fer jo 4 anys, i ara el llegat cap a ell.
6: Bueno, quin bon llegat, Kiko?
12: I tant, i tant. De fet, va néixer dins la colla. Ses mamà, estant embarassada, anàvem de sortides de gegants i elles, els renous que sentien no eren cançons de bressol, sinó que eren música de gralles i festa, i això és el que ha viscut des d'abans de néixer.
6: Bueno, això és la meravella, no?, d'una família gegantera que imagino que com vosaltres n'hi ha moltes d'altres, els fiets i fietes, que sempre els agrada participar dels actes on hi ha els gegants i, per tant, si a més tenen aquells moments previs de poder vestir-los, acompanyar-los i fins i tot aprendre. Perquè quants gegants teniu ara dins de la colla de geganters d'Amor?
12: Tenim en Tomeu i en Aguida, que són els oficials, les reproduccions infantils i el cavall. I després, fora de lo que seria Festes de Gràcia, hi ha Sàvia Corema i en Miquelet Atzalero.
6: Tots aquests moments que bueno, les Festes d'Amor són avui, les Festes de la Mare de Gràcia, però que sortiu en moltes altres ocasions, i a més també colla convidada, que hem tingut.
9: Sí, cada any intentem tragar cap aquí un poc de la festa originària, no?, de tot això, i aquest any ens han acompanyat els gegants de Sant Feliu de Llobregat, i bueno, ara deu estar ja recollint perquè marxen cap a casa, però ha sigut molt, molt guai tenir-los per aquí i que ens acompanyessin aquests dies de festa al màxim.
6: I ara aneu vosaltres a les festes de tardor?
9: Sí, cap a final de mes, principis d'octubre, fem maletes i partim cap allà i participarem també a les seves festes de tardor com a convidats.
6: Ets membre de Sa Colla?
11: Sí.
6: Des de fa quan?
11: Tres, quatre anys.
6: I com és que te vas unir a la família de la colla de geganters de Movam?
11: Perquè jo portava gegants a Barcelona i pues, em vaig enamorar i vaig venir aquí a portar gegants de Menorca.
6: Te vas enamorar de qui?
11: Del cap de colla.
6: Ah, de tu? És la teva lota.
9: Sí.
6: I llavors, per tant, tu d'on ets?
11: De Barcelona.
6: De Barcelona.
11: De Sant Andreu de Paloma i de Poble Sec.
6: Vas dur gegants de Barcelona cap a on? Vam tornar-m'ho a contar bé, això.
11: Ens vam conèixer a la festa major del meu poble, de Sant Andreu, i em va veure fa molts anys, vam coincidir, vam començar a parlar, em va convidar a les festes i em van agradar moltíssim i he portat aquí tota la família a ballar.
6: Vaja, així que estàs amb tota la família. Quant temps fa que esteu junts?
11: 3 anys.
6: 3 anys, o sigui que el temps de la colla és el temps que estàs amb Nuriol.
11: Sí.
6: Bueno, quina polida història d'amor, no, mamà?
10: Sí, sí, sí, així és. Molt orgullosa, és la veritat.
6: Bueno, i... Fantàstica aquesta unió, eh? Això forma part de la família de la colla de geganters, aquests moments.
10: Sí, sí.
12: De fet, la tenim qui viu a casa nostra ara.
6: Imagina't, i què tal això de viure a cal sogres?
11: No, molt bé, si estic com a casa, o sigui, ja fa això 3 estius que vinc a viure aquí.
6: I ara tornes a marxar o...?
11: No,
6: no, ja te quedes, eh?
11: Quedo aquí.
6: És el primer any que te quedes durant tot l'hivern?
11: Sí.
6: Bueno, molt bé, no?
9: Sí.
6: Content?
9: Home, clar, això sempre m'agrada més que hagin de marxar quan acaben les festes.
6: Però llavors ara esteu a cals pares?
9: Sí.
6: Haureu de cercar pis o no?
11: Estem esperant a que l'acabin.
6: Ah, molt bé, ja el teniu.
11: Sí, sí, sí.
6: Això anava molt bé perquè ja saps que aquí està fatal això de trobar pis ara.
11: Sí, he tingut molta sort, molta sort.
6: Bueno, sort que també han tingut els pares, que tenen casa, que si no...
10: I tant, no, més voltaria.
6: Home, que està molt bé tenir-los a casa, no, però...
10: Sí, sí, però bueno, necessiten...
6: Que passin la seva també.
10: Necessiten
6: la seva intimitat.
10: I tant.
6: Bueno, bé, Taida, demà cap al port?
12: Cap al port, si no plou.
6: Bueno, i avui encara hi ha coses dels gegants?
12: De gegants no.
6: De gegants ja està, ara jaleo, que veureu el jaleo des d'aquí, peu d'arena.
12: Cavalls i nosaltres ja estem de descans, que ja duim prou tango, i ara que facin feina els altres.
6: Fantàstic, idò, moltes gràcies i bones festes.
12: Moltes gràcies i bones festes a tothom.
10: Molt bones festes a tothom.
6: Bueno, moltes gràcies, Lots. Hem parlat de sa colla i de sa vostra història d'amor. Que vagi molt bé, que sigueu molt feliços.
9: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
11: Merci, moltes gràcies.
6: I de sa colla de geganters d'amor, que també viuràs jaleo de dalt de tot aquí, al vell mig de sa plaça d'Escaleo. Què vos sembla si recordam també el moment de la pregonera popular, Naloli Reinés, amb el seu pregó popular, convidant a tots els maonesos i maoneses a gaudir de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

Mauneses, maonesos, menorquins i visitants, homes, dones, fiets, infants, bona gent i compromesos. Ja tenim els cors encesos perquè venen dies bons, de cavalls, gegants i sons, de jaleo, bulla i festa, tal com mana i manifesta nostre balla Néstor Pons. Amb aquest cavall de festa de na sobirà Jové s'anuncia que ja ve la setmana més honesta, que molt poca estona resta de silenci

0: idea. De moment, eh? O per jo, mi ara me dius, sí. Cònjuge Luis García i... Ostres, no t'ho sabria dir bé. Perquè de moment m'està costant veure el dibuix que vol, com ho vol, s'atreveixen a veure Dardai i Morlanes junts, una altra vegada.
1: Jo crec que se li ha donat un marge, també.
0: Claro, per això t'ho dic. Són quatre partits. Per això t'ho dic.
2: De veure més partits, per analitzar un poc més en profunditat tot això, però entre la pretemporada i aquest inici, no?, de quatre partits, ara anem a cinquè, 7 punts havent jugat amb el Ceuta, que no té res, el d'Eldense, no té res, Granada i Valladolid, que va estar a punt de baixar l'any passat, i el Granada, que podria dir, bé, Pantura sí que s'equipa un poc més més potent, però després mira el resultat de la setmana passada i n'hi han arriat 3, l'Eibar,
1: la segona divisió, és
2: que té un bajón,
1: ja ho deien quan va baixar el Mallorca, que és això, la segona divisió, que és sorprenent. Ara mateix el Castelló va líder en 10 punts, sí. Segon el Leibar i tercer el Sabadell. A tu començament de temporada, abans de començar
3: no
1: la primera jornada,
3: el Sabadell,
1: t'haguessin dit això, és cert que acaba de començar, que queden 38 jornades i que pot canviar tot molt, però tu...
2: No, el Castelló encara sí, perquè va jugar a playoff i dius, mira, el Castelló encara... Leibar...
1: El Celta bé, 7 punts.
0: I el Girona s'està parant també...
1: El Girona està començant a... Sí,
0: està rodant. El Bous i ja comença a ser un equip rodat que... Sí. Després li ficaran 4, a lo millor, però, sí. Però el Bous rodat. Sí. Però jo te traslladaria a tu, Toni, la pregunta, perquè tu tens molta experiència i en directe.
1: Després parlarem de l'experiència d'en Fuster, perquè aquesta experiència avui rebrà un reconeixement com ell mereix. Ja després en parlarà.
0: No la sé.
1: Sí, ara ho sabràs.
0: És a dir, si han de demanar... Com és el futbol del Mallorca després de 4 jornades i quina serà a partir del dia del Sabadell? Hi ha qualque definició? No, vol tenir la pilota. Vale, té la pilota, però hi ha algun partit que no l'han tingut. Pilota aturada, som un fenomen. Bueno, sí, numèricament hem fet més gols.
3: Perquè ara sí, perquè estem 4-1.
0: Però mos costa veure un Lubumbo... com pensàvem que volíem, Fuentes molt poc encertat, en Buca que fa un gol espitjant en la defensa i per cap endadins, no, és a dir, tu agafes els 15 minuts l'altre dia en Buca?
1: Sí, no
2: s'ha volgut.
0: I Adrià,
2: ni la va tocar, com aquí.
0: Crec que no la va tocar.
1: No, Adrià Fuentes que necessita 6 oportunitats per marcar. Que consta que la jugada del gol fa una molt bona jugada,
2: sí.
1: En el penal.
2: El penal, sí.
0: Però dinàmicament, Tomàs, a mi m'acosta. Què destacaries? Sí, que tenim la pilota, que tenim jugadors on tenim la pilota.
3: I que no vam encaixar.
0: Però que no tenim...
2: Sí, ara, efectivament, a mi qui m'ha comentat fa un moment haguéssim pogut guanyar per Ventura amb el penal, si haguéssim transformat aquest penal. Ventura sí, però penal. No, era la primera part, que vagi a la primera part.
1: He dit que si haguéssim guanyat 1-0 en el penal, també hauria estat un gol a pilota aturada, que a nivell de joc no haguéssim generat res.
2: A nivell de joc parlaríem exactament de bo mateix, diríem en guanyat 0-1. De tota forma, jo crec que si arriba a marcar anava a salvar el penal, no acaba 0-1 aquest partit, eh? A lo millor guanyam, fins i tot un error, vera saber.
0: Haguéssim guanyat.
2: Però l'Eldense ha jugat d'una altra forma, d'una altra manera.
0: Futbolísticament, tu el que veus en el camp, en directe, quan ja se posen damunt l'obert, quina percepció tens de l'equip? És a dir, quina filosofia té aquest equip? És difícil.
3: No està definida.
0: Jo no t'ho sabria dir. I mira que han vist partits del Mallorca. Jo els he tratat d'analitzar.
1: I vol dir una cosa, ho vaig dir al principi. A mi me preocupa la porteria.
2: Nernau?
1: Sí. Me preocupa la porteria. Fa temps que ho vaig dir. De fet, diumenge va tornar a tenir una sortida complicada.
2: Sí, a l'hora de sortir li costa una miqueta. Ja li costava a Leo Román i ja també li costa a Nernau.
1: Sí.
0: Més normal que té... garanties per a dalt amb en Raïl i Val, gent que a vegades te tapen
1: les carències. I n'Adrià Fuentes quan davalla en els cornes.
0: Sí,
2: pot haver aquestes dubtes. De moment, però, també te diran que aquests dos partits darrers no m'han encaixat. 180 minuts sense encaixar un gol. Sí. I per aquí...
0: Sí, no consola, contra dos equips que van els darrers.
1: A mi no m'ha consola, exacte.
2: Bé, no m'ha encaixat.
0: No, ja, Toni, però...
2: Sí. No, però fins ara... emporat un poquet en antecedents i en qüestió

0: gestionat un poc sistema i la manera de jugar.
1: El Ceuta ha marcat un gol en 4 partits i el Dense 2.
0: Però també és vera que darrere no m'han queixat.
2: Però Toni, tu si, aquí estem xerrant. És a dir, dilluns venim en la idea que el Mallorca ha d'estar a primera divisió. El Manco és l'intenció que tenim i el que pensam.
1: I però ja t'està fet per això, no? Exacte, no és que no ho inventem
2: per
1: res.
2: Això, però si tu, si ara que duim 4 partits i tenim un pot de memòria, Valladolid,
3: va venir 15 jugadors.
2: No jugava absolutament res. Incapaços de passar-se una pilota entre ells.
0: Vas a Granada, no varen poder ni escriure.
2: Te trobes amb un equip molt dinàmic, que t'acerques a esquena vertical,
3: i te fa
2: velocitat,
3: mal.
2: I ojo, i te fa mal.
3: Correcte.
2: Ceuta, sabem el que tenim els pobres allà.
3: La circumstància que va venir.
2: El que van a venir, i intentant jugar a la pilota, va ser la seva... que és el partit que guanyes. Amb solvència, per dir-ho de qualque manera. No? I després, un recient ascendit, un altre pic, a un estadi de 4.000 persones que ets incapaç de treure's 3 punts.
3: Sí.
2: Ara quina garantia te dona aquest equip? És vera que el Girona va perdre l'altre dia, tal, l'Andorra que en va fer 5, després li han fotut una carretada. Sí, que és la segona divisió. Però insistes, quina identitat té aquest equip?
0: Ara ve el Sabadell, jo vaig veure i el partit...
3: Sí, jo vaig veure un rato, també.
0: Sabadell-Còrdoba... Vaig trobar un poc fluix en defensa. Diràs, ai, que fàcil aquest comentari. Un poc més fluix en defensa i més bon mig que endavant. Entre els dos, molt fàcil dir fer aquest comentari, no? Yeah. Però va ser un equip que intenta jugar a futbol. O sigui, bé per bandes, millor que nosaltres, de moment.
3: No sé, li costarà moltíssim en el Mallorca.
0: Jo no vaig tan clar, perquè estava xerrant amb mallorquinistes un poc... I el Sabadell guanyarem. I la reacció mateixa, Miqui mateix, me comentava amb el Sabadell, guanyarem el Sabadell.
3: Sí, dins el també.
1: També ho vaig dir la setmana passada.
0: I jo
1: molt fiable.
0: Alerta el Sabadell. Vaig veure el partit ahir del Sabadell. Alerta el Sabadell, que
1: té
0: ve amb bona dinàmica. Té un davanter ràpid, me va agradar. Per bandes esquerra tenen bon jugador també, o sigui, i ve amb bona dinàmica. No ha perdut cap partit.
3: Ja m'ho estic acordant de qualsevol.
0: No, però sí que és un avís de dir, aneu alerta, perquè Son Moix era un fortí, Son Moix ho guanyaran tot, i tant de bo guanyen tot a Son Moix, perquè fora camp de moment rescant poc. Per tant, si volen pujar...
3: Jo estic imandavint, no te bastarà guanyar tot dins Son Moix, per ascendir. No te bastarà guanyar 5 o 6 partits.
1: Tampoc ho guanyaràs tot a Son
0: Moix. Si vas rescant Corretera fora camp...
3: Cosetes amb empat no te basta.
2: No, però una cosa és rescar en el Molinón,
0: claro.
2: Oviedo,
3: a Girona,
2: un altre en l'Eldense. No poden donar per bo un punt contra aquests...
3: O Real Societat ve la setmana que ve.
2: És que jo crec que si ja mos començam a conformar amb el punt d'Elda, tenim un problema. Perquè l'equip, jo ara vas a Nortell i dius...
0: Més que el punt d'Elda, Pentura, la manera de jugar, que això, vas treure un punt d'Elda, però Pentura tindrà Sant Sebastià en la mateixa circumstància i Pentura acabaràs perdent.
2: Però jo crec que l'equip, en sèrio, pens que el projecte està fet per pujar. Jo no hagués...
0: No, està fet per pujar, això és seguríssim.
2: Jo l'únic que és vera, que insistes, que no hagués fet 11 sessions o 10 sessions, perquè no m'agraden. I després hagués agafat un bon davanter no perescut en Fuentes i un central. A partir d'aquí, l'equip per jo, més o manco, està ben muntat. Ara, insistes, jo no veig... perquè és molt prest, me diu, sí, però jo no veig a un equip, ara t'he dit, vale, i com jugues contra el Sabadell? En tot el que has explorat tu, que és el teu anàlisi meravellós, com li jugues? Li tens la pilota i cercaràs l'esquena?
1: Home, jo crec que Mallorca ha de jugar com vol jugar ell, no ha de dependre del Sabadell, són molts, o no?
2: Evidentment, però ojo, ha dit, bones bandes i un davanter ràpid a l'esquena. A Granada mos va fer molt de mal amb aquest sistema.
1: Veurem què passa. Serà un rival complicat, el Sabadell de Montes Paper, perquè arriba molt bé. No ha perdut cap partit encara aquesta temporada. Afegint també en aquesta tertúlia en Toni Torres, el nostre comentarista del partit de l'UD Eivissa. Toni, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Hi ha un poquet de preocupació amb el joc del Mallorca aquí, ja ho pots escoltar.
4: Sí. No, jo crec que té fundament, és fundat.
1: Sí, perquè ho passa malament, sobretot fora camp. Què t'anava a dir? Ho vàrem viure dissabte també, aquest empat del Mallorca, i també la victòria agònica, això sí, de l'UD Eivissa contra el Rayo Majadahonda en el darrer ala. Te va agradar a tu l'UD a casa, a Can Vista, en aquest primer partit?
4: Jo crec que el millor del partit de dissabte va ser el resultat, sense cap dubte. Jo crec que l'equip té que molt marge de millorar i té que millorar moltes facetes, si no, els partits se faran complicats.
1: Uh-huh. T'agrada, però, la proposta d'en Raúl Llona a casa?
4: Sí, sí, bueno, jo el que vaig notar en falta és una mica més de paciència en el centre del camp. És un futbol molt directe, sí que és veritat que té l'equip preparat per córrer i per caminar, i a més ho va fer en dos canvis des de dos laterals en els descans, vull dir, això sí que ho té ben treballat a l'experta ofensiu, però en l'aspecte defensiu i en mig del camp té que millorar moltíssim, perquè l'equip, quan trobes un equip com el rival d'aquest dia, que és ordenat, que t'apreta molt amunt i que ho fa bé, li van faltar recursos per crear joc i per tenir una miqueta més de futbol des que va tenir.
1: Uh-huh. Parlàvem amb tu a la prèvia de l'estancament del mercat la setmana passada. Ja s'ha tancat. T'ha agradat com ha quedat la plantilla de l'UD? O trobes a faltar qualque posició que s'hagués pogut reforçar una miqueta més?
4: No, jo crec que s'ha reforçat bé. Hi va haver un moviment molt raro en sus centrals a darrera hora. I, bueno, jo l'única que...
1: Manu Pedre, quina sorpresa, o no?
4: Sí, no, de ser capità en el primer partit, en estar en els carrers un parell de dies després.
1: Sí, sí.
4: Vull dir, això em va sorprendre. Sí, és veritat que han fitxat dos centrals, un no l'han vist, i l'altre va ensenyar bones maneres. Jo crec que serà un bon central. I, bueno, jo l'únic que em queda és que, quizà, en la plantilla que té, que crec que està molt ben feta, i, a més, té jugadors per en doble posició per pràcticament en tot el camp, jo l'únic que quizà noto és que no hagués endut un tipus de sub-23 de davant de centre més. Té dos davant de centre, és veritat que només juga amb un teòricament, però això és l'únic que jo vaig notar en falta, perquè fitxes de sènior ja no n'hi quedaven.
1: Sí, sí. I ara arriba el Sant Andreu, un altre partit a casa, aquesta setmana una bona oportunitat, perquè no, de sumar un 6-6, que seria positiu, més que res en vista l'optimisme, la motivació i enganxar la gent a Can Misses, no? Començar bé, que després de la temporada passada com va acabar, és necessari.
4: Jo crec que serà un partit polit, amb un rival que sí que és veritat que ha pujat un guany, però que té un bon equip i té un bon entrenador. A més, el respalda sempre una bona massa social que l'acompanya en allà on va jugar. Jo crec que es pot veure un molt bon partit, que l'únic que pot ser un problema sigui sobre despartit. Si no canvies temps, que diuen que canviarà una mica.
1: Sí, això diuen.
4: Si no canvia, a les 4:30 de la tarda...
1: 4:30, sí, fa calor. Sí, sí.
4: A les 4:30 de la tarda, Can Misses, podem fer els estallars, també.
1: Sí, sí, sí. I tant. Res, Toni, que gràcies, estem en contacte. I veurem si va bé el partit de dissabte i se sumen 3 punts més, que serien molt bons.
4: Molta sort per tots.
1: Gràcies, Toni. Igualment, que vagi molt bé. A les 4:30 en directe per IB3 Ràdio, també aquesta UD Eivissa a Sant Andreu. Res, 3 minuts per arribar a les 2. Han d'anar tancant. Ho comentàvem, veurement com s'afronta aquest partit de diumenge contra el Sabadell. I demanaves, David Gui, que en Toni Fuster té molta experiència en aquests mitjans de comunicació, ràdio, televisió. I d'avui, en Toni Fuster també estan d'enhorabona. I el nostre company Gavi Fortesa, Toni Fuster, rebreu una distinció per part de la Federació Balear de Futbol, una distinció per la vostra trajectòria professional. Supos que contents, no?
0: Sí, en el meu cas són 37 anys, vaig començar en 17 anys a Ràdio Popular de Mallorca.
3: Ara neixen pel micro.
0: Vaig néixer en el micro, sí, perquè abans ja en 13, 12 i 14 sí. A l'autocar a l'escola ja cantava gols. Jo vaig veure jugar en Tomàs a Vassalle. Jo era petita, tenia 9, 10 anys i ja anava a veure en Tomà jugar.
2: Que anava a veure. M'està riguent bé.
0: Anava a veure jugar.
5: Com s'ha jugat?
0: A la Lliga Nacional Juvenil.
2: Sí. Però era blanc i negre, això.
0: Figura't. Allà a la Salle, cotxos, en els cotxos, que no hi ha ni pàrquing ni res, i tots estàvem allà en les grades. Bé, agraeixo a la federació, gràcies, agraeixo que aquest escut d'or, i juntament tindrem amb més companys, amb en Gavi Fortesa d'aquí, i altres companys també.
2: En Gavi som menys que tu, però bueno...
0: No s'ho mereix igual. O més perquè és major que jo.
2: Molt més.
0: No tant més, però un poc més sí, té més experiència.
3: Heu vist si dos incresi de futbol? Sí. L'Eivissa se queixava que feien futbol directe, massa directe, i que el Mallorca la toquen massa. És increïble.
2: Sí, sí.
3: És de locos.
1: Què t'agrada més a tu, David? Més directe o del Mallorca? Tocar-la més?
3: Quedarà bé, dirà.
2: Tocar-la més? No, jo soc més directe.
1: És més de l'U d'Eivissa, de Jot, sí, de Raúl i Jonato,
5: sí,
1: no?
5: Sí, sí, sí, sí, sí, som de això.
1: I de res, Toni, enhorabona. Igualment, enhorabona. Avui no baixes, això,
0: gràcies,
1: dels 8,
0: sí,
1: no?
0: Sala exacte. Augusta, la federació ha llogat dues sales i veurem una pel·lícula, no, Tomàs?
3: Veurem la pel·lícula.
0: Veurem la pel·lícula de centenari, de la federació.
1: Sí. Nosaltres no hi podem anar, Tomàs, ni David, ni, no, ni jo, ni els companys, però tu com a representant també de Betres Ràdios, perquè quan surtin Toni Fuster, Pludesqui, sí, ovació, tancada...
3: Estic demanant també si li dono jo els prèmits. Estic mirant també, deixarà amb en Jordi, a veure si jo li puc donar els prèmits.
1: Res, Toni, enhorabona també a en Gavi Fortesa i la resta de companys que avui rebran aquesta distinció, una gran trajectòria professional. Res, un minut per arribar a les dues, hem d'anar tancant a Mallorca, Sabadell, diumenge, a Toni, a les 6:30, a Som Moix.
0: Des de les 4 a Moriporam, a Ivetra Ràdio, i molt atents també a en Rimas.
1: Sí, sí, tant, tant, i tant.
0: Que podria ser campió de la Volta a Espanya.
1: Diumenge, diumenge, sí, final d'etapa a Granada.
0: Diumenge, ben emocionant.
1: Ben emocionant, ben emocionant.
0: Bicicleta i futbol.
1: Clar que sí, jo he dit avui a la redacció que el Mallorca guanyaria el Sabadell, David Guique, penses?
5: Jo, en l'anàlisi d'en Toni, derrota.
3: Bueno.
1: Per què?
5: Bueno. Derrota?
1: No ho sé. Idò...
0: Ma, ho hem de fer molt malament, sí, perquè el Sabadell molt guanyi. El Sabadell té...
1: T'ha fet por del Sabadell, en Toni,
5: jo,
1: vostè, no?
5: Seguint el teu anàlisi,
0: amb
5: derrota.
0: Amb aquest anàlisi... Derrota, te dic que per perdre...
3: Ara ja t'has premiat.
0: S'ha atrapat. Perdona, però Som Moix ara mateix un fortí, dues victòries.
1: No hi facis contrari a una persona que d'aquí a 6 hores...
5: A rebre el reconeixement.
1: Toni Fuster, gràcies. I Tomàs Gibert, també moltes gràcies per arribar a les dues, tornant demà a partir de la 1:05 amb Esport 3. Acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Els resultats han empitjorat en general arreu del món desenvolupat, però la sabatada ha estat històrica a les Balears i a Espanya. Parlem de l'informe PISA de l'OCDE, que avalua les competències educatives dels alumnes de 15 anys i que encén totes les alarmes sobre la comprensió lectora dels joves. No són capaços de llegir i entendre més de 400 paraules seguides, un problema que l'organització vincula directament a l'ús dels mòbils. En el cas de les Balears, aquesta competència és la que pitjors resultats mostra, pitjors inclús que els del conjunt de l'Estat, i equivalent a retrocedir un curs sencer, igual que matemàtiques, una altra de les matèries amb pitjors dades. La diversitat de normatives, la manca d'implicació de les famílies en l'educació i el rol predominant de les pantalles en la vida dels joves han motivat aquest delta baix segons les veus que hem recollit i que podreu sentir en els propers minuts. Però aquest dimarts 8 de setembre passa per altres notícies que us avançam amb Carme Moreno i Olivia Navarro. Via lliure.
2: El govern espanyol ha retirat el veto a la tramitació de la proposició de llei de cogestió aeroportuària al Congrés i la norma es podrà debatre a la cambra. Els motius d'aquest canvi de posicionament es coneixeran avui capvespre.
1: Manco espera per la dependència.
3: Davallen a 192 els dies d'espera per accedir al sistema de dependència de les Balears. La consellera de Família i Benestar Social ha presentat avui els plans. Els resultats del pla de xoc per reduir la llista d'espera ha explicat que l'objectiu és arribar al límit de 6 mesos que marca la llei.
1: Estatus especial per a Ceuta.
2: És la petició que fa a Brussel·les el president de la ciutat autònoma que avui capvespre es reunirà amb els comissaris de migració i de la Mediterrània en la crisi que viu Ceuta arran de l'arribada massiva de migrants de final de juliol. El govern espanyol ha acordat la desclassificació dels informes sobre aquests fets.
1: A partir de les 2:30, com sempre, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia. Que a Eivissa passen també per educació. L'associació Aixecascap ha posat en marxa una campanya per traslladar les recomanacions oficials sobre l'ús de pantalles entre els menors. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia, ho ha fet aprofitant el proper inici del curs escolar. La campanya es desenvoluparà als centres educatius de l'illa. Les entrevistes volen recordar a les famílies les indicacions oficials de l'Associació Espanyola de Pediatria sobre l'ús de pantalles entre els menors, com que el seu abús causa problemes de concentració, de parla i de relació, entre d'altres.
1: A Mallorca, Ses Salines i Campos prohibeixen el consum de l'aigua de l'aixeta amb menys de 24 hores de diferència. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. L'augment de la demanda i la manca de pluja s'han disparat la salinitat dels pous, obligant a vetar l'aigua per beure o cuinar. La crisi de l'aigua s'estén també a Manacor, on l'Ajuntament ja adverteix de possibles talls en el subministrament i futures restriccions. El consistori manacorí ha enviat cartes urgents a hotelers i propietaris de xalets amb piscina per exigir-los que minvin el consum d'aigua abans d'aplicar mesures més severes.
1: A Menorca, Maó viurà mateix un dels moments més importants de les festes de Gràcia. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia, i és que ja està en marxa el Jaleo, en el qual participen avui 131 caixers i cavallers. És el dia gran de la ciutat, marcat també per una calor de justícia i, de moment, per l'absència d'incidents destacables, pendents de si les elevades temperatures obliguen a escurçar aquest jaleo pel benestar d'assistents i també dels animals.
1: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia.
1: La 16a etapa de la Vuelta a Espanya ja està en marxa amb la mirada posada en el corredor artenenc Enric Mas.
7: Compte enrere, el ciclista mallorquí ja roda un dia més amb el mallot vermell de líder i es troba, amb la d'avui, a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola. Fa poc menys de 2 hores que s'ha reprès la competició, això després de la jornada de descans d'ahir, i ho ha fet amb una etapa plana de 181 quilòmetres que, com dèiem, ja està en marxa. I en bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello jugarà als quarts de final del Mundial després de guanyar el Japó per 79 a 59. La selecció cercarà bitllet per a la semifinal dijous. Serà contra la selecció guanyadora del partit de demà entre Austràlia i Itàlia.
1: La d'avui és una jornada d'impàs fins al canvi de temps que s'espera per demà. Avui encara amb termòmetres enfilats. i amb molta humitat. Marc Calentell, bon dia.
8: Bon dia, així és. De moment, avui encara hem de parlar d'aquestes temperatures tan elevades, també d'aquesta humitat present a tot el territori. Avui els valors màxims quedaran sobretot a punts d'Eivissa i també de l'interior de Mallorca entre els 35 i 38 graus, lleugerament inferiors a la resta del territori, sobretot arran demà. També presència d'aquest vent de component sud, que aquestes pròximes hores bufarà amb cots moderats, alterant la situació marítima cap a les costes orientades al migjorn de les illes. Presència de sol, però amb aquest canvi de temps que arriba en vista a demà. Ens ha de passar un sol, sobretot a partir del migdia, cap vespre. Al dematí encara tindrem estones de sol, però s'anirà tapant, aniran creixent aquests núvols i a partir de migdia possibilitat de ruixats i tempestes que poden ser fortes o puntualment molt fortes en Calabruix i també amb aquest vent que bufaria en el moment de la tempesta. Poden afectar qualsevol banda del territori. Ara bé, no seran pluges generals, sinó que seran localitzades, però insistim que aquí on caiguin, fa mal dir on, podran ser intenses i atenció a partir demà de migdia entre vent de component nord i començarà a davallar la temperatura demà cap vespre, una davallada que serà més evident a darrera hora del dia de demà.
1: 2:06. Bernat Nadal és al control tècnic. Comencem.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Educació reconeix un nou cop de l'informe PISA per les Balears. L'estudi mundial de l'OCDE que avalua les competències bàsiques dels alumnes de 15 anys en matèries com lectura, matemàtiques o ciències. Les Illes es tornen a situar per davall de la mitjana espanyola en les quatre matèries plantejades amb puntuacions minses en comprensió lectora i matemàtiques i un poc més acceptables en ciències, sobretot en resolució computacional de problemes. Les dades que s'han sabut avui són de 2025 i es comparen amb les darreres puntuades de l'any 2022. Carme.
2: La competència lectora és el punt més feble per a les Illes, en què s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de l'OCDE i 10 per davall de l'espanyola. Les Balears estan a la cua empatades amb Andalusia. Diferències similars que es troben en el cas de les matemàtiques, en què la comunitat es troba en la zona baixa mitjana de la taula, només per damunt de Múrcia, Canàries, Andalusia, València, Ceuta i Melilla. Ciències, en canvi, la situació millora i es troba més a prop de la mitjana espanyola, tot i encara per davall. També en la resolució computacional, volen dir, de problemes, els alumnes de l'arxipèlag treuen resultats, si més no, més elevats, només 2 punts per davall de la mitjana espanyola i de l'OCDE i fins i tot 2 punts per damunt de la mitjana europea. Respecte a les darreres dades de 2022, les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques, 9 en ciències. Si ho miram per sexes, ells són millors en matemàtiques i elles els superen en lectura i ciències.
1: En general han estat uns resultats dolents arreu del planeta i, de fet, l'OCDE, que organitza la prova, ha llançat la veu d'alarma davant la baixada continuada en els resultats dels 90 països que hi han participat.
2: Segons les dades de l'estudi, els alumnes espanyols estan mig any escolar per darrere de la mitjana mundial i europea en lectura, ciències i matemàtiques. De fet, no només estan per davall de l'actual mitjana, sinó que empitjoren de manera preocupant els seus resultats anteriors de l'any 2022. Només es troben en la mitjana de resolució computacional de problemes.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents, que per altra banda ja s'esperava, i els atribueix a la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivats de la LOMLOE.
2: En una entrevista al programa El Dia, Vera ha culpabilitzat de la situació el fet també que els centres hagin d'incorporar cada any més alumnes de fora. Insisteix que la lectura s'ha d'introduir de forma urgent en l'etapa d'infantil.
9: No pot ser, no pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
2: El conseller també ha apuntat a la nova llei d'educació estatal, la LOMLOE, com, segons afirma, rebaixa les exigències acadèmiques a l'alumnat.
9: No és una bona llei educativa. Per què? Perquè de nostra aparta bandeja els coneixements i els allunya del centre de l'educació. Únicament posa competències, però no coneixements. I aquest és el problema. Iguala per baix.
1: Els sindicats educatius Estei i AMPE ja esperaven aquest resultat, saben que el professorat no està a gust i que hi ha deficiències estructurals en el sistema que no es poden solucionar a curt termini.
2: Sí, l'Estei destaca sobretot l'excés de burocràcia a la qual s'han d'enfrontar els mestres que els allunya, diu el sindicat, de les tasques purament educatives. També denuncia unes ràtios massa elevades i un increment constant de l'alumnat. Tampoc no hi ha prou docents ni personal suficient per atendre la diversitat, com assegura Carles Cabrera, president de l'organització sindical.
10: Tan dolent com esperàvem i a més, malauradament, el que fa és confirmar el que anava dient l'Estei des de fa molta estona. És a dir, nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
2: Comparteix aquest punt de vista el sindicat AMPE, el seu president a les Illes, Víctor Villatoro, també denuncia una pressió demogràfica excessiva i un elevat cost de la vida que impedeix que venguin professors de fora. També es comencen a notar, diu, els efectes negatius de l'educació a través de pantalles digitals, sobretot en la lectoescriptura.
11: L'impacte de nous hàbits digitals i l'ús excessiu de les pantalles i dels dispositius mòbils ha afectat bastant en el tema d'algunes matèries com la transcriptura i la comunicació.
1: Les famílies demanen mentrestant coherència a l'administració amb un model educatiu estable i que tinguin més recursos econòmics i de personal. És el president de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, Xavier Ferriol.
12: Està clar que tot això no basta. I no basta des del govern de les Balears, però també des del govern d'Espanya. Perquè el problema serà que un li donarà la culpa a l'altre i, mentrestant, seguirà passant el temps i els resultats seguiran empitjorant.
1: Govern, sindicats, famílies, cadascú atribueix els mals resultats de l'informe PISA a causes diferents, però qui ha elaborat l'estudi, l'OCDE, no dubta a assenyalar directament l'ús de les pantalles digitals.
2: L'organització ha comprovat que, per exemple, la comprensió lectora ha disminuït com més temps passa l'estudiant davant d'una pantalla per divertir-se. Ho ha manifestat el secretari general de l'OCDE, Matías Cormann, fent referència al descens significatiu en comprensió lectora en comparació amb les proves anteriors, ja que ha caigut 28 punts des de l'any 2015. Però no només els afecten aquesta assignatura, també baixen en matemàtiques, 9 punts en 3 anys, cosa que equival a un retrocés de 6 mesos d'aprenentatge escolar.
1: No deixem l'educació, però parlem ara d'una protesta. Una setantena d'auxílies tècniques educatives que tenen l'alumnat amb necessitats a les aules s'han concentrat a les portes d'educació reclamant a la conselleria un calendari de negociació de les seves reivindicacions.
2: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, ha explicat que les ATs demanen més estabilitat laboral i que els seus contractes no finalitzin quan s'acaba el curs escolar.
13: El que volem és una data concreta. Volem que s'escoltin les nostres reivindicacions, no volem més promeses i que se posi una data i se comencin les negociacions i que se nos reconozca nuestra labor y el trabajo que hacemos y que allá realmente empecemos a tener una inclusión real por nosotras y por los niños que atendemos con necesidades.
2: Han parlat amb algunes ATs, Anna Martina de l'Institut Berenguer de Noia d'Inca i Anna Magdalena del CEIP Sant Ferrer Calvià. Han assegurat que la seva feina és vocacional i que a vegades els falten mans.
14: Ha de tenir bastanta de paciència, sobretot, i vocació i ganes d'estar allà i fer, sobretot, ajudar-los a fer inclusió i que convivin amb els altres infants, en aquest pas adolescents de l'institut, que se sentin un mes.
15: 15 nins en un dia sense de 7 hores i mitja te dona per estar 20 minuts en cada nin. Evidentment no, les professores se tornen loques perquè no poden donar una classe com toca.
2: El col·lectiu assegura que continuaran les mobilitzacions i fins i tot no descarten anar a la vaga si Educació no s'asseu a negociar.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Gir de darrera hora sobre la polèmica al voltant de la llei de cogestió aeroportuària. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha decidit retirar de l'ordre del dia de la mesa, prevista per avui hora baixa, el vet del govern espanyol a la llei aprovada l'abril passat al Parlament. L'executiu de Pedro Sánchez també retirarà formalment el vet. Això obre la porta que la proposició de llei impulsada des de les Balears es pugui debatre finalment al ple del Congrés dels Diputats.
2: La decisió arriba després de l'enrenou generat per aquest vet de l'Estat amb l'argument que l'aplicació de la normativa que pretén establir límits d'entrada pels aeroports podria ocasionar pèrdues econòmiques i posar en risc l'estabilitat d'Aena, un vet que havia generat malestar a les illes i que en els darrers dies havia situat el govern espanyol i el PSOE al centre de les crítiques, especialment per l'impacte de la decisió que podria tenir sobre una de les principals reivindicacions polítiques de les Balears, tenir més capacitat de decisió sobre la gestió dels aeroports.
1: El portaveu del grup parlamentari popular, Sebastià Sagreras, ha valorat positivament la retirada del veto, però ha criticat durament Francina Armengol i el PSOE, que considera que han rectificat perquè, diu, no els quedava cap altra sortida.
2: Avui el veto no hauria prosperat perquè la majoria del PP i Sumar a la mesa del Congrés hauria acabat tombant la decisió del govern espanyol.
16: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
2: Satisfacció també per part de Més per Mallorca, un dels impulsors de la normativa, així ho ha expressat el diputat ecosobiranista al Congrés, Vicenç Vidal.
17: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'Estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet. Hem fet una passa endavant i hem demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
2: Ara, en la retirada del vet, la iniciativa es podrà debatre al Congrés. Això sí, que es pugui debatre no significa que la llei quedi aprovada. Haurà de superar encara tota la tramitació parlamentària.
1: Més coses en clau política. Alfonso Rodríguez no compareixerà per donar explicacions sobre els informes que avisaven d'una suposada arribada massiva de migrants a les Balears, tal com demana el Partit Popular.
2: Fons de la delegació del govern espanyol a les Balears han explicat avui a Ivetra Notícies que els funcionaris i les autoritats de l'Administració General de l'Estat no estan obligats a compareixer davant el Parlament i descarten així que Rodríguez respongui la petició que la mateixa presidenta feia ahir per esclarir les paraules de Pedro Sánchez. Marga Proens, d'altra banda, s'ha referit a l'informe de la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, sobre la crisi de Ceuta. Considera que ratifica la seva teoria sobre el paper del Marroc en l'arribada massiva de migrants al final de juliol.
18: Lo de Ceuta no és una crisi migratòria. Lo de Ceuta no és una crisi humanitària. I qui diu això està fent una lectura intencionada i està enganant en els ciutadans, com ja me'n varen enganar quan varen dir que lo de Ceuta s'havia arreglat en 48 hores i ara veiem que no.
1: I mentrestant, el president de Ceuta ha denunciat avui davant Brussel·les la participació del Marroc a l'entrada massiva a la ciutat i ha demanat més presència de la Unió Europea al seu territori a través de Frontex i de l'Agència Europea d'Asil.
2: A la seva agenda, Juan Jesús Vivas té previst reunir-se amb la presidenta del Parlament Europeu i amb la comissària europea per al Mediterrani, també amb el comissari europeu d'Interior i Migració per traslladar les seves peticions. En una roda de premsa al Europarlament, Vivas ha denunciat la situació insostenible que travessen, diu, els ceutis arran del que ha qualificat la invasió per part del Marroc.
19: Pretende constantemente el acoso y derribo tanto de nuestra ciudad como de la hermana ciudad de Melilla. Y que al servicio de esa política está dispuesto a utilizar los controles fronterizos y la presión migratoria para poner en jaque nuestra integridad territorial, para provocar el colapso de nuestros servicios de acogida y para desestabilizar Ceuta en todos los aspectos.
2: La visita de Vivas a la seu de la Unió Europea coincideix amb la del ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, que té previst també trobar-se aquest dimecres amb el comissari d'Interior i amb la comissària per a la Mediterrània.
1: És una reunió que coincideix també amb la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva a Ceuta, que ha acordat avui el Consell de Ministres.
2: Concretament, està previst fer públics els documents elaborats entre el 1 de juliol i el 1 d'agost sobre l'incident migratori. Inclourà informació del CNI i de la Policia Nacional i també de la Guàrdia Civil sobre el mes previ a la crisi. Es podran consultar a partir de demà.
1: En matèria d'immigració també, avui Més per Mallorca ha reclamat que l'Estat en transfereixi a les Balears la competència, tal com preveu l'Estatut d'Autonomia, és el portaveu Lluís Apesteguia.
20: Considerem que és una obligació no deixar el debat sobre les polítiques migratòries en mans de la dreta i de l'extrema dreta, que l'únic que fan és fer-ne demagògia.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Mahó bull de festa en el Dia de la Mare de Déu de Gràcia. De fet, avui se celebra el jaleo amb més participació. Blai Barbé, bon dia. Quants cavalls ja a la colcada d'avui?
21: Bon dia. En total, avui 131 caixers formen part de la colcada, juntament amb el Fevioler, que per cert no ha pogut entrar d'alta l'ASA en iniciar-se el jaleo perquè el veterinari l'ha retirat per unes incidències a les potes. I ara ja estan cercant el que va sortir ahir. És el jaleo més multitudinari. L'ahir van ser 119 caixers, avui són 131, com dèiem. Fa una calorada a la plaça, per això també l'Ajuntament ha reforçat els punts de beure i refresc dels animals. Està tot en ordre, com estava previst, dues voltes i entrega de canyes verdes amb el popular cant del Volem Vi, on es tiraran 250 botes, a més de la samba. Tot ho podreu seguir a través d'IB3 Televisió en aquesta retransmissió amb el capdavant Cristina Bugallo. Després, més tard, es repartirà l'aigua arròs, enguany el Manco 61 domicilis i a continuació les corregudes, que també tindran més seguretat amb un dron. Les assistències de moment de la Creu Roja no han estat moltes. Expliquen que la més greu ahir va ser, per exemple, la caiguda d'una fiata de 3 anys d'un cavall mentre estaven els caixers a l'interior de l'ermita de Gràcia, però es troba bé, està en observació a l'Hospital Mateu Orfila, o també, per exemple, una luxació d'espatlla, un altre cas que també va ser traslladat al Mateu Orfila. Escoltem precisament alguns d'aquests efectius de Creu Roja.
22: Un dia tranquil, varen tenir 25 intervencions, 3 trellats que no eren de caràcter lleu, trepitjades de cavall, qualque erosió de qualque rosada per terra o coses així, i després, com a cosa tal vegada més greu, una dislocació d'ombro.
21: El govern ha promogut el reforç de la seguretat amb una desena de policies provenents de Mallorca, de Sóller i Inca per aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia, a més de tots els que venen d'altres punts de Menorca, els de Mahó, a més de voluntaris també de Protecció Civil i Creu Roja.
1: És la darrera hora de les festes de Mahó, marcades per la intensa calor, a les portes, això sí, d'un canvi de temps que ha obligat a activar per demà a les Balears l'avís taronja per fenòmens meteorològics adversos, especialment per pluja i per vent. Davant de tot això, el Comitè Tècnic Assessor del Centre de Coordinació d'Emergències, Carme, ha activat el Pla Meteoval IGU.
2: Sí, el director del centre, Eduardo Parga, ha advertit dels fenòmens que s'esperen per demà.
23: Mañana se nos presenta un día, digamos, complicado, ya que tenemos casi la totalidad de los fenómenos adversos que puede recoger el meteoval. Tendremos un episodio de lluvias, tormentas, viento y también luego habrá pues, fenómenos costeros y puede que alguna risaga en la isla de Menorca.
2: Parga també ha explicat que es tracta de dies molt canviants, per això demana precaució.
23: Lo que pedimos a la población es lo que siempre pedimos, es mucha precaución, que no se confíen. El día puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes. También pedimos que se retiren todos los objetos que puedan estar en ventanas, en terrazas, cualquier objeto que pueda volar, porque esas rachas de viento sí que pueden complicar las situaciones.
2: El canvi brusc de temps es preveu que serà a partir del migdia.
1: Dèiem en titulars, una persona en situació de dependència ha d'esperar de mitjana 192 dies per rebre una valoració a les Balears. El govern està a 12 jornades d'arribar a l'objectiu que s'ha marcat de reduir el temps d'espera a 6 mesos, un objectiu al qual es preveu d'arribar d'aquí a final de legislatura. Aquestes són algunes de les primeres xifres del primer balanç del pla de xoc que es va posar en marxa a l'octubre de l'any passat.
2: En aquest moment hi ha poc més de 6.100 persones que estan en llista d'espera perquè se'ls assigni un recurs assistencial, ja sigui una plaça de residència o d'un centre de dia, entre d'altres serveis o ajudes. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha dit que no es conforma amb aquestes xifres i ha criticat, a més, que el govern espanyol tan sols financia el 18% del cost de la dependència, quan per llei està obligat a aportar el 50%.
3: Muy indignados porque, bueno, no se escuchan nuestras demandas como no se escuchan en ningún otro ámbito. A día de hoy todavía no tenemos claro lo que vamos a recibir. Supongo que lo sabremos los próximos meses para este 2026.
2: D'altra banda, hi ha quasi 9.000 persones amb discapacitat que estan en llista d'espera a l'arxipèlag. Com passa en la dependència, tot i haver-hi més sol·licituds d'ajuda, el temps d'espera ha baixat. Ha passat dels 14 mesos de l'any passat als 8 actuals i l'objectiu és arribar als 6 mesos d'espera mitjana.
3: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
2: La contratació de més personal i l'augment pressupostari que supera el 231 milions d'euros han permès reduir el temps d'espera en dependència i discapacitat. Entre el pla de la passada legislatura i l'actual hi ha previsió de crear unes 1.500 places noves de dependència. La consellera ha reconegut, però, que no basta ni aposta per fomentar l'autonomia personal.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: L'actualitat, quan són les 2 i 26 minuts, passa també per la plana judicial i per una notícia que hem conegut fa pocs minuts. El Suprem deixa en suspens la denominada Llei de Nets.
2: L'alt tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents en virtut d'aquesta normativa i els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que els compleixen les condicions de descendents d'espanyols que haguessin patit exili per raons polítiques, ideològiques, religioses, d'orientació i identitat sexual. El Suprem així accedeix a les peticions de vots que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens amb aquesta normativa.
1: També la crònica de tribunals, un segon exdirectiu de Plus Ultra, admet el pagament d'una comissió de l'1% pel rescat de l'aerolínia, però tampoc esclareix el rol de l'expresident Zapatero en aquesta trama. Es tracta de qui va ser conseller delegat de Plus Ultra, Robert Rosselli.
2: Avui ha reconegut davant del jutge de l'Audiència Nacional que va abonar més de mig milió d'euros al grup de José Luis Rodríguez. Per tal, com va dir i va fer Julio Martínez, tampoc no ha aclarit quines gestions va fer l'exmandatari per aconseguir que la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, atorgués un préstec a l'aerolínia el 2021, una intermediació que l'expresident del govern espanyol ha negat.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el finançament autonòmic que rebutgen 13 comunitats, entre les quals les Balears, i que ara passa al Congrés.
2: S'hi ha aprovat un reial decret amb mesures fiscals i financeres a favor de les comunitats autònomes, un nou sistema de finançament que porta 21.000 milions més a les arques regionals i, segons Defensa, el govern de l'Estat redueix a la meitat les diferències de finançament entre comunitats. Ara passarà al Congrés i, si rebutja, l'executiu ha avançat que d'acollir-se serà voluntari.
1: I d'altra banda, les empreses estan obligades a informar els treballadors dels sistemes algorítmics que utilitzin per determinar-ne les condicions de treball.
2: Entre elles, l'assignació de tasques, tons, salaris o promoció, així com l'extinció del contracte. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret que transposa la directiva sobre condicions transparents i que recull el dret dels treballadors a rebre informació detallada del salari, la jornada o la previsibilitat del temps de Treball. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
4: A partir de hoy mismo, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen derecho a conocer con exhaustividad para poder defenderse cuál es la fórmula que emplea su empresa en la relación laboral en vigor.
2: Un cop aprovada la norma, les empreses han de detallar aquesta informació a cada treballador que contratin, mentre que la resta de la plantilla haurà de sol·licitar de manera prèvia i haurà de rebre la informació en el termini d'un mes.
1: I amb aquesta notícia en clau laboral, arribarem en pocs segons a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a les edicions ínsules.
5: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Bon dia, Menorca. Mo està de festa. Ara mateix es viu un dels moments més àlgids de la celebració. En marxa el jaleo de les festes de Gràcia, en el qual participen 131 caixers i cavallers, a més de l'ASA. Avui és el dia gran de la ciutat, marcat també per una calor de justícia i, de moment, per l'absència d'incidents destacables. Tot d'una, en donem més detalls. Aquest és l'ambient en directe des de la plaça Constitució, on s'està celebrant el Jaleo de Gràcia, un jaleo que es pot seguir en directe pel canal de YouTube d'aquesta casa, d'IB3. Acaba de començar tot just fa uns minuts la segona volta d'aquest jaleo, en el qual hi participen 131 caixers i cavallers. Una plaça força plena, tot i la calor, que fa que molta gent també hagi optat per amagar-se sota els tendals o bé en els carrers propers. Abans d'iniciar el jaleo, s'ha hagut de canviar l'ASA, que no estava en condicions òptimes. Una decisió que s'ha pres per seguretat i també pel benestar tant de l'animal com dels assistents. Així ho ha explicat el fabioler Víctor Pons.
7: Bueno, que tenia unes incidències, veuen ses potes de darrere, està apigant i per seguretat, tant per l'ASA, per el seu benestar i com pel públic, hem decidit retirar-lo, però ja està en camí l'ASA que va sortir ahir, que s'han salvat, i bueno, quan sigui hora de les canyes, no passeu pena que hi haurà ASA.
6: Com dèiem, molta calor a la plaça Constitució. De fet, és una de les principals preocupacions dels serveis d'emergència. Es temen que les elevades temperatures puguin provocar lipotímies durant les hores centrals del dia i tenint en compte també els punts de major aglomeració com és aquest jaleo. De moment, però, les festes s'estan desenvolupant amb total normalitat. Creu Roja va fer ahir una vintena d'intervencions, cap d'elles de gravetat. La més rellevant és la d'una menor de 3 anys que va caure d'un cavall a l'ermita de Gràcia. Va quedar en observació a l'Hospital Mateu Orfila i, segons fonts de l'IB Salut, la petita està bé, però de moment seguirà en observació unes quantes hores més. Sentim els responsables de la Creu Roja i també de Protecció Civil.
24: Un dia tranquil, varen tenir 25 intervencions, 3 trellats que no eren de caràcter lleu, trepitjades de cavall, qualque erosió de qualque rossada per terra o coses així, i després, com a cosa tal vegada més greu, una dislocació d'ombro.
25: Ayer fue la verdad bastante bien, hubo incidentes pero muy poquitos.
24: El dia d'avui fa molta calor, a veure si això ens afectarà el tipus lipotímies o això.
25: Mucha calor, esperemos que igual de bien que ayer, y hoy hay más caballos.
6: I, lògicament, qui també pateix aquestes elevades temperatures són els animals. Per això, hidratar-los i mantenir-los a l'ombra en la mesura del possible és important. Tova al Camps, de l'Hípica Sacreueta.
8: Haig de duir-me a l'ombra, haig de duir-me a beure, haig de refrescar-me amb mangueres, perquè enguany la calor bastant forta, no?
6: Just abans del jaleo, al voltant de les 11 del matí, s'ha celebrat també la tradicional missa de caixers a l'església de Santa Maria, un acte oficiat pel bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, un acte presidit també per la imatge de la Mare de Déu de Gràcia, patrona de la ciutat. Moix, de fet, l'únic municipi de l'illa on les festes giren entorn d'una figura religiosa femenina. La imatge de la Verge reposa habitualment a l'ermita de Gràcia. Amb motiu de les festes, s'ha traslladat primer al convent de les Concepcionistes i posteriorment ja a l'església de Santa Maria, com dèiem, per presidir aquesta missa de caixers. L'encarregat d'acompanyar-la és Toni Mercadal, servidor de la Mare de Déu de Gràcia.
9: La meva tarea és acompanyar la Mare de Déu amb el rector de l'ermita, Santuari de Gràcia, la veritat és així. I sempre aquesta companyia, poder anar amb el carruatge, amb la Mare de Déu, és una cosa, la veritat, que és un goig immens.
6: Una imatge que surt, atenció, tan sols dos dies l'any.
9: Ella només surt dos dies, el dia de l'ofrena floral, que la traiem a la porxada de l'ermita, i avui el dia de la festa, que ve cap a les monges tancades i després cap a Santa Maria.
6: Una imatge que és de 1940 perquè l'original es va fer malbé durant la Guerra Civil. El dia, però, ha començat ben prest. A primera hora, a primeríssima hora, diríem, la xaranga Idò ha despertat la ciutat ja amb el toc de Diana. Poc després ha sortit el Fabioler a les 7:30 del matí i ha estat el Batla qui s'ha encarregat d'entregar la bandera a la caixera fadrina al mateix ajuntament per iniciar, aleshores ja, el replec d'avui.

0: Ha estat a les 9 del matí quan ha sortit la cercavila dels gegants de Mou acompanyats per la banda de música i a les 11, com dèiem, s'ha celebrat aquesta missa de caixers a l'església de Santa Maria. Aquí des de primera hora ha seguit tots els actes de la jornada ha estat Gemma Carrasco.
1: La ciutat encara es desperta, es prest i els carrers ja s'omplen dels primers sons de la festa. Poc abans de les 9, la qualcada arriba a l'Ajuntament per recollir el caixer-batle. Els primers vots del matí són per ell i per els més matiners que ja esperen per veure passar els cavalls, que avui són 132.
2: Aquí a cercar es batle i tot això, els venen arreplegats cap de Serrabalda, de vora cap a ma mare, aquí on vivia ma mare. El meu fill sempre vol sortir de vora cap a Sàvia perquè és un record i és emocionant, és molt polit, molt polit.
3: Moments per viure en família, moments que ara hi ha poca gent.
1: I després els protagonistes són els gegants, encapçalen una cercavila que segueixen molts d'infants amb la seva família.
4: Els gegants li encanten, se sap tots els noms dels gegants.
5: El passat encara li feien por, però ara aquest any li encanten.
1: Mentrestant, els cavalls ja han començat a regalar les primeres capadetes per als més petits, però també per als més grans.
6: No deixa de ser el poble nostre. I quan veu gent que sempre l'has coneguda, que ja no poden sortir al carrer, pues, és guapo.
7: Ara, com que ja he tornat molt gran i fa molt d'anys que surt, només faig un dia, faig el matí. I m'agrada molt sortir perquè pas per a casa papàs, papàs molt gran. I això me fa moltes ganes sortir pels papàs.
1: I tot i que encara és prest, la calor ja obliga a fer les primeres aturades. El bar Infanta, aigua per als cavallers i caixers i, com cada any, també un petit detall per desitjar-lo sort i ventura.
8: És únic perquè és un dels bars que ja no queden a món, dels més antics, molt familiar.
1: I la imatge de la Mare de Déu, que tanca el seguici, és traslladada en carruatge fins al convent de les Concepcionistes. Des d'allà continua a peu fins a l'església de Santa Maria. És el camí cap a un dels moments més solemnes del dia gran, la missa de caixers.
0: Gràcies, Gemma Carrasco. Sentim en directe el que s'està vivint a la plaça Constitució amb aquest jaleo en aquesta segona volta que s'està celebrant des de ja fa una estona. Una vegada finalitzi es farà l'habitual entrega de canyes verdes que donarà pas al tradicional volem vi i la samba, un dels moments més esperats per tots els maonesos. La jornada festiva continuarà passades les 6:30 amb la sortida de la colcada cap a les corregudes dels Cos de Gràcia al darrer caragol i en acabar el darrer toc de Fabiol també a la plaça Constitució. Després, igual que ahir, revetlla. Això és el que ens espera encara per avui que vespre, però la ciutat, però Mahó ja va viure el primer dia de les festes de Gràcia durant la jornada d'ahir. En el primer jaler es va plegar 119 caixers i cavallers, tot i que inicialment hi havia 130 inscrits poc abans de començar i a causa de les elevades temperatures es va decidir reduir de 3 a 2 les voltes previstes. Ho explicava en directe per IB3 Televisió el regidor de festes José Manuel García.
9: I bueno, la idea és que en principi, si tot va bé, llevarem una volta també, per tant això facilitarà i alleujarà que els cavalls puguin anar a descansar.
10: Fa molta calor.
9: Entre calor i humitat hi ha una mescla, diguéssim, que s'agraeix. Ja ho van fer l'any passat, van llevar una volta l'any passat i enguany pues, es tornarà a fer, sobretot perquè els cavalls se'n puguin anar antes a descansar.
0: Va fer-se la primera volta un descans i passades les 10 de la nit la segona, que es va allargar fins pràcticament les 11 de la nit. Per avui, com dèiem, torna a fer molta calor, però de moment es manté el jaleo tal com estava previst inicialment i sense modificacions. Això sí, tot a l'espera del que decideixi la Junta de Caixers.
9: És una cosa que és molt natural, el benestar animal va per davant de tot i sempre es decidirà pel benestar animal, així que primer hem de passar, veure com evoluciona i després la Junta, com te dic, és prou sàvia per decidir si s'ha d'allargar, s'ha de cursar o s'ha de canviar una volta per una passada, això són ells i nosaltres aquí estem per obrir ordres de la Junta de Caixers.
0: Doncs ben atents de si hi ha canvis o no durant la celebració d'aquest jaleu que, com dèiem, està vivint hores d'ara la seva segona volta. La calor és avui una de les protagonistes, però atenció perquè som a les portes d'un canvi de temps i sembla que serà important. Descens notable de les temperatures i pluja de cara a demà. En té més detalls, Marc Aldentei, bon dia.
11: Bon dia per aquestes pròximes hores. Encara parlant de tranquil·litat i d'ambient suau a l'illa de Menorca amb temperatura màxima que et situarà entre els 30 i 33 graus. Vent de component sud, que s'ha d'anar reforçant i bufarà moderat, i això farà que s'alteri la mà cap en el sud de l'illa. Però arriben canvis en vista demà. Ens ha de passar aquest solc, i a partir de migdia durant el capvespre hi pot haver ruixats puntuals, localitzats. No esperam una situació de pluges generals, però sí que és veritat que de manera puntual podrien ser tempestes fortes, acompanyades de vent, fins i tot de calabruix, i entre la tramuntana a partir del migdia. Això farà que s'alteri la situació marítima cap al nord de l'illa i també destacable la davallada del termòmetre, que serà important i ho notaríem més ja a darrera hora del dia, sobretot en vista a dijous.
0: Gràcies, Marc. Demà la celebració a Maó continua amb l'habitual festa al port, concerts de diferents punts que han finalitzat de donar pas a l'espectacle pirotècnic, però caldrà veure si la previsió meteorològica obliga o no a suspendre alguns d'aquests actes.
10: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Més enllà de les festes de Gràcia, hi ha d'altres notícies que marquen l'actualitat del dia. Menorca rebrà enguany 23 milions i mig d'euros de la recaptació de l'impost de turisme sostenible. Serviran per finançar actuacions de millora i modernització de les infraestructures per recuperació del patrimoni històric i també impulsar el turisme esportiu i la desestacionalització. Entre els projectes més importants hi ha renovar les xarxes de sanejament de Pou Nou, de Torret, d'Esmortà, de Samesquida, de Punta Grossa i també de Cala Galdana. També per museïtzar el Centre d'Interpretació de la Menorca Talaiòtica i rehabilitar el Teatre El Salón. Finalment, per adquirir i rehabilitar l'antic restaurant La Salamandra de l'O com a centre sociocultural i esportiu. També aquesta inversió servirà per construir un gimnàs a Ferreries i la nova pista d'atletisme de Ciutadella. David Vidal és director insular de Reserva de Biosfera.
12: Aquestes inversions suposaran per Menorca un bo qualitatiu en diferents aspectes. Et 7,2 milions d'inversió en barreta de Saigo. És una aposta clara del Consell Insular per gestionar tot el que té a veure amb el cicle de Saigo. També fa una aposta clara

0: Conselleria espera poder adjudicar aquesta plaça durant el tràmit urgent d'avui. El conseller ha dit que un dels reptes que ha d'assumir el sistema educatiu de les Illes és l'arribada d'alumnat estranger.
1: Som l'Espanya que s'omple. I ho demostren les xifres. Un sistema educatiu com el nostre petit ha tingut l'arribada de 3.801 alumnes nous el passat curs escolar.
0: Un curs que estarà marcat també per la posada en funcionament de nous centres, el Centre Integrat de Formació Professional d'Hoteleria i Turisme a Ciutadella, i està previst que durant el primer trimestre s'obri també la nova escola d'Es Mercadal. Mentrestant, continua en marxa aquest jaleo de les festes de Gràcia que poden seguir en directe pel YouTube d'IB3. Nosaltres ho deixem aquí, l'actualitat continua a la sintonia d'IB3 Ràdio.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Homà.
6: És una provocació darrere l'altre.
3: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: ¡Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la a prop.
3: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
9: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
10: Manquen 14 minuts per les 3 del capvespre. Marta Sampas, bon dia.
11: Bon dia.
10: I hem de parlar de la setzena etapa de la Vuelta a Espanya, que ja està en marxa i amb la mirada posada en un protagonista, el corredor artenenc, Enric Mas.
11: Compte enrere, el ciclista mallorquí ja roda un dia més amb el mallot vermell de líder i es troba amb la d'avui a 6 etapes de guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola. Fa poc menys de 2 hores que s'ha reprès la competició després de la jornada de descans d'ahir i ho ha fet amb una etapa plena de 181 quilòmetres entre Cortegana i la Ràbida Palos de la Frontera, que està en marxa, com deien, des de la 1. Toni Boussà, president de la Federació Balear de Ciclisme, ha parlat d'Enric Mas.
12: Enric, aquestes dues setmanes fins a la fetge, perquè pot passar de tot, aquesta tercera setmana de vegades juga males passades, però bueno, fins a aquest moment ha demostrat que és el corredor més fort de tot el pelotó. I bueno, ens ha donat moltes alegries i tots, com t'he dit antes, estem molt, molt il·lusionats que pugui arribar de vermell a l'etapa final.
11: Dijous, la contrarrellotge individual pot ser clau per acabar de postular-se com a campió. El president posa en valor els poc més de 2 minuts de diferència d'Enric respecte al segon, que és Félix Gall, i el tercer classificat, que és Primo Roglic, a priori favorit en aquesta contrarrellotge.
12: Tenim l'especialista número 1 en cronos que la disputarà. Si bé és vera que la gent diuen que tampoc no el veuen en el seu millor moment, això pot jugar a favor de l'Enric. I així com està en Enric, en aquest estat de forma, també jo crec, i anant de líder i de vermell, jo crec que també multiplicarà el seu esforç. No?
11: I la Federació Espanyola ha anunciat els ciclistes triats per al Mundial de finals de setembre al Canadà, amb doble representació balear. El seleccionador masculí Alejandro Valverde ha parlat d'Enric Mas, a qui veu clar favorit per guanyar la Vuelta.
13: Lo veo súper confiado, lo veo súper tranquilo. Si todo va bien, creo que puede ser el ganador de esta Vuelta a España. Yo creo que tenemos una lista bastante buena, los corredores están todos motivados, con mucha ilusión, entrenando muy bien y con un mundial muy, muy abierto, muy abierto.
11: La segona representant balear per a la cita mundialista és Mavi García. La seleccionadora Gemma Pascual situa la mallorquina com una de les favorites per lluitar per la medalla.
4: Tenemos a las dos medallas, tanto élite como sub-23, y ya hemos visto la progresión, la veteranía de Mavi García con la progresión de Paula. Y vamos a llevar a dos corredoras a intentar, bueno, pues que sean ellas las que disputen.

0: de la carrera y según se plantee toda la competición, pues que sean ellas las que disputen.
1: En bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, jugarà als quarts de final del Mundial després de guanyar el Japó per 79-59. La victòria, afegida a la victòria de l'Alemanya contra Mali, fa que la selecció espanyola s'hagi classificat com a primera de grup i eviti així jugar l'eliminatòria de vuitens de final. Elena Puello va contribuir a la victòria amb 4 punts i Alba Torrens no va jugar. Escoltam la jugadora espanyola Raquel Carrera.
2: Pues ahora mismo felicidad, yo creo que hemos sufrido suficiente durante todo el partido, así que ahora contentas con lo que queda, contentas con estos dos días libres que vamos a tener para descansar el cuerpo, para de cara a cuartos, así que nada, muy felices por el resultado.
1: Com sentíeu, la selecció ara té 2 dies de descans i serà dijous quan cercarà contra el guanyador del partit de demà entre Austràlia i Itàlia el bitllet per la semifinal d'aquest Mundial. Per aquest mateix costat del quadre també hi són els Estats Units i la selecció podria coincidir, per tant, en semifinals amb les nord-americanes. Sentim el seleccionador espanyol Miguel Méndez.
3: La lógica me dice que tenemos que recuperar a las jugadoras, tienen que pasar por fisio, por médicos, comer bien, suplementarse bien, descansar y enfocarnos en lo nuestro, enfocar en el tipo de baloncesto que queremos hacer. Bueno, tenemos que recomponer un poco todo. Somos un equipo que tiene dentro de nuestro baloncesto muy sencillo pero con muchos básicos y los detalles son muy importantes para nosotros. Estar en el spacing correcto, estar en el timing correcto. I nos enfocaremos en lo nuestro, trabajaremos para seguir mejorando.
1: I també en bàsquet, l'Azul Marino ja coneix el seu full de ruta de pretemporada. El primer partit amistós el jugarà aquest dissabte contra l'Euskotren Basc i el pla fort arribarà la setmana que ve, el dijous dia 17, amb el partit a Son Moix davant el València, que és el vigent campió de Lliga i de Copa. En futbol, el Real Mallorca ha començat avui a Sant Bibiloni a preparar el partit de diumenge contra el Sabadell. El conjunt català arribarà a Son Moix com a tercer classificat després d'imposar-se ahir vespre al Còrdoba per 3-2. El Mallorca et setè, recordem, en 7 punts, un manco que els arlequinats. I pel que fa a la primera divisió, es va tancar la jornada amb aquests dos resultats. Getafe 1-1 amb el debut del mallorquí internacional en Bolívia, Òscar López, que va debutar amb el Getafe, i també l'altre resultat d'ahir en aquesta primera divisió va ser l'Elx 2, Real Societat 3. Més futbol, l'UDIBI s'ha tornat avui als entrenaments. El club també ha aprofitat per presentar els mitjans a 2 incorporacions d'aquesta temporada, els extrems Iker Varela i Ander Yoldi. David Ventura, bon dia.
4: Després de la victòria contra el Rayo Majadahonda, els jugadors blavets ja preparen el pròxim enfrontament, que serà aquest dissabte contra el Sant Andreu. L'inici de la temporada és irregular, amb una victòria i una derrota, però Yoldi i Varela han assegurat que el rendiment de l'equip anirà més. Escoltem-los.
5: El staff llega nuevo, un porcentaje muy, muy alto de la plantilla llega nuevo, cada uno de un sitio diferente. Entonces, bueno, todo requiere su tiempo, todo lleva un proceso y las cosas no salen de la noche a la mañana, ¿no?
6: Ajustando sobre todo en esa parte defensiva y, pues sí, obviamente todos podemos hacer más, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, tener un poco de paciencia, que esto es muy largo y llevamos apenas una semana todos juntos y seguro que va a ir bien.
1: Parlem ara dels Premis Pilota d'Or, perquè avui s'estan donant a conèixer els nominats i, de moment, Catacoll està nominada al Premi a Millor Portera. La portera mallorquina comparteix nominació amb la portera alemanya en Katrin Berger, l'anglesa Hannah Hampton, vigent campiona d'aquest trofeu, la brasilera Lorena i la japonesa Akaya Yashimita. A més, el Barça femení ha estat nominat a Millor Club i pel que fa als premis masculins, de moment han sabut que Joan Garcia, Unai Emery i David Raya, tots 3 campions del món amb Espanya, han estat nominats com a millor porter. Pel que fa als entrenadors, hi ha 4 dels 5 candidats que són espanyols, com a millor entrenador Mikel Arteta de l'Arsenal, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, Unai Emery, entrenador de l'Aston Villa, Luis Enrique, el tècnic del Paris Saint-Germain. La gala es celebrarà el 26 d'octubre a Londres.

0: I avui torna a la Champions. Pel que fa als representants espanyols, avui serà el torn de tres equips. D'una banda, a les 9 del vespre, el Real Madrid rebrà al Santiago Bernabéu la visita de l'Inter. José Mourinho és el tècnic del conjunt blanc.
1: No és un partit ultra important perquè no decide nada, no és eliminatori. Jo crec que tant nosaltres com l'Inter nos vamos a qualificar. Cada punt és un punt important. Segurament que un equip top com l'Inter viene també en busca de sus puntos i és el que nosaltres vamos intentar hacer.
0: A la mateixa hora, el Betis s'estrena a la Champions League 21 anys després de la seva darrera participació. El conjunt de Pellegrini debutarà al camp del Lille.
2: Jugamos contra el puntero de la Liga Francesa, porque empató en el último minuto el Paris Saint-Germain aquí en su casa, así que no de grosso entre más partidos más difíciles y partidos más fáciles. De grosso a cada uno de los partidos, intentar sumar puntos y tratar de llegar a una cantidad de puntos que nos permita clasificar para la próxima fase. Eso tenemos que demostrarlo, independiente del rival en el campo, esto es lo que podemos hacer.
0: Y el Villarreal visitará al Borussia Dortmund. Sentim l'entrenador del conjunt groguet, Íñigo Pérez.
3: Esperaremos el mismo Borussia Dortmund que hemos visto en todos los partidos analizados, en toda la etapa de Niko Kovac. Entonces, es otro partido, pero siguen manteniendo su filosofía, su idea, con su gente.
0: Els altres representants espanyols jugaran demà. El Barça rebrà, quan falti un quart per les 7, la visita del Feyenoord i l'Atlètic de Madrid visitarà a les 9 del vespre el camp del Liverpool. I acabam en tenis, el US Open. Carlos Alcaraz ja és als quarts de final, això després de guanyar el tenista local Tommy Paul. El murcià no va deixar cap opció i va resoldre per la via ràpida en 3 sets. Alcaraz deixa així clar que ja està recuperat de la seva lesió, la lesió que l'ha mantingut 4 mesos sense jugar. El rival de l'espanyol a aquests quarts de final serà un altre nord-americà, Ben Shelton.
4: Gràcies, Marta. Després dels esports, arriba la cultura.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Enguany farà 3 dècades, un dia de finals de setembre, les galeries obriren les portes al capvespre per acollir curiosos i clients. Eren 4 gats, eren també 4 espais. 30 anys després, dissabte 19 de setembre, la Nit de l'Art torna a Palma, també amb més ciutats de l'arxipèlag, i ho fa Sandra Martínez. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb 50 centenar de propostes, 50 espais expositius i la sensació d'haver trobat el punt just d'èxit.
1: I és que, com recorda el president de l'Associació d'Art Palma Contemporani, Fran Reus, l'èxit va ser tan immediat que ben pres les coses semblaven que estiguessin a punt de sortir de mare.
2: Jo que estigui a la primera galeria tenia el carrer Concepció, claro, havia Centre Cultural Nacional Estobert, Sagrera de Manel, la Mediterrani, hi havia com a 6 o 7 galeries concentrades allà, i quan se feia un dijous, a les 8 del vespre, a les 9, no podies passar. I la gent, al final, el que feia era anar a la galeria, feia així, no podia ni xerrar amb ningú, i s'anaven al restaurant de vora, en els bars, que és que molt demanaven quan serà la Nit de l'Art, perquè en aquell moment era una Palma també distinta, però en aquell moment, un dijous, li fèiem, feien segons, no?
1: I perquè l'essència de la Nit de l'Art pionera, Europa, no es perdés, es va decidir ampliar el nombre de dies i passar, per exemple, de dijous a dissabte a la Nit Central. D'aquesta manera s'ha aconseguit mantenir l'equilibri en una iniciativa que ja no és només dels galeristes.
2: Al final és una iniciativa privada que després se sumen institucions, se sumen patrocinadors, se sumen altres espais, inclús gent del carrer que aprofita la nostra feina per obrir, jo no sé, per posar una peça dins una papereria d'un carrer X, no? Però també això és part de la festa, no? Jo crec que les festes culturals i més art contemporani, que normalment és algo que no és majoritari, no? Que a vegades la gent els costa, aquest dia se converteix en un esdeveniment obert per tothom i que tothom pot participar.
1: 16 galeries de Palma, però també de Santanyí, de Pollença, d'Andratx, de Mó, ofereixen la seva millor cara juntament amb museus, amb institucions com Govern, Consell, Ajuntament de Palma. És una nit especial de 6 del capvespre a 11 i que, malgrat canvis i crescudes, no perd el seu bessó.
2: És destruir, és la festa. Se fa amb ventes, segurament sí, però és molt més fàcil que se facin els dies anteriors o dies posteriors, perquè al final les exposicions queden obertes durant pràcticament 2 mesos i se poden visitar també de manera gratuïta.
1: Tot això, com dèiem, retorna dissabte 19 de setembre a la Nit de l'Art.

0: Darrer segons per a Relsby, així sona Gaviotes de Cristal, el que serà el seu pròxim treball amb aquesta mescla de bossa nova i sons lofi que donarà a conèixer el concert de divendres davant la seu. Un concert, per cert, Sandra, que podran seguir els oients en directe per IB3 Televisió.
1: Exacte, aquells que no hi puguin anar serà a partir de les 9:30 del vespre i fins la mitjanit, quan amb una retransmissió, amb una vintena de càmeres i dos drons, s'oferirà aquest espectacle amb què Skinny Flack ha volgut agrair el seu nomenament com a fill predilecte de Mallorca l'endemà al Consell, en el marc del programa de les festes de la Diada de Mallorca. Wow.

0: Amb els senyals horaris a les 3, és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimarts 8 de setembre, una actualitat marcada per l'informe PISA, amb uns resultats que han empitjorat en general arreu del món desenvolupat, però la sabatada ha estat històrica a les Balears i a Espanya. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Parlem de l'informe que avalua les competències educatives dels alumnes de 15 anys i que encén totes les alarmes sobre la comprensió lectora dels joves. No són capaços de llegir i entendre més de 400 paraules seguides, un problema que l'organització vincula directament a l'ús dels mòbils. En el cas de les Balears, aquesta competència és la que pitjor resultats mostra, pitjor fins i tot que en el conjunt de l'Estat, i equivalen a retrocedir un curs sencer, igual que en matemàtiques, una altra de les matèries amb pitjors dades. Antoni Vera, conseller d'Educació, aposta per canvis per millorar aquesta situació.
2: No pot ser, i faig una reflexió, ja no com a conseller, ho faig com a professor, com a pare i com a persona, diguéssim, un membre més de la societat balear, no pot ser que infantil no comencem ja a introduir a poc la lectura i el coneixement de les lletres i l'escriptura.
1: La diversitat de normatives, la manca d'implicació de les famílies en l'educació i el rol predominant de les pantalles en la vida dels joves s'han motivat aquest daltabaix, segons coincideixen sindicats i la FAPA.
0: El govern espanyol ha retirat el veto a la tramitació de la proposició de llei de cogestió aeroportuària al Congrés.
1: Estava inclòs a l'ordre del dia de la mesa de la cambra per avui hora baixa, però finalment s'ha eliminat i la norma, per tant, continua la seva tramitació i es podrà debatre al Congrés dels Diputats. El motiu d'aquest canvi de posicionament se sabrà avui capvespre. El diputat de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha valorat positivament la decisió.
3: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'Estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet, hem fet una passa endavant i hem demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
0: Manco espera per la valoració de dependència.
1: Baixen a 192 els dies d'espera per accedir al sistema de dependència de les Balears. La consellera de Família i Benestar Social, Sandra Fernández, ha presentat els resultats del pla de xoc per reduir aquesta llista d'espera i assegura que l'objectiu ara és arribar al límit de 6 mesos de màxim que marca la llei.
4: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
0: El Suprem deixa en suspens la denominada llei de nets.
1: D'aquesta manera, el tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents, el CERA, en virtut d'aquesta normativa i, per tant, els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen efectivament la condició de descendents d'espanyols que haurien patit l'exili. El Suprem accedeix així a les pretensions de Vox, que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens amb aquesta normativa.
0: Estatus especial per a Ceuta.
1: És la petició que ha fet a Brussel·les el president de la ciutat autònoma, que avui capvespre es reunirà amb els comissaris de migració i la de la Mediterrània, que amb la crisi que viu Ceuta arran de l'arribada massiva de persones migrants a final de juliol. El govern espanyol, per cert, també ha acordat avui la desclassificació dels informes sobre aquests fets.
0: És una de les derivades de la crisi migratòria que avui ens deixa també la localització d'altres 4 embarcacions amb persones migrants a les Illes Balears.
1: En total són 5 les que s'han detectat des de la passada mitjanit en diferents punts de la costa balear. 3 de les barques han estat interceptades per Guàrdia Civil i Salvament Marítim a Calagallota, a Cabrera i a Formentera. A més, també s'ha localitzat 15 persones d'origen magrebí al camí de Can Blayet, al Pilar de la Mola, que han arribat amb altra embarcació. En total s'han atès 88 persones d'origen magrebí i subsaharià.
0: Tot això a les portes d'un canvi de temps. Les Balears estaran demà en avís taronja per fenòmens meteorològics adversos, per tempestes, pluges, vents i fins i tot rissagues. Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Podeu seguir informats puntualment als butlletins horaris a IB3 Ràdio. Ara vos deixam amb Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tens el número 1233. Heu de saber que avui és dia 8 de setembre i, per tant, és el dia marcat com el naixement de Maria, també anomenada Mare de Déu de Setembre. Mal mort.

Bon dia, sí, avui és dia 8 de setembre i per tant se celebra el naixement de la Verge Maria. És a dir, la nativitat de la Mare de Déu, tot i que, sigui dit, ningú sap amb exactitud quin dia va néixer. El que sí sabem és que la d'avui és una festa que agrupa moltes advocacions i entre elles avui és dia gros Amor, perquè com sabeu s'hi fan les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Però, a banda d'Amor, avui també és festa local a Sant Lluís, a Menorca, i també a moltes altres bandes de les illes. A Mallorca és festa a Puigpunyent, a Banyalbufar, a Fornalutx, a Lloseta, a Sant Llorenç des Cardassar, a Sarracó, que és la Mare de Déu de la Trapa, a Maria, també, i a Costitx, que és la Mare de Déu de Costitx, i a Eivissa és festa a Jesús de Ses Torres. Són les també dites Mares de Déu de Setembre, que mos arriben per una tradició oriental. A Palma també hauràs sentit dir la festa de la patrona, perquè els ciutadans tenen la Mare de Déu de la Salut, que és la copatrona de ciutat. De fet, la seva representació a la capella de la Mare de Déu de la Salut és a l'Iglesi de Sant Miquel de Palma, imatge que, amb el Crist que hi ha a l'Iglesi de la Sang, són les dues imatges religioses més venerades de Palma. I hi ha la tradició i el costum de dur queviures a la Mare de Déu de la Salut perquè així es beneeixin. I fins i tot l'arxiduc Lluís Salvador va recollir al Dier Balearen aquest costum que encara ara es manté i que té una història curiosa, aquesta figura. Diuen que la Mare de Déu de la Salut va presidir la missa que va celebrar el rei Jaume I a Salou, dia 5 de setembre de l'any 1229, abans de salpar cap a Mallorca per conquerir-la. Es diu que el rei, enmig d'una gran tempesta enmig de la mar, va prometre a la Mare de Déu que li dedicaria la conquesta de Mallorca i li faria aixecar un temple que, si sobrevivia, el temporal es faria realitat. La mà es calmà i el rei va complir amb la seva promesa. Per tant, avui, ja ho sabeu, són les Mares de Déu de Setembre a diferents poblacions i nosaltres amb això començam.

0: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre a les 5 vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, com sempre un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules. Avui, els darrers dos pobles de les Balears, i també ho fa amb l'actualitat, dic els darrers dos pobles, perquè avui tenim la gran final de la batussa entre els pobles de les Illes Balears de Tèntol. Sabrem quin és el poble més Tèntol just avui, d'aquí a poquets minuts. Ara, però, hem de saludar qui saben totes les lletres, i avui són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: vida, sí, bon dia, Miquel Juncamaram.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Maria Pons, com estàs?
2: Molt bon dia.
0: I bon dia, Celestia Lidé, com anem?
3: Bon dia, bé.
0: Ben tornats. Estau nervioses per la final, la gran final que tenim avui?
2: Sí. Jo sé que hi ha qualque concursant que està bastant,
3: oi? Jo ja he vist un equip.
1: Sí, sí, un equip ja
3: sí,
1: hi era.
3: Un equip ja és. Bé, ja és,
0: per cert,
3: sí,
0: que avui tenim premi,
3: a la vista.
0: Sí, que ara el anirem a cercar, que el tenim aquí. L'hem d'anar cercant, de pensar, perquè avui, òbviament, aquests dos pobles que competeixen s'enduran qualque coseta. No els farem tornar mambuïdes després de fer quatre viatges a Ibeta Ràdio.
1: N'hi ha un que venen de més a prop.
2: Anava
1: i
2: dir, sí,
1: d'altres,
2: sí,
1: que venen
3: podria
1: de més
3: a prop. Si guanya Marratxí, que se convidar fos convidar Muro a Marratxí, i se'n revés, si guanya Muro, i de Marratxí a Muro.
0: Poden fer un sop a cada,
3: sí,
0: banda.
3: Exacte.
2: A veure si se fan amics, no sé, avui s'han d'enfrontar.
0: Sí, jo crec que se faran a mitja, però bé, tot no parlarem amb ells i jugarem amb ells, però també hem preparat altres continguts. Celeste, començant per tu.
3: I d'així, avui entrevistarem, passarà per Tento, l'escriptora i també companya d'aquesta casa, lingüista d'Ivetres Ràdio, Naina Fullana, perquè després del seu èxit, del seu primer llibre, Els dies bons, premiat i que més també es va dur en el teatre, acaba d'estrenar la seva segona novel·la, De gran vull ser una casa.

0: I doncs sí, avui vendrà Naina Fullana, la nostra companya, també escriptora de Gran Vull Ser Una Casa, i va presentar el llibre a una llibreria de Palma i va estar ple, que no hi cabia ningú més, en sa calorada que va fer ahir cap vespre, i sumitat que encara fa aquests dies de calor també. I avui passarà per aquí, m'encomanarà aquesta presentació, com és aquest llibre, jo ja me l'he llegit en 4 hores, a manco, molt aviat, perquè la veritat que passa molt bé, és trepidant, és una primera persona molt ben aconseguida i tenim moltes ganes de xerrar amb Naina Fullana. Però tenim més temes, Maria.
1: Sí, avui és dimarts i toca conèixer un momentento d'un dels nostres oients del programa i avui ens xerren de deixar el mòbil.

0: I de si telefonar bé, també mos podeu telefonar, no? Perquè clar, ara no sé, ja només envia missatges, però també està bé telefonar. Bé, avui coneixerem aquest moment en tot d'aquest oient, però Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, avui el dedicarem al sant del dia, avui és el sant de les dones, que nom en Maria del Camí, o Camí, un nom que només se posa a un poble en concret, que Santa Maria del Camí, n'hi ha ben poques. I res, hem pogut xerrar amb elles per saber quin és l'origen d'aquest nom, perquè és molt curiós.

0: Idò, ja ho han dit, avui és festa, la Mare de Déu de Setembre, moltes localitats de Mallorca, de Menorca, de Mó, també, ho dèiem, són les festes, però també Sant Lluís, Banyalbufar, Fornaluts, Sant Llorenç i Costitx, per exemple, però també...
1: Santa Maria del Camí, la parròquia de Santa Maria del Camí, i clar, fan festa avui.
0: Les dones que anomen camí.
1: Maria del Camí,
0: sí. Maria del Camí, n'han trobades moltes.
1: M'han xerrat en dues de les 23 que hi ha
0: 23,
1: actualment.
0: Uau. Sí, sí. Fantàstic. Sí, sí. Doncs, llavors, comentarem aquest nom tan curiós de les Balears, però avui també tornen les marines de Tèntol. Na Marina Bennassi i na Marina Huguet ja ho tenen tot preparat per la tornada a l'escola aquest dijous, ja ho sabeu. Tothom torna a l'escola i és per això que avui ens sotmetran a l'equip de Tèntol a una prova d'avaluació.
2: Ha començat setembre, aquest dijous començarà el curs escolar i això vol dir que hem de començar a saber en quin punt estem de coneixements per poder, a partir d'aquí, anar avançant durant tot aquest any. Així és que avui, a Generam, avaluació.

0: En fèieu de proves d'avaluació quan començàveu l'escola?
1: Record que qualque vegada sí, qualque professor sí que me'n feia un petit examen per saber
2: el nivell
1: que teníem.
2: Sí.
0: I ara avui en fareu un, perquè les Marines ens en duran un. I haurem de fer aquesta
2: xam. No, jo estic ben tranquil·la.
1: Se l'estic tremola.
2: No, se l'estic tremola, vaig tranquil.
1: Se darrere vegada
2: no li va anar
1: molt bé.
3: No, tampoc no tremola. No, i de jove tampoc no tremolava molt. No.
2: T'és igual.
3: Bueno, no era el meu fort, tampoc.
2: No te preocupa.
3: No, d'examen no era el meu fort. I s'estudia tampoc.
0: Bé, d'aquí una estona de proves d'avaluació. Dues hores de programa que ara comencen i les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar atentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-139-00.
3: O escriure'ns a l'Instagram de Tentol, @tentolib3, o també al Facebook que tenim.
2: O bé el correu electrònic.
3: Oh, sorpresa.
2: Mos han llevat la música sí. Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, i doncs ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Avui gran final, Miquel, moltes gràcies. Qui guanyarà? Anem a saludar les persones que tot d'una entraran en aquest estudi. Abans, però, hem de saludar aquesta persona que lleva la música perquè tingui tot més solemnitat i la torna a posar i després posa sintonies i tot això que sentiu avui a les vies de som. Tenim en Lluís Fortesa. Avui, Lluís, sí, preparat, perquè arriba la gran final de la Batussa de Tentol.
4: La rabiosa actualitat.

0: arribat el dia. Avui hem de saber quin serà el poble més tèntol de les Illes Balears de l'any 2026. I quin poble s'han arribat fins aquí i avui juguen aquesta gran final?
1: I doncs, ha arribat el moment de conèixer quins dos pobles juguen avui aquesta final 2026 de la Batussa de Tèntol. I són Marratxí i Muro.
0: Així és, qui guanyarà serà Marratxí o serà Muro? Que sonin les trompetes. Avui, dimarts, dia 8 de setembre, posant punt a la Batussa de Tèntol, la competició que ens ha acompanyat durant més de dos mesos.

tot va començar dia 6 de juliol de 2026. Era la primeria de l'estiu. Era un dia de molta calor. El que no sabíem aleshores és que la calor duraria tota la batussa de Tèntol, fins avui inclòs. En aquest cas, passaren les hores, passaren els dies, els Tèntols, els pobles, les persones, i amb aquesta inèrcia, també l'estiu, i s'acabaren les vacances, per alguns, també per altres, comencen. I és que tot allò que comença també en qualque moment s'acaba, com aquesta batussa de Tèntol entre els pobles de les illes.

I sí, avui som a la final, aquesta final de la Batussa. Han passat aquest estiu per aquest programa un total de 40 municipis de les Illes Balears. Han visitat l'estudi d'Iveta Ràdio aquestes persones defensant el seu poble. 40 municipis, viles menorquines, eivissenques, formentereres i mallorquines. Parlant de més de 150 persones que ens han ajudat a entendre més i millor la naturalesa d'aquest poble de les Balears. El que sí que tenim clar és que passi el que passi, han guanyat tots, els oients i nosaltres, perquè entre nervis, passió i emoció també hem aprofitat per aprendre els uns dels altres, per aprendre de tot i de tots. Així que, sense més prèvia, coneixem un poc més els pobles que avui juguen la final.

0: I avui juguem amb els pobles de Marratxí i de Muro. Començant per Marratxí, la revelació d'aquesta batussa de Tento. El Marratxí han demostrat ser un equip molt compenetrat malgrat la joventut de dos membres del seu equip. Han format part d'aquest equipasso amb Pedro Font, tècnic en prevenció de riscos laborals i el seleccionador oficial de Marratxí, que ha triat dos joves, en Miquel Bibiloni, estudiant d'Història de l'Art i Música en Formació, membre del grup Música Tradicional Sonadors Sonats, i el seu germà, en Tomeu Bibiloni, estudiant i també fa esport. Però avui en Tomeu no és a Mallorca, és a dir, que no podrà disputar aquesta gran final, deixant el llistó molt alt, però sí que s'incorpora un nou membre a l'equip. És en Toni Bibiloni Canyelles, nascut a Sa Cabaneta, membre i mestre del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol. Va ser un dels fundadors del grup d'esplai Escampet de Sa Cabaneta, aficionat a la bicicleta de muntanya i a l'apicultura. I té tres fills, les coneixem, en Tomeu i en Miquel, però també na Neus. L'equip de Marratxí competeix amb els Moreros. Perquè a l'altre costat de la taula avui juga el poble de Muro, imbatible Muro. Els moresos han estat al capdavant de la competició moltes vegades. Muro arriba avui a la final molt ben representat amb un professor de secundària, en Joan Moraga Roca, acompanyant en Joan una mestra d'educació primària i també un mestre d'educació primària apassionat del temps, en Jaume Serra Porqué, i ella, la mestra d'educació primària, Anna Magdalena Moragas Porqué. Tots tres són l'equip de Muro. Qui guanyarà?
1: I doi, avui juguem a Tento en aquesta final de la batussa en dues M's, l'M de Marratxí i l'M de Muro. Tento.
0: I doi, sí, avui les M's, Marratxí, Muro, i avui vos demanarem que voteu per qui creus que jugarà. Que jugaran tots dos, però qui creus que guanyarà finalment aquesta batussa? La guanyarà Marratxí o la guanyarà Muro?

0: Pot semblar missió impossible, però només pot guanyar un.
1: Sí.
0: Podeu votar...
1: Un M.
0: Una M, això segur. Un marratxí o un moró, un poble de Mallorca. Un dels dos avui guanyarà. Podeu votar avui a les xarxes d'Ivetres Ràdio. Aquí han llançat la pregunta. Guanyarà marratxí o guanyarà moró? Ara tornem.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
0: De dilluns a divendres a les 5.
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en puga't ser.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Ja hi som tots, som molts avui, moltíssims, en aquesta taula. Està plena de gent i tot d'una les coneixereu. Abans, però, de moment, l'enquesta és que Muro té un 60% del vot dels oients que creuen que guanyarà aquesta gran final, Muro, i un 40% que creuen que ho farà Marratxí. Així que comenci la gran final.

0: preparar per jugar a aquesta gran final han de tenir jugadors, concursants, representants de Marratxí de Moró i tot d'una les coneixem.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Qui s'estrena avui?
7: En Toni Vivaloni.
0: Benvingut, Toni. Gràcies. Qui més hi ha de Marratxí?
8: Pedro Font, de la Cabaneta.
9: I en Miquel Vivaloni, de la Cabaneta.
0: Avui has dit ton pare.
9: Mon pare.
0: Teu germà, pobret, no ha pogut venir.
9: Si mos escolta, hola, Tomeu. Espero
0: hola,
9: que hagis arribat bé.
0: Sí, una ferrada en Tomeu. Moró, qui sou?
7: Joan Moragues Roca. No diré l'adreça perquè m'han fet agafar por i diré que som de Moró i ja està.
10: Si qualcú vol venir que nostre, que escoltis programes anteriors. Ja som de Mente Dona Moragues.
11: I jo, en Jaume Serra.
12: Ah, oh, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
0: És així, Marratxí, teniu un pot de tot.
7: De tot i molt.
0: Sí.
7: Sí. Més cases que arbres, ja.
8: Camps verds també n'hi ha. Sí. Pot de gespa artificial, de segons on, però també, també.
9: Sí, som un municipi gros i hem de tenir varietat.
0: Moró?
7: Jo crec que sí, nosaltres tenim platja, tenim albufera, tenim camp.
11: Tenim secà.
7: Sí, una mica de tot.
11: Una mica de tot, sí. Variat. No mos podem queixar.
13: Vostè treballa aquí?
0: Tant, hi fas feina aquí?
7: No, jo faig de mestre.
0: Molt bé. Pedro?
8: Jo faig feina en un servei de prevenció de riscos laborals.
9: Ja estudi, de moment.
7: Jo som professor de secundària.
10: Jo segueix, sent el mateix que ahir.
0: No us demana si feis feina aquí, com que és la quarta vegada que veniu.
10: No, tot i que quasi ja mos podríeu posar en nòmina.
8: Com si féssiu feina, ja.
10: Sí. De mentir un lloc, al vespre aquí, ja està.
14: Trobo que ho fa molt bé. És extraordinàriament fascinador. Ara li diré una paraula i vostè digui'm la primera paraula que li vingui al cap. Justícia.
7: Molt necessari.
0: Sí. Pedro?
8: Insuficient en moltes ocasions.
0: Ai,
9: a vegades, injusta.
7: Ara me vendré perquè ho vaig llegir l'altre dia, bellesa. La justícia és bella.
10: Això m'ha vengut al carrer de Can Joan.
7: També m'he pensat, no ho volia dir, però...
10: I ara ja he dit on viu.
8: Ara el número ja està.
11: Jo també havia pensat injustícia.
15: Què et passa? Que tens ganes de fugir o què?
7: No.
0: Tanta sort, Toni.
16: Hagués pogut. En nou?
7: No.
16: S'estrena.
7: Hem de quedar bé, però.
9: Ets a prop de la porta, eh?
8: Sí. Jo tenia ganes de venir, de fet.
0: Ah, que bé, gràcies. Miquel.
9: Jo també, i fa manco calor aquí que de fora, així que poden quedar tots tan que vulguem.
7: Sí, és veritat que està bé. Ara no me n'aniria, jo.
10: No, la veritat és que quan surts de fora, per dir que entres dins un forn i aquí s'està...
11: Sí, jo ven de l'escola que no tenim aire, per tant, aquí això és un luxe.
14: Què estàs bevent? Em pensava que només t'agradava el whisky amb gel.
7: No, un glot d'aigua. Un gran convidat a l'entrada i molt bé.
8: També.
0: Sí, Pedro.
8: Ara, en aquestes hores, aigua més tard, ja ho veurem.
9: Aigua, però un cafè amb olives, com m'han dit de Campos, no estigui gent malament.
16: Bueno, gran combinació.
7: Jo faig el cafè que m'ha regalat una mandalona.
0: Ai, que bé, mandalona.
7: No m'ho puc queixar.
10: Són la subvencionadora de cafès d'aquest dos.
11: Ha estat el tema de converses, preu del cafè, no?
10: Sí, jo Coca-Cola.
0: Què ha costat el cafè?
10: He flipat, 48 cèntims. El més barat que ha fet la casa, quasi. Però hem de venir aquí cada dia a fer
8: però
10: cafè.
8: aquí.
10: Sí.
9: La universitat és més caig tot.
10: Sí.
9: I em bevem abastament.
17: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: Sí, ben arreu. Mm-hmm.
8: Jo també m'ha costat dormir-me, però quan m'he dormit ja...
9: Just abans d'anar-me a dormir, dic, ostres, que demà hem d'anar a la ràdio. I ui.
7: Jo he dormit bé, sí. Ses 8 horetes generoses, sí.
10: Jo s'han de dormir interromput, normalment, però bé, les meves horetes els he dormit.
11: Jo també, en Nirvis pots, de vora el primer dia. Avui, bé, bé.
13: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
17: Moltes gràcies.
0: I doncs sí, ja les tenim aquí, són els finalistes, per una banda Marratxí, Pedro Font, Miquel Bibiloni i avui Antoni Bibiloni. Els teus fills són una meravella. Balears ha quedat enamorada d'ells, Toni?
19: Sí, és un repte.
9: No perquè no m'ho veuen sa cara, però.
19: I el seleccionador se juga a càrrec.
0: També.
19: Venia una final en suplents.
8: El màxim golejador mos ha deixat. He hagut de tirar de veterania, però va, és això.
19: Ja ho veurà.
8: És el nostre Abdon Prats de...
0: Totalment. Sí,
8: clar, confiam en ell.
0: En Tomeu volia venir, però justament s'ha hagut d'anar a Menorca.
19: Sí. Mm-hmm. M'ha dit mon pare ara de partir, tu. Ja no veig la gràcia que em va fer.
20: Com és que no vas voler venir tot d'una?
19: Perquè sabia que ells ho farien millor.
0: Ah, sí?
19: Clar. Mm-hmm. El representant...
0: Com se fa per tenir un feix tan bo? Hi ha qualque secret?
19: Tenen interès i van fent camí.
0: I en teniu tres de fills?
19: Sí.
0: Feu tres germans.
19: Sí, no, sabent com a rellotges.
0: Sí? Que bé. I de, que vagi molt bé aquesta final. Segur que
19: gràcies.
0: Sí.
19: Gràcies.
0: Molt bé. Sou un equipàs. I per altra banda, Muro, també, no som parents, tot i que comparteixen dinatge, ja ho han dit, tots tres.
7: Mos han dit bastant.
0: Què vos han dit per Muro? Heu dit avui?
7: Bueno, que m'ho han dit? Jo absolutament res. Jo crec que ningú... Mo mare ho sap, que som aquí, però...
10: Si la família dit mos donen sopar.
11: Avui hi tornau? Sí, mama, avui hi
7: tornau. Sí, mama, avui toca.
10: Jo que m'hi diuen una altra vegada.
0: No, una ferrada. A les famílies Moreres, d'en Madalena, d'en Jaume i d'en Joan. Ara sí, arriba el moment de jugar aquesta gran final.
21: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Primera prova, escalfarem un poc aquests motors que tenim aquí, que són sis cervells en marxa les totes. I començarem avui amb aquesta prova, en la qual tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres, que com
20: ja ho sabeu,
0: sempre triarem a l'atzar.
20: Muro i Marratxí, concursau tots dos, la puntuació serà en funció del número de paraules que digueu, cada paraula val un punt. I començam?
0: Per Muro. Molt bé, Joan, Jaume, Magdalena, posaran la carraca en marxa.
20: I doncs, les paraules han de començar per les lletres R i E, és a dir, re.
0: Re. Teniu un minut, temps.
10: Reciclar, reutilitzar, reduir.
7: Rentar.
10: Restar.
7: Reutilitzar. Resar.
10: Rearmar.
7: Repte.
10: Remar.
7: Reestructurar.
10: Rem.
7: Reinterpretar.
10: Raïm. Revisar.
7: Reintroduir.
10: Reinsertar.
7: Reacció.
10: Reaccionar.
7: Resina.
10: Reina. Rei.
7: Residu.
10: Reviure.
7: Remenar.
10: Recordar.
7: Reviscut.
10: Reviscolar.
7: Renoi.
10: Renou.
7: Reordenar.
10: Reactivar.
7: Reunió. Rere.
10: Reactiu.
7: Ràtol.
10: Rotolar. Retolador.
7: Remoure. Ressaca.
20: Molt bé.
7: Per acabar.
20: Ressaca. Aquesta darrera està molt bona.
0: M'ha encantat, ressaca, per acabar. Molt bé. Quant de punts tenim per aquí?
16: Jo n'he comptat 44.
20: Jo n'he comptat 44, però ha hagut un parell de repeticions.
0: N'han repetit de vestres. Sí. Per tant, en quedam 41.
20: 41.
0: Perquè no heu repetit un parell. Sí. Coses que passen. Però molt bé, equip de Muro. 41 punts que inauguren el vostre marcador. Esteu preparats, Marratxí? Au, ja. Vinga.
20: I doi, Marratxí, les paraules hauran de començar per les lletres S i O, és a dir, so.
0: So.
20: So.
0: So. Teniu un minut, temps.
9: Sonadors, sonats.
8: Sobre, soll, sorbet.
9: Sordera.
8: Sorpresa.
9: Sordomut.
8: Sorpresiu.
9: Socarrim,
8: socarrimat. Soscaire, socarrat.
9: Sobdirector.
8: Sobremunt, sobrevall. Solidari, solidaritat.
9: Solc, solcar. Solera, solera.
8: So. Això l'hem dit.
20: sobrassada...
9: Sal, sol se nota...
19: Sol sona...
9: Sol sones...
20: Sol sones, eh? Soterrar, soterrat, sòtil...
19: Sol feig, sol feigar...
9: Sorpresa, sorprès...
20: Solstici, solarium...
9: Socarrim, socarrimat...
19: Soterrani...
20: Sou, sou...
19: Solvent, solventar...
9: Soluble...
20: Sota...
19: Sotenta...
9: S.O.S.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ai, quants en tenim? No ho repeties poques, també, eh?
16: Sí. Jo en tenc 50.
20: 50, jo n'he apuntat 45. N'he restades un parell, però també se n'han repetides sí. un parell.
0: Doncs 45 punts... Marratxí, molt bé, heu començat molt bé. Sí. 41, 45... Beníssim, això. Estan nerviosos, ara?
7: Sí. Intenta amb el divertir, ara.
0: Primera prova estrenada, òbviament en tenim més.
21: A Xuxines.
0: Aquesta prova ja sabeu que ens agrada molt. Ara haureu de descobrir quin és el sinònim que no és correcte. Per tant, el que farem és dir-vos quatre paraules i n'hi ha una que no és sinònima de la resta.
20: I d'on són aquestes paraules? Però bo, bo.
0: Bé, primer hauria de dir quina paraula
20: sí, clar, jugarem. Clar.
0: Són 10 sí. punts, si ara vos donarem un paper, són 10 punts si encertau la resposta correcta. I la paraula d'avui és preva. Se pronuncia de moltes maneres arreu de Balears, però tothom sap que és un preva, sí? Sí, molt bé. Idò, quina d'aquestes paraules no és una manera de dir preva?
20: Idò, hi tenim preva bo, preva tort, preva bord o pebrera dolça.
0: Arreu de Balears, quina manera no és correcta per a referir-se a preva? És preva bo, és preva tort, tort, perdoneu, preva bo, preva tort, preva bord o pebrera dolça. Marratxí, ja mos ha donat el paperet. Preva bo, preva tort, preva bord o pebrera dolça. Però ara estem de preves, eh?
20: Sí. Sí, sí, encara n'hi ha.
0: Preves vermelles.
9: Porta-li sa cabaneta en sa banda de preves.
0: Me referia a... Sí, no és vermelles. És de tat de curtir.
9: Exacte.
0: Que és el vostre. Deixant sa veu, idò. Ara ho sabreu.
20: Per porta-li en sa.
9: Sí, ara no tant pot ser ja.
20: Sí, s'ha perdut bastant, ara.
19: Sí, n'hi havia. Porta-li sa cabaneta per tot en penjava.
0: Que sa gent de Muro.
16: El Murero de Bata, no?
7: Sí, hi ha una cosa.
10: Sí, hi ha una cosa amb les quatre, però bueno, ja està.
0: Sí?
7: Sí, sí, sí.
0: La teniu?
10: Sí, sí, sí.
0: A veure, escolta'm, com ho diu la gent del carrer?
1: Preva.
2: Pebre. Pebre bo, pebre bord, pebre vermell, pebre dolç.
22: Crec que tenim preva coent, també.
23: Preva bo, preva bord.
24: Preva.
25: Preva tenra, preva bo, preva bord, preva vermell, preva de cirereta.
26: Preva verd, preva vermell.
27: Pebre.
28: Ah, pebre.
29: Pebre.
30: És preva.
31: Preva bo, preva bord, preva verd, preva vermell. Preva.
32: I tenim... Estap de curtir. És una varietat que s'emplea per fer preva bo, no?
33: Preva bord.
32: Preva bord. Veus? Normal que te tingui prop.
34: Preva. Preva bo. No sé si és el mateix que es preva covent, es preva bo.
35: Preva.
34: Preva.
35: Preva.
7: Pebre.
35: És difícil, no?
34: Preva.
36: Es preva covent, es preva bord.
34: Preva bo.
35: Preva bo, preva covent, preva bord.
36: Pebre.
37: Pebre.
38: Pebrera. Pebrera vermella, pebrera verda, pebrera italiana i...
39: Pebrera o pebre?
38: I llavors pebre.
39: Ah, ja, però és que ella diu
40: pebre. El pebre no és de sa pebrera.
39: Però és preva, és pebre o pebrera? Pebrera vermella, pebrera verda.
38: Italiana, que dic jo.
7: Pebrera.
39: Pebre. Pebre. És que pebre bord nosaltres no ho utilitzem. Pebre bord tampoc. No em sona com a tal.
35: El pebre per nosaltres és el que Mallorca deia pebre bo. Després, el pebre aquest que es posa en la sobrassada, en això nosaltres ho deim pebrera.
37: Pebrera vermella.
35: Que de pebrera vermella n'hi ha la pebrera normal o dolça i la picant, que la sobrassada en sol dur de totes. Molta més quantitat de la dolça que no de la picant.
38: Bueno, preva.
37: Preva bo, preva bord.
38: Preva vermell.
37: Preva vermell dolç, preva sí. vermell coent. Tant de cortir directament, sense preva.
7: Un prevacer, la planta.
1: Prova de cirereta.
3: Prova. Prova. Prova verd, prova vermell. Prova bord.
4: Prova vermell, prova... Sí.
3: Prova bord.
4: Prova bord.
5: Prova dolç, prova covent.
6: Prova.
8: Prova.
6: Prova dolç, prova covent.
8: Prova.
11: Prova bord. Prova vermell.
12: Home on canten, home on provat.
0: Sí, però ja m'ho l'hem menjat en tant de proves, sí. Que havíeu apuntat, Muro?
10: Prova tard, Antoni.
0: Tard, sí. Opció B, prova tard. Marratxim?
20: També, també.
0: Prova tard. I és correcte, perquè és prova tard. No existeix.
20: No existeix.
0: Bé, comem un prova passa tard.
20: Sí, tard. N'hi ha.
0: Això sí, però no li deim tard. Molt bé, molt bé. 10 punts més que sumen els vostres marcadors. Pots anar amb les altres?
7: Les altres
10: sí. Sí. Preva va i preva bord. Sí,
7: sí, sí, sí.
10: I per preva dolç.
0: És altra.
10: Ho he de dir perquè hi ha

0: piles i molt guapa. Sí.
1: Has vist que bé.
2: Està a dir ara.
1: Destaca pel seu campanar de planta quadrada comunicat amb el temple a través d'un pont de pedra i ho dèiem ahir, custodia obres d'art sacre d'un gran valor monumental del segle XVIII. Però sabeu com se diu l'església de Muro?
3: És l'església de Sant Joan Baptista o és l'església de Santa Anna?
2: Miquel.
0: Allà ses dues, però a l'iglesi parroquial et sa de Sant Joan m'apareix.
1: És correctíssim.
3: I és així, sí, sí.
1: Molt bé. Que és aquesta que m'ho referíem. Mm-hmm. 5 punts, molt bé, avui la cosa va grossa. 5 punts per Valtres, m'arratxim molt bé. Està bé, Muro?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: És l'església de Sant Joan Baptista.
2: Correcte.
1: És la vostra iglesi grossa, diguéssim. Sí,
2: és així. Mm-hmm.
3: Monumental.
2: Monumental. No sé si diria tant, però sí.
1: Home, quan fan les beneïdes de Sant Antoni per Ivetre, se va veure
2: aquest dia va ser opereix monumental.
1: Sí.
3: Ainau.
2: Sí, evidentment.
1: Sí.
2: Sí.
1: No. Molt bé, doncs,
3: faltaria.
1: L'església de Sant Joan Baptista, per això també feia festa per Sant Joan. Sí. Com que Muro feia totes les festes.
4: Exacte. No me no volen perdre cap. Arreu.
1: Així ho tenen. Molt bé, segona pregunta per vosaltres. Muro té diverses creus monumentals catalogades com a béns d'interès cultural, Vic, com són la creu de Ciutat, la creu d'Esmarjal, la creu de l'Auba, la creu de Morell, o la creu... Quina d'aquestes dues?
3: De jueus o de xuetes?
5: Aquesta és difícil, la veritat.
0: Sí. De Buja sí que varen fer un treball de ses creus Prada Muro. Ah,
1: justament.
6: Cada creu. Tira. Políticament correcte, sí, s'hauria de dir de jueus.
2: Jo el que penso és això,
0: Pot ser l'altre.
7: No sé fins a quin punt Muro són políticament correctes. No, ara estic mirant ses cares.
6: Ja saps que no ho són molt, jo diria de xuetes.
0: De xuetes, sí.
2: De xuetes.
3: De jueus.
1: Sí, els topònims més o menys saben de tots.
0: Ara hem quedat malament. Perdó, Morero.
1: La creu de jueus, la tenim localitzada.
2: L'altre dia que me'n van demanar topònims, la van comentar, de fet. Ara els de jueus. Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
4: Se diu col·loquialment xueta, Muro.
2: Però
1: no se creu.
3: No se creu.
1: Molt bé, les preguntes per Muro, sobre Marratxí. Primera pregunta, també l'iglesi més antiga, que va ser la primera referència parroquial coneguda a Marratxí, va ser la de Santa Maria de Marratxí, que és del segle XIII. Després de la conquesta de Jaume I, tot i que ara ja no existeix. Pertanyia a Santa Maria del Camí i estava dedicada a Santa Maria de Barracino. Però quina és l'església més antiga que hi ha ara mateix al terme municipal de Marratxí?
3: És l'església Nostra Senyora del Carme de Pòrtol, o és l'església de Sant Marçal, a la Cabaneta?
2: Va, m'han tirat un triple.
1: Porta-la a la Cabaneta.
4: Jo no en tinc ni idea.
2: No,
7: ho sabem.
2: Jo tampoc. Jo porta-la a la Cabaneta. Quin noms has dit?
3: L'església de Sant Marçal, a la Cabaneta, o l'església de Nostra Senyora del Carme, de Pòrtol.
2: Ells no són de la Cabaneta.
4: Me sona més Sant Marçal, sí. No sé, però no, perquè l'altre del Carme, bueno, no sé, Sant Marçal sé que...
1: Quin nom fa més mudat?
2: Quin nom fa més mudat? Tècnica de dos i mitja. Fa més mudat Sant Marçal.
4: Sí, crec, vinga, no? No tot sempre tirant,
2: no sé,
4: però no fa més mudat.
2: Digue-lo que vulguis tu.
4: No m'arrenyaró. Si home, fan. Si som de la Cabaneta, penturem parats de la Cabaneta. Anem a pensar en lògica, o si no...
2: Però no és nostre de Sant Marçal, de la Cabaneta, no?
4: No.
1: Sí, església de Sant Marçal, de la Cabaneta. Església de Nostra Senyora del Carme.
4: De Porto. Aquesta.
1: És correcte.
5: M'encanta, perquè els marratxiners estaven en sa massa boca, mirant, fora de res.
3: S'ho miraven, no perdien detall.
7: Que sa de Porto és de...
6: No...
4: Del Carme Nou,
6: sí, 1800.
0: L'any passat va fer 100 anys que era parròquia.
3: És recent.
1: Se de Pòrtol.
6: Com a parròquia, sí.
1: Sentir que ets a vostre.
6: Sí. 1699.
0: Se catedral.
1: Se catedral.
2: Se catedral.
1: Se catedral.
5: També és monumental.
1: Molt bé, doncs sí, l'església de Sant Marçal. També feia festes vosaltres per Sant Marçal. Òbviament.
6: De fet, és la parròquia, de seguida.
1: Efectivament. Va, una més complicada. A Marratxí, quantes creus de terme hi ha?
3: Una o quatre.
4: Home, és a dir, les creus de terme se posen a les entrades del poble. A Marratxí només se pot entrar per una banda.
2: Alerta, que tothom hagi de passar per avinguda.
4: No sé, a Muro al Manco n'hi ha una a cada entrada del poble.
2: N'hi ha 8 a Muro. I a Marratxí tampoc és que sigui molt més petit.
4: Marratxí és molt més gran, per tant... No vol dir que

0: Que té, no ho sé, però una no es cama molt poc.
1: Una és un poc, jo crec que si n'hi ha una n'haurien de fer una altra. Sí. Però jo que sé, l'infant de companyia... Sí.
0: No, jo diria quatre, i si en teniu una, feis una petició per tenir-ne qualcun més.
1: Exactament. Vinga, va, sí,
0: sí.
1: Quatre.
0: Vinga, quatre. Només en teniu una?
2: En tenen una.
1: Una.
2: Tenim més centres comercials que creus que tenen, com podeu veure.
3: Que curiós. N'hi ha una i no és la primera que hi va haver.
4: És dels anys 30.
3: Sí, perquè la que hi havia, el camí va canviar de lloc i la creu també que va canviar de lloc. Mm-hmm. Estava davant l'Iglesia de Sant Marcel.
1: Ostres.
3: O sigui, la que ara està ben davant del portal i la que hi havia abans estava davant la rectoria.
5: Mm-hmm. Ja ho poden dir que estàs semblant les olles, eh? Perquè els germans que hi havia davant i han sortit de son pare.
2: Com
5: molt ben triat, seleccionador Pedro.
2: Se m'arrifen. Els pobles de davant se m'arrifen.
0: Amb aquest equip... bé, ja ho sabeu, per encàrrec, si em voleu demanar un altre, com delimitar,
4: tens, eh?
0: Com delimitar-ho si no teniu creus de terme?
2: Entres de Carlo.
0: No,
3: perdó. Fa uns anys varen posar un cartell que posen benvingut a Marratxí. Passa que no estan a la partida del terme, tampoc.
0: Vull dir,
3: que... Hi ha una fita. Quan entres en els municipis, sí. Hi ha una fita
6: és
3: de pedra.
6: No tenien límits a Marratxí.
0: Sí, punt més per hom, per cada equip, quants en tenim?
5: I de Marratxí en du 60 i Muro 56.
4: Ben ajustat, eh?
0: Va, passem a la següent prova.
7: L'embarbussament.
0: Ja vos pensàveu que no la faríem en aquesta...
4: Clar, l'havíem
0: votat. Teniu esperança?
2: Sí que m'ho pensava, sí que m'ho pensava. Tu tot has de matí pensant.
0: Sorpresa. Haureu de dir un embarbussament i avui és la gran final. 10 punts, si el deia perfecte. I atenció, perquè l'embarbussament de la final és aquest.
8: Si és meu ganxo.
9: Si el meu ganxo enganxa.
10: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo mos.
11: Si és meu ganxo enganxa, es ganxo que enganxa teu ganxo.
12: Si el meu ganxo enganxa el ganxo, que enganxa teu ganxo.
10: Enganxaran en el mateix ganxo.
11: Mos enganxarem.
8: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
13: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
14: Mos enganxarem en el mateix ganxo.
9: Però si el meu ganxo no enganxa...
15: Però si el meu ganxo no enganxa el teu ganxo...
10: El ganxo que m'enganxa...
16: Que enganxa el teu ganxo.
11: El teu ganxo no mos enganxarem.
12: El ganxo que enganxa el teu ganxo no mos enganxarem. En el mateix ganxo.
16: Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
11: I en el mateix ganxo.
9: Teu ganxo.
16: Ganxo.
10: Ganxo.
0: Ganxo.
15: Ganxo.
16: Ganxo.
2: Ganxo.
13: Ganxo.
0: Ganxo. És molt divertit, eh, d'avui, eh?
2: Si l'has bé, sigut, eh? Enganxa, és veritat que enganxa.
0: Enganxa.
6: No? Sí, jo he quedat enganxat des de primera paraula.
0: Ah, Marratxí, començant per valtros, vinga.
3: Si el meu ganxo no enganxes ganxo que enganxes teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Si el meu ganxo no enganxes ganxo que enganxes teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix.
2: Si el meu ganxo enganxa...
0: Amen, Pedro?
2: Si el meu ganxo enganxa es ganxo que enganxes teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
0: Uau.
5: Deia per tenir
2: por. El seleccionador
5: por.
2: També...
6: En sap.
5: També ha d'entrenar.
2: Va ser futbolista, sí. Igual. Sí.
0: Muro.
4: Ara ho tindreu bo de fer.
0: Vinga.
1: Eh? Provem. Si el meu ganxo enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, mos enganxarem en el mateix ganxo. Però si el meu ganxo no enganxa el ganxo que enganxa el teu ganxo, no mos enganxarem en el mateix ganxo.
0: Això ha estat espectacular avui.
4: Sí, eh?
0: Lluís, què hem de fer? Què trobes? 10 punts?
4: 10 punts.
0: I 10
4: però,
0: punts.
4: Però,
0: 10 puntes, esclar que sí, que sumen els vostres marcadors i, per tant, ens mantenim mateixa diferència.
5: Exactament, Marratxí 70 i Muro 66.
0: Quin no nervis, mos queda una prova.
17: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova d'aquesta gran final de la Batussa de Tèntol.

0: Però i marratxis se juguen aquest premi i ara aquesta prova, ja sabeu com funciona, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre municipi fantàstic. Què vos tocarà avui? Com sempre serà la màquina que triarà a l'exam. Començam, perdoneu, per marratxis.
1: Noms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
0: Marratxí, teniu un minut per dir topònims del vostre municipi. Esteu preparats?
2: Sí.
0: Temps.
3: Són verí, són sades,
4: porta el sa cabaneta, es couix,
3: ses trempes, es pont d'Índia, es pont de Tesa,
4: sa comuna de Can Domingo, sa comuna de Saigo,
3: Can Mas,
4: Son Cos,
5: Son Sureda,
4: ses clotes,
3: Can Parrisco,
5: Son Macià,
3: Son Palat, Son Paladí,
5: Son Coblelles,
4: Marratxina,
3: sa comuna de Cardomincos, Camp Arrisco,
5: ses trampes, Son de Viu Nou,
4: Es Garrovers,
3: Camp Mas,
5: Planeres, Camp, Llegítimes,
3: Camp Mató,
5: Camp Metge Nou,
3: Camp
5: Torres,
3: Camp Magí,
4: Camp Badó,
3: Es Caulls, Camp Farineta,
5: Son Llebre,
4: Son Blanc,
3: Es Molí, Son Roca Llisa,
5: Son Marçal, Sa Vinya de Son Verí,
3: la Roca Llisa,
4: la Penya, Can Vent,
3: Can Mas,
5: Can Bernadí, Can Bernadí Nou,
3: la Comuna, Cama de Rata,
5: Cama de Bet,
3: Can Just.
0: Temps! Ai.
6: N'han dites, eh?
7: Jo en tenc 59, però no sé...
6: N'han repetida qualcuna?
0: 55. Sí? 55. Muro, esteu preparats?
8: No ho sé, ja.
9: Quin nivell, eh? Quin nivell, dalt.
0: 55 de correctes, perquè no vull repetir de qualcuna, però està molt i molt bé. A menys que vos tocarà, vosaltres, darrera oportunitat per enumerar paraules.
8: Vinga,
1: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Topònims.
6: També.
0: Topònims. Teniu. Ai, ai, ai.
7: No,
6: sí,
7: ja ho vàrem fer.
4: Ho discutíem abans d'entrar en això.
8: Sí, sí, sí.
0: Pot passar, sa màquina té aquestes coses. Teniu un minut per enumerar topònims de Muro. Temps.
10: Son Sastre, Vin Romà, Son Perera, Son Blai, Son Fons.
8: Sa Creu de l'Auba, Sa Creu de Joeu, Sa Creu de Son Morell, Sa Creu Morell, Sa Creu de Sestret, Sa Creu de l'Ample, Sa Creu Alta,
11: Es Convent,
10: Sa Riba, Sa Empúries,
8: Platja de Muro, Sa Albufera,
10: Poble Nou,
11: Sa Eglésia
8: de la Sang, Sa Eglésia de Sant Anna, Sa Eglésia de Sant Joan Baptista,
10: Sa Ermita de Sant Vicenç, Sa Eglésia de Capellans,
11: Som Moro,
8: Som Font,
10: la plaça Comte d'Empúries, la plaça de Santa Catalina i Tomat, la plaça de Sant Martí, la plaça de Constitució, la plaça de la Sang,
8: Som Trompeta, Son...
11: Es Convent,
8: Son Remat,
11: Vin Romà, Vin Agrella,
8: Es Poble Nou, com es queda? Som Blai,
11: la plaça de Cucorba,
10: sí, no l'han dit.
11: La plaça de la Constitució,
8: la corba de sa mare,
12: Penta.
6: I tens.
0: Temps. Ai, Déu meu. 47, sí?
6: Jo n'he apuntat 47.
0: Uh-huh. 47 topònims.
6: Que ja n'hi ha, oh.
0: A Muro. Per tant...
6: Està bé, en teníeu més?
8: Segurament sí.
10: Segurament sí, però mos heu agafat de sobrevinguts.
0: El poble que guanya la batussa de Tento de l'any 2026 és...
7: Marratxí! 125 punts, molt bé! Seleccionador i Bibilonis. Enhorabona.
0: Enhorabona, molt bé.
13: Que
0: bé,
13: recordant d'en Tomeu, que ha estat...
0: Tomeu, sí, sí. Una ferrada.
13: Artífex també d'aquesta...
6: Vols escoltar en Tomeu.
13: Aquesta victòria.
4: Poden reclamar una creu de terme i una rotonda per guanyar el pas. Sí.
13: Se creu Bibiloni.
6: I un agermanament. I un agermanament amb els dos emes.
11: Nou topònim de Marratxí.
6: Exacte. I Marratxí i germanats, per favor.
0: Clar que sí, Muro, molta gràcia. Ho heu fet beníssim. Tenim un regal també per tots. Per tots els jugadors.
11: Enhorabona, Marratxí.
0: Enhorabona, Toni, Pedro, Miquel, grans guanyadors. Ho fem molt bé. Una ferrada en en Tomeu, també.
8: Sí, sí, li farem arribar.
0: Ha estat un equipasso. Marratxí guanya aquesta gran final de l'any 2026. Gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
12: Bon dia. Les Illes se situen per davall de la mitjana espanyola en l'informe PISA, l'estudi que avalua les competències bàsiques dels alumnes de 15 anys en matèries com lectura, matemàtiques o ciències.
14: Respecte a les darreres dades de 2022, les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències. En general, han estat un resultat dolents arreu del planeta i, de fet, l'OCDE, que organitza aquesta prova, ha llançat l'alarma davant la baixada continuada en els resultats del 90 països que hi han participat. Una situació que a les Balears els sindicats ja esperaven per molts dels problemes estructurals del sistema educatiu i el malestar dels docents, ho explica Carles Cabrera, president de l'ESTEI.
15: Tan dolent com esperàvem i a més, malauradament, el que fa és confirmar el que anava dient l'ESTEI des de fa molta estona. És a dir, nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
12: I els metges preparen noves mobilitzacions contra el projecte de l'Estatut Marc. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjans d'octubre, tot i que encara no hi ha una data concreta d'inici.
14: La FEMS demanarà també als grups parlamentaris contraris al projecte que presentin una esmena a la totalitat perquè el test, que ja és al Parlament espanyol, torni al Ministeri de Sanitat. El sindicat manté les seves principals reivindicacions: un estatut propi per als metges, una jornada de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies, el reconeixement de l'excés de jornada i canvis en el model de jubilació.
12: I en clau estatal, les empreses estan obligades a informar els treballadors dels sistemes algorítmics que utilitzin per determinar-ne les condicions de treball.
14: Entre elles, l'assignació de tasques, ton, salari o promoció, així com l'extinció del contracte. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret que transposa la directiva sobre condicions transparents i que recull el dret dels treballadors a rebre informació detallada del salari, la jornada o la previsibilitat de temps de treball. Yolanda Díaz es ministra de Treball.
16: A partir de hoy mismo, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen derecho a conocer con exhaustividad para poder defenderse cuál es la fórmula que emplea su empresa en la relación laboral en vigor.
12: Continuen les festes de Gràcia de Mahó. Sentim l'ambient de la plaça de la Constitució, on en aquests moments se celebra el Jaleo, el qual es pot seguir en directe en una retransmissió especial per IB3 Televisió i pel canal de YouTube de la cadena. Al Jaleo d'avui hi participen 131 caixers i cavallers, mentre que ahir en van ser 109 per mort de la calor.
14: Poc abans de començar i a causa de les elevades temperatures, es va decidir reduir de 3 a 2 les voltes previstes. Ho explicava en directe per IB3 Televisió el regidor de festes, José Manuel Tete García.
17: I bueno, la idea és que en principi, si tot va bé, llevarem una volta també, per tant això facilitarà i alleujarà que els cavalls puguin anar a descansar.
18: Fa molta calor.
17: Entre calor i humitat hi ha una mescla, diguéssim, que s'agraeix. Ja ho van fer l'any passat, van llevar una volta l'any passat i enguany pues, es tornarà a fer, sobretot perquè els cavalls se'n puguin anar antes a descansar.
12: I arribam així a les 4 i 4 minuts amb una darrera informació de servei. Molta precaució als conductors que es troben a l'autopista d'Inca MA13 des de Palma, direcció a la capital del Reguer, on hi ha hagut un accident i la carretera està congestionada. Més informació al butlletí informatiu de les 5. Us deixam amb els companys de Tèntol.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que avui és el dia de la parròquia de Santa Maria del Camí.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Ai, quina nerviada, ja tenim un guanyador i ha estat apoteòsic avui. Muro i Marratxí ho han fet beníssim, finalment Marratxí ha guanyat aquesta gran final de la Batossa de Tèntol. Hem fet amistat, ara les enyorarem, però una abraçada a tots ells. Ara, però, com us dèiem, arriba el moment d'encetar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell al control tècnic i hem de saber quina és la notícia del dia. I de si tot una la coneixerem, abans saludam l'equip de Tèntol. Miquel Jun, com estàs?
1: Va bé, bon dia.
0: Celestia Oliver, com va?
1: Som aquí.
0: I Maria Pons, com anem?
2: Acalorada amb aquesta final.
0: Està gros,
3: jo ja la senyor.
2: Ai, sí.
1: Jo ara me sap greu per Muro.
3: Sí.
1: Ara me sap greu.
2: Ara no, a bones hores, dus tots estiu fent bullying.
3: Jo també.
0: En Celestia no havien sortit passaport i diu, ai, ja la senyor.
3: Sí. La senyora.
0: Que ho han fet de bé,
3: tant de dies, tots estiu intens i ara, clar, ja no les veurem fi l'any que ve. Bé, supos que mos toparem en qualsevol moment,
0: Bibiloni
3: o no.
0: La família Bibiloni i en Pedro de Marratxí són extraordinaris.
3: Espectaculars.
0: I els de Muro també.
3: Monumentals.
0: Increïbles.
2: Sí. Que t'agrada aquesta paraula.
3: Sí.
0: Quanta plaça de toros de Muro.
3: Ah, clar, tot ve d'aquí.
0: Molt bé, doncs Marratxí ha guanyat, però nosaltres també hem de tornar a l'escola, hem de tornar a l'estudi, mos hem de tranquil·litzar i per fer-ho. Han vengut les nostres marines. Marina Mannassa, Marina Huguet, com estàu?
4: Avui un pas més alt, però em sap que sé que els marratxiners han guanyat.
0: Has vist?
4: Hombre.
0: Marina Mannassa.
4: Però ara me feia una oferta
0: indecent.
4: Clar. Molt millor que si hagués vengut jo, ja vos ho dic ara.
3: Creus?
4: Sí, ara el seleccionador m'està intentant tentar, però ja li he dit que no ho ha plantejat bé, això.
3: Té un any.
0: Per l'any que ve.
3: Té un any de feina.
0: Marina.
4: Jo crec que me mantendré en Jan Edam i cadascú el seu, a defensar el seu redal.
0: Tu també de ser cabaneta?
4: Jo vaig néixer a Palma, vaig créixer a la cabaneta i ara visc a Pòrtol.
0: Ah, i va.
2: Que guapa, Pòrtol,
0: fantàstica.
2: Quina sort.
4: Ets la segona persona que m'ho diu avui.
2: Sí, la segona.
4: Sí.
5: Jo hi he estat a casa seva i té molta sort.
2: Mira, jo encara no es torno a l'he fet, però bé. No me sap greu, no ho ha estat original, Marina.
4: Ja serà... No, vull dir que m'ha fet com molta il·lusió. M'ha fet molta il·lusió.
0: Que bé, Marines, avui mos farà un examen. Ara no sé si estan preparats.
5: En Miquel està suant.
1: No, jo no tinc
5: por. No està d'acord.
1: Pensa l'estí, encanta més, perquè és la darrera vegada.
2: Què va passar, jo no era?
1: Va suspendre, en Celestí.
3: Sí, no.
2: Com suspendre?
5: No, però nosaltres no vàrem posar notes.
3: No és estranya.
0: No se pot suspendre.
4: El que no pot posar és un 0 en vermell. Això està prohibit. Per haver suspendre... Clar, hi ha casos en els que és necessari.
1: Avui jo crec que suspendré.
4: És imperatiu. Avui no pot suspendre ningú. Mirau, ara ja relaxau-vos, respirau.
2: Jo estava tranquil·la de dia. No passava per...
0: És que ja és primer dia d'escola.
3: Ja comença a estar un poc contingut, eh? Sí.
5: No passeu pena.
4: No, perquè vos vàrem explicar que nosaltres avui... Nosaltres avui farem una cosa que no hem fet fins ara, però que potser podem instaurar, també.
5: Jo crec que és un miracle que, després d'un any i pico, sigui una cosa nova que no hem fet fins ara, que hem d'instaurar.
4: Mira quin temps fa que fan Tèntol i encara fan coses innovadores, que vol dir.
5: Xarbora.
4: Nosaltres avui vos donarem la vostra avaluació inicial, que Celestí no se pot suspendre i Miquel no pot suspendre mai, perquè només m'ho serveix per saber on sou.
1: Mm-hmm.
4: És a dir, quan comences...
3: No sé ni jo on som.
0: Ai. Com ens trobem?
3: Sí.
5: No hi ha respostes correctes ni incorrectes. Tot està bé.
1: Així perfecte.
3: Ah, d'acord.
4: Mm-hmm. Aquest dijous començarà el curs escolar a totes les escoles de Balears. Llavors, quan comencen les classes... Tots els mestres, tots els claustres que tenim, una de les feines que fan és fer una avaluació inicial. Per què se fa aquesta avaluació inicial? Per sobre els infants que tu tens, aquest alumnat, què tal està? A bones, com se troba? De què se'n recorda després d'aquest estiu que l'ha atropellat?
5: Exacte, com de res t'han fet en l'estiu.
4: I perquè moltes vegades tu no coneixes aquell grup d'alumnes. Perquè si tu ja has tingut el curs anterior, mires a veure que tal els hi ha passat l'estiu per damunt, com diu una Marina.
0: Però això haurem d'esperar 10 minutets, perquè abans però, tenim clar. Cosetes a fer. Però m'agrada molt aquesta introducció, aquesta esquio.
4: I ara, després d'això?
0: Uns minuts. No, vosaltres quedau, que hem de comentar moltes coses. Coneixeu cap dona que nongui camí o Maria del Camí?
4: Sí, evidentíssimament.
0: Sí?
4: Portolans, tenim Santa Maria
5: tan evident,
4: molt a prop.
5: Tan evident, jo no en conec cap, eh?
4: Però es porta l'ans tenint Santa Maria molt a prop.
0: I d'avui fan festa.
3: Ja. En coneixen moltes?
4: Tres.
5: Mm? Sí, m'ho deia part meva molt d'anys.
3: Tres de 23?
1: Sí, tres de 23.
3: Està molt bé.
4: Ah, mira.
0: Sí.
3: Està molt bé.
0: Ara en xerram.
1: Avui aprofitam aquesta data per parlar d'un nom en perill d'extinció, el de Maria del Camí. Actualment a Balears hi ha 23 dones que duen aquest nom, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. L'edat mitjana és de 51 anys i totes són d'un municipi en concret, que ja ho sabeu, a Santa Maria del Camí. A Catalunya també n'hi ha un grapat, tot i que són molt poques. Érem dos ocells de foc sembrant tempestes. Jo he volgut investigar un poc sobre l'origen d'aquest nom i he parlat amb la Camí Dols, historiadora precisament de Santa Maria del Camí.
0: Dols és el llinatge.
1: És el que coneixes tu?
3: És una d'aquestes tres?
4: Sí. Va fer les pràctiques del nostre institut i va ser professora meva.
2: Mira per on.
0: I Dols és el llinatge?
1: Sí, Camí Dols, sí, sí. Que de munt queda molt bé.
5: Sí, sí. Podríem dir que hi ha qualsevol cosa artística.
3: Clar, sí,
1: primer de tot m'ha explicat d'on ve el nom d'aquest municipi.
6: A Santa Maria van venir repobladors, sobretot del nord de Catalunya. I al nord de Catalunya hi ha un parell de pobles que també s'anomenen Santa Maria del Camí. Clar, en un principi, l'hipòtesi de feina és que un dels primers pobladors que van venir aquí a Santa Maria eren procedents d'aquesta Santa Maria del Camí catalana, no? I per aquest motiu, de qualque manera, se va aportar aquest nom en el nostre poble. El que passa que també hi ha una altra versió que també se pot donar per vàlida totalment, i és que allà on hi ha ubicada la parròquia és un encreuament de camins, seix de on surten el camí de cap a Palma, el camí de Sant Jordi, el camí de Sencelles, el camí de Bunyola a Solla, que seria l'actual carrer Llarg, el camí real de Muro.
1: Bé, dues teories que diuen d'on ve aquest nom. Una és que els pobladors eren possiblement d'un Santa Maria del Camí de Catalunya, o si no, li van posar aquest nom perquè hi havia molt de camins allà on van fer la parròquia, que també pot ser.
0: Que molt de camins parteixen de Santa Maria. Els excursionistes ho saben. Molt de lloc de trobar els municipis.
1: Per això, les dues...
3: És a Roma d'aquí, aquests camins que duen a Santa Maria.
1: Les dues hipòtesis poden ser vàlides. Però ja he volgut anar més enllà i saber l'origen del nom femení de Maria del Camí. Li he demanat si per casualitat sabia qui va ser aquesta primera dona amb aquest nom. I ho sabia, en el Camí Dols.
2: Ho sap tot.
1: M'ha sorprès que aquesta història no és tan antiga com jo pensava.
6: La primera Maria del Camí que hi va haver, quan va néixer l'any 1928-29, una cosa així, entre aquests anys. Malauradament me'l va deixar l'any passat i era la Maria del Camí Simonet, que la Maria del Camí Simonet era la filla del Val de Bartomeu Simonet, que tenien la finca de Sant Llut, que aquesta finca era superconeguda per molt d'aquella factoria de so. També hi ha casos que és molt curiós. Hi ha una senyora que nom Leonor Maria del Camí, després una altra que nom Antònia Maria del Camí. No sé per què en aquesta família és molt curiós que també s'estili el nom de Maria del Camí, independentment que tingui un altre nom a darrere, no? Introductori en el nom principal.
1: Sobretot aquest de Leonor Maria del Camí, jo m'ha sorprès molt.
3: També és artístic, eh?
1: Sí, sí, molt artístic. Però en Camí Dols també m'ho ha contat perquè a ella li varen posar aquest nom.
6: M'ho varen posar a ma mare perquè li agradava molt. El meu predí jove, ni ma mare, ja li varen dir a la predina que ells no seguirien el model estàndard que s'estil de les famílies mallorquines, que era posar el nom dels predins. De fet, a mi me tocava nombre Àngela i ma mare va dir que de cap manera. I va trobar a Maria del Camí que era molt guapo i de fet nosaltres aquí a Santa Maria varen tenir un capellà que per tots és conegut com a historiador i lluitador per la llengua catalana i demés, que era don Josep Capó, i me va dedicar el llibre de la vila. Bé, guapíssim, va estar tot content. Bé, de fet, 15 dies abans que jo de néixer, jo vaig néixer el 17 de desembre, dia 30 de novembre, va néixer una altra Maria del Camí, una Camí Colom, i aquest home, en 15 dies, que poràssim dues Maria del Camí, va estar tot content, perquè feia molts anys que no poràvem Maria del Camí.

0: I del camí és un nom en perill d'extinció. Del 2001 al 2023 no en va néixer cap de lota anomenada Maria del Camí. Però ja n'han parlat un parell més, ja n'hi ha un parell més. Li han demanat a una altra lota jove, en el camí Mollà, que també m'haurà explicat què significa per ella dur aquest nom.
1: A que nostra, la primera Maria del Camí va ser a mo mare. A ella, per tradició, li tocava dos noms de la perdigna i havia de nombre Maria. Que passa que una cosina seva ja duia aquest nom i varen decidir posar-li Maria del Camí. Mo mare sempre diu que li encantava ja aquest nom, però que un professor que era molt devot de la segona patrona de Santa Maria, que és Santa Maria del Camí, precisament, sempre li recitava poemes dedicats a Santa Maria del Camí i ella, per vergonya, segurament, va decidir que li diguessin Maria i sempre se presentava com Maria. Però quan me va tenir a mi, va decidir posar-me el seu nom. En el meu cas, però, sempre m'han dit Camí. Hi va haver cert punt dins la nostra generació que quasi totes mos diuen Camí. I res, tant de bo aquest nom que se continuï amb la tradició.
2: Ja res val la pena.
3: És realment un nom preciós. Sí, sí, sí,
4: és que és un nom molt poètic.
0: Sí. Molt poètic, sí. En el camí Mollà reivindicava això, que se'n posin més, i en el camí Dols també ha volgut reivindicar això mateix, que aquest nom no se perdi, que vam escoltant-la a ella.
5: Els que som de Santa Maria de Sol Carrel, aquest sentiment, no de poble, sí que encara existeix. El que passa que, clar, el que hem d'intentar és que si la nouvinguda s'identifiqui també com a Santa Maria, s'identifiqui que forma part d'aquesta comunitat, i crec que també una manera d'introduir-se dins aquest grup, dins aquest poble, no? És, si tenen infants, posa el dos nom de Maria del Camí. Seria molt guapo, perquè és un nom que, a mesura que anem tombant, ja no en quedaran, és un nom que s'extingirà. I si no hi ha relevo, per dir-ho així, pues serà una pena.

0: Doncs molt curiós, l'origen d'aquest nom, que no és tan antic.
1: No, jo m'ho pensava que ho era, i mira...
0: De 100 anys ençà, sí, perquè s'ha dit que la primera...
1: Sí, fa 103 anys.
0: Sí. Va ser el 1928, sí, doncs, i que va morir fa poc.
1: Va morir fa
2: poc.
0: Aquesta dona, sí que és veritat que en castellà sí que se troba en un camino, tot i que... No és de Santa Maria del Camí, que avui era la cosa que mos caracteritza, no? No és vera. I de moltes gràcies a totes elles. Molt bé, aquests testimonis. Així que avancem.
3: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: El material escolar. A punt de començar el curs 2026-2027, és un bon moment per recordar el nom del material escolar més habitual. Avui omplirem la motxilla amb tot allò que no hi pot faltar. Sí, motxilla, escrit amb TX i doble L. Per començar, necessitam un bon estoig, escrit amb IG final. Per tenir-hi els llapis, els bolígrafs, els retoladors, els subratlladors, el corrector de cinta i la goma d'esborrar, entre d'altres objectes. Recordeu que la forma llapis és igual tant per al singular com per al plural. Un llapis i cinc llapis. A més d'aquests estris, a la motxilla hi han de caber els quaderns, les carpetes classificadores i les carpetes d'anelles. Que ja ho teniu tot a punt per començar el curs. I terme explicat, terme acabat.
1: Marina, et supos que ho prenota, eh?
2: De tot.
3: Bueno, m'ha anat fotejant una mica.
1: Estoig, el llapis, en plural i en singular, els quaderns, els correctors de cinta. Aquesta m'ha sorpresa.
3: Aquesta, sí, que ha sorpresa.
1: Aquesta, estimats oients, és aquesta cosa que té una marca comercial. I, clar, s'ha de dir de qualque manera.
3: Escamallà dels mocadors, m'ho es passa per damunt.
1: Molt bé, doncs, gràcies a la universitat per la píndola, però ara hem de conèixer un Momentento. Vosaltres teniu molt de Momententos, Marines?
3: Dins l'imaginari o real?
4: Jo diria que s'han acabat, no?
5: S'han acabat per sempre? A què curs?
4: No. Jo, quan surti d'aquí, m'oblic a anar a la platja per desconnectar.
3: Tot
4: el dematí fent feina no pot ser.
3: Tan malament com ho venies.
1: També avui ens recomanen un bon Momentent, el Maria.
4: Sí, com cada dimarts escoltam les veus dels nostres oients d'arreu de les illes per saber quin és aquest moment de relats o de desconnexió que tenen. I avui sentim un mallorquí que viu a Suïssa, que és en Jaume Pons.
6: El meu Momentent és quan surt de canasta per fer un voltí i veig que m'he deixat el mòbil sense voler, després del petit atac cardíac que m'adona, poder disfrutar d'una passejadeta sense que m'avibri la butxaca.
1: M'encanta.
4: A veure, Tom, us ha passat aquest ataquet, no?
1: Totalment d'acord. Sí, aquell moment de pànic.
5: Que me'n fui sa vida.
1: Amb el mòbil.
4: Sí, que trist, però sí.
1: És el moment de dir, torna enrere a cercar el mòbil. Vos ha passat mai arribar a l'escola i tornar a cercar el mòbil?
4: I jo encara recordo un temps allà on no hi havia mòbils per deixar-te. I era preciós, no? Ja. Que era divi, això de no estar localitzable 24/7. Sí, totalment. Sí. Bé, com dèiem això, anir vit si mos deixam el mòbil, però si mos avesam ho agravim, perquè deixar el mòbil a casa i sortir a passejar és una de les decisions més senzilles, però transformadores que podem prendre per la nostra salut, perquè està comprovat que millora dràsticament el benestar mental, redueix l'estrès i fa reconnectar l'entorn, perquè deixam aquestes distraccions digitals inesgotables. Uns temes que les Marines també ja mos han duit qualque vegada. I dels principals beneficis, tant mentals com emocionals, són aquesta desconnexió cognitiva, tant d'estímul constant, perquè sempre n'hi ha, de notificacions, reducció de l'ansietat per l'urgència de respondre, o por a perdre-se qualque cosa, que és el FOMO, i també foment de la creativitat a través de la calma i l'avorriment, o la millora de l'estat d'ànim gràcies a la llum solar i aquest moviment del passeig.

0: del dimoni, eh? Sí, aquest aparell del dimoni, bé, segons com se miri. Però bé, hi ha estudis que demostren totes aquestes teories. Un exemple és el de PNAS Nexus, de l'any 2025, que és una revista publicada per l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, en col·laboració amb Oxford University Press, que va analitzar què passa quan les persones bloquegen l'internet del seu telèfon durant 14 dies.
1: No ho ha passat mai.
0: Jo tampoc ho podria fer, crec. Però, és a dir, no vas fora mòbil, però fora internet, no? Que ja no tens totes les coses que...
1: Perquè vols el mòbil si no tens internet.
0: Perquè te telefonin i per telefonar, com diu el meu padrí.
2: Per urgències.
0: Bé,
2: no?
0: I dos resultats d'estar 14 dies fora internet van revelar que la capacitat d'atenció i concentració dels participants va millorar dràsticament i va aconseguir nivells equivalents als d'una persona de 10 anys més jove.
3: Uau, mare de meva, ja sé el que me passa.
0: A banda d'això, més del 71% va reportar una millora dràstica en la seva salut mental. Jo si torna a 10 anys més jove i torna a tenir 20 anys, crec que sí que deixaré el mòbil de qualque banda. Però bé, altres estudis també demostren com el mòbil fragmenta la nostra atenció i empitjora el nostre somni, i a banda d'augmentar també aquests nivells de cortisol, que és tan famós, la coneguda hormona de l'estrès.

0: Són les vostres parelles, els vostres mòbils. Parella electrònica.
1: Parella electrònica, sí. Parella electrònica, el que més utilitzo, crec.
0: Sí, tot el dia fa rats.
2: Sí, sí. Vist així.
0: Bé, a banda dels beneficis físics immediats, com són aquest descans visual, correcció postural i consciència corporal, sortir sense el mòbil ajuda a connectar amb l'entorn amb atenció plena i facilita també la socialització real, és a dir, xerrar amb la gent que te topes. I arribats en aquest punt, on la majoria de la societat admet que està, com dèiem, aferrada com una pizza llida tot el dia en el seu smartphone, han sorgit noves tendències que, mireu, vos les podeu apuntar si vos interessen, a la cultura actual per desconnectar. Una d'elles és el silent walking, que vol dir caminar en silenci, un fenomen viral a plataformes com TikTok i Instagram, que està impulsada per creadors de contingut de la generació Z i millennials.
3: M'encanta, després ho compten.
1: Sí, sí, fan, deixen el mòbil per caminar, però
4: quan de comptes. Estic aborrenada
0: ara mateix. M'espero que no vos he dit el que és. És a dir, consisteix el silent walking en sortir a caminar sense música, sense podcast i sense mirar el mòbil, és a dir, en silenci, com feia la gent.
2: I quan arribes, te saps en sofà i ho contes tot.
0: No? Te fas un vídeo
2: i per pujar a TikTok. Hores.
1: O tens una persona que te grava mentre camines, també ho fas.
0: Ai, quin horror. Tot és una fal·làcia. Bé, un altre exemple és el retorn del Damphone, els telèfons ximples, que cada vegada més gent està substituint els seus smartphones per telèfons analògics, com supos que heu tingut aquells primers Nokias o Motorolas, no? Que...
2: Tenim un col·laborador aquí.
3: Sí,
2: que ho fa.
3: Nadal Sol. Em va comprar un, però t'he de dir que...
2: No sé si li ha durat molt. Via WhatsApp.
3: Ell ho ha provat, no? Ho ha provat.
0: Bé. Manco ho ha intentat. I
2: hi ha gent
0: això?
2: Que envia SMS encara.
0: Sí, però te fan pagar, els WhatsApp són gratis.
2: Sí, n'hi ha que ho fan encara, no sé per què.
0: Bé, pues, i d'això per sortir a passejar, viatjar o anar a concerts, que la gent sempre està allà gravant, fent fotos, tal, i d'aquesta manera pots tenir una atenció plena i gaudir de tots els moments, en tots els sentits, per estar pendent de les xarxes i internet.
5: Mira que passa volant per Sant Vinestre, en tot el que s'ha de dur la meva festa.
3: Ai, sí, més atenció. De fet, avui han sortit les dades de l'informe PISA, mestres. No sé si...
4: L'informe trepitja.
3: No sé si l'heu llegit, però una de les coses que comenta precisament és la falta d'atenció, que cada vegada els infants tenen manco falta d'atenció. No sé si val tot.
4: Sí, per sorpresa de ningú.
6: Les mestres fa anys que ho donen, però bé, ja...
4: Està molt bé. Què he dit? Aquest silent walking i això de l'atenció plena també va arribar a les escoles ja fa anys amb el nom de mindfulness, perquè si tot ve amb anglès sempre entra millor. I ja fa també bastant de temps que les nostres aules se fan coses d'aquestes.
3: Ah, sí? Va bé, així m'agrada. Ànims, que han de començar l'escola i nosaltres sembla que també. Fem una pausa i tornem tot donant les marines.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Ja anem, amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: i mitja i les nostres marines avui ens parlen.
1: Això s'hauria de fer almenys a totes les escoles.
0: I a tots els cursos.
1: I a tots els cursos. Per
2: passa
1: començar.
2: Que no sempre se fa de la mateixa manera.
0: D'acord.
3: Hi
1: ha moltes maneres diferents.
0: Ai, per favor, jo només vull
4: mira,
0: dir que...
4: Mira, que me van copiar les respostes i mira el mòbil.
3: Sempre copiava. Sempre copiava.
0: En tenim dues superaplicades.
3: Però
0: n'hi ha dos que ja saps, que un que copia, l'altre que diu no ho vull fer.
5: No, no, jo he dit que no ho sé contestar. Jo
0: després...
5: Jo
0: parat...
4: Sí, és que...
5: Són l'únic que he parat en nom, això sí, eh?
3: No, jo també.
0: El nom és important.
3: Jo ja he començat l'examen. Ja l'he començat.
2: Estimada audiència, ara xerraran amb Marina Huguet i jo i vos contaran coses de l'avaluació. Diferents tipus, en quin moment se fa, qui les fa, i vos presentarem algunes eines. I de mentre notareu que de fons hi ha un silenci per part de la gent d'aquesta santa casa de Tèntol perquè és que estan fent el seu examen escrit.
4: Exacte.
2: Llavors, mentre els donem aquest breu lapse de temps per respondre, perquè és molt curtet, encara que són 7 preguntes que vos hem fet, teniu com a màxim 2 línies. Val? Jo no sé si tothom s'ha pogut mirar el que eren les bases d'orientació que vos han posat en el guió, però a les bases d'orientació teniu una mica les instruccions, o si vos estimeu més mirar la llista de verificació, per com heu de respondre
0: ja
2: a aquestes preguntes.
0: Ja hi ha dues paraules que no saben què significa, Marina.
2: Sí, però això ho tenen escrit, això ho paren llegir.
4: Abona't la xuleta.
2: En el guió ho heu de tenir.
4: Ah.
2: Comença amb tipus d'avaluació i després teniu bases d'orientació i llistat de verificació.
3: No puc estar en tantes coses a la vegada. Jo només puc fer
4: una cosa. Multitasking del mòbil.
5: Aquesta classe no.
2: Que de totes maneres vos hem posat, teniu màxim 2 línies. No podeu contestar res més per això, perquè ha de ser una cosa curteta.
3: Jo no rip ni a si... Bé, una línia és una línia. Sí, però...
2: Lo que sapigueu contestar...
5: Jo no puc contestar ni una paraula.
4: Res, cap pregunta.
0: Sí. La darrera sí.
3: La darrera
0: sí. La darrera sí.
2: La darrera no té cap misteri possible.
0: Que podria aprendre d'aquest curs.
3: S'extra.
0: Com a mínim
3: aquesta sí.
0: Home, això espero que la gent digui té moltes ganes d'aprendre.
2: Sí, però aquí vol anar amb una cosa concreta.
0: Què vos agradaria?
2: Ja he sentit campanes de...
0: Ah, m'agradaria saber els tipus d'invertebrats, per exemple.
2: Exacte.
0: Això és una pregunta que fan a nens, però no diuen invertebrat normalment.
2: Oh, sí, perquè hi ha persones que tenen uns coneixements i unes aficions molt concretes. A primari, bueno, de vegades jo m'he trobat infants d'infantil que eren infants contats, però que te podrien dir jo vull saber coses d'invertebrats, i t'ho poses.
0: I el poses dins una vitrina en aquell nen.
2: I el poses a ell a fer la classe. Bé, l'avaluació. Quin tipus d'avaluació hi ha segons el moment i la finalitat?
0: Pues poden trobar, per una banda, l'avaluació inicial, que és que estic fent vosaltres, és una avaluació diagnòstica que s'està fent en el principi del procés per conèixer exactament quin coneixement previs tenen aquests infants o aquests alumnes, i a partir d'aquí nosaltres treballar en conseqüència.
6: Per això que és per professor o per mestre que sàpiga més o manco que saben els seus alumnes.
0: Exacte. Exacte.
6: Si no els has tingut mai, el primer any que les tens...
0: O si has de començar a fer un projecte, o has de començar a estudiar la galàxia. M'ho invent. Què sabem d'aquest tema? I fas una avaluació inicial per saber què és el que ja saben, i és un punt de partida per continuar.
2: Igualment, a principi de curs, se fa, encara que no sigui en proves sistemàtiques, com ara nosaltres que avui vos hem duit una fulla per escriure, se pot fer mitjançant observació, se pot fer mitjançant lectures en veu alta, exposicions, converses... Hi ha moltes maneres d'avaluar, però de qualque manera tenir una foto d'en quin moment està cada alumne i es grup en conjunt damunt el seu moment evolutiu i damunt l'assoliment de continguts que venen marcats per el currículum.
6: I poden ser molt dispars els coneixements?
2: Solen ser. Hi ha bastanta diferència perquè són classes amb molt d'infants i per tant hi ha molta pluralitat a dins qualsevol aula a la que puguem entrar. Després tindríem l'avaluació formativa. L'avaluació formativa és l'avaluació que se va fent per anar fent una devolució de, mira, els punts que hauries d'anar treballant, reforçant, millorant, són aquests. Perquè, per no trobar-nos, com se feia fa anys, en arribes dia d'examen, que seria l'avaluació sumativa, que el dia d'examen tu, ningú t'havia dit res, i tu te pensaves anar bé...
0: I resulta que no.
2: I resulta que has tret un 2 a l'examen.

0: I dius, però per què? Si jo me pensava que ho estava fent tot tan bé. I dai, perquè no arribi això, se fa aquesta avaluació formativa que
1: mitjan,
0: de
1: no?
0: mentre... Bé, és una devaluació constant, fent. Exacte. Que és aquest acompanyament de...
1: Sí, hauries
0: de... Hauries de mirar com presentes els treballs, la presentació. Cuida més la presentació perquè sí que el contingut està bé, però aquesta presentació no acompanya. O t'has de fixar més en les faltes d'ortografia. Repassa aquestes coses perquè veig que t'afluixetja més, no?
2: Clar, infantil això se fa una adaptació. Per exemple, nosaltres treballem molt vocabulari a través de contes i contes es conta una vegada i fas diverses repeticions d'aquest conte i a les següents repeticions tu ja pots demanar que t'ajudin a recordar paraules concretes o a recordar punts concrets del conte i així tu també pots anar veient si aquests infants estan solint aquest llenguatge o si aquests infants s'han quedat en la història i són capaços d'ordenar-la. Seria també una altra manera per fer-ho a infantil. Després hi hauria l'avaluació sumativa, que s'ha quedat Anna Marina, que se fa en el final, i se va per comprovar resultats i per veure si els objectius que ens havien proposat s'han complert o no.
0: Llavors, això era segons en quin moment i en quina finalitat. També poden diferenciar els tipus d'avaluació segons qui avalua. I també tenim tres tipus d'avaluacions diferents.
2: Per una banda, hi ha l'autoavaluació, és a dir, l'avaluació que se fa l'alumne a ell mateix.
1: I això passa?
2: Això se passa
1: sense estar incentivat per el professor.
2: Això sol estar
1: mestre?
2: Incentivat, però s'està incentivat per el professor.
1: No, ara me faré una autoavaluació.
0: No. Allà se solen donar unes eines, unes propostes concretes, però és cadascú que analitza i valora en quin moment del procés i quins resultats són els que està obtenint.
2: Exacte. També hi ha una coavaluació que seria una avaluació entre iguals. O si fas feina amb equip, avaluar-te entre els teus companys.
0: I després hi hauria la heteroavaluació, que és el que tota la vida havien conegut, que és que el mestre o una persona amb més autoritat i tal, és qui avalua a la resta d'alumnat.
1: Posant nota o d'altres maneres que també hi ha.
0: Exacte.
2: Però que
0: és una figura que està més avançada no? com a superior, diguéssim,
2: sí.
0: en aquest cas.
2: Exacte. I després ja venen les diferents eines d'avaluació. Nosaltres n'hem posades tres i una d'aquestes és la base d'orientació.
1: Què vol dir això?
0: La base d'orientació és un instrument d'avaluació formativa, d'acord? És allò que dèiem de per ajudar a millorar mentre estàs fent, no que te posa una nota final. I la base d'orientació el que fa és que dona una sèrie de passos a l'alumne perquè sàpiga de manera ordenada què és el que ha d'anar fent per arribar a l'objectiu que nosaltres li estem demanant. No? Els punts positius és que facilita l'anticipació i ens permet fer com un guiatge més personalitzat en l'alumnat fent una revisió conjunta.
1: Això és l'examen que vos heu posat vosaltres avui? És aquest tipus?
0: No, però per aquest examen que vos hem posat nosaltres avui, la base d'orientació seria... Com respondre preguntes breus de manera eficaç? Aquesta base d'orientació vos ajudarà a redactar les vostres respostes ajustant-vos en el límit establert, que en aquest cas era màxim dues línies per resposta. Quin és l'objectiu? Expressar idees clares, sintetitzades i fonamentades sobre l'educació en un espai molt reduït.
1: D'acord.
2: Després ja passaríem a la llista... Perdó.
1: Sí.
2: Els passos a seguir, que no de vos estic explicant. Abans i durant de la redacció. Primer de tot, identificar la idea clau. Abans d'escriure, us heu de demanar quina és la pregunta que m'estan fent. Després heu d'anar en el gra, heu d'eliminar les introduccions que són llargues, és a dir, la paia, i anar directament, com he dit, en el gra. Estructurar la resposta, heu d'aprofitar l'espai, perquè vos havien dit que només podien ser dues línies, i heu de posar les idees principals justificant-les o posant exemples. I al final seria comprovar l'extensió, que seria... Una vegada ho he acabat, revisar-ho tot.
1: És a dir, poden fer, per exemple, la primera pregunta que us heu demanat?
2: Exacte.
1: Que ho feim un moment, que has escollit?
2: Clar. Sí, de fet, sé que tenim preparada, per tant, fantàstic.
1: Tenia trampa aquesta pregunta, perquè quan ho he llegit és que has escollit, i dic, no sé si és una manera participativa del participi de dir cuir o collir. Però no.
0: En aquest cas, sabíeu que eren conceptes relacionats amb la nostra secció. Si hagués estat molta trampa, no?
3: He de dir que jo jugo en desavantatge, perquè jo fa els mesos que som aquí, jo.
2: Però tu ets nostre d'una avantatjada, perquè tu sempre prestes molta atenció.
0: Sí. Ah, Maria, no m'ho diguis això.
4: Tu has contestat qualque pregunta.
3: Molt de festes d'altes capacitats.
2: Crec que sí.
0: Que era entre un 2 i un 5% de la població.
3: No ho crec, la veritat, però bé.
0: Però com penses en ganes i
3: clar,
0: compromís.
3: Sempre.
0: Aleshores, Això eren les bases d'orientació, no? Uh-huh. Identificar què has escollit. No en tenc ni idea, que és el que mos havien dit abans, a mi no me sona de res, però bé, anem a pensar de què me sona la paraula, uh-huh, tal, si sóc capaç d'escriure qualque
1: que
0: cosa. El que no puc fer és començar a dir aquesta paraula, tal com el seu nom indica... No,
4: això és el que feia jo.
3: Perquè
0: tens dues línies.
4: Moltes coses.
0: Tens dues línies. No pot perdre una línia i mitja per la paia.
5: Però a vegades aprovaves així, eh?
4: Sí.
0: A filosofia, sobretot.
3: Sí. Tu creus?
0: Mm. Això vestia
5: sí, sí,
0: més.
5: Sí, sí, jo vaig aprovar.
3: Ai, Celestí.
0: Aleshores, hi ha una segona versió d'aquestes bases d'orientació que seria la llista de verificació. Vendria a ser, pot més o manco, això mateix, aquesta llista d'instruccions, pas a pas, però aquí estarien com a resaltant, no?, a les accions, diguéssim, i els hi donaríem als infants a fi de que poguessin anar marcant que realment han complert en tot el que els hi demanava.
2: Seria la checklist, que abans em dic que en anglès tot entra millor, mm-hmm, i d'aquí vendria ser una checklist.
0: Mm-hmm. És això. I també hi podríem posar símbols per fer-ho més adaptat. Llavors,
1: mm-hmm, és... Ens queden 3 minuts. Què podem explicar més de tot això? Que és important que avui aprenguem en aquesta primera tasca d'avaluació?
0: Vos volien xerrar les rúbriques.
1: Què són les rúbriques?
2: Les rúbriques d'avaluació són unes eines que se fan en format, valgui la redundància, rúbrica, i allà on van posant, mira, la vora most.
0: És una matriu a un quadre de doble entrada.
2: És un quadre de doble
0: entrada. Estimada audiència, imagineu-vos files i columnes de tota la vida.
2: Files i columnes. En cada fila i en cada columna hi ha un ítem que s'ha d'anar des de nivell inicial fins al nivell expert. Pot haver-hi tants com vulguem, però normalment n'hi sol haver 4. I hi ha una definició, per exemple, si agafem l'exemple d'escollit, a nivell novell o inicial seria definir escollit de forma errònia, ambigua o de el confon amb altres termes o altres coses. A nivell aprenent seria defineix escollit de forma molt bàsica o parcial, però el defineix. A nivell competent seria defineix el collit de forma clara, identificant-lo com a la pràctica paternal, de compartir l'espai o superfície del son. I a nivell expert ja seria defineix el collit amb el rigor conceptual, diferenciant breument modalitats com el llit compartit o el bressol de collit amb l'espai de dues línies.
1: Oh, vaja, això ja
2: seria ja pro. Pro.
0: En el final, realment, a lo que hi marina per cadascuna dels indicadors o categories, mos ajuden a fer una avaluació molt més objectiva, i si abans de començar nosaltres donem aquesta rúbrica als infants, també els hi serveix com a guia i orientació per saber exactament què és el que esperam.
1: Pongue'ns les preguntes i llavors vosaltres sereu les avaluadores.
0: Jo, si mos contestau ser escollit, ja ho tenim.
1: Sí.
4: Maria, que has parat tu.
5: Clar.
3: He parat.
4: Tu tens altes capacitats.
3: I deca.
5: Què vol dir deca?
4: I don't know.
3: Oh. A dir, segur, però...
0: No, però d'això no
4: n'enxerrem mai. Maria contestava quan no contestava coses.
0: D'això no
3: n'enxerrem mai. He parat dibuixets, vos he fet la pilota, vos he parat un coret aquí baix, o sigui... Bé.
2: I què t'agradaria, que xerràssim? Què t'agradaria aprendre?
0: Pregunta extra.
3: La darrera, no?
4: Parat un coret. No?
3: Com guanyar més punts en la dir...
4: Una pilota, no, Maria.
3: Vull que me poseu positius.
2: I com ets vos, també.
3: També.
2: Cores. En Celestia Palà, compartir llit.
5: Sí, després de pensar...
0: Però va molt bé, Celestia!
3: Ah, sí, ja ho he pensat, però dic que va.
5: Però a veure, després de pensar, el collit. El collit, què és el collit?
0: És un... Celestia, la pròxima secció la pot fer
5: tu. És un gínjol collit, dic el collit, que és el elegido...
3: Dic, ho has fet
5: clar,
3: molt
5: collit,
3: bé.
5: Collit.
3: Això era trampa, però.
4: Clar, jo, no has cercat, jo he dit que cercava coses per mort.
3: Jo ho he pensat, però,
5: però no
3: m'han
5: trobat.
3: No té a veure. Vaja.
1: Doncs, moltes gràcies, Marines. Hi pensarem avui amb aquest examen que mos heu fet, i si voleu, la setmana que ve, deim les respostes correctes.
2: No us preocupeu, nosaltres això mos enduïm.
0: Ja està previst.
2: I ho emplearem.
1: Sí? Ah, bo,
2: ho emplearem.
5: Però és que jo no he contestat des d'un mes i ja està.
2: Ànims per la informació.
1: Dijous, ja venen els alumnes, eh?
0: Dijous,
1: esteu preparades?
0: Sí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Clar que sí.
0: Si l'usia és, la resta arribarà.
1: Gràcies, Marines. Força. Ara t'arran tot d'una.

0: tranquil·lament. I ell era a finals del segle XIX, no ho va tenir precisament fàcil. I avui ens pot semblar una cosa bastant normal que una dona vagi a una universitat, no? Com hauria de ser, però a l'època d'Anna Maria era tot una batalla. De fet, quan va començar a assistir a classe ho havia de fer amb un permís especial i amb unes condicions que ara ens semblarien surrealistes.
1: Ostres.
0: Però abans d'arribar aquí...
1: Bé, que això passava moltíssim.
0: Clar, o sigui, era una cosa normal.
1: En aquells moments.
0: I abans d'arribar aquí, igualment, vull començar un poc pel principi. Comenteu-vos que Anna Maria Amàlia Vicenta Goiri va néixer a Madrid el 1873 dins una família d'origen basc i va créixer sobretot amb la seva mare, Anna Amàlia, que ja era una dona bastant avançada pels seus temps. La seva mare li xerrava en francès, la va dur a dibuix, a un gimnàs i sobretot la va educar com des del principi sense posar-li damunt aquesta idea de això ho pots fer perquè ets nina i això no. Com que no hi va haver barreres en aquest sentit com en la seva vida ja des de petita. I se va acostumar a compartir espais amb nins, que pot ser una cosa que a finals del segle XIX pues, no estava tan normalitzada. I aquí ja vos volia fer com una petita pregunta a vosaltres, no? Com a, fins a quin punt vosaltres creus que l'educació que rebem com a des de petits o un poc els espais en els que ens mesclam com a que ens condiciona després de lo que pensant que podem arribar a fer, no? En el futur.
1: Clar, jo crec que moltíssim. Moltíssim. Crec que més experiència educativa de qualsevol persona marca molt el seu camí. I està demostradíssim. Si tenim bons mestres, els alumnes surten reforçats, tot i que sí, ja sí. És difícil de per si la feina dels docents, però sí que és vera que el reforç és molt reforç positiu.
2: En Bordó,
1: jo crec que molt de resultats.
2: Un autor francès ho va explicar, el tema dels capitals, hi havia el capital social, el cultural, evidentment també és econòmic, és simbòlic, i el capital social anava precisament aquí mateix, és a dir, qui t'ajuntes, les influències que reps, el que te diuen que pots arribar a ser o deixar de ser, també, és a dir, el que aprens, el capital, bé, per exemple, els culturals, saps? Te permet també moure-te en segons quins ambients. Aprens a estar o deixar d'estar, i això també té moltíssim a veure.
3: I quanta gent ha dit que va estudiar una carrera per aquell professor que va tenir a primari o a secundari que li va marcar, no?
1: I en negatiu, també. 100%, per desgràcia, a lo millor pot haver deixat d'estudiar perquè no s'ha sentit suficientment recolzat en certa etapa de la seva vida, sobretot generacions anteriors a la nostra.
0: Sí, o per simple fet de gènere, no? En aquests casos, més traïm la figura d'Anna Maria perquè era com quasi excepcional el fet que ella sí que se la mesclés en aquests espais i cridat l'atenció per aquest sentit. I d'ella... per ella sí que va ser molt important, no? Aquesta educació, als 12 anys, va començar a estudiar l'Associació per a la Ensenyança de la Mujer, una institució pionera en l'educació femenina a Espanya del segle XIX, i va estudiar comerç. Després se va formar també com a institutriu i a la vegada, cada vegada estava més interessada també per la literatura, era un poc polifacètica. Fins que va arribar el moment de la universitat, i aquí ve una història com a que costa un poc de creure, i és que en aquella època les dones no se podien matricular lliurement a la universitat. La Maria va aconseguir un permís especial per poder assistir com a oient a Filosofia i Lletres de la Universitat Central de Madrid, però no podia anar-hi com qualsevol altre alumne. Quan arribava a la universitat, ella havia d'esperar tancada fins que arribava el professor. No podia quedar pels passadissos i dins l'aula i s'havia de seure separada de la resta dels seus companys. És a dir, podia estudiar, però no podia ocupar exactament el mateix espai que els homes.
1: Per tant, no la podien veure, per tant, no podia ser un exemple ni per uns ni per les altres.
0: Clar, ni molt manco apareixen en contextos mediàtics en els que altres dones la poguessin veure, no?
1: Com la duen en secret.
0: I de Anna Maria Nostra, el 1893, va aconseguir matricular-se oficialment a Filosofia i Lletres, ja fora d'Orient, i se va convertir en una de les primeres dones que ho varen fer a Espanya. Va acabar la carrera amb un excel·lent, i anys després, el 1909, va presentar el doctorat en la màxima qualificació.
2: Això els hauria de fer una ràbia tant d'homes.
0: Sí, fa com a gust. Quan he vist les màximes qualificacions era com, molt bé, tia.
2: Clar.
0: És una màquina.
1: I igualment... sobretot professors.
2: Sí.
1: Que no devien creure en ella.
2: Clar.
1: O no devien... No ho sabem.
2: Devia posar molt de puntets a moltes boques.
1: Sí.
2: Intuint.
0: I d'aquesta complicat també, no? Que te posin com a màxima puntuació, sent una dona com a de... Igual te qüestionen un poc més.
1: Exacte.
0: Fins a quin punt.
1: Més
0: no
1: pressió.
0: Sé, això ja és jo, especulacions meves, però...
1: Bé, segurament era així, perquè la història diu que ha estat així.
0: Sí. Mentre feia tot això, ella també ja començava a defensar com a públicament una idea que avui mos pot semblar com a molt evident, però que en aquell moment no ho era gens, que és que les dones tenien dret a estudiar, a formar-se i tenir una feina remunerada. Va fer de professora, va preparar programes educatius per nines,

0: Campos hi va escriure sobre l'educació femenina. I, curiosament, aquesta qüestió continua sent molt actual, perquè avui hem cercat dades del INE, perquè avui les dones són majoria entre l'alumnat universitari a Espanya, representen prop del 57% dels estudiants de grau, però quan miram quins estudis trien, la fotografia canvia molt en enginyeria i arquitectura, per exemple, les dones només són un 28,8%. Per tant, la pregunta ja no és només si poden estudiar, sinó també senten que poden estudiar qualsevol cosa. I això és el que mos du com a, directament a Maria Goyri, perquè ella no només volia obrir com a la porta de la universitat a les dones, sinó que volia que les dones tinguessin les eines per poder decidir què fer en la seva vida. I enmig de tota aquesta activitat va aparèixer una persona fonamental per ella, que va ser en Ramon Menéndez Pidal. Se van conèixer dins aquest ambient intel·lectual, compartint lectures, llibres, interessos. Això em fa molta gràcia quan se xerra com a ambients intel·lectuals, perquè m'imagino com a dos senyors amb una pipa. Sí, perquè quin llibre t'has llegit? I coses així, si és bé. No sé. I aquests dos se reunien en aquest context i aquella amistat se va acabar convertint en una relació. No? El roce hace el cariño i, bueno, se varen casar.
1: És que en aquests ambients intel·lectuals també...
2: És que qui no s'enamora fent un debat sobre...
0: És que els intel·lectuals també s'enamoren, claro.
1: Exacte, ningú se salva de xiu-xius, també els intel·lectuals.
0: I ells se varen casar i varen tenir tres fills que tenen noms més espanyols impossibles, nomen Jimena, Ramon i Gonzalo. I aquí arriba com una de les històries també més curioses de la seva vida, perquè la seva lluna de mel va consistir en recórrer els pobles com a relacionats en la ruta del cantar del Miofit.
1: Uau!
3: És que això és superintel·lectual.
0: És que són
2: superintel·lectuals. Semblen de Bunyola i tot.
0: La gent de Bunyola aniria a fer la ruta del cantar del Miofit.
1: A veure, en Jordi fa aquesta broma perquè...
2: Sí, un estudi, va sortir un estudi que Bunyola eren... És que no me'n recordo com és.
0: Com a més IQ, no?
2: Més curs. Sí, més matriculats a la UIB o... Bé, no, mem.
0: Per tant, si van a ser UIB,
2: ja...
1: No me'n recordo que...
2: Amb més títol universitari per habitant.
1: Exacte.
0: Uau. Bunyola.
1: A Bunyola tenim... Som el poble amb més títols universitaris per càpita de les Balears.
0: I és de Bunyola que se n'anirien a un resort a fer la lluna de mel o a investigar romansos medievals.
1: Clarament, romansos medievals.
0: I Dona Maria també. I, sincerament, nosaltres també tenim clar que faríem. Jo igual me n'aniria a un resort. No? Vosaltres?
3: Jo també, m'aniria un resort.
1: Jo no, m'has avorrit.
3: A tu t'aniries a fer, bueno, sí, en Lluc t'aniries.
0: Tu te'n vas
1: a investigar, a aprendre, sí, a empapar-me del coneixement.
2: Bé, mentrestant nosaltres teníem una gandula avorrits.
3: Sí, menjant bufet.
1: M'esperau a la gandula, no?
0: I durant aquell viatge ells anaven com a investigant la literatura i la tradició oral dels pobles que visitaven, i a Burgo de Osma va passar una cosa molt concreta que acabarà com a marcant molt la seva trajectòria, i és que va començar a recitar un romans a una dona amb qui xerrava, i aquella dona li va dir que en sabia més i va començar a cantar. Entre els romansos que va recitar n'hi havia un que no apareixia a les col·leccions que coneixien, del romance de la muerte del príncipe Don Juan, i allò va obrir com una porta a una feina super grossa per ells, i és que Ana Maria i en Ramon varen començar a recopilar, classificar i a conservar romances de tradició oral, és a dir, aquella dona com a que els hi va descobrir que existien coses que ells no tenien com a recapitulades, no? I això va ser com una tasca que els va acabar donant lloc a les conegut com a Arxivo del Romancero, que ells varen crear. I aquí hi ha com una cosa que també m'ho semblava com molt interessant, i és que Ana Maria no només estudiava els llibres que ja existien, també anava com a cercar coneixement allà on era, els pobles, a la gent, i com en general a la memòria oral. Se va encarregar de moure-se un poc per tot per classificar-los. I si hi ha un lloc on Ana Maria va deixar una empremta especialment important és a l'educació. Va formar part de la Institució Libre d'Ensenyança i de la Junta per a l'Ampliació d'Estudis. També va ser professora, a la residència de les senyorites, i va fer com a que també va transmetre la seva forma d'entendre l'educació com a d'una forma bastant moderna, no?, per l'època en què era, perquè no només per ella era memoritzar, sinó que també hauria de tenir curiositat, fer-se preguntes, voler descobrir coses, com a anant un poc més enllà, que tu dius, jolín, que curiós que al principi del segle XX ja s'estigués com a debatent sobre això, i ara, segle XXI, seguim també moltes vegades que hi ha centres que també se limiten com a només a aquesta cosa de memoritzar, no?
1: És un mètode que amb els anys s'ha anat desmuntant, no? És de memorització.
0: Sí.
1: Però
0: ella se va seguir moguent, com vos deia, anava per poble, s'anava moguent, i va conèixer en un d'aquests viatges era en Federico García Lorca.
1: Ah, mira.
0: Mm. En 1920, na Maria en Ramon i la seva filla Jimena varen coincidir amb en Lorca a Granada. I va fer, ell els va fer una guia per Salvaifín i el Sacromonte i els va dur a conèixer els romansos dels gitanos granadins. Aquella experiència com a que va despertar amb en Lorca un interès per romancer que anys després va quedar reflectit amb en romancero gitano, és a dir, qui va com a... Mm-hmm. despertar aquest interès per romancers d'en Lorca va ser na Maria Nostra. I també podríem dir un poc que na Maria va estar d'una manera o una altra connectada amb algunes grans figures culturals del segle XX. Però igualment ella no només se va dedicar a literatura i educació, també va tenir com una part com a social molt important i va com a fer com a moltes iniciatives per fer com a deseducació una eina per canviar vides. En 1931 va arribar a la Segona República i molts dels projectes educatius pels quals havia lluitat varen tenir com un moment d'expansió, se varen poder com a potenciar les escoles, excursions i activitats culturals i a la Guerra Civil ja tot va canviar. La família se va separar, na Maria i els seus varen haver de fugir i en Ramon aquest va partir als exilis, en Ramon era el seu marido. I després va arribar com a...
3: El seu marido.
0: Va arribar a la repressió franquista i ja com a que tot va ser molt més vigilat, na Maria no podia fer ja com a res, és a dir, era com una
1: no
0: mestra...
1: No podia exercir...
0: No, era considerada
1: mestra,
0: perillosa.
1: Clar, exacte, vull dir... No sé què li va passar durant la Guerra Civil.
0: Res, en general la varen com a limitar molt i la consideraven, era com si de sobte la consideressin una bruixa, saps? Quan clar. Aquelles dones del medievo xerraven de ciència i coses així, deien...
1: I la sort que no la mataren, perquè no. En aquell moment persones com ella... Eren totalment represaliades.
0: Sí. Acabada la guerra, molts dels projectes educatius varen desaparèixer o varen ser prohibits, però Ana Maria igualment no va abandonar fins que va morir el 1954, eres 81 anys, el motiu de sa mort no va ser el manco afusellament, i va voler ser enterrada fora làpida, però igualment la seva història com a que no va desaparèixer, i avui a dia tenim carrers, premis i espais universitaris que duen el seu nom, i sobretot tenim una idea que continua sent com a molt vigent, i és que Ana Maria no només va ser una superfilòloga, investigadora o professora, sinó que va entendre com a aquesta eina que té la educació de donar com a llibertat a les persones, no? Que d'anar com a més enllà de simplement aprendre coneixements, sinó que a partir d'aquests coneixements pot ser un poc més lliure. I també pues, el fet d'obrir portes, entrar-hi, ocupar-les i ocupar espais perquè després hi puguin entrar moltes més.
1: Neus, Ida, moltes gràcies a tu avui per posar damunt la taula el nom de Maria Goyri, aquesta activista pionera de l'educació, de la filologia, de la investigació i de la docència, sobretot ara que ja ha començat el curs escolar a les universitats, va ser de les primeres universitàries a Espanya. Per cert, 11.000 alumnes han començat a la UIB aquesta setmana, estudiants de grau, i també alumnes que començaran aquesta setmana el curs. Els docents
0: Jesuset.
1: Ja han començat, una ferrada a tots. I Neus, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per posar damunt la taula noms com és d'Ana Maria Goyri. Ens sentim ben aviat, Neus.
0: Ja mos veurem.
1: Nosaltres fem una aturada per butlletí informatiu i tot d'una continuam xiu-xiuetjant.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia, dos motoristes ferits després de caure d'una altura de 20 metres a Calatuent, a Escorca.
6: L'accident, segons han informat Bombers de Mallorca, ha estat avui migdia quan dues persones circulaven amb motocicleta i, en circumstàncies que encara es desconeixen, han caigut. Els bombers de Mallorca, amb l'ajuda de l'helicòpter de la Milana, han pogut rescatar els ferits i els han traslladat fins que han pogut ser atesos pel SAMU 061.
5: I males notícies per l'alumnat de les Balears en el darrer informe PISA. Els illencs se situen per sota de la mitjana estatal en matèries com la lectura, les matemàtiques i les ciències. L'informe, que avalua els coneixements d'alumnes de 15 i 16 anys, assenyala que les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències respecte a les dades del 2022.
6: L'OEDE, que és qui ha elaborat l'estudi, llança la veu d'alarma per la baixada contínua en els resultats de la prova dels 90 països que hi han participat també a comprovar que, per exemple, la comprensió lectora va disminuint com més temps passa l'estudiant davant d'una pantalla per divertir-se, així ho ha manifestat el secretari general Matthias Cormann.
7: La lectura és la base de qualsevol assignatura. Si no pots llegir bé, tampoc no pots aprendre bé, ja sigui en ciències, història o matemàtiques. De fet, els països amb més dificultats de comprensió lectora també acostumen a obtenir pitjors resultats en matemàtiques i ciències.
5: I en matèria d'habitatge, Marratxí projecta 60 habitatges públics al costat del Torrent Gros, a Palma, amb una inversió de 12 milions d'euros emmarcats en el pla Illes en Transformació.
6: Seran pisos d'unidors dormitoris amb 26 places d'aparcament i per accedir-hi s'hi hauran d'acreditar 10 anys de residència continuada al municipi. Les obres, segons la previsió del govern, començaran a principi de l'any que ve i tindran un període d'execució de 17 mesos. El batlle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat que aquesta promoció s'afegeix als 34 habitatges de protecció oficial que ja hi ha al municipi i així sumaran quan es construeixin 94.
8: Durant dècades, en aquest solar hi ha hagut uns habitatges construïts als anys 50, que amb el pas del temps havien arribat a una situació de deteriorament crec que més que evident. Aquest projecte se suma als 34 habitatges de protecció oficial. En total, 94 nous habitatges de protecció oficial a Marratxí.
5: I gent per Formentera ha alertat el Consell de l'Illa de la construcció d'un establiment hoteler de luxe dins un terreny rústic a la zona de Cala Saona.
6: El grup de l'oposició al Consell Formenterer reclama una inspecció urbanística al futur hotel Vestix Can Jordi, a més de conèixer de primera mà tota la informació i documentació relacionada amb aquest nou projecte hoteler.
5: I en aquests moments, a les 6 de l'hora baixa, Begoña Gómez compareixerà en una audiència preliminar abans que el jutge Peinado decideixi si obri judici oral amb jurat. El magistrat manté de moment la convocatòria, comunicada amb només 24 hores d'antelació, malgrat les peticions d'ajornament de les defenses. Gómez no té previst assistir personalment a l'audiència i delegarà la seva representació en el seu advocat.
6: Peinado atribueix a Begoña Gómez presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències, el dos que l'audiència provincial de Madrid ha avalat que continuïn investigant-se després d'haver descartat els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, Gómez defensa la seva innocència.
5: I Mahó gaudeix de les darreres hores de les festes de Gràcia. Arribam així a les 6 i 4 minuts. Més informació a l'informatiu vespre a les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuet que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I Jordi Suárez, i Jordi Suárez, en 70 bona hora. De... Jordi, digues, vull que me diguin, vull que me mencionin. Crèdits.
2: Això ja va vostre, això.
1: No,
3: Mateu, has de reivindicar.
1: Escolta, essa sol·licitud feta perquè t'anuncin també a tu, però és que és qüestió de burocràcia...
2: Clar, clar. La sol·licitud de 8 mesos.
1: S'ha traspapelat la documentació, etc.
2: Però sí, bé. Sí, són coses que passen.
1: Sí, coses que passen. Però bé, tu estàs bé, no? Xiu,
2: xiu. Estic fantàsticament.
1: Ja estàs està. Content amb nosaltres.
3: No importa, te poso a mida.
2: No, no, no importa.
3: No, no, no, no, no.
2: Ja està.
3: Clar que importa.
2: De la sombra, jo sempre.
1: Amb en Setat, segona hora de Xiu Xiu, amb en Toni Cardell en el control tècnic, i ara saludam una altra bona una de l'equip. Maria Antònia Miró, com estàs?
4: Molt bé, és que Justin, com ho has dit, te promet que estava pensant el mateix, he dit, i Jordi Suárez, no? Estàs d'enhorabona, Jordi, que no sé si ho heu comentat ja, que t'he vist per TV3, tio!
2: Ah, sí, és vera. Sí, ho van comptar en directe, de fet.
1: Exacte. Efectivament, en Jordi Suárez i el seu reportatge sobre el gegant de Llosaton, en Sebastià, el gegant més ben plantat de les Balears, ha arribat a la televisió catalana.
2: Ha donat per molt, en Sebastià. Moltes alegries donen, en Sebastià.
1: Exacte. Que, per cert, la colla gegantera de Llosaton, Jordi, mos ha fet arribar que estan contents.
2: Mos ha fet arribar que estan contents, mos ha fet arribar el clip... I mos han dit, mira, en Sebastià, gràcies a IB3 Ràdio s'ha fet viral a Catalunya.
1: Que bé, i dà una això ferrada a la colla gegantera de Llosaton. Maria Antònia, tot bé per Barcelona?
4: Sí, tot bé. De fet, és que mira, m'ha arribat aquesta peça i he dit, ai, quina nostàlgia. Però bé, no, molt bé, la veritat. A veure, jo us dic que xerrar d'objectes, com sempre... I, mira, m'ha fet gràcia just que en Jordi, sense saber-ho, ha mencionat l'objecte que xerrarem avui.
2: És que estic darrerament...
4: Exacte, estàs on fire. Sí. Era, mira, avui xerrarem d'un objecte molt senzill, tant per la seva constitució com per la seva funció. Però, precisament per això, es pot ser un dels millors invents que s'han dissenyat en el món. Avui xerrarem d'esquip!

0: de Acero canta Extremoduro, però jo no sé si els clips són de ser, Maria Antònia, no sé sí, qui...
1: Sí que ho són. De fet, és que vaig pensar, ai, si posam aquesta cançó i plantam dins imatge dels oients un clip cantant Extremoduro, i que? Efectivament...
0: Com un clip viu. Tu te'n recordes, no sé si te'n recordaràs perquè ets molt jove, però potser els oients, en Xavi, en Toni, se'n recordaran, que en el Microsoft sortia en el PC un clip a la pantalla quan tenies problemes. Un clip que estava viu. I de tens problemes amb en Microsoft.
2: És vera.
0: Sí, confirmen aquest record meu. Maria Antònia, mos l'has desbloquejat.
1: Exacte, un clipet amb dos ulls ben monos, no?
2: Sí.
1: Però sí, podrien avisar-nos de problemes informàtics o cantar Extremoduro, perquè efectivament sí que són d'acero, bueno, de ser. Evidentment, estan recoberts d'una capa a vegades de zinc per evitar que s'oxidin, o també ara n'hi ha molts així que són moderns, que estan revestits de plàstic per tenir aquests colorins, no? I és vera que en el llarg de la història han canviat de material, però avui en dia també existeixen clips que són 100% de plàstic.
2: I no només els colors, avui en dia n'hi ha moltes formes diferents, eh? Animalets, corets, avions, cotxes...
3: T'ho veig molt el dia,
2: eh? Home, jo sóc un fan de clips, d'explicar-clips. Tenim tot colors.
1: Exacte. És que, és vera, perquè jo l'altre dia pensava, la redacció d'Ivetres Ràdio se pot considerar oficina. Sí que té quelcom, no? Com de papers, bolis... M'encantava. Us he dit que m'encantava anar a la redacció. No sé si utilitzeu material d'oficina o si sou usuaris de clips a la ràdio.
2: Jo m'agrada més les grapes.
0: Sí, són més de grapes aquí a Ivetra Ràdio.
1: Sí, eh? Més contingència. També la podem dur la grapa, potser per la setmana que ve, no?
2: Sí, de fet, d'aquí agraïm en Miquel, que és a recepció, que jo sempre que demesté una grapadora li vaig molt amablement, Miquel, me deixa la grapadora i me la deixa molt amablement i li tornem després.
0: La gent del dia també en tenen una damunt la taula.
2: Sí, però per si no té grapes.
0: Ah, no té grapes.
2: No té. Sempre ho vaig a comprovar.
3: Ho té controladíssim.
2: Home.
1: És que sí, eh?
2: Jo m'anava a grapar-ho tot. Ben grapadet, ben curiós.
0: Home, nosaltres els guions ni ens agrapam perquè siguin més fàcils de girar. Però potser si utilitzem clips per agrupar papers, mos podria anar millor. No ho sé.
1: Clar. És que aquí dius una cosa molt interessant, que realment un clip, quan tu el poses a un grup de papers, a vegades no va com del tot bé, no?, com girar els fulls. I és que, de fet, això m'ho explicaria també a qualque cosa de com va néixer el clip. Perquè, en un inici, els clips no estaven relacionats amb els papers, sinó amb la roba.
0: Sí, és cert que els oients que mos escolten ara no pensaven mai que avui a Hora Baixa escoltarien una secció de molt de minuts sobre el clip. Maria Antònia.
1: Sí, va per llarg, va per llarg. A veure, us dic, per què el relacionem els clips i la moda? Resulta que va ser un americà, en Samuel B. Fay, que va ser el primer en fer un primer prototip de disseny de clip, no? De lo que se té a notícia. No era exactament com els que són ara, però sí que és el primer clip que trobam dins història, no? El seu invent el que volia fer era substituir les agulles que se fan servir per fixar les etiquetes de la roba, perquè no deixessin cap fora dir, no? Sobretot a les dedicades, o com de luxe, o de seda, no? Que jo me deman, que fort, perquè avui en dia, sabeu que aquestes robes que tenen unes alarmes enormes, que quan ho treus te queda la roba tota foradada? I jo penso, que fort, i fa 100 anys estàvem intentant no foradar la roba i ara mos és ben igual, eh? Amb aquelles alarmotes.
0: Sí, és vera, és vera. En quin moment històric diries que ara està el clip?
1: Bueno, el moment històric d'aquesta primera idea de patent de clip està registrada el 23 d'abril de l'any 1867, data en què celebrem nosaltres, per cert.
2: Sant Jordi. Jordi.
0: Sí que ho sabeu. Ara m'heu sorprès.
1: Sí, 23 d'abril és dia de Sant Jordi.
2: Sant Jordi també hauria de saber.
0: No, 23 d'abril, clar. Pensava, sabíeu la data... És igual, res, m'he confós. Perdona, Maria Antònia.
3: És cada any, no només el 1867.
0: Sí, no, ja.
3: En exclusiva.
1: No, però sabeu el que és fort? Que no només és que sigui Sant Jordi, sinó també és el dia de la secretari a Espanya. Ah, que no ho sabíeu, en aquesta?
2: Ostres, no.
0: Ah, que bona.
1: Sí, és precisament per això, per simulació d'esclip, però clar, he trobat com molts articles que explicaven que a vegades queda un poc eclipsat. Pues era així, per una altra invenció, que són els llibres, no? Però bé.
0: Això d'eclipsat ho has
2: utilitzat? És que clar, ho ha fet a posta.
1: Ah, no, no estava ni escrit, m'ha sortit tot sol.
0: Si una cosa utilitza la gent que és secretària... és clips.
2: Exactament, sí, sí. Però, mira, això hem de continuar, perquè, Maria Antònia, com varen passar dels clips de se roben els papers?
1: Edo, mira, ara vos en veuré una mica, però vos demanaré què creus que utilitzaven en aquell moment, a finals del 1800, per aguantar els papers? Edo, utilitzaven agues, de fet. És curiós, però clar, el clip també apareix per substituir les agues, però en relació als papers, no? Evidentment, en l'invent del clip ja varen començar a utilitzar-ho per també enganxar documents.
2: Mm-hmm. Era el clip que havia inventat en Samuel.
1: No, no? De fet, aquest ja... No, no, en Samuel va fer un protoclip que no acabava de ser el clip que utilitzem avui en dia. Però ja el clip que sí que coneixem tots... se diu, de fet, GEM, el model, i el va produir una empresa que se diu GEM Manufacturing Company des de principis de la dècada del 1870 a Gran Bretanya, perdoneu. Però és cert que aquest model mai el varen patentar. I clar, no tots sabem dels seus inicis perquè, de fet, tenim un primer anunci del 1893 en els Estats Units on apareix aquest clip i en el 1904 ja se va registrar oficialment aquesta marca. I com a dada curiosa, avui en dia a Suècia, la paraula per referir-se a qualsevol clip, se diu directament GEM. És a dir, ells diuen ja directament com el model, que diguéssim, no? Però clar, què pensaríeu si vos dic que no tothom està d'acord amb el que vos acabo d'explicar?
0: A mi me sorprendria que algú no estigués d'acord amb si històries es clip. Maria Antònia.
1: Però mira, digues quin és noruecs. Per
0: què? Què s'hi passen els noruecs?
1: No, és molt fort. És que ara flipareu. En sèrio, que és molt interessant. Bé, espero que ho trobo tan interessant com jo. Però, segur que durant molt de temps s'ha identificat a un noruec que s'anom Johan Valer com es que era realment l'inventor del clip de paper. De fet, li van concedir patents a Alemanya i als Estats Units cap al 1901 per fer un clip d'un disseny super similar en el que coneixem nosaltres avui en dia, però era molt més quadradot i, sobretot, no acabava de tenir les dues voltes que tenim nosaltres avui en dia i era molt menys funcional i menys pràctic.
2: Però, mem, un segon, que jo m'estic embuant. Com pots patentar una cosa que ja existeix?
0: I, clar, sobretot, aquella... i sobretot, perdona, Marintoni, com pots patentar una cosa com un clip. Vull dir, tu penses, ah, quina cosa m'acabat d'inventar. I realment és un clip, és un tros de... un filferro. Però això, no, això revolucionarà el món. Però és un...
1: Ho ha fet, és que
0: sí, no, molt intel·ligent en Samuel o en Johan.
1: Sí, sí, però és que ja vos dic que en Johan va fer un clip que, o sigui, no se la comercialitza mai. És que és molt fort. El que va passar és que en aquella època les patents eren com molt més liberals i, bàsicament... com que si tu fas un petit canvi a una cosa que ja existia, ja te concedien la patent. I avui en dia no és així, tu has de fer com canvis que siguin molt més significatius. A més, aquest bon home fa feina a una agència de patents a Oslo. Ah! I clar, ho devia tenir molt més fàcil, era moure els papers i, ah, i a lo millor també... Clar, si no,
0: tràfic d'influències,
1: també...
0: eh?
1: Clar, man, podem al·legar que ell no ho sabia, lo millor, que existia un altre. Clar, penseu que això era el 1800 i pico, o 1900, que he dit, d'acord. Vull dir, com que... aquesta informació viatjava lent, supòs, no ho sé. Però el que és heavy és que ell mai va arribar a fabricar el seu model i, de fet, ja vos dic que era molt menys funcional que el clip que coneixem avui en dia.
0: Idò, el clip és noruec o no noruec?
1: No, sabeu que no és noruec, però sabeu que un enginyer de l'agència de patents de Noruega que sabeu que va visitar Alemanya en els anys 20 i va veure la patent d'en Valer, i va creure que era el clip de tota sa vida. És a dir, a partir d'aquí se va crear aquest mite nacional. És tan mite que en els anys 50 ja sortien els diccionaris noruecs que el clip era un invent noruec. I, per exemple, l'any 1989 se va fer una escultura d'un clip gegant de quasi 7 metres a un campus d'una escola de negocis a prop d'Oslo, però menys endevinau quin era el clip que havien esculpit.
3: El britànic,
0: clar, ah. En GEM.
1: Exacte, en GEM, el clip tipus GEM. Clar, precisament, se va fer aquesta escultura per
0: retre homenatge... Engem coses que en... tenim nosaltres.
1: De tota sa vida, exacte. El que va fer en Johan Banner era com quadrat. Us l'heu d'imaginar com sense les aixones corbes i que només fa com una volta. És que és molt difícil d'explicar. He intentat preparar-ho, però...
0: No, tranquil·la. Bàsicament, es... jo crec que ho entenem.
1: Escrit i l'escultura... Exacte. I vosaltres quedant que varen fer una escultura per commemorar un científic amb un invent que no havia fet ell. I efectivament no havia dissenyat aquest clip en Johan Baller. I ja està, aquesta escultura en la seva memòria.
3: O sigui que fan un monument basat en un error i damunt amb escrit d'un altre. O sigui, va ser un paperot, això.
1: M'ha fet molt bona, Jordi.
3: És que cal, un clip, paperot... Sí, sí.
0: Ai, no ho havia agafat!
3: No, que... hi ha hagut un silenci aquí.
0: Perdona, Jordi, no, no. Però molt bona ja està, broma. No. Sí, tens raó.
1: Sí, mira, vull dir més coses en relació amb aquest mite. Sabeu que el 99, o sigui, 1999, van entrar un segell commemoratiu a Noruega precisament amb un clip tipus GEM, o sigui, és que coneixem nosaltres, per presumir de s'inventiva a Noruega. I fins al 2005, la mateixa enciclopèdia biogràfica de Noruega continuava defensant que en Johan, aquest que vos he dit, era l'inventor oficial.
0: Mm-hmm. Jo no sé si els noruecs mos haurien de donar qualque explicació, eh? Això és engany, és confusió, no ho sabem.
1: No ho sabem. He de dir que, pobrets, jo crec que els fa molta il·lusió tenir un invent nacional, però hem de dir que s'identificassin tant amb els clips va ser una cosa molt positiva per la resistència durant l'ocupació nazi.

0: Ara no me diguis que Esclip a Noruega, és que em fa molta gràcia que Esclip hagi ha estat una revolució. Mostra d'orgull nacional a Noruega.
1: Sí, així és. Sabeu que durant l'ocupació nazi de Noruega s'hauran prohibit estrictament el que serien totes les mostres de patriotisme. És a dir, res de dur insignes reals, res de banderes i, bàsicament, cap tipus de símbol que recordés a lo que era aquell país lliure previ als nazis.
2: Clar, jo dedueixo que també la gent necessitava trobar com una manera dissimulada de rebel·lar-se.
1: Clar, exacte. Llavors, el que va passar és que la tardor del 1940, a les universitats, com la d'Oslo, per exemple, entre estudiants, professors i, posteriorment, ja va anar a tots els ciutadans del país, el que van fer és agafar aquest símbol de resistència pacífica. És a dir, com que Esclip el que fa és literalment unir, volien dir que la societat noruega estava lligada i unida contra els ocupants. I, a més, com que creen erròniament que era un invent 100% noruec d'en Johan Valer, era una manera també perfecta de mostrar l'orgull patriòtic.
3: Però supos que en qualque moment imagino que els alemanys ho varen arribar a notar, això.
1: Clar, sí, amb el temps és veritat que les autoritats varen descobrir el significat que el que era dur un clip a la teva solapa de l'americana i, de fet, va ser arribat a considerat delicte. És a dir, si tu dues un clip, fins i tot et podien ficar a la presó. Òbviament, podien fer el que volien i t'identificaven com part de la resistència, no? I he de dir que a dia d'avui he trobat una organització noruega en actiu que se diu La resistència del clip de paper. I expliquen, bàsicament, a la seva pàgina web, si històrica us he contat, i sabeu que s'han utilitzat el símbol d'Esclip a manifestacions estudiantils d'enguany del 2026. Per tant, el símbol d'Esclip encara està... No sé si puc dir que està vigent, però sí que hi ha moviments a Noruega que volen com reviure'l.
0: Que bona, molt interessant, idò, sí, sí.
2: És a dir, ara cada vegada que agafem un clip...
0: A mi m'ha canviat
2: la vida. No agafem mai un clip i l'heu estirat sempre fent un filferro llarg.
0: No ho puc evitar.
2: Bé, i de cada vegada que ho facis això, pensaràs que per ventura estàs...
0: Estàs rompent Noruega.
3: Estàs matant un símbol d'orgull nacional.
2: Exactament.
1: Exacte. I
0: no ho faré davant un noruec, per si un cas.
1: No, per favor. Bueno, saps què hauries de fer? L'hauries de deformar i deixar-lo quadrat i digue-li, això és el que vareu fer vosaltres, això. No aquesta cosa que tenim en les mans. Però bé, en tot això que us he contat, crec que ja us estic convencent que els clips són increïbles.
0: Increïbles.
1: Però què pensaríeu? Són increïbles. Però què pensaríeu encara més si vos digués que un home va intercanviar un clip per una casa?

0: Va canviar un clip per una casa, Maria Antònia Miró.
1: Mira, tot el que us explicaré ara ho ha contat el propi home que ho va fer, que és en Kyle MacDonald, a una TikTok, és a dir, un vídeo de YouTube, però bàsicament se va inspirar en aquest joc com d'escoltes o quan t'he petit de més gran i millor. Sabeu quin joc dic?
0: No.
1: És aquell que vas intercanviant, tu parteixes amb un clip, per exemple, i t'has d'anar passejant pels comerços del teu poble i dir, per què m'ho canvies? I has d'intentar com anar pujant de nivell, que diguéssim.
2: Com el vídeo que vas fer tu.
0: Exacte, tu vas fer això en el dijous.
2: Una sobrassada per mi, era, no?
1: Exacte. Sí. Com podem fer intercanvis que me vagin sortint a favor, no? Ei. Aquest home tenia un clip vermell en sa mà i va dir, quant de canvis puc fer per internet? Va, amb un any va fer 14 intercanvis en línia i, de fet, quan més anava, més repercussió mediàtica va començar a tenir.
0: Escolta, jo ara m'hi posaré amb el boli Vic que tenc en sa mà, a veure si així aconsegueix un habitatge digne.
2: Jo crec que sí. Te falten 3 bolis més. En 4 ja pot començar
0: mira,
2: una caseta a fora vila.
0: No, jo ho provaré.
2: Sí.
1: Clar, això, el que vos cont, és de fa 20 anys, perquè va passar tot l'any 2005. Per tant, tens inflació...
0: M'apagues millor... les il·lusions.
1: Bueno, potser en 3 bolis equipares a un clip, no? Perquè jo què sé. Però és vera que... Mira, aquest home va començar amb un clip vermell i després ho va canviar per un bolígraf en forma de peix. Primer canvi. Què trobau?
2: Està bastant
0: bé. Un bon canvi.
2: Un bolígraf en forma de peix, ja pot dir com el va fer aquest bolígraf.
0: Equilibrat, un canvi equilibrat.
2: No, i quin peix era?
1: El va canviar unes atlotes. No, ja estava fet. Era un boli que era un peix. I tu quan l'obries, li obries el cap i hi havia per pintar.
2: Idò, ben guapo.
3: Home, va sortir per dintre, és clar, rebre el clip.
2: Sí,
3: és veritat.
1: Ja, total. Després del boli ho va canviar per un pom de porta esculpit a mà. I després del pom de la porta ho va canviar per un fogonet de càmping. El fogonet de càmping o un generador Honda, d'aquests que fan com electricitat, un generador. I després del generador, un barril de cervesa i un cartell que posava festa. I després va organitzar una festa.
2: A quina terra va fer negoci?
1: Clar, sobretot va fer per Canadà i en els Estats Units. De fet, ell s'anava moguent per tot el que seria aquest gran continent. I de fet, després del barril de cervesa, va passar a una moto de neu. Clar, te quadra que és Canadà. I després de l'intercanvi de la moto de neu, va passar un viatge per dues persones. I després del viatge de per dues persones, que era com un... Com era? Com un hospedatge a la muntanya. Uh-huh. És igual, tot això ho va canviar per un camió.
0: D'acord.
1: I després, un tècnic de so li va canviar el camió per un contracte de gravació musical a l'estudi que tenia.
0: D'acord.
1: I del contracte de gravació musical ho va canviar per un any de lloguer a Phoenix, Arizona.
0: No me desagrada aquesta idea. Uh-huh. Jo ho provaré. Ja puc oferir moltes coses.
1: És bona.
0: Sí, un any de lloguer per un contracte musical que va començar amb un clip. Normal.
1: Exacte. I encara no acabar, perquè clar, jo us he dit que ell va acabar amb una casa. Per tant, ell el que va fer és va canviar aquell any de lloguer per passar una hora baixa amb Alice Cooper, que és un músic americà. Perquè resultava que la seva manager era la que li va fer el canvi de lloguer, saps? I després... de sa quedada amb aquest rocker, ho va canviar per una boia de neu motoritzada de sa banda Kiss.
0: Una boia de neu motoritzada, què és això?
1: Era una boia de neu que estava motoritzada de tal manera que en lloc de sacsejar-la, pitjaves un botó i sa neu se movia dins ella mateixa. De Kiss, el grup de música rock.
0: Sí.
1: Una punyetera hortarada.
0: D'acord. Sí.
3: Calla, aquí va petar sa cosa.
1: Sí, aquí va petar, de fet, diu que se va quedar estancat durant molt de temps perquè va dir, com ningú m'ho volia canviar, una boia de neu.
0: Clar.
1: Motoritzada, que a ningú li importa, i lo fort és que se'm van recordar que hi havia un home de Hollywood que ja l'havia contactat quan tot això del clip s'havia fet bastant viral i tal, i li havia dit que era col·leccionista de boies de neu. És que és molt fort. I va canviar aquesta boia de neu per un paper o una pel·lícula precisament d'aquest home de Hollywood per fer com d'extra.
2: A veure, Maria Antònia, havies dit que eren 4 passes i jo a sa casa encara no va pel lloc i per aquí ja ha fet com en Forrest Gump, pràcticament. Ha fet tota la vida.
1: No. Vale, no. Sabeu... Ara ja s'arregla. Sabeu que l'Ajuntament d'un poble de Canadà de 1.100 habitants el contacte li diu «Mos agrada molt això que estàs fent, te volem ajudar». I ell diu que té aquest contracte per participar a una pel·lícula i varen decidir organitzar un concurs de talent en aquest poble i qui guanyés el concurs se quedaria amb el rol a la pel·lícula. va ser super multitudinari, va treure molt de turistes en aquest poble de 1.000 habitants i els hi va agradar tant i varen fer efectivament el canvi 12 de juliol del 2006 i varen canviar aquest paper per una casa que estava buida de dos pisos en aquest poble que se deia Kipling a Saskatchewan, que està a Canadà, bàsicament.
0: Idò, resum, li va retro.
1: Li va retro una animalada. I després vos he de dir que de sa casa ho varen convertir en un cafè turístic, conegut com el clip de color vermell. O sigui, bon. Red Paper Clip Cottage, clar. I segur que va tancar el 12 de juliol d'aquest any. Mm. Ha estat com 20 anys en actiu.
0: Justament, nosaltres que hi volíem anar.
2: Sí.
1: Ei, hagués estat bo, no? I el que vos, ara ja per tancar, sabeu on més, a part de Noruega, hi ha una escultura d'un clip? Era precisament en aquest poble, perquè l'any 2007 varen fer una escultura gegant d'un clip vermell a un parc per commemorar tota aquesta prosa.
0: Home, grans reconeixements.
4: Els teus somnis t'estan esperant.
0: Escolta, jo no sabia que un clip podia tenir tanta història i sobretot podia ser tan inspirador.
1: Ah, que sí? Jo també ho he pensat. He dit, és que els clips són increïbles, ja només o com un acte de resistència o com s'il·lusió de trobar-se i fer intercanvis. I aquest home va començar el seu viatge amb una il·lusió, que era fins on puc arribar, i ja ho veus.
0: No, no,
1: per
0: a mi
1: tant, jo crec que és això.
0: Ja ho provaré.
1: Exacte.
0: Ja vos ho contaré, com
1: és això.
0: Maria Antària,
1: molt... Fins aquí el que vos volia explicar.
0: Apassionant, la veritat.
2: Jo em he quedat en ganes de saber com era el bolígraf del peix.
0: Ara el cercarem per Google.
1: Sí. Hi ha tots els intercanvis hi són, i clar, això us ho he pogut explicar perquè vaig veure un vídeo amb ses imatges i t'esclates de riure, perquè tothom és extremadament friqui. És a dir, que va generar com una tendresa col·lectiva, de dir, te volem ajudar perquè ets un al·lop pringat amb un clip i sa boia se va anar fent gran.
0: Maria Antònia Miró, segur que tu també t'aniria molt bé si comencés aquest intercanvi en clips. Una ferrada, m'ho sentit la setmana que ve dimarts.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu. Adéu.

0: Xiu Xiu.
1: Plana internacional.
2: Dos lladres han entrat de matinada al Museu Renoir a Cagnes-sur-Mer, al sud de França.
3: Molt bé, eh?
2: I han intentat robar 4 obres d'art valorades en uns 10 milions de dòlars.
4: Però el robatori no es va sortir exactament com esperaven. L'alarma es va activar a les 5:48 del matí i només 5 minuts després la policia ja era al museu.
5: Els lladres varen fugir corrents pels jardins i amb les presses varen abandonar 2 dels quadres que havien aconseguit treure del museu. És a dir, varen entrar per 4 i varen haver de conformar-se només amb 2.
4: Ara el museu haurà de renovar aquests 2 quadres robats.
2: Més notícies. A San Francisco ja han començat a entrar dins les cases robots humanoides que fan feines de neteja per uns 26 euros l'hora. Aspiren, netegen els vàters, arrecuen coses i també treuen els fems.
4: El servei ja fa aproximadament un mes que funciona i aquests robots han netejat més de 50 pisos. La demanda ha crescut tant que els nous clients ja han d'apuntar-se a una llista d'espera.
5: Això sí, de moment el robot no és completament autònom. Mentre fa net, una persona el controla a distància a través de les càmeres que té instal·lades al cap i als canells.
4: A Xiu-Xiu no sabem molt bé què és pitjor, si tenir un robot dins casa o un desconegut que mira a través d'una pantalla.
6: Tot home, avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
2: S'ha fet viral a l'Argentina un nen d'11 anys que dona consells de finances i explica com administrar els seus dobbers. I no només en xerra, diu que ja inverteix part dels seus ingressos en fons, accions i criptomonedes.
4: Es diu Tomi Cristal i, amb l'acompanyament de la seva família, ha après a separar els dobbers en 3 categories. Ell comenta, gastar, estalviar i invertir.
5: Déu-n'hi-do. Segons Cristal, aplica la seva filosofia a coses tan quotidianes com anar al supermercat, fer una llista i no comprar coses que no hi havia apuntades. Segons ell, petites despeses que feien cada dia poden acabar sent molts dobbers.
4: Tomi Cristal no diu que va a l'escola, diu que inverteix en capital intel·lectual.
7: Com a la Robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Els dimarts a Xiu-Xiu sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
6: Cavallet, quan eres jove.
7: I avui a Nostàlgia serem originals. Què vos sembla?
5: Vinga.
7: Avui a Nostàlgia tornem a l'escola.
8: Ahir vas preparar ja la motxilla, els llibres i tot això. Estic un poc nerviós.
9: Llibres, el estoc...
10: Dos estocs i una llibreta. Dos estocs i una llibreta.
11: Té una motxilla de venta que se transforma
12: en carrito y también se puede llevar a...

0: A veure, per encalentir motors.
1: Vinga, tornem a l'escola.
0: Camp semàntic del primer dia d'escola.
1: Sí, un, dos, tres.
0: Un, dos, tres, va.
1: Contesti otra vez.
0: Jordi.
2: Estoig.
1: Bolígraf.
0: Molt bé, més, més.
2: Motxilla.
1: Llapis.
0: Va, llapis.
1: Cadira.
0: Cadira.
1: Pissarra.
0: Molt bé.
2: Uau.
0: Però els primers dies, primer dia en concret.
1: Regla, tipets.
0: Molt bé, beníssim, molt
2: bé. El primer dia.
0: Sí, bé, Jordi, vinga, va, Inés, va.
1: Compàs.
0: Compàs.
2: Novetats. Experiència. Jo què sé.
1: Pati. Timbre.
0: Molt bé. Bé.
2: Secretaria.
0: Perfecte. Perfecte, molt bé. Bé. Avui és la nostra acció de nostàlgia.
2: Com Jordi. Aula.
0: Aula, bé.
1: Jordi, ja està.
0: Molt bé, guix.
1: Ja, ja no ets atents.
0: Molt bé, no, ho ha fet molt bé, tots
1: guix,
0: dos.
1: Guix, no existeix, ja.
0: Sí que existeix.
1: Els guixos existeixen.
0: No? Bueno, que sí, no? Què has dit?
1: No ho dic, Jordi.
2: No, que és un cantant de Paruguí.
0: Ah, sí, per cert, vam entrevistar a Xiu-Xiu, va ser molt, molt amable. A veure, la nostra secció nostàlgia, avui tornem a l'escola, cadascú hi posa una imatge, clar, vol dir totes aquestes, però bueno, una cartera, una bata, la bosseta. No anàvem amb una bosseta quan érem molt petits?
1: Ningú diu cartera, se diu motxilla.
0: Bé, una cartereta, la gent gran diu cartera.
1: Nosaltres teníem una carpeta que li dèiem la carpeta viatgera.
0: Perdona, cartera, la gent duia carteres.
1: Sí. Maletí, motxilla,
0: una cartera.
2: Que ficaven el DNI.
0: No, però una cartera de... És com un maletí.
1: Tu que eres un infant o un senyor
0: un ministre.
1: De 70 anys?
2: Era en Tommy Cristal.
0: Clar, en Tommy Cristal, evidentment, un expert en finances. Però, bueno, sempre hi ha veus, i quan proposam aquesta nostàlgia, venen records i m'ho revenen coses molt, molt agradables, o no tant.
3: Hola, xiu-xiuers, jo sóc la Maria, vos escolt des d'Inca, i si m'he de parar nostàlgic amb el meu primer dia d'escola, vos he de dir que, recordant, a mi no m'agradava gaire l'escola. A mi tot el tema de fer exàmens i tasca i matemàtiques, sobretot, era una cosa que duia malament. Però sí que és vera que me feia molta il·lusió sempre estrenar estoig i motxilla, perquè cada any era diferent i sempre me deixaven triar, i això era una cosa que sempre me feia gola. I, evidentment, descobrir a Bormam quin berenar m'havia preparat mo marona es de matí per menjar-me sola d'espati. I un renou que me super recordi, però moltíssim, perquè encara sent dins el meu cap, si m'ho imagino, dels dies d'escola, és el renou de la sirena, que era el moment d'entrar i el moment de sortir. Per no xerrar de lo que resàvem a l'escola, el matí sort baixa, però això ja és un altre tema.
1: La nostra companya Maria Pons de Tèntol.
0: Sí, que no sé per què ha dit son Maria Dinca, sí. Si no la coneguéssim.
1: Sí, és famosa, home.
0: Sí. Molt bé, menys, a tornada
1: no
0: començava...
1: No té molt bon record, no, Maria.
0: No. Voltot sí, eh?
2: Jo he de dir que no.
1: Jo he de tornar a dir una altra vegada que tinc la sort de ser de Bunyola i que mos pega la tornada a escola amb festes. Mm-hmm. Per tant, era una tornada molt dolça. Mm-hmm. Pràcticament era, vull dir, era festiu.
0: Sí, però hi havia com un ritual.
1: Ambient festiu.
0: Com un ritual, sí. Anaves a comprar llibres, bé, jo els heretava de mon germà.
1: Clar, nosaltres compràvem tots, llibres...
0: Ja, amb els deures d'inglès ja fets, cosa que també anava bé.
1: Nosaltres compràvem llibres quan posaven el paperí.
0: Exacte.
1: I aquest, és veritat que se generava un ambient molt concret de setembre.
0: I ara us faré un exercici. Mentre tancau els ulls, m'ho digues, Jordi.
2: S'ha quedat per anar a veure les llistes que penjaven a l'institut, sí. De qui t'havia, en qui t'havia tocat anar a classe. Això era molt típic. No ho feien a Bunyola, això?
1: Nosaltres no ho hem fet, això. Però...
0: No, nosaltres tampoc. Però bé, i que en Toni Guiscafré també mos deia que sí que s'ho feien, també. I que, clar, era la novetat.
2: Penjaven la llista de la classe en la que anaves a la porta de l'institut i quedava els amics i anava a les 9 del matí a veure en qui anaves.
0: Però ara un exercici radiofònic, en Toni, lleves la música un segon, tancau els ulls i recordeu solo que feien llibres, que feien els llibres. Bé, ho teniu o no? Més o manco. Molt bé, ja està, Toni. Molt bé, no sé si ha funcionat o no.
1: A plàstic, perquè ens aplastificàvem.
0: Sí, a plàstic, com a, no ho sé, un llibre com a d'anar d'escola. Bé, qualsevol cas, hi havia nervis, era un reguitzell de nervis, un poc de peresa també. Qui seurà al nostre costat? Qui t'entran de vora? Qui serà el nostre tutor, el que deien Jordi? Qui aniran nosaltres a classe? Mos haurà tocat el mateix mestre? Haurem canviat gaire els amics durant l'estiu? No ho sé, moltes de coses.
4: El record del primer dia de classe, per mi, són bons. Perquè trobava l'estiu llarguíssim. I tornar a l'escola era tornar a començar un ordre i, bueno, com agradava a l'escola. Tots els records són bons. Normalment, a la motxilla duia el berenar, el llibre que havien de menester per cada assignatura i després els totxos en les pintures. Jo recordo molt especialment que en el nostre temps, que jo fa, bueno, tenc 64 anys, varen començar a usar els totxos amb elàstics i ficaven les pinturetes dins cada elàstic. I aquests totxos hi havia les pinturetes, qualque bolígrafo, i després hi havia la maquineta de fer punta i la goma de borrar. I es tancava amb una cremallera. Eren plans, com un pot de forma de llibre, però plans en cremallera. Aquell, quan vaig estrenar el primer, era una cosa que pareixia que havia de treure excel·lent en tot, perquè em va fer una il·lusió loca en plero.
1: És que hi havia dos tipus d'alumnes, com aquesta oient, una Margalida, que mos acaba de dir que pareixia que havia de treure excel·lent, i l'altre tipus d'alumnes que és que ho tenien tot desbaratat.
0: Sí,
2: jo d'aquests.
1: Jo també.
0: I aquí al principi de curs sempre deies, no, enguany tindré tot supercoriós, l'agenda, el llibre, la calaixera, i bueno, durava una setmana.
2: Sí, sí. Després havies empleat per deixar en la maquineta de fer punta i ho fes a les tots i te quedava tot allà.
0: Ai, clar. I aquella loreta també que feien els llapis just a fer després de tres punta. No ho sé, ara comencen a revenir moltes de coses. Dins l'aula, després, clar, arribàvem aquest primer dia i tocava triar lloc. I on saps, bé, això sí que podries triar, si eres un privilegiat, si no, ja
2: però
0: els
2: professors
0: te deien un pop per on havies d'anar. Després estrenar aquella primera pàgina, la primera agenda, que obries l'agenda i deies, encara queda tot això fins que tornis a l'estiu.
1: I posaves el nom, agenda sí. Propietat de...
0: Això ho fes.
1: Home, clar.
0: Propietat d'Inés Mateu.
1: Sí.
0: Exactament. Molt bé. Clar, després llibres. Posaven el nom en els llibres. Xavier Oliver, quart de primari. Bueno, després començaven...
1: Matemàtiques, quart A.
0: Quart A, exactament. Exactament. Bueno, i després tot perfecte. Però bueno, ja hauria de tenir més endavant per desbaratar-ho absolutament tot.
5: Bona, som en Pere de Pòrtol. Jo record els primers anys, fins que em vaig tenir 12 o 13. Els primers anys d'escola jo sempre tornava amb moltes ganes de veure tots els meus amics. El primer dia, la primera setmana, era superguai tornar al pati de l'escola, el meu bocadillo de Nutella, el partit de futbol que apareixia, com ho jugàvem la vida, com ho jugàvem la final de la Champions, l'any que havia entrenat l'estiu, bueno, com tornàvem tots. La nova col·lecció de megacracks, de panini, de cromos, de futbol, tafos... Bueno, jo recordo allò com una de les èpoques més felices de la meva vida i sempre ho recordaré així. La para amb el
0: cap, la baixa amb el pit... I específic aquells cursos en què l'estiu, tres mesos, ja se notava molt qui havia crescut. Hi havia algú que havia pegat una estirada.
1: Sí,
0: quan començàvem a canviar la pubertat, portosos...
1: Sí, jo me'n record que hi havia un parell d'estirades que me van cridar l'atenció.
2: Una cosa que també era molt cridanera era la veu.
0: Sí.
2: Que de cop un no arribava i tot xerrava així.
0: Sí, sí, sí. Espectacular. Sí, quin canvi,
1: eh? A vosaltres vos va passar.
0: Sí, jo no ho tenc...
1: En quin curs?
0: No sé.
2: Jo no va, allò.
0: Una mica tard.
2: Tu estàndard.
1: Vas néixer amb aquesta veu, Jordi.
2: Exacte. No, però era que va ser progressiu, això. Però hi havia gent que de cop se xerrava
0: amb altres mesos. Sí, sí. Totalment, però és vera que era, hi havia que com aquesta transició, que passaves d'una veu així, després així, com una veu que feies molt de galls, i després ja te canviava la veu completament. Però bueno, aquest primer pati veia la gent, verament, qui havia arribat nou, també era una novetat, qui havia nou a l'escola. Bueno, amb què renou les converses, els entrepans, aquests oyenda que els duen de Nutella.
1: Sí.
0: Vosaltres de què el dues, entrepà?
1: Jo, de foie gras.
0: De foie gras.
2: De formatge. Bueno,
0: en qualsevol cas, tot canviava molt i de vegades semblava que tres mesos donava per canviar moltíssim més de com passa el temps ara, perquè abans tres mesos semblaven tres anys d'ara.
6: De l'escola, pues, jo m'agradava molt, molt anar a escola. O sigui que el primer dia l'esperava amb moltes ganes i, bueno, si podia estrenar una cartera, una motxileta, que no era sempre, perquè en aquell temps tampoc no anàvem molt sobrats, era el que més m'agradava. I quan els meus pares pues, me podien comprar una capsa de colors, d'aquells colors alpino, me'n record com si fos ara, em feia una il·lusió tremenda. Perquè els llibres, com que jo era més petita que el meu germà, sempre ja eren de segona mà, sempre em tocava anar amb els seus. Però el quadern, estrenar quadern i estrenar els llapis i estrenar tot això m'agradava moltíssim, molt, perquè m'agradava molt anar a escola. I recordo molt pues, el meu primer mestre que vaig tenir, que era Doña Mercedes, que era de Menorca, i la recordo sempre amb molt de carinyo. Després l'altra que vaig tenir era Doña Margarita, que era de Mallorca, i també la recordo amb molt d'amor, perquè varen ser les dues, varen formar molt, i de veritat és que eren un 10. I bueno, i tot això, podríem xerrar molt de rato amb moltes anècdotes i tal, però bueno, això serà un altre dia. Vinga, gràcies, adeu.
0: Ho veus? Ella, Anna Carme Ferrer, que és de Formentera, també ha dit cartera.
1: D'acord.
0: I és més gran que nosaltres.
1: D'acord, clar, és que és antic. És antic dir cartera. No, Anna Carme, vull dir...
0: No, sí, no, sí.
1: Anna Carme és gran, ho ha dit. No, a més, sí. La coneixem, no dic cap mentida.
0: No.
1: És el llenguatge que s'utilitzava, m'ha cridat l'atenció que tu, sí, no Xavi, tu que ets un de

0: milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Un tempel. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com va això? Com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: pinta,
5: mur,
4: cornada.
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I doncs ja sabeu que cada dimarts mos agrada agafar l'avió des de l'estudi 1 de Vetra Ràdio per visitar un amic o amiga del programa que viu fora de les illes. Però hem de recordar que aquesta temporada hem decidit anar nosaltres de viatge amb tots ells.
1: I el que farem serà anar a fer el millor viatge de qualcú.
2: Perquè tothom té un viatge que l'hagi marcat, no sé vosaltres.
0: Jo m'ho he de rumiar.
1: Jo també m'ho he de pensar la setmana
2: que ve.
0: I da, vinga, avui m'ho anem de viatge amb... No, Pat Aguiló, Pat, companya, actriu, comunicadora, lingüista, com estàs?
3: Hola, bon vespre.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, tu crec que no podràs triar quin viatge t'ha marcat de tants que n'has fet.
3: Jo vaig tot assenyalada de viatges. Jo sempre tinc viatges que me marquen.
0: Quin va ser el primeríssim que te va marcar, Pat?
3: El primeríssim que me va marcar va ser a Canadà. Jo havia anat a estudiar a Anglaterra, m'havia agradat moltíssim, i li vaig dir a mon pare que volia tornar, i me va dir, bé, idòs, cerca't sa vida. I vaig anar a petar a un campament d'estiu de Canadà. Jo tenia 18 anyets, i me'n vaig anar cap allà a ajudar lots mexicans que no acabaven d'aclarir-se en anglès, i vaig anar 3 mesos allà, a un campament jueu que recitàvem una pregària en hebreu cada dia, que jo encara me'n record, que se cantava l'himne de Canadà, i era una meravella aquell campament.
0: Uau.
3: Era fantàstic.
0: Mare meva. Però després puc dir sí. Islàndia, Nova Orleans, Chicago, Nova York, Suïssa, Finlàndia... Continua, per favor, t'escoltam.
3: Mèxic. Mira, de Finlàndia m'on anàrem fins a Suècia amb un catamaran i vàrem anar aturant a Estònia, aquests altres, Polònia, Alemanya, Dinamarca, vàrem anar creuant el Bàltic, que havien de dur un catamaran des de Finlàndia fins a Suècia. Vaig fer Tailàndia, Laos...
0: Sí, un moment, centrem-nos en aquest viatge, en sí. Catamarà. Què feies tu allà damunt sí. aquest vaixell, en catamarà pel Bàltic?
3: Això va ser molt graciós, perquè jo m'acabava de treure expert, que és el patró d'embarcacions d'esbarjo, vale? I me vaig apuntar a un web que se diu Crewbay, vale? Que tu t'ofereixes per fer de tripulació. Hi ha diferents, o sigui, tu pots pagar, tu pots fer feina, tu pots tenir experiència, no tenir-ne, tal, no sé què. I de sobte, pues, me va cridar aquest senyor, un vikingo vasco, que li deia jo, perquè era un viking, però era un noruec d'així del nord, de més amunt de Tromsø, no? I aquest senyor, pues, tenia un catamaran que l'havia de passar des de Finlàndia fins a Suècia. I me va cridar, me va dir, si tu vens... en 21 dies han de... Diu, això no és turisme, això és... Han de travessar,
0: wow.
3: Val? I bueno, tu aprens...

0: no pagues res, faràs la travessia gratis. I jo vaig dir, idò, vinga. I bé, me varen dir de tot. Me varen dir des de trobaràs a l'amor de la teva vida fins a això serà un psicòpata, perquè n'hi va haver un de psicòpata pel Bàltic que va destrossar una senyora, la va fer bocinets i la va tirar des d'un submarino.
1: Oh, no. Bé, per sort, entenem que no te va passar res d'això. Que...
0: No, jo no me va passar.
1: I te vares enamorar o no? Te vares enamorar?
0: No me vaig enamorar gens, perquè aquest senyor era bastant masclista. Era tot un personatge. Jo es dia que jo vaig dur cuixot ibèric per així per agasajar-lo un poquito i tal, i vaig veure que vaig dur tomàtiques de ramallet i oli d'oliva verge i tal i qual, i aquest senyor de sota va fotre mantequilla. Jo vaig dir, no mos duren bé.
1: Però, clar, estàveu tu i ell tots sols a l'embarcació, quant de mesos?
0: Sí. No, vàrem estar 3 setmanes.
1: Bé, ja m'ho pareix suficient.
0: És molt bon exercici, eh? Sí, no, un mano a mano, o sigui, dies de sortir a les 5 des de matí, arribar a les 11 del vespre i a les 4 i mitja des de matí tornar a sortir, eh?
1: Uau.
0: Això és una... No era turisme.
1: Això és un mètode amb el qual tu has viatjat, te vas apuntar a un web que cercaven tripulació, sí. Però després hi ha un altre concepte amb el qual tu també has viatjat. A Mèxic.
0: Sí.
1: Oh, Suïssa, que és house sitting. Què és això, Pat?
0: Sí, que m'encanta, jo m'encanta. El house sitting és, o sigui, no cobres, però vas a un lloc i cuides la casa que normalment té animalons. Animalons, literalment. Vull dir que tenen cans o moixos o tal, no? Sí. En el meu cas, jo a Suïssa va ser una autèntica meravella. Era una granja, hi havia com a 80 porcs, però els cuidava un al·lot. Jo també m'havia d'encarregar d'un moix que sortia de matí a vespre i de 4 gallines amb un gall.
1: Wow.
0: Vale? Que només havia d'anar a recollir els ous i tal. Però ja me varen avisar, me van dir, de tant en tant pot venir una guineu. I jo vaig dir, hòstia, i què faig si ve una guineu? Va dir, no, pa de sucís, me deien, pa de sucís, no hi ha problema. Diu, se la vi. Digo, sí, bueno, se la vi, però com me passi jo, saps? Va ser una experiència, i també van ser 3 setmanes amb una granja, un petit poble de Suïssa. Efectivament va venir la guineu. I va ser molt graciós. És un mètode que és molt bo per aprendre idiomes. Jo, per exemple, ho feia amb so francès, no? Per practicar francès.
1: Però escolta, i és fiable aquest mètode? Tu te'n vas a cap qualcú i la gent se fies i tu te fies.
0: Sí, en principi sí. Jo ho vaig fer a través d'una web que bé, que tu puges la teva documentació, que no està a la vista de tothom, però diguéssim que hi ha tota una sèrie de coses que te donen punts de confiança, no? O sigui, jo pujava la meva documentació, per exemple, me va passar també a França, uns que després he seguit anant diverses vegades, inclús he duit a ma mare, que me varen dir, dugues a ta mare, i me la vaig endur per Normandia. Aquesta gent, bé, vivien en un poblet de 250 habitants i me varen dir, mira, perquè no te molestis la policia, mos pots enviar una foto del teu passaport i així nosaltres direm que tu ets a casa nostra, perquè clar, allà tothom se coneix.
1: Clar.
0: O sigui, els nins, jo de vegades anava a cercar els nins quan hi eren i els nins t'han d'assenyalar tu quan surten d'escola. Diuen, bé, acercant-me, Patricia!
1: Patricia!
0: Si el nin no t'assenyala, Patricia! Tal. I és un mètode molt divertit de viatjar i de conèixer molt la vida quotidiana, no?
1: D'acord.
0: I jo ho he fet, pues, això, en Mèxic, en Suïssa, en França...
1: També has estat a Myanmar, a Laos, a Tailàndia,
0: sí.
1: Que, per cert, m'has dit abans que quan te'n vas anar per Tailàndia i per Laos, vosaltres imagineu-vos allà Nepat, en aquests llocs tan diferents, però sonava aquesta cançó que l'any 2018 sonava molt per aquí, que és el Despacito, el Despacito, vosaltres imagineu-vos...
0: No me puc ni creure... Que això hagi arribat fins aquí, o sigui, que arribava fins en el poble més perdut de Laos,
1: imagina't,
0: te trobaves el Despacito.
1: Escolta, Pat, que t'ha portat o que te continua portant viatjar?
0: A mi viatjar m'aporta moltíssim, m'ajuda a conèixer gent i m'ajuda a conèixer més a jo mateixa. M'ajuda molt a relativitzar les coses. Vull dir, de vegades la gent et diu, hòstia, 21 dies amb un senyor que no t'acaba de caure bé, tancat a un vaixell, no? I jo sempre dic, és que 21 dies és no res a la vida de qualcú.
1: Totalment.
0: Però en el mateix temps, aprendre a conviure amb unes circumstàncies durant 3 setmanes, jo crec que és un gran aprenentatge.
1: Uh-huh. Quins viatges tens pendents, ara?
0: Mira, ara mateix jo visc amb ma mare, que ja li costa... Que ma mare, quan jo vaig tornar cap a Mallorca, jo li vaig dir, dic, mira, jo me ficaré d'ocupa a ca nostra, no te pagaré lloguer, però quan vulguis viatjar, jo t'educ on tu vulguis. I ella me va dir, jo sempre he querido ir a Islàndia. Mm-hmm. I a ma mare, jo amb 80 i pico d'anys, me l'he duit a Islàndia, Nova Orleans, l'he duit a Myanmar, l'he duit a Tailàndia i tal. I ara ja comença a costar-li una micona. Però el dia 12 d'octubre, o l'11 d'octubre, mon anam a Cartagena, que és on va viure els 3 primers anys de vida ma mare, fins que el meu predí va morir en el submarino d'aquest de Solla, en el T4. Mm-hmm. I ara va fer 80 anys d'aquell enfonsament i ens varen convidar. Es de Sabassé Naval, jo vaig dir, jo sempre he volgut veure un submarino per dins. Uh-huh. I me varen dir, pues estàs convidada. Així que de dia 11 a dia 14 d'octubre me'n vaig a conèixer Sabassé Naval, que era Sabassé del meu predí, que jo no vaig conèixer mai, i a visitar un submarino per de dins.
1: I de pas, això mos ho contarà de xiu-xiu, perquè te tornarem a telefonar tantes coses que tens per contar, però nosaltres tan poc temps que tenim sempre. Pata Guiló, moltes gràcies per viatjar, per dur-nos de viatge avui.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu. Jordi, ciao. Xavi, hem arribat en el xiu-xiu número 469.
2: Molt bé,
3: fins demà.
1: Tornareu vosaltres?
2: Claves.
1: I d'això mateix, a les 5. Gràcies per ser-hi.
4: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícula.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda. Bon vespre, són les 7. La cogestió aeroportuària esquiva el veto del govern espanyol i s'obri la porta que pugui ser debatuda al ple del Congrés. Això després que l'executiu espanyol hagi retirat per sorpresa aquest punt de l'ordre del dia de la mesa de la Cambra Baixa que s'ha reunit avui hora baixa. Un fet que, més per Mallorca, impulsor de la proposició de llei, atribueix a la intervenció del ministre Urtasun, mentre que els socialistes asseguren que ha estat mèrit de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La portaveu socialista del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que el govern de Proens no pot seguir confrontant amb el de Sánchez. Per la seva part, el popular Sebastià Sagreres diu que l'Estat no tenia alternativa.
1: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca.
2: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat quan sabien que si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
0: Es dimarts, dia 8 de setembre, dient que han conegut el demolidor informe PISA que avalua les capacitats educatives dels alumnes de la Unió Europea. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. L'alumnat de les Balears suspèn en lectura, matemàtiques i ciències i se situa a la cua d'Espanya que registra els pitjors nivells de la història. L'OCDE, que elabora l'informe, llança la veu d'alarma per la baixada contínua dels resultats que atribueix a l'ús de pantalles.
4: Reading matters most of all because it is the gateway to every other.
3: És el secretari general Macias Corman que assegura que la lectura és la base de qualsevol assignatura i explica que qui no pot llegir bé tampoc no pot aprendre ni ciències, ni història, ni matemàtiques.
0: I els metges es plantegen arrencar les mobilitzacions contra l'Estatut Marc a partir de dia 15 d'octubre.
3: La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjans d'octubre, tot i que encara no hi ha una data concreta d'inici.
0: I el Suprem ha deixat en suspens la denominada Llei de Nets.
3: L'alt tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents en virtut d'aquesta normativa i, per tant, els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen la condició de descendents d'espanyols que haurien patit exili. Félix Bolaños, el ministre de Justícia.
5: La decisión del Supremo no la compartimos. Yo creo que es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto. Con todo respeto se lo pedimos desde el Gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque, insisto, afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos, que hoy se ha visto privado.
3: El Suprem així accedeix a les pretensions de Vox que acusava el govern espanyol de voler alterar el cens amb aquesta normativa.
0: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports en ciclisme. Després de la 16a etapa de la Vuelta a Espanya, el mallorquí Enric Mas continua líder. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. L'Artana manté el mallot vermell després del triomf a l'etapa d'avui del britànic James Matthew Brennan. Enric Mas, que ha arribat amb el primer grup, continua així líder a la general amb una diferència de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello jugarà als quarts de final del Mundial després d'imposar-se al Japó per 79-59. En futbol, el Mallorca ha començat avui matí a Son Bibiloni a preparar el proper partit, que jugarà diumenge contra el Sabadell. La Champions League ja està en marxa amb la primera jornada de la fase de Lliga i seguim amb més futbol perquè les mallorquines Cata Coy, Patri Jarro i Mariona Calentell estan nominades a la pilota d'or.
0: I emergència es demana precaució davant les pluges, tempestes i forts vents que s'esperen a partir de demà. Tot l'arxipèlag romandrà en avís taronja de l'AME per pluges, tempestes, com dèiem, avís groc per mala mà. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre. Sí, efectivament, demà arriba un canvi de temps important a les illes. És vera que aquestes tempestes que s'han d'afectar ens arribarien principalment a partir de migdia, per tant, atents i no confiar-nos si veiem que al dematí la cosa comença amb tranquil·litat, perquè a partir de migdia el temps pot canviar bastant. És vera també que les tempestes probablement tindran una afectació més aviat local, de curta durada, diria, perquè el vent pot ser un ingredient que no permeti que les tempestes afectin molta estona en un mateix indret, però igualment les intensitats de precipitació allà on toquin terra poden ser destacables, encara que sigui poca estona, i el vent també pot ser bastant intens en cops que poden arribar a superar els 90 km per hora. Per tant, molt pendents demà d'aquestes tempestes, perquè a partir de migdia poden ser fortes.
0: De quina quantitat estan parlant que es poden acumular de pluges? I crec que també Menorca estarà en vis groc per rissaga.
7: Sí, també possibilitat de rissagues en el cas de Menorca, i la precipitació s'estima que podria arribar a caure al voltant de 40 litres en una hora, això sempre és bastant orientatiu, i també pendents de les temperatures, perquè avui s'ha tornat a batre una altra vegada un rècord amb més de 40 graus a Pollença, però demà això també acaba de manera radical. Notarem un descens important, un descens que més a més s'accentuaria en vista a dijous i ja no tornaríem en aquestes colorades que han patit aquests dies.
0: Gràcies, Dani. Per tant, dos dies que batem rècords de manera consecutiva, superant els 40 graus en un mes de setembre, i era Llucmajor, amb més de 40 graus avui, ha estat Pollença. I Mahó viu avui el dia gran i darrer dia de les festes de Gràcia.
3: De fet, ara és el moment de les corregudes al cos. Al migdia ha tingut lloc el jaleo, que ha estat multitudinari i ha comptat en 132 cavalls, i el Fabiolé i 30 assistències sanitàries. Segons la Creu Roja, només 3 d'aquestes persones han estat traslladades a centres hospitalaris, cap de gravetat entre els assistents, alguna lipotímia, perquè la calor avui ha estat la protagonista.
8: Els ventalls, capell, per afrontar la calor que està tan forta que fa.
9: Esgorro, protecció solar i un bon ventall.
10: Cada any mos trobem en aquest punt, que fa fresqueta, ombra, estem bé, tenim beure.
3: I d'aquí una hora i mitja està previst el darrer cargol pel centre de la ciutat i el darrer toc de Fabiol a la plaça de la Constitució, que tancarà les festes de Gràcia d'aquest any.
0: Connectarem a Mahó, serà minuts abans d'arribar a les 8, també en temps de cultura. Avui parlarem de la Nit de l'Art, que se celebrarà dissabte, dia 19 de setembre, compleix 30 anys i comptarà amb la participació d'un centenar d'artistes repartits en 50 exposicions, sobretot a Palma, però també en altres municipis de Mallorca, com Andratx i Pollença, i també a Menorca. Com dèiem, vos ho explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
11: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: A punt d'arribar a les 7 i 8 minuts.

0: Tot el Parlament estava pendent avui del Congrés dels Diputats, concretament de la mesa. Tenia entre les mans la possibilitat d'aixecar el veto del govern de Pedro Sánchez perquè el projecte de llei de cogestió aeroportuària balear entrés a la cambra baixa i els diputats decidissin si es convertia en llei, com volia la majoria parlamentària illenca. Idò, al final, canvi de guió, no hi ha hagut cap votació perquè la Moncloa ha retirat finalment el veto i no hi ha cap obstacle ara perquè es tramiti. Ara la qüestió, Maria Eugènia Quegles, bon vespre, és quan es podrà seguir aquesta tramitació.
1: Bon vespre. En aquest cas, tot torna a estar en mans de la mesa presidida per Francina Armengol, qui ha de classificar el text que va enviar al Parlament Balear. Va per ordre d'entrada, tot i que no sempre. En aquest cas sí, hi ha un element important de voluntat. Les preses en consideració dels textos arribats de les assemblees autonòmiques se solen debatre els dijous i la cola sol ser llarga. En tot cas, fonts properes a la mesa confien que serà en aquest període de sessions. I és que, si hi hagués eleccions generals, abans que es debati, la cogestió aeroportuària balear caducaria. El Parlament l'hauria de tornar a debatre, a aprovar i enviar al Congrés perquè es debat una competència ara estatal.
0: Ara és mal definir quan es debatrà, també és complicat concretar qui empès realment el govern espanyol perquè retiri el veto. Altres grups que tenen representació a la mesa, 4 del PP, 3 del PSOE i 2 de Sumar, s'atribueixen el mèrit. L'escenari deixava una situació avui complicada al PSIP.
1: La seva secretària general, Francina Armengol, és la presidenta de la cambra. A les Balears defensen la cogestió i l'argument del veto governamental, que era que si les Balears codicidirien limitar l'entrada dels vols, podria ocasionar pèrdues econòmiques i posar en risc l'estabilitat d'Aena. Fonts properes a la presidència expliquen que Armengol ha demanat al govern que retiri l'impediment perquè els grups debatin el que consideren. Tot i pensar, ella, quan defensen els socialistes illencs, que jurídicament no és un text molt pulcre. La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que ara el govern provenç ja no podrà seguir confrontant amb el de Sánchez. El popular Sebastià Sagreras creu que l'executiu socialista no ha tingut altre remei que tombar el veto perquè amb PP i Sumar els socialistes de la mesa perdrien la votació.
2: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca, no?, i que tot sigui culpa, en aquest cas, del govern d'Espanya o del delegat de govern.
3: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
1: Més per Mallorca, un dels impulsors de la normativa se mostrava totalment satisfet, no només per haver denunciat el que podria haver passat a la mesa, sinó perquè, segons el diputat ecosobiranista del Congrés, Vicent Vidal, tenen tot el mèrit de la passa enrere governamental.
4: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet, hem fet una passa endavant i hem demostrat el pes que tenim a l'estat espanyol.
1: La tesi ecosobiranista és que el ministre Ernest Urtasun, de Sumar, ha pressionat i explicat al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el problema que suposava aquest veto per a l'esquerra illenca. Només ell, que és l'encarregat de les relacions en les Corts, en aquest cas en l'informe fet pel Ministeri d'Òscar Puentes, sap qui realment l'ha convençut.
0: I avui, a més de la cogestió aeroportuària, també és notícia l'informe PISA demolidor en què Espanya ha obtingut el pitjor resultat de la història.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Educació reconeix una nova sabatada i és que l'alumnat de les Balears se situa per sota de la mitjana estatal en matèries com la lectura, les matemàtiques i les ciències. Segons l'informe PISA, que avalua els coneixements d'alumnes de 15 i 16 anys de fins a 90 països del món, les Balears han caigut 30 punts en lectura, 22 en matemàtiques i 9 en ciències respecte de les darreres dades que són de l'any 2022. L'OCDE, que és qui ha elaborat aquest estudi, llança la veu d'alarma per la baixada baixada contínua del resultat de la prova dels 90 països que hi han participat. Atribueix en part aquesta caiguda a l'ús de les pantalles.
6: La competència lectora és el punt més feble per a les illes, en què s'han tret fins a 20 punts manco que la mitjana de l'OCDE i 10 per davall de l'espanyola. Les Balears estan a la cua, empatades amb Andalusia. L'organització ha comprovat que, per exemple, la comprensió lectora va disminuint com més temps passa l'estudiant davant d'una pantalla per divertir-se. Així ho ha manifestat el secretari general Macias Corman.
7: Reading matters most of all because it is the gateway to every other subject.
6: Explica que la lectura és la base de qualsevol assignatura. Si no pots llegir bé, diu, literal, tampoc. No pots aprendre bé, ja sigui en ciències, història o matemàtiques. De fet, els països amb més dificultat de comprensió lectora també acostumen a obtenir pitjors resultats en matemàtiques i ciències, ha afirmat. Diferències similars es troben en el cas de les matemàtiques, en què la comunitat està en la zona baixa mitjana de la taula, només per damunt de Múrcia, les Canàries, Andalusia, el País Valencià i Ceuta i Melilla. En el cas de les ciències, la situació millora i està més a prop de la mitjana espanyola, tot i que encara per davall. En la resolució computacional de problemes, els alumnes de l'arxipèlag treuen resultats més elevats, només 2 punts per davall de la mitjana espanyola i de l'OCDE, i fins i tot 2 punts per damunt de la mitjana europea. Si ho miren per sexes, ells són millors en matemàtiques i elles els superen en lectura i ciències.
0: Segons les dades d'aquest estudi, els alumnes espanyols estan mig any escolar per darrere la mitjana mundial i europea en lectura, ciències i matemàtiques.
6: De fet, no només estan per davall de l'actual mitjana, sinó que empitjoren de manera preocupant els seus resultats anteriors. Els de l'any 2022 només es troben en la mitjana de resolució computacional de problemes. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reitera la importància de la lectura com a motor d'aprenentatge.
8: Estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
0: El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents que, per altra banda, diu, ja s'esperava, i els atribueix a la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivades de la LOMLOE.
9: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès, però des de les edats més primerenques. I això és el que ens està validant l'informe PISA.
0: Uns resultats que no han sorprès tampoc els sindicats educatius, que ja els preveien.
6: Així és, tant s'estei com l'ANP assenyalen l'accés de burocràcia a la qual s'han d'enfrontar els mestres, com també les ràtios elevades, l'increment constant de l'alumnat i la manca de professorat per l'elevat cost de vida. Carles Cabrera és el president de s'estei.
10: Nosaltres havíem constatat el malestar docent en dades i sabíem a través de les nostres enquestes que els professors no estaven contents.
6: Els sindicats asseguren que es comencen a notar els efectes negatius de l'educació a través de les pantalles digitals. Escoltam Víctor Villatoro, president de l'ANP.
11: L'impacte de nous hàbits digitals i l'ús excessiu de les pantalles i els dispositius mòbils ha afectat bastant en el tema d'algunes matèries com la transcriptura i la comunicació.
0: Precisament aprofitant l'inici del curs, l'associació Aixeca Escap ha posat en marxa una campanya als centres educatius de l'illa d'Eivissa per traslladar les recomanacions oficials de l'Associació Espanyola de Pediatria sobre l'ús de pantalles entre els menors a les famílies.
6: Unes recomanacions que l'entitat ja exposa en les entrevistes prèvies de l'inici de curs. Yolanda Cardona és membre de l'associació.
12: De 0-6 és 0 pantalles, de 7-12 és 1 hora diària, incloent la jornada escolar, i a partir de 12-16 crec que són 2, i estan fallant amb la part mental. Se pronuncia de fonemes, hi ha molts de fonemes que no saben pronunciar.
0: I no deixant l'educació, però parlam ara d'una protesta perquè una 70 d'auxiliars tècnics educatius que tenen l'alumnat amb necessitats especials a les aules s'han concentrat avui a les portes de la Conselleria d'Educació. Reclamen a la Conselleria un calendari de negociacions per les seves reivindicacions.
6: La portaveu del col·lectiu, Maria Ángeles Cabañero, ha explicat que les ATES demanen més estabilitat laboral i que els seus contractes no finalitzin quan s'acaba el curs escolar.
13: El que volem és una data concreta. Volem que s'escoltin les nostres reivindicacions, no volem més promeses i que se posi una data i se comencin les negociacions i que se nos reconozca nostra labor i el treball que fem i que allà realment empecemos a tenir una inclusió real per nosaltres i per els nens que atendem amb necessitats.
6: El col·lectiu no descarta anar a la vaga si Educació no seu a negociar.
0: I les treballadores de l'etapa educativa de 0 a 3 anys inicien demà un calendari de mobilitzacions que començarà amb una concentració davant el Parlament de les Illes a les 9 del matí. Reclamen un compromís polític ferm amb el sector, l'homologació de les condicions laborals i la negociació d'un conveni autonòmic digne.
6: Les protestes continuaran dijous en concentracions simultànies a Mallorca, Menorca i a Eivissa, coincidint en l'inici oficial del curs escolar. El calendari també inclou una tancada de famílies i treballadores dia 18 de setembre i una manifestació sectorial dia 25. Les mobilitzacions culminaran el 6 d'octubre amb una vaga general del sector 03 de les 4 illes i l'entrega de més de 8.000 signatures al Parlament.
0: Com dèiem, les mobilitzacions començaran demà a les 9 del matí davant del Parlament, coincidint amb el curs polític. I no deixant de parlar de reivindicacions perquè els metges es plantegen començar les seves mobilitzacions contra l'Estatut Marc dia 15 d'octubre. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjan octubre, tot i que encara la data no està tancada.
6: Així és, la Confederació demanarà també als grups parlamentaris contraris al projecte que presentin una esmena a la totalitat perquè el text, que ja és al Parlament espanyol, torni al Ministeri de Sanitat. El sindicat manté les seves principals reivindicacions, un estatut propi per als metges, una jornada de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies, el reconeixement de l'accés de jornada i també canvis en el model de jubilació. Miguel Lázaro és el president del Sindicat de Metges de les Illes Balears.
14: 4 milions de pacients que s'han vist afectats per els 35 dies de huelga i per els 17 mesos de conflicte que llevamos ante la incompetencia de la ministra de Sanidad. Ahora el problema ya no es la ministra, es el presidente del gobierno y nosotros evidentemente lo que le pedimos es que negocie para un estatuto propio para los 180.000 médicos que están en el Estado español, en la sanidad pública, que nos permita homologarnos con el resto de médicos europeos.
0: I una persona en situació de dependència ha d'esperar de mitjana 192 dies per rebre una valoració a les Illes. El govern és a 12 dies d'arribar a l'objectiu que s'ha marcat de reduir el temps d'espera a 6 mesos, un objectiu al qual es preveu arribar d'aquí a final de legislatura. Aquestes són algunes de les xifres del primer balanç del pla de xoc que es va posar en marxa l'octubre de l'any passat. Carme Moreno.
15: En aquest moment hi ha poc més de 6.100 persones que estan en llista d'espera perquè se'ls assigni un recurs assistencial, ja sigui una plaça de residència o un centre de dia, entre d'altres serveis o ajudes. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, no es conforma amb aquestes xifres i ha criticat que el govern espanyol tan sols financia el 18% del cost de la dependència, quan per llei està obligat a aportar el 50%.
16: Muy indignados porque, bueno, no se escuchan nuestras demandas como no se escuchan en ningún otro ámbito. A día de hoy todavía no tenemos claro lo que vamos a recibir, supongo que lo sabremos los próximos meses para este 2026.
15: D'altra banda, hi ha quasi 9.000 persones amb discapacitat que estan en llista d'espera. Com passa amb la dependència, tot i haver-hi més sol·licituds d'ajuda, el temps d'espera ha baixat. Ha passat dels 14 mesos de l'any passat als 8 actuals i l'objectiu és arribar als 6 mesos d'espera mitjana.
16: Sabemos que los resultados pues son mejores, pero no son suficientes. Vamos por el buen camino, pero evidentemente este gobierno se conforma con estos datos porque al final, lo decimos siempre, detrás de estos datos, detrás de estos números, hay personas, hay familias que están esperando una respuesta por parte de la administración y ese es nuestro compromiso.
15: La contratació de més personal i l'augment pressupostari que supera el 231 milions d'euros han permès reduir el temps d'espera en dependència i discapacitat. Entre el pla de la passada legislatura i l'actual hi ha previsió de crear unes 1.500 noves places de dependència. La consellera ha reconegut, però, que no basten i aposta per fomentar l'autonomia personal.
0: 7:22 minuts.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
17: Un estiu que canviarà les seves vides.
18: Catalina!
19: Se tropezó con un escalón.
17: El retorn al cinema de Lluís Homà.
20: És una provocació darrere l'altre.
17: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
21: Abuelo!
22: No deixaràs de sentir-la a prop.
17: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
23: Si tu mejor versión empezara este septiembre, del 25 al 27 Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad, ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
17: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Emergències ha activat l'alerta taronja per demà per pluges, fortes ratxes de vent i algunes rissagues en el cas de Menorca. L'AME preveu mala mà també per ones que poden arribar als 4 metres d'altura i oscil·lacions de la mà a Menorca de gairebé un metre. També es preveuen tempestes que poden anar acompanyades de calabruix i ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Ens ho explica Neus Pericas.
24: Demà, tot i que el dia pot començar assolellat, estan previstos quasi la totalitat de fenòmens adversos que recull Meteoval, pluges, tempestes, vent i alguns fenòmens costaners. És per això que el director del Centre d'Emergències, Eduardo Parga, demana precaució.
25: Lo que pedimos a la población es lo que siempre pedimos, es mucha precaución, que no se confíen. El día puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes. También pedimos que se retiren todos los objetos que puedan estar en ventanas, en terrazas, cualquier objeto que pueda volar, porque esas rachas de viento sí que pueden complicar las situaciones.
24: El canvi brusc de temps es preveu que serà a partir del migdia.
0: I per la mare encara d'entorn. Gent per Formentera ha alertat el Consell de l'Illa de la construcció d'un establiment hoteler de luxe dins un terreny rústic a la zona de Cala Saona.
6: El grup de l'oposició al Consell Formenterer reclama una inspecció urbanística al futur hotel Vestix Can Jordi, a més de conèixer de primera mà tota la informació i documentació relacionada amb aquest nou projecte hoteler. Gent per Formentera entén que la normativa territorial i d'ordenació turística vigent no permet implantar aquest hotel en sòl rústic. Per això volen saber quins usos i llicències s'han autoritzat per a les edificacions.
0: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia ha desmantellat una festa il·legal.
6: Un missatge publicat en una xarxa social que convidava una presumpta festa d'aniversari ha estat la pista inicial que ha permès actuar als agents. Gràcies a la intervenció d'un dron amb visió nocturna, la policia local ha pogut localitzar el punt de trobada de la convocatòria situat, en aquest cas, a l'aparcament del Col·legi Urgell. Allà, dins un cotxe, han identificat un dels organitzadors que no aconsegueix esquivar la patrulla de policia. L'home, que se sospita que s'encarregava de transportar els convidats a la casa on se celebrava la festa, ha donat positiu en drogues.
0: I el municipi de Ses Salines se suma al de Campos i prohibeix també el consum de l'aigua de la xarxa pública amb manco de 24 hores de diferència. La greu sequera d'aquest estiu i l'augment de la demanda han disparat els nivells de salinitat dels pous municipals que superen els límits legals permesos.
6: A Ses Salines i la colònia de Sant Jordi, l'Ajuntament ha mes un ban d'urgència. Les recomanacions de salut pública són estrictes. No s'ha de fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. En tot, les autoritats recorden que l'aigua sí que és totalment segura per a la higiene personal, dutxar-se o fer les feines de neteja domèstica. El consistori confia que la situació es normalitzi de manera progressiva durant els propers mesos en l'arribada de les pluges de la tardor i la davallada de la pressió turística.
0: I el Consell de Formentera ha presentat al·legacions a la reforma estatal del reglament de costes amb un informe tècnic i jurídic. Reclama una normativa que protegeixi el litoral tenint en compte les particularitats de l'illa.
6: Ha estat en el mar de la Mesa del Litoral reunida aquest dimarts en la qual l'administració insular ha defensat que la realitat física i morfològica de l'illa requereix solucions tècniques adaptades a la seva singularitat. El Consell ha remarcat que sempre estarà al costat d'adaptar la normativa als efectes del canvi climàtic. Per això, sí, en criteris tècnics, l'objectiu és evitar automatismes que puguin comportar la incorporació de terrenys al domini públic marítim o terrestre sense una justificació tècnica. El Real Decret de Gestió de Riscos que prepara el Govern Central està en fase d'audiència i informació pública i preveu modificar el reglament de costes.
0: I més de 4 mesos després de la posada en marxa de la nova contracta d'autobusos a Eivissa, l'aplicació oficial Alsa Mobi for You continua generant divisions entre els usuaris. L'eina, que es va estrenar a l'abril per centralitzar rutes i horaris, rep elogis, però també moltes crítiques per falta de precisió.
6: Així és, per alguns eivissencs, la nova aplicació de mobilitat d'Alsa ja és indispensable.
1: Me pareció bastante intuitiva la aplicació, bastante amigable también.
2: Al principi va costar una mica d'adaptació, però ja va una volta d'acostuma, ja va molt bé.
3: Por las aplicaciones, por la información, eso va perfectamente.
6: Altres s'han trobat amb buits d'informació importants.
4: En abril, cuando empezaron y bajé la aplicación, no había el T6 dentro de la aplicación. Y el T6 que va por Tinach es mi autobús.
6: I és que l'1 d'abril no tots els vehicles varen activar la seva geolocalització. Mariano Juan és el conseller de mobilitat.
18: Aquesta aplicació informàtica va començar sense marcar les noves línies, ara ja marca les línies en planos, ara ja marca geolocalització per línies.
6: Per a aquells que encara no s'han familiaritzat amb l'eina, l'aplicació ofereix un planificador de rutes personalitzat per connectar diferents punts de l'illa, mapes interactius de totes les línies i, teòricament, la previsió de pas per minut de cada autobús per estalviar esperes.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, la cogestió aeroportuària esquiva el veto del govern espanyol i s'obri la porta que pugui ser debatuda al ple del Congrés.
6: Tot això després que l'executiu espanyol hagi retirat per sorpresa aquest punt de l'ordre del dia de la mesa de la Cambra Baixa, que s'ha reunit avui a hora baixa, un fet que més impulsor de la proposició de llei atribueix a la intervenció del ministre Urtasun, mentre que els socialistes asseguren que ha estat mèrit de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La portaveu socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, considera que el govern de Proens no pot seguir confrontant amb el de Sánchez. Per la seva part, el popular Sebastià Sagreras diu que l'Estat no tenia alternativa.
21: Ja està bé, no?, de que la senyora Proens i el senyor Gómez cerquin excuses a tota la política estatal per no afrontar els problemes de les Illes Balears o de Mallorca.
26: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
0: I l'alumnat de les Balears suspèn en lectura, matemàtiques i ciències segons l'informe PISA 2025. La comunitat baixa 30 punts en lectura respecte de l'any 2022, 22 en matemàtiques i 9 en ciències, i se situa així a la cua d'Espanya, que registra els pitjors nivells de la història.
6: El conseller d'Educació, Toni Vera, reconeix que són uns resultats molt dolents, que per altra banda ja s'esperaven, i els atribueix a la reducció d'hores de matemàtiques i llengua derivats de la LOMLOE.
9: Més hores de matemàtiques, més reforç de llengües, de català, de castellà, d'anglès, però des de les edats més primerenques. I això és el que ens està validant l'informe PISA.
6: Mentrestant, l'OCDE, que elabora l'informe, llença la veu d'alarma per la baixada contínua dels resultats que atribueix a l'ús de pantalles i a la falta de comprensió lectora.
0: I els metges es plantegen arrencar les mobilitzacions contra l'Estatut Marc dia 15 d'octubre.
6: La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics plantejarà aquest dijous convocar aturades indefinides a partir de mitjans d'octubre, tot i que encara no hi ha una data concreta de l'inici. Miguel Lázaro és el president del Sindicat de Metges de les Illes Balears.
14: Ara el problema ja no és la ministra. ministra es el presidente del gobierno y nosotros evidentemente lo que le pedimos es que negocie para un estatuto propio para los 180.000 médicos que están en el Estado español, en la sanidad pública, que nos permita homologarnos con el resto de médicos europeos.
0: I el rei examina la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa en una reunió a la Zarzuela.
6: Hi han participat Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de la Defensa, el comandant general de Ceuta i els comandaments operatius.
0: I el Suprem ha deixat en suspens la denominada Llei de Nets.
6: L'alt tribunal paralitza les altes incorporades al cens electoral de residents absents en virtut d'aquesta normativa i, per tant, els nacionalitzats no podran votar fins que les oficines consulars acreditin que compleixen la condició de descendents d'espanyols que haurien patit exili. Félix Bolaños, el ministre de Justícia.
7: La decisión del Supremo no la compartimos. Yo creo que es urgente que el Tribunal Supremo dé prioridad a este asunto. Con todo respeto se lo pedimos desde el Gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque, insisto, afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos, que hoy se ha visto privado.
0: I Mo viu la festa grossa el darrer dia de les festes de Gràcia. Ho fan aquests moments en les corregudes al Cos de Gràcia.
6: Al migdia ha tingut lloc el jaleo, que ha estat multitudinari i ha comptat en 132 cavalls i el fabioler i també en 30 assistències sanitàries. Segons la Creu Roja, només 3 d'aquestes persones han estat traslladades a centres hospitalaris, cap d'ells de gravetat, i entre les assistències principalment alguna lipotímia perquè la calor ha estat la protagonista.
0: A partir de les 8:30 s'espera el darrer caragol pel centre de la ciutat i el darrer toc de fabiol a la plaça de la Constitució, que tancarà així les festes de Gràcia 2026. A la següent mitja hora de l'informatiu serem en directe a Mou per saber com van aquestes festes. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports, en Xisco Ribas, bon vespre.
8: Bon vespre.
0: Començam parlant de ciclisme perquè després de la 16a etapa de la Vuelta a Espanya, el mallorquí Enric Mas continua líder.
8: El ciclista artenanc manté el mallot vermell després de l'etapa plana d'avui de 181 quilòmetres de recorregut entre Cortegana i Palos de la Frontera. Una cursa en què la victòria ha estat per al britànic James Matthew Brennan, que suma així el seu quart triomf a la Vuelta a Espanya 2026. Enric Mas, que avui ha arribat amb el primer grup, continua al capdavant de la general amb una diferència de 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gay i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic, que és el tercer classificat. Escoltam Enric Mas.
10: Otro día más, vamos descontando, quedan 5 y nada, pues sí, ha habido ese momento de tensión. Es verdad que sabíamos que no hacía el viento o no soplaba con la fuerza que queríamos.
8: Avui s'havia reprès la competició després de la jornada de descans d'ahir i Enric, diu, va aprofitar per agafar forces.
10: Bien, sí que es verdad que ayer nos lo tomamos un poco más de calma porque hoy era un poco más, para nosotros, un poco más suave en ese sentido y cuando te relajas un poco se nota. No, ayer me dediqué a descansar y había una preparación previa creo que muy buena y nada, a por ello.
8: Dijous, la contrarrellotge individual pot ser clau per acabar de postular-se com a campió, però l'artenanc ho té ben clar.
10: Primero vamos a centrarnos en mañana, que cada día es súper importante y el jueves ya llegará.
8: I la Federació Espanyola ha anunciat els ciclistes triats per al Mundial de finals de setembre al Canadà en doble representació balear. Seran Enric Mas i també Mavi García. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello jugarà als quarts de final del Mundial després d'imposar-se al Japó per 79 a 59. Aquesta victòria, afegida al triomf d'Alemanya contra Mali, fa que Espanya s'hagi classificat com a primera de grup i eviti així jugar a l'eliminatòria de vuitens de final. Elena Puello va contribuir a la victòria en 4 punts, mentre que la mallorquina Alba Torrens no va jugar. Escoltam una de les seves companyes, Maite Cazorla.
11: A ver, presión había, está claro, pero es verdad que cada partido siempre lo queremos ganar, independientemente del anterior, de cómo vaya. Entonces, bueno, creo que muy contentas. Es verdad que era un partido muy físico, ha sido un partido muy físico, entonces teníamos que intentar olvidarnos de eso y seguir jugando. Podemos controlar solo las cosas que podemos controlar, entonces a descansar y a seguir sobre todo pensando nosotras en el paso del que queremos que ir, el equipo que queremos ser.
8: Espanya té ara dos dies de descans i serà dijous quan s'enfronti als quarts de final el guanyador del partit de demà entre Austràlia i Itàlia. En futbol, el Real Mallorca ha començat avui a Sant Bibiloni a preparar el partit de diumenge contra el Sabadell. El conjunt català arribarà a Son Moix com a tercer classificat després d'imposar-se ahir vespre al Córdoba per 3 gols a 2. El Mallorca és 7 en 7 punts, un manco precisament que els arlequinats. I a la primera divisió, ahir es va tancar la quarta jornada amb l'empat a 1 entre Getafe i Celta, en debut, per cert, del mallorquí internacional en Bolívia, Óscar López, amb el conjunt madrileny, i també la victòria de la Reial Societat, el Martínez Valero, per 2-3. Pel que fa a l'Eivissa de la primera federació, després de la victòria contra el Rayo Majadahonda, els jugadors blaucels ja preparen el pròxim enfrontament, que serà aquest dissabte contra el Sant Andreu. Amb una victòria i una derrota, l'inici de la temporada és irregular, però els jugadors Joldi i Varela han assegurat que el rendiment de l'equip pitius anirà més.
12: El staff llega nuevo, un porcentaje muy muy alto de la plantilla llega nuevo, cada uno de un sitio diferente. Entonces, bueno, todo requiere su tiempo, todo lleva un proceso y las cosas no salen de la noche a la mañana, ¿no?
13: Ajustando sobre todo en esa parte defensiva y, pues sí, obviamente todos podemos hacer más, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, tener un poco de paciencia, que esto es muy largo y llevamos apenas una semana todos juntos y seguro que va a ir bien.
8: I ja està en marxa la Champions League 2026-2027 a la primera jornada de la fase de Lliga. De fet, ja hi ha dos partits en joc. El temps de descans, l'AEK Atenas va guanyant per 1-0 a l'ASC d'Àustria i el Bruges, amb l'exmallorquinista Jan Virgili de titular, que de fet ha donat l'assistència, està perdent per 1-3 contra l'Aston Villa. Pel que fa als cinc representants espanyols, a les 9 del vespre serà el torn de 3 d'ells. D'una banda, el Real Madrid rebrà al Bernabéu la visita de l'Inter. Escoltam el seu entrenador, José Mourinho.
15: No es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. Cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos. Y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
8: I el Betis, que torna a la Champions 21 anys després de la seva darrera participació, debutarà en aquesta edició al camp de Lille francès. Escoltam el tècnic del Betis, Pellegrini.
16: Jugamos contra el puntero de la Liga francesa, porque empató en el último minuto el Paris Saint-Germain aquí en su casa, así que no de grosso entre más partidos más difíciles y partidos más fáciles. De grosso a cada uno de los partidos, intentar sumar puntos y tratar de llegar a una cantidad de puntos que nos permita clasificar para la próxima fase. Eso tenemos que demostrarlo, independiente del rival en el campo, esto es lo que podemos hacer.
8: Y el Villarreal del entrenador Íñigo Pérez visitará el camp del Borussia Dortmund.
19: Esperaremos el mismo Borussia Dortmund que hemos visto en todos los partidos analizados en toda la etapa de Niko Kovac. Entonces, es otro partido, pero siguen manteniendo su filosofía, su idea, con su gente.
8: I demà jugaran els altres dos representants espanyols. El Barça rebrà la visita del Feyenoord i l'Atlètic de Madrid jugarà a Anfield contra el Liverpool. I acabam avui parlant dels premis Pilota d'Or perquè hi ha tres jugadores mallorquines nominades: Cata Coi, Patri Jarro del Barça i Mariona Caldentey de l'Arsenal. A més, Cata Coi també ha estat nominada al premi a millor porter. I pel que fa als premis masculins, destacam la presència de jugadors i entrenadors espanyols nominats a totes les categories. A la Pilota d'Or, Lamin Yamal, Rodri, Cubarsí, Cucurella, Fabián Ruiz i Ferran Torres, a millor porter Unai Simón, Joan García i David Raya, a millor jugador jove Lamine Yamal i Pau Cubarsí i a millor entrenador Luis de la Fuente, Miquel Arteta, Luis Enrique i Unai Emery. La gala se celebrarà el 26 d'octubre a Londres.
0: Xisco, de 8 minuts per arribar a les 8.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Mallorca.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Marratxí projecta 60 habitatges públics, ho fa al costat del Torrent Gros a Palma, amb una inversió de 12 milions d'euros emmarcat en el pla Illes en Transformació. Maria Eugènia Igles, bon vespre.
1: Bon vespre. Seran pisos d'un i dos dormitoris amb 26 places d'aparcament i per accedir-hi s'hauran d'acreditar 10 anys de residència continuada al municipi. Les obres, segons la previsió del govern, començaran a principis de l'any que ve i tindran un període d'execució de 17 mesos. La promoció es construirà al carrer de Mariano Gómez Ulla, al nucli del Pont d'Inca, en quatre plantes. El batlle de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacat que aquesta promoció s'afegeix als 34 habitatges de protecció oficial que ja hi ha al municipi, i així són un total de 94.
2: Durant dècades, en aquest solar hi ha hagut uns habitatges construïts als anys 50, que amb el pas del temps havien arribat a una situació de deteriorament crec que més que evident. Aquest projecte se suma als 34 habitatges de protecció oficial. En total, 94 nous habitatges de protecció oficial a Marratxí.
0: I per la mare de migració.

0: El delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, no compareixerà per donar explicacions sobre els informes que avisaven d'una suposada arribada massiva de persones migrants a les Balears, com demanava el Partit Popular.
1: Font de la delegació del govern espanyol a les Balears han explicat avui a Ivetres Notícies que els funcionaris i les autoritats de l'Administració General de l'Estat no estan obligats a compareixer davant el Parlament i descarten així que Rodríguez respongui la petició que la mateixa presidenta feia ahir per esclarir les paraules de Pedro Sánchez.
0: I sobre la situació a Ceuta, la Zarzuela ha fet saber que el rei segueix molt pendent de tot el que passa a la ciutat autònoma. Felip VI s'ha reunit amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de Defensa i el comandament operatiu per avaluar la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa. Mentrestant, el president de Ceuta ha demanat ajuda a Brussel·les.
1: Juan Jesús Vives ha demanat més presència de la Unió Europea al seu territori a través de Frontex i de l'Agència Europea d'Asil. En una roda de premsa a l'Europarlament, Vives ha denunciat la situació, diu, insostenible que travessen els hostis arran del que qualifica ell d'invasió per part del Marroc.
2: Creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto. Y el respeto empieza por respetar nuestra frontera.
0: Reunió que coincideix en la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva a Ceuta que ha acordat avui el Consell de Ministres.
1: Concretament està previst fer públics els documents elaborats entre el 1 de juliol i el 1 d'agost sobre l'incident migratori. Inclourà informació del CNI, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil sobre el mes previ a la crisi. Es podran consultar a partir de demà migdia al web oficial de la Moncloa.
0: I sobre el terreny, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha promès que els propers dies es pegarà una bona estirada al cens de migrants i xifra a 1.100 els adults ja registrats.
1: El ministre ha visitat avui les noves instal·lacions

0: Rafael Proens, propietari de Motivacions Art Floral, floristeria ubicada a Felanitx. Com estàs? Bon vespre.
1: Hola, bon vespre. Molt bé.
0: Si a en Rafael Proens li dic rosa, que li venes cap primer de tot?
1: Bé, tot sentiment. Te podria contar mil anècdotes a l'hora de regalar una rosa, de preparar una rosa. Vull dir, he tingut experiències molt diverses a l'hora de triar roses.
0: Sí, les roses, diries que la flor pot ser més especial de totes?
1: Sí, és la que més demanen. El que passa és que ara ja s'està posant molt la rosa, que diguem, mesclada amb molta classe de flor. És a dir, la rosa en si, sempre te diuen que tingui dues roses, l'altre m'és igual, però que tingui dues roses. La rosa sempre és la reina de tot.
0: I deies, pues, podria contar mil anècdotes. És que els clients te conten perquè volen les flors quan venen a comprar?
1: Sí, és molt graciós. Vull dir, jo, per exemple, m'he trobat en casos que ara no fa molt, vaig anar a una casa a entregar un ram de roses perquè m'havia comprat a separar un ram de roses i va aparèixer la senyora en roba interior completament a la porta, vaig dir, mare, i ara què ha estat? Després, aquesta va ser agradable, una altra, me'n vaig anar a una fàbrica a entregar un ram de roses i la senyora va ser que fa roses, moltes gràcies, plof, tiradores de basura. I tu dius, jolín, però com això, moltíssimes, vull dir, o te ve un jove i te diu, però així, sense conèixer de res, preparem un ram de roses, perquè a nit vull pegar un polvo.
0: Sí, la gent no té vergonya, no, vale. Rafael? Te demanen
1: no té vergonya, no, t'ho diuen així directament. És que avui vaig a veure la meva parella avui toca.
0: Sí, sí.
1: I dius, vale, perfecte.
0: Per tant, aquí tenim aquestes flors que diuen moltes coses sense xerrar. No, no se necessita xerrar quan tu regales una flor, o moltes,
1: quan
0: no?
1: Quan regales una flor té un significat.
0: Quin olor te fa la teva floristeria?
1: No, jo te puc dir, la rosa té la rosa i totes les flors tenen la peculiaritat que si estan en fresc no fan olor. I en canvi, quan surten a de fora l'ambient natural, sí que fan olor.
0: Ah.
1: Avui en dia, la rosa, pots trobar una varietat de roses que sí que et facin olor. Però te puc dir que el 90% de rosa no fan olor.
0: Ja.
1: Quan te'l treus a de fora, te fa olor, però no. En canvi, segons quines roses, a nivell, sobretot les holandeses sí que solen tenir perfum.
0: Uh-huh.
1: Ara, les que venen de Colòmbia, Ecuador, tot el barri de per allà, no fan olor.
0: Ja.
1: I si estan dins de càmera, gens d'olor.
0: Ja. Sí, m'imagino que és més important que durin, no?, la durabilitat en aquest cas, que estiguin guapes les flors, no?
1: Hi ha altra classe de flors que sí que te fan olor directament. Jo tinc clientes, per exemple, que no volen segons quines flors, perquè la flor me molesta i no hi posi aquestes flors. El lirium, per exemple,
0: sí,
1: o la susena, que fan olor. En canvi, la rosa no. Per exemple, quan anem a un hospital, que perquè hi ha un lot petit, una cosa solta, ja te diuen, per favor, això no, perquè un puesto tancat fa olor.
0: Ja,
1: en canvi, si poses una rosa, sap que no molestarà.
0: Uh-huh. I ara parlaves d'Holanda i d'altres localitzacions de productors locals, de roses i de flors en general, n'hi ha?
1: No, aquí a Mallorca s'està acabant en tot. Vull dir, no, pràcticament productors locals no hi ha quasi res. Mm. Fa uns anys, quan vaig començar jo, sí que encara hi havia productors locals i rosa pràcticament a Mallorca no se fa res.
0: Ja.
1: Altra classe de flors sí que en trobaves, però ara ja no. Ara tota la flor se centra, nosaltres ho duim de València, ho duim d'una empresa de València que té distribució, tot Espanya, i ara ja fan Itàlia i fan França, vull dir, m'ho duen directament aquí, perquè les grans finques són a la part de Latinoamèrica.
0: Ja, i fan un bon camí fins a arribar a les illes, eh?
1: Sí, i a més ara m'explicàvem fa un poc, això en la fàbrica aquesta, i a l'empresa aquí de València, i m'explicava que ara les duen totes amb avion, però clar, a l'avion avui resulta caríssim.
0: Ja.
1: Pues ara estan mirant de dues que ja han fet la prova i funciona, dur un barco.
0: Mm-hmm.
1: Estan 14 dies sense aigua a dins unes càmeres.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Però després aquí ho desposes amb aigua i ressusciten. Vull dir, aguanta moltíssim.
0: Ja.
1: A més, avui en dia en els avions, 24 hores se flors aquí.
0: Sí. I deus tenir trucs, o segur que també t'ho demanen quan venen a comprar flors. Rafael, què puc fer perquè maduri aquest ramat? No sé, dues gotetes

0: de llegir o això és una llegenda urbana?
1: Jo sempre he aconsellat més que allò de posar lleixiu, allò de posar, hi ha gent que hi posa sucre, hi ha gent que hi posa producte. Nosaltres tenim, a nivell de floristeria, tenim un productes perquè t'aguantin un poc més. Jo sempre vaig a la pràctic. Mira, cada dia i mig, dos, qui envia l'aigua.
0: Sí.
1: T'has un poquet a baix,
0: sí.
1: Perquè despenyis. I això de que tenim la mania de que hem d'agafar i hem de posar tot el gerro ple d'aigua. No, no, la flor no respira ni xupa aigua tot el tronc. Xupa de baix. Té un poquet de baix la rosa i posa-li aigua fresca, millor si és fresca, fresca, que si és templada, i cada dia i mig, dos, que envia-li la flor.
0: Perfecte. I de bons consells que segur que seguirà molta gent perquè són molt pràctics. Tu tens una flor preferida, no serà la rosa.
1: La rosa m'agrada molt. Per tot el significat que té. Jo, si he de regalar, regal roses. Però ja t'he dit que ara m'estic tentant cap a la mescladissa de flor. Ara està molt de moda el que és rans mal fets. Si antes havia de fer un ran supercol·locat, super cada flor perfecte... No, no, no, ara les flors, per ell, mal col·locades...
0: Sí.
1: Però du més feina que col·loquil·les ben col·loquiades.
0: Sí, ara me fas pensar en un jardí anglès, no? Deuen tenir un poquet aquesta manera de
1: sí,
0: fer,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Ara tot el que sigui tipus rústic,
0: sí.
1: Tipus així, que estigui mal col·loquiat,
0: Sí.
1: té més de ser... Un ram de novia, per exemple, antes havia de ser buquet supercol·loquiat, tot. Ara no, ara un ram que per aquí has anat de jardí, ha fet ras, ha agafat les flors i les estan regalades.
0: Sí, i d'aquesta naturalitat, no? Però ben col·locada. I
1: Sí, ben
0: nosaltres
1: col·locat.
0: Hem d'anar ja baixant barrera i t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, a veure si vols compartir si tens algun costum abans d'anar a dormir, per dormir millor.
1: Bueno, per dormir. Sí, jo simplement cada dia don gràcies, la veritat, és per fer feina amb una cosa que a mi m'agrada i m'apassiona.
0: Que bo, que bé.
1: És a dir, jo vaig començar sense tenir estudi ni tenir res, vaig començar sí, perquè m'agradava fer rans, per veure que després he fet la carrera i he estudiat per florista, però sí que cada dia dic gràcies perquè sobretot si ha vingut una persona que s'ha anat contenta i que s'ha anat, que saps que a l'altra persona li haurà agradat, és molt agradable. I molt agradable perquè te'n vagis pel carrer i te diguis sent gràcies de ram, me va agradar. I és a dir, quan te vas a dormir dius, jolín, avui he fet feina de lo que m'agrada i he donat gust a una persona.
0: Que bé. I ja ho veiem xerrant amb en Rafael Proens, que una flor és capaç de dir allò que sovint no saben com expressar en paraules, una flor ho pot fer. I necessitam una cançó per acabar de baixar barrera fins demà, que mos proposes?
1: Bueno, jo és que som... M'agrada un poc la cançó antiga, la cançó que fa més temps, però que representa molta cosa. A mi la cançó de Mecano, una rosa és una rosa, però jo crec que té un gran sentit, perquè t'expressa tot el que tu vols dir, que de vegades és tímid, de vegades no saps què li has de dir, i saps que una rosa sempre quedaràs bé a l'escalfa de la persona. Una rosa, una flor. Però una rosa sempre quedaràs bé. Ets la reina de les flors.
0: I d'una rosa és una rosa, i avui mos hi ha posat paraules en Rafael Proens des de la seva floristeria a Felanitx, des de Motivacions Art Floral. Rafael, moltíssimes gràcies i bona nit.
1: Gràcies a vosaltres i bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. La jornada d'avui, un total de 157 persones d'origen magrebí i subsaharià han estat rescatades després d'arribar al sud de Mallorca, Cabrera i Formentera, a bord de 9 embarcacions. La darrera ha arribat a les costes de la Pitiusa Menor a les 7:30 de l'hora baixa. Segons dades del Ministeri de l'Interior i la Delegació del Govern a les Balears, des de principi d'any han arribat a l'arxipèlag 349 embarcacions amb 5.344 persones migrants. El PP preveu que el Parlament aprovi definitivament la llei de limitació de vehicles a Mallorca entre l'octubre i novembre. La normativa preveu sancions de fins a 30.000 euros pels cotxes de no residents que circulin sense permís a partir de la pròxima temporada. El conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, assegura que es volen aconseguir unes carreteres més sostenibles.
2: Tenim un objectiu clar i fonamental i és fer la vida més fàcil dels residents de Mallorca amb unes carreteres més sostenibles en manco cotxos.
1: Estrella D7 és el repte esportiu que cerca visibilitzar el càncer infantil i impulsar-ne la investigació. La iniciativa, que s'ha presentat avui, compta amb el mallorquí Bernat Xamena, que recorrerà arreu de les 17 comunitats autònomes de l'Estat en 17 dies per completar 17 curses d'Ironman. Tot això en memòria d'Anna Marta, una nina que va morir de càncer quan tenia 8 anys. Per cada quilòmetre corregut es recaptaran fons per investigar com activar el sistema immunitari contra els tumors cerebrals. És Bernat Xamena.
3: Donar visibilitat d'aquest problema. I si, a més, podem recaptar per ajudar en aquest assaig clínic que és a la Cedivil 2.0 del doctor La Saleta a Madrid, a Niño Jesús, tot el que puguen recaptar és una ajuda importantíssima per a aquests assajos.
1: I en plan estatal, el Ministeri de l'Interior ha reconegut l'existència d'un dossier intern amb fitxes de desenes de periodistes en actiu que se'ls classificava segons l'orientació política i el posicionament davant qüestions com el govern, el PSOE o la llei d'amnistia. Fernando Grande Marlaska ha assegurat que només servia per conèixer què es deia sobre l'activitat del Ministeri i millorar l'eficàcia de la comunicació.
4: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio y realizar realmente una labor de comunicación.
1: I en clau internacional, un error tècnic en el control de trànsit aeri del Regne Unit ha obligat a cancel·lar almenys 625 vols als principals aeroports del país, com ara Heathrow i Gatwick. Tot i que el gestor britànic assegura que el sistema ja es comença a recuperar, la incidència ha afectat especialment aerolínies com EasyJet i British Airways. Per demà s'espera un canvi brusc de temps. Emergències ha activat l'alerta taronja per fortes pluges, vent i algunes rissagues a Menorca. Tot i que el dia pot començar assolellat, estan previstos quasi la totalitat de quasi tots els fenòmens adversos que recull meteoval, pluges, tempestes, vent i alguns fenòmens costers. És per això que el director del Centre d'Emergències, Eduardo Parga, demana precaució.
5: Tendremos un episodio de lluvias, tormentas, viento y también luego habrá fenómenos costeros y puede que alguna rísaga en la isla de Menorca. Mucha precaución, son días muy cambiantes que a lo largo del día pueden cambiar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos.
1: Un canvi de temps que arriba després que s'hagin registrat 2 dies consecutius de rècord d'altes temperatures. Arribem així a les 10:04. Més notícies i petes notícies.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com estàu? Arquitectura i molta literatura. Avui a l'Aviador. Benvinguts.

0: L'arquitectura ocupa la portada del programa amb Cristina Llorente i avui, en concret, la seva secció versarà sobre els jardins botànics. Seguirem parlant després de novetats literàries que ens proposa la llibretera Maria Cuaneta, Galarada. I per acabar, tindrem també una selecció de les lectures preferides de Carlota Oliva Eriksson, de la Fundació Mallorca Literària.
1: I tot això passarà des d'ara mateix fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol al control tècnic, per cert, molt d'any a totes les monoses i monesos en aquests moments estan celebrant les festes de Gràcia.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: A la nostra secció d'arquitectura, avui parlant de jardins botànics.

0: knows where we've been.
1: Cristina Llorente, ¿com estàs?
2: Bones tardes, molt bé.
1: Identifiques aquesta banda o no?
2: No.
1: Uf, suspesa en música.
2: Perdó.
1: Són els Beatles.
2: Ah, ostres, vale. És que cap de tornar de vacances.
1: Perquè quan me vas dir que parlaven de jardins botànics, jo me'n vaig recordar aquesta cançó, i en realitat jo m'encantaria que els jardins botànics, ara, evidentment, els biòlegs me mataran, estiguessin plens de pops, com diu la cançó. Jo, si hi ha un jardí botànic, vull que hi hagi pops.
2: Edo, ara tenim l'oportunitat,
1: Concurs d'idees, jo vull que hi hagi pops.
2: Exacte, perquè justament fa una setmana l'Ajuntament de Palma ha anunciat l'enèsim concurs d'idees d'aquesta legislatura. Tenim un ajuntament estivat d'idees. I precisament és el nou jardí botànic de Palma.
1: Molt bé.
2: Que té un pressupost de 15 milions d'euros, és projecte, no és concurs, i allò interessant, allò característic d'aquest concurs és que no se concep aquest jardí botànic com un tancat, sinó com un sistema d'espais que incorporaria diferents espais, valga la redundància, de Palma, com serien les cases de retiros, part de les vies, escarnatge i fins i tot altres jardins o finques.
1: O sigui, és discontinu. És un jardí botànic discontinu, no és que sigui un espai concret.
2: Sí, o sigui, s'arribarà a entendre, o se vol arribar a entendre, com un seguit d'espais, però sí que estan a diferents indrets de la ciutat, no? I això és una cosa, bé, diguem, un concepte diferent, no?, de jardí botànic. Però anem a xerrar avui de què és exactament un jardí botànic i quin ha estat un poc la història, no?, d'aquests espais. Perquè resulta que abans de jardins botànics, com a tal, existien els jardins medicinals. No? I per això, per entendre això, m'ho han d'anar a l'edat mitjana i contar que eren els monestirs i els hospitals que cultivaven les plantes medicinals, precisament per curar en els seus malalts, i aquests rebien el nom de Horti Simplicium, que volia dir jardins del simple, se traduiria així, i en aquests jardins cultivaven plantes que haurien de servir per elaborar remeis curatius, no? Diguem que eren una espècie de farmàcia al cel obert, no? A cel obert, aquests jardins medicinals, aquest previs de jardins botànics. I aquesta relació entre plantes i medicina serà fonamental per entendre els primers jardins botànics universitaris. Perquè si passam a l'època de Renaixement, on anam a l'any 1543-44, concretament a Pisa, és aquí on neix allò que anomenam el jardí botànic modern. No? L'Orto Botanico di Pisa va ser un dels primers jardins universitaris botànics de sa història, però és vera que si cercam quin és el jardí botànic més antic del món, trobarem diferents respostes. Per què? Perquè efectivament Pisa se va fundar abans, però n'existia un altre a Pàdua que és considerat per UNESCO el jardí botànic universitari més antic que se conserva, precisament perquè manté el seu emplaçament i bona part de la seva estructura original. Es de Pisa se va traslladar d'emplaçament i per això hi ha com aquesta disparitat de respostes en aquesta pregunta de quin seria el primer jardí botànic o el jardí botànic més antic del món, no? Per tant, si xerram en termes de fundació, diríem que és més antic des de Pisa, però és més antic que conserva l'emplaçament i l'estructura seria aquest jardí de Pàdua. I com era, com és aquest jardí de Pàdua? Bé, resulta que les universitats de l'època tenien un problema, no? que els estudiants de medicina coneixien les plantes a través de llibres, però els era difícil identificar-les correctament, cosa que podia ser perillosa, no? Perquè una errada amb una identificació d'una planta medicinal podia dur problemes importants. No? I és per això que se crea aquest jardí amb plantes medicinals, precisament per aprendre a reconèixer-les. No? Clar, i aquí surt un tema interessant, que és aquest fet d'aprendre de la natura observant-la directament, no només des dels llibres. Això crec que té una relació important amb l'arquitectura, no? Perquè aquí en aquest programa sempre xerram d'arquitectura, però jo sempre he dit que per entendre l'arquitectura s'ha de veure i un pas de, una passa després seria dibuixar-la, no?
1: Clar.
2: Clar, podem xerrar d'un edifici, però si no el vivim, si no experimentam aquell espai, és molt, molt, molt difícil fer arribar com és veritablement aquell edifici o aquell espai, no? Però bé, tornant en aquest jardí botànic de Pàdua, tenia una geometria, té una geometria molt curiosa, no? És un cercle, és a la planta d'aquest jardí, és un cercle que representa el món. Aquest cercle està inscrit dins un quadrat i el jardí se diferencia en quatre sectors i un anell d'aigua que simbolitza l'oceà. Això, si vos heu anat fent la imatge mental, mos pot recordar en aquests mapes que s'han Orbis Terrarum, que eren uns mapes de l'edat mitjana, que representaven les terres emergides, encara sense Amèrica, estaven envoltades per una O, que representava l'oceà, i separades, aquestes terres, per una T, que eren els mars o els rius coneguts, no? Per tant, se planta l'estructura d'aquest jardí botànic de Pàdua mos recorda molt en aquesta estructura dels mapes d'Orbis Terrarum. I bàsicament és això, no? La representació física del món conegut, no? Bé, just després d'això, el jardí botànic se comença a convertir en una xarxa mundial i aquests jardins comencen a intercanviar entre ells plantes, llavors, coneixements, llibres, herbaris, no? I, clar, aquestes plantes que viatgen d'un continent a un altre, per una banda, acaben formant part de col·leccions científiques, que és una cosa interessant, perquè dona lloc a un enorme desenvolupament de sa botànica, però també té una cara menys amable, aquest intercanvi, perquè se relaciona amb les rutes comercials, amb les expedicions científiques i amb els imperis colonials i l'extracció de recursos, no? Per tant, com tot, té una cara A i una cara B. Varen ser aquests jardins uns instruments extraordinaris de coneixement, però també varen formar part d'aquesta història, de la història de la circulació mundial de recursos, no? Avui es veu que el sistema d'intercanvi, evidentment, està molt més regulat. Hi ha xarxes que regulen aquest intercanvi, que tenen uns requisits bastant estrictes sobre la precedència i l'ús d'aquestes llavors i d'aquestes plantes, no? Continuem avançant en història, mos havien quedat en l'època medieval i en el Renaixement. I mos anem ja en el segle XVIII-XIX, que és quan els jardins botànics se multipliquen i amplien les funcions. No? Diguem que se comencen a transformar en una espècie de laboratoris vegetals, no? I si ara ja te deman quin és el jardí botànic més septentrional del món, te'n sona qualcuna, bon diries que pot ser?
1: Septentrional, deixa'm pensar... No sé, qualcú que hagi a Viena?
2: No, més encara endavant, més clar, amunt, sí. Encara més amunt. El trobam precisament a Tromsø, a Noruega, molt més amunt. Se va inaugurar, se va obrir l'any 1994 i allò que conté són plantes de llocs amb condicions climàtiques extremes, no? Tant de l'Àrtic com de l'Himàlaia, dels Andes, etc. Però, si xerrant de jardins botànics septentrionals, jo volia parlar d'un en el que he estat, que me va entusiasmar, que és de... si ho diré bé, Skrúðr, en els fiords de l'oest d'Islàndia. Bé, aquest és un jardí molt petitet, un jardí botànic molt petitet, que està al mig d'un paisatge espectacular de muntanyes pràcticament despoblades i que és el jardí botànic més antic d'Islàndia. Se va obrir l'any 1909 i té una història darrere ben curiosa, perquè no va néixer com un jardí botànic. Resulta que aquest jardí va ser creat per un pastor i mestre amb un nom completament impronunciable, que havia fundat una escola rural a un poble proper. I els seus alumnes, trobava ell que els seus alumnes havien d'aprendre no només dins l'aula, sinó també treballant en la terra. Total, que 1905, ell amb el seu alumnat comencen a preparar el terreny fins que inauguren aquest petit jardí botànic l'any 1909, no? I tenia aquest jardí una finalitat extraordinàriament moderna per l'època, que era, per una banda, aprendre botànica, però també fer tasques d'horticultura, cultivar arbres en un clima tan dur com el d'Islàndia, saber quines plantes comestibles podien créixer a Islàndia i fins i tot investigar sobre la importància de les verdures per una alimentació saludable, no? Estan xerrant, recorden, de l'any 1909, no? I realment aquest jardí, aquest espai té una imatge super cinematogràfica, no? És un jardí, ja ho he dit, molt petitet, que està envoltat per una tanca que el protegeix del vent, sí. I de fora hi ha un paisatge aparentment inhòspit, però de dins, una vegada travesses aquesta porta, aquesta tanca, hi trobes arbres, flors, hortalisses, vegetació, cosa que pareix que amb això surts, no?, d'Islàndia un momentet per endinsar-te en aquest paisatge. No? Podríem dir que és un petit microclima construït, no?, al mig del no-res, que són els fiords del nord de Silla, no? I una altra curiositat és que l'entrada és un arc format per ossos de mandíbula de ballena.
1: Sí, una cosa ovalada. No?
2: Sí, exacte. I que, bé, no són els originals, perquè els originals van ser traslladats a un museu per la seva conservació, però tanmateix és que ara encara són ossos de mandíbula de ballena, no? Bé, aquest petit jardí se va abandonar quan va tancar l'escola de Núpur, que era aquest poble apropat d'aquest espai, i afortunadament l'any 1992 se va recuperar de la mà de voluntaris i voluntàries, i en el 1996 se torna a obrir aquest jardí. Si teniu oportunitat, aneu a veure aquest jardí, perquè és un espai...
1: Cruda, més és una zona d'Islàndia que no sé per què la gent no hi va, o sigui, d'aquestes coses que dius, igual que la península de Snæfellsnes, per cert, on se va inspirar Julius Verne per fer viatge al centre de la Terra, i la gent fa una altra volta així com una espècie de mig arc pel sud i no s'entreté, i és de les zones més xules d'Islàndia.
2: La veritat és que és una zona preciosa, sí, però suposo que se fa la volta circular i ja entrar en els fiords és una mica desviar-se, però sí que és vera que val molt la pena, no? Bé, tornant a que nostre, hauríem de decidir, no, quina història volem que expliqui el nostre futur jardí botànic de Palma, no? I també ens podem inspirar en altres jardins botànics que trobam a les illes, a les Balears. Jo crec que el primer que ens vendria en el cap segurament és el jardí botànic de Solla, no? Que jo crec que és el gran jardí botànic, el gran exemple de jardí botànic a les illes. És un projecte que se va començar a idear l'any 1985, però que se va obrir en el públic en el 92, amb una missió molt determinada, que era conservar, investigar i divulgar la flora mediterrània i especialment la balea. I què hi trobam de dins? Hi trobam plantes medicinals, ornamentals, fruiters i hortalisses, però el més important d'aquest jardí botànic de Solla és que té un banc de germoplasma, també conegut com a banc de llavors, que podríem dir que és una assegurança de vida per les plantes, no? És aquell lloc on se guarden baix pany, quasi, les llavors, per, en el cas d'extinció, poder-les arribar a reproduir, no? I en el cas de Palma, resulta que ja en varen tenir un de jardí botànic. Sí. Resulta que els Jardins de la Misericòrdia són una empremta d'un antic projecte de jardí botànic que no ho va arribar a ser mai, perquè aquest projecte de jardí botànic se va impulsar l'any 1827, ja ha plogut, per part d'un capità general, Josep Maria de l'Os, i qui va acabar el projecte va ser l'arquitecte Joan Sureda, 1830, que també va participar en el projecte d'una de les fases de l'edifici de la Misericòrdia. I aquest projecte de jardí botànic estava vinculat a l'Hospital General, perquè, entre altres funcions, hauria de servir per proporcionar-li plantes medicinals. No va passar de ser un petit jardinet d'això, de plantes medicinals, i justament l'historiadora Júlia Román va estudiar la documentació que hi havia, perquè durant anys hi va haver molts dubtes sobre si aquell jardí botànic havia arribat a existir realment, no? La recerca de Júlia Román va confirmar que sí, però amb un matís. Com ja avançàvem, no va arribar a funcionar plenament com un jardí botànic científic, no? Sinó que va tenir més funcions d'hort, de proveïment i d'experimentació vinculades a l'Hospital General, que, com sabem, està molt a propet, just a de vora la Misericòrdia, no? Però sí que queda un testimoni viu, no?, d'aquell jardí botànic o d'aquell projecte de jardí botànic, que és el meravellós ficus que tenim en els jardins de la Misericòrdia, no? que, com a curiositat, dic que a unes obres que se varen fer a la Rambla s'hi varen trobar arrels d'aquest ficus. Per tant, és un ficus que s'ha estès moltíssim i que té una copa enorme, però que encara seria més gran si no fos perquè per la costa de la sang hi baixen les processons de Setmana Santa i perquè no ferin els passos se li tallen bastant les branques en aquest ficus.
1: Quants anys té, ho saps?
2: És de 1830, és ficus. Sí. Ja té un parell mallorquí.
1: També està el Jardí Botànic de Ses Salines, és precisament Ses Encactus, que ja m'agrada molt. Crec que és la planta que més m'agrada.
2: Perquè no se te mor.
1: Efectivament, necessita... És molt independent, se pot dir
2: com els moixos, no?
1: Sí. I per quan estarà aquest Jardí Botànic? O sigui, és un projecte que ara mateix en quina fase està?
2: El concurs d'idees, vull dir, és com tots aquests concursos d'idees que... No sabem exactament quan s'arribaran a executar, si és que s'arriben a executar mai, no? Esperem poder veure executat qualcun dels concursos d'idees que s'han convocat darrerament, però es veurà que n'hi ha molts i que se necessita un pressupost bastant, bastant alt per arribar a executar-los tots, no? Molts recursos, també. Per tant, bé, ja ho veurem, no? Està en fase de ja ho veurem.
1: Molt bé. Què hauria de tenir, si és com, quins requisits trobes que s'hauria de tenir en compte per materialitzar un projecte així?
2: Bé, jo penso que un jardí botànic hauria de ser un espai que de qualque manera mos ensenyi, no? Mos ensenyi quin és el nostre entorn, mos ensenyi quin és el nostre clima, quines plantes, quines espècies s'adapten en el nostre clima i que sobretot tingui aquesta funció d'educació ambiental per a la ciutadania, no? A part de que no deixa de ser un d'aquells refugis climàtics des que tant hem xerrat i que tan necessaris són avui dia, no? I cada vegada més. Per tant, jo crec que s'hauria de concebre com un gran parc, com una gran taca verda a la ciutat i com un gran pulmó, no? de la ciutat que, a més, fes aquesta funció d'educació ambiental.
1: Molt bé, idò, la setmana que ve més elements urbanístics, arquitectònics, que ens puguin servir per fer-nos la vida més fàcil, o no?
2: Molt bé.
1: En principi sí. Vinga, gràcies, Cristina.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir potser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenat.

Continuem a la via de Continua la Cultura i Betres Ràdio, avui a la nostra secció de llibres, Trascor entre dos mons, tan a prop, de vegades també tan allunyats.

0: Maria Conet, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, entre el món àrab i Europa, podríem dir.
1: Exactament, per això escoltam Sarab, una banda liderada per na Climent Zarkan, que és una cantant franco-siriana i que junta aquests dos mons no només amb els idiomes, sinó també amb aquest tipus de música.
0: Molt bé. I de què ens dus avui?
1: Jo us duc L'àrab del futur, que és una sèrie de còmics que jo celebro molt, la veritat. L'autor és en Riyad Satou.
0: Ho dius en català, però hi ha versió catalana?
1: I només hi ha tres volums, però per això ho dic en català.
0: Ostres.
1: És una sèrie de sis volums, wow. I n'hi ha tres en català, i la resta són en castellà, L'àrab del futur. Tot està publicat per Salamandra, i es van publicar entre el 2015 i el 2023, sempre un any més tard que la seva edició francesa, que és original.
0: Vale.
1: I el títol de la sèrie realment és L'àrab del futur, una joventut a l'Orient Mitjà. I el que ens explica és la història del propi autor, en Riyad Satou, que és fill d'una dona francesa i un home sirià. I ens explica la seva infància, començava la seva infància realment molt petit, fins a la seva primera joventut, que és una infància que va passar entre aquests dos mons, entre Síria i França. Bé, també va estar a Líbia durant uns anys, però bé, entre Orient i Occident, no?
0: Molt bé.
1: I ell té dos germans també, dos germans petits, ell és gran, i a través de la seva mirada, que són als principis una mirada molt innocent, molt com d'una criatura que veu les coses per primera vegada i que tot el que veu per ell és el seu món i és normal, no? A través de la seva mirada pues, entenem el que és viure a través d'aquests dos mons que xoquen, per una banda, que també s'assemblen per una altra, i que sobretot són molt rics, cada un en contingut, en cultura, en història, no?
0: En història, no? Regió, moltíssimes.
1: Exacte.
0: Coses, sí.
1: Son pare és un professor, diria, de qualque branca d'humanitats, crec que d'antropologia o així, i per això des de Síria se muda a França per fer els seus estudis tal, i allà coneix sa mare, i munten aquesta família, no? El que passa és que, clar, a moments son pare estira molt per viure a Síria, sa mare estira molt per viure a França, i acaba davant una separació bastant inevitable, que sabeu bastant des del principi, de que no
0: estan, anirà bé això.
1: Sí, però no estan d'acord en el país on creixen i on educat seus fills, no? I res, i és entre aquesta anada i venguda d'un lloc a l'altre que se cria en Riyad i els seus dos germans. I per què el duc avui? Perquè ara, fa poc, s'ha publicat un spin-off, també d'en Riyad Satou, que se diu Yo, Fadi, el hermano segrestado, no? Tu tens, no me'n recordo, tu tens tu llibre.
0: Yo, Fadi, el hermano robado.
1: El hermano robado, segrestado.
0: Tom número 1.
1: Yo, Fadi, el hermano robado. Perquè ara, en lloc d'explicar-nos s'infantes de ball el seu punt de vista, l'explica de ball el punt de vista del germà petit, perquè efectivament un dels fets més dramàtics de la vida d'en Riyad i de la sèrie L'àrab del futur i de tota la família és el segrest del seu germà petit per part de son pare. I és aquí on comença l'espin-off que ara ha sortit, no? A través d'entrevistes amb el seu germà, ell pues, ha reconstruït la seva història, perquè clar, van estar separats molt d'anys. Nosaltres, com a lectors, encara no sabem com se fa aquest retrobament. Sabem com se separen, però encara no sabem com se fa aquest retrobament. I ara t'ha sortit el primer volum. No sé quant de volums hi haurà, però en qualsevol cas, aquesta ocasió és molt bona per recordar la sèrie com original de L'àrab del futur, que jo crec que és una sèrie que ha interpel·lat a molta gent franco-àrab, direm, no franco-siriana, perquè franco-siriana són uns quants, però no al final això, quan són aquestes dues cultures tan així, que n'hi ha molts, no? Com aquesta cantant, també, que sentim de fons.
0: Molt bé.
1: I per mi que això, que aquí rau l'èxit d'aquesta sèrie. Crec que pot ser, nosaltres que som d'aquí, no mos apela tant, no? Perquè pot ser no compartim tant la cultura, és a dir, no som francesos, bàsicament, per això, però...
0: Bueno, tu un poc, no?
1: Sí, francòfona. Però igualment, mos apel·la en el sentit de la trobada entre Orient i Occident, en totes les mentides que tenim uns dels altres, no? És a dir, crec que hi ha una ignorància, moltes vegades intencionada, no? En què no mos coneguem i que girem al voltant de mites i llegendes de lo que sabem dels altres, no? I crec que és un com testimoni molt guai, perquè és una persona que està empapada de les dues coses d'una manera molt real i no en fa cap... Bueno, mira, És a dir, a mi el que m'agrada molt d'en Ratzatuf és que és super sarcàstic i passen coses que són un desastre, però tu rius perquè és molt divertit.
2: Que tenen, són 6 toms, has dit, no?
1: 6 toms, sí.
2: O sigui, la història ja té 6 parts i en vocació de continuar.
1: Exacte.
2: Clar, perquè han de saber com se retroben, no?
1: Claro, han de saber com... Tu ara que l'has viatjat, què t'ha semblat la il·lustració?
2: Jo, mira, és que m'ha crida molt l'atenció, la il·lustració m'encanta, m'agraden molt els colors i sobretot l'ús del groc. El groc, groc tirant a taronja, però bàsicament groc, és un color que per jo és difícil en gairebé tots els àmbits de la vida. També en el de la novel·la gràfica o el còmic. I aquí està utilitzat d'una manera molt xula, no? Perquè està combinat amb el blanc, amb aquest taronja, amb el negre. Sí. I és un contrast que jo me... I a més, clar, no és... No diguen que agafa una línia cromàtica i la segueix, troba, bueno, el groc és vera que predomina, però de cop i volta te trobes una pàgina on hi ha groc i hi ha taronja, després el blau, el vermell, segons un poquet la història concreta o la subhistòria que t'estigui contant en la vinyeta en concret, no?
1: Sí, totalment.
2: El verd,
1: Fa molt d'ús dels colors primaris,
2: sí.
1: I damunt això els utilitza també amb el seu contingut emocional, no? Pot ser ja tota una plana que és tota groga i de sota hi ha una vinyeta en vermell i que és la vinyeta on qualcú crida, no? Sí, l'ús del color és molt guai i el fa, és els mateixos que fa l'Àrab del Futur, estilísticament, és la mateixa sèrie, que diguem, no? És que és la mateixa història.
2: Què mos pots contar més de l'autor?
1: Doncs Riyad Sattouf, a part d'aquesta sèrie, que crec que és amb el que és més conegut, també en té un que se diu, que només està en castellà, que són Los Cuadernos d'Esther, on segueix la vida d'una nina que crec que comença quan té 9 anys i té previst acabar quan tingui 18. És una nina real, que és la filla d'una parella d'amics seus, i on així retrata una mica la joventut de França. També va col·laborar amb Charlie Hebdo i feia una tira, no sé si setmanal o mensual, que se deia La vida secreta dels joves, que també estan recollides, no sé dir en quin idioma, però estan recollides en un àlbum. I res, per lo que el veig a xarxa et sembla algú molt simpàtic, la veritat, però això
2: va néixer
1: no
2: el 78, és de París, va néixer a París.
1: Sí, ell va néixer a París, després va anar a Líbia, a Síria, va tornar a França.
2: Multipermeadíssim, també.
1: Sí, i una altra cosa que sorprèn, però és així, no hi ha cap adaptació ni cinematogràfica ni de la tele de l'Àrab del Futur. Sí que n'hi ha dels Cuadernos d'Esther.
2: Com vas arribar en aquesta història?
1: Pues a partir de la meva família suïssa. Tenc unes ties allà molt, molt fans de la novel·la gràfica i m'ho varen fer arribar i fa anys ja, i me vaig trobar molt excel·lent, la veritat.
2: Que és molt habitual, no?, aquest interès per la novel·la gràfica a Bèlgica, a Holanda, a Suïssa, a França, òbviament, també.
1: Sí, en el món francòfon, la novel·la gràfica
2: sobretot, també.
1: Està superben valorada des de sempre. Jo crec que això és una cosa que aquí... potser ha estat més les darreres dècades que se li ha donat un valor, però fins llavors eren TVOs, que els TVOs una mica pejoratiu, no? I com a coses per nins, i que no es llegi realment, no és un art, etc. I en canvi, en el món francòfon fa molt de temps que està valorat, per això també és festivals de no, festival d'Angoulême, no?
2: Festival
1: de
2: còmic,
1: que tenen en tot el seu prestigi, etc.
2: Com dus aquest inici de curs? No sé si te toca com a llibretera o no tocau massa els llibres de text o sí.
1: Els de tocam bastant. De fet, crec que hi ha molta gent que coneix Iuna pels llibres de text.
2: Sí?
1: Sí. Clar. Bastanta gent al llarg d'aquests anys m'han anat dient «Ai, Iuna, però si jo comprava els meus llibres d'escola i allà». Intens, però és el que toca. Que toca.
2: Però continua havent molt de llibres de text o cada vegada més, no? Són com que se fa feina amb fitxes i... No?
1: Mira, aquí cada un, és a dir, un poc m'explica una cosa diferent, perquè algunes escoles els atreuen, però algunes altres els han llevat i els tornen a posar i lleven parts, eines digitals, no tot, però hi ha com un poc un debat. Segur que ara a Finlàndia, que sempre no són els punters en educació...
2: Han tornat al llibre.
1: Han tornat al llibre i han llevat els ordinadors i segur que aquí pues, a poc se seguirà l'estela. Però no ho sé, nosaltres seguim venent llibres de text. Sabem que no és el mateix que abans del 2008, que era se feien coes fins a la cantonada. Nosaltres ara no tenim coes fins a la cantonada, però seguim venint llibres de text. La veritat és que sí.
2: Molt bé, Maria, idò, la setmana que ve més llibres, no sé si serà novel·la gràfica o no, però...
1: No sé, deixa'm una setmana per pensar-ho.
2: Pensa-t'ho tranquil·lament, però bueno, que són benvingudes, també, les novel·les gràfiques i el còmic.
1: Sí, de tant en tant ja hem anat xerrant.
2: Recordem aquesta L'Àrabe del Futuro, aquesta sèrie de Riata Satouf, que és aquesta que han recomanat avui. Entre dos mons, com dèiem.
1: Exacte, per llevar-se un poc els clichés de damunt va bastant bé.
2: Vinga, continuem.
1: Adéu.

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
6: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
7: Que guapo.
6: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
7: Lo nostre, cosa feixuga.
6: Uf, molt bona.
7: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
6: És impossible. Sí que és possible.
7: Cosa feixuga.
6: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Clar que és possible, tot és possible.
6: Aquest setembre serà possible.
3: I Betres Ràdio.
7: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
6: Fora.
7: Llampugues, sí.
3: L'aviador, amb Rafael Gallego... amb Mònica Borràs i amb tu. Llibreries, biblioteques i lectors.

Continuen de l'aviador i continuen parlant de llibres, perquè després de la secció galerada de Maria Cuenet toca parlar en lectors. Avui en lectores, Sara Barquinera, Gustavo Faverón, Juan Tallón, Ana Starobinets són els noms propis de la secció d'avui.

0: I la nostra lectora d'avui és Ana Carlota Oliva. Com estàs, Carlota?
1: Bé, molt bé.
0: Llicenciada en Ciències del Teatre, la Universitat de Gotaburg?
1: No, Estocolm.
0: D'Estocolm. Gestora cultural, lectora també reconsagrada, que avui ens du uns títols, i que, a més, me sembla tots d'ells d'autors i autores molt, molt interessants. Anem per part, si vols, perquè has triat de Sara Barquinero, Gustavo Faverón, Juan Tallón i Ana Starobinets, molt diferents entre ells, molt interessants també. Començant per la Sara, si vols. La nostra amiga Sara, per qui vols començar?
1: Sí, la nostra amiga Sara. He triat les que m'he llegit en guany, he agafat un totxo, un menos totxo, i així he anat variant. Però la Sara Barquinera, jo, en Barquinero som molt fan, i la Sara Barquinero normalment o ets superfan o no t'agrada
0: gens.
1: Perquè Los Escorpiones, pues, és una novel·la que em va encantar, però a la gent o li ha agradat o no. I ara estic a la segona, que no té res a veure amb Los Escorpiones, però que també, encara no l'ha acabada, però m'està agradant molt, moltíssim.
0: Que és La xica más lista
1: que conozco. La xica más lista que conozco, que te demanes qui és en tota la novel·la.
0: I al final se sap o no?
1: No, sí que se sap, però és ironia pura i dura. És una novel·la de... En Sara Barquinero defineix com una novel·la de campus universitari. I també podria ser com una Vilnius roman.
0: Home.
1: I és la vida d'aquesta... la xica marlista de la universitat, que ve de la província, que ve de Valladolid, i era la noia més, com a més gesta, més de la classe, i ara passa com a de... com és que se diu això? De... ai, de rabo de león...
0: No, de... de cua de lleó o a cap de ratolí.
1: Exactament. Idò, això. El que li passa... a terra la universitat, una universitat fictícia de
0: això
1: Madrid.
0: Això t'anava a dir, si està... Val, sí. Madrid, però no sabem...
1: Madrid, però està molt a prop de Moncloa, perquè se van a fer copes per allà,
0: vale.
1: Però la universitat és fictícia de filosofia. I és aquesta lota que aterra i se vol fer com a amiga dels més guais, perquè ella troba que no és guai... I bé, i tot el dia a dia de la universitat, però clar, està escrita en estil Barquinero, o sigui, no... és com una tesi, hipòtesis filosòfiques del dia a dia, la gent la criticada, la llegida, que no passa res, allò m'agrada molt, que no passi,
0: que no passi res,
1: que siguin coses quotidianes, i també fa una dissecció del món de l'abús del poder i sexual en el món universitari, que està molt bé. Està molt bé, molt bé, molt bé.
0: Què te va agradar de Los Escorpiones, que te va enganxar tant en Sara Barquinero?
1: Què me va agradar tant?
0: L'estil, la fluïdesa de la
1: lletra. L'estil m'encanta. De ses 5 novel·les dins una, totes filades. Aquella, una de les 5 novel·les, que és una novel·la fictícia escrita per una italiana sobre Mussolini i tota aquella època, me va agradar molt, moltíssim. Moltíssim.
0: I ja te va enganxar, diguem, per sempre.
1: I, no? Sí, i tot el món, bé, de ses conspiranoies, i superben documentat, que... era dues feines llegir el llibre.
0: Efectivament.
1: No, i aquí també, perquè aquí també està tot molt documentat filosòficament. I agafa, ella mateixa ho diu, fa molt de temps que ella va estudiar filosofia, però que no llegia filosofia, i va triar per l'autor a discutir durant tot el llibre, a Sartre, perquè troba que no té res a veure, no té res a dir avui en dia, i així no se ficaria amb ella. Però, i explora temes com la culpa, la vergonya... I després se llegeix també com el Bildungsroman aquest, si la vols llegir en clau de novel·la així com a rosa d'amor, quan conta...
0: Té aquesta part, també, sí.
1: També aquesta part, i és divertida.
0: Sí. Molt bé, doncs Sara Barquinero, primer nom propi que recomanem avui a Carlota Oliva, lectora de la setmana. Anem a Juan Tallón, que en realitat és vera que fa molt de temps que se sent parlar d'en Juan Tallón, a partir d'Obra Maestra, sobretot, si vols, però que tampoc té tan publicat, no? Té un parell de novel·les en gallec, això sí, i després en espanyol té 5 o 6, no?
1: Sí.
0: Què has llegit d'ell?
1: I molt d'articles. No, que és, he llegit 1000 coses. Vaig llegir una ressenya, no sé, una nota, quan se fira del llibre. I crec que la va venir a presentar aquí a Palma, a Rata Corner, si no vaig errada.
0: I també va venir el Flem un any?
1: Un any va venir el Flem, pot ser, pot ser. Però bé, vaig llegir que el nou llibre d'en Juan Tallón, que tractava sobre l'estrès dels nostres dies, i se diu 1000 coses, i Obra Maestra, m'havia encantat, i me la vaig comprar, i la veritat és que m'ha decebut una mica.
0: també te cal dir-ho.
1: M'ha decebut una mica perquè Obra Maestra em va agradar molt. Després va escriure també, enllaçant amb La xica marlista que conozco, La novel·la més bella, o una cosa així. No me'n recordo. Idò...
0: bueno, té una que és El mejor del mundo.
1: El mejor del mundo,
0: sí,
1: exactament.
0: Sí, és aquesta que te refereixes.
1: Eh? Idò, això... tracta de la vida estressant, sí, te pots empatitzar molt, te pots reconèixer en els personatges. Una parella amb un fill que se'n van de vacances i tots els problemes laborals, domèstics que tenen, d'arribar a final del dia i totes les coses que passen. Per això, sin más.
0: Ens quedem a Obra Mestra, ja
1: sí,
0: està. Ens quedem amb el recurs de Juan Tallón.
1: Sí.
0: Després has dit un autor, Carlota, que és conegut, però entre la gent que llegeix, diguem, bastant, o no sé si dir-li de culte, no és un mainstream, estem parlant de Gustavo Faberón, peruà, i que jo llegi, per exemple, Madame Vargas Llosa, que m'ha agradat molt per l'humor,

0: Vivir abajo és que allò m'agrada molt, molt, moltíssim, en Gustavo Faverón. I justament Madame Vargas Llosa és una mena de divertimento en comparació amb les seves dues novel·les, Mini Mosca i Vivir Abajo,
1: Clar.
0: perquè és tot el seu estil, tots els seus jocs de trames, de paraules, tot aquest humor, tota aquesta cosa molt negra, però amb el divertimento de fer servir, també del joc dels personatges, de fer servir, i per en to de comèdia.
1: Sí.
0: I se veu... És més fàcil veure l'artifici, la manera d'escriure d'en Faverón aquí, perquè no és tan llarg com els altres dos, però se llegeix d'una manera molt
1: O
0: divertida.
1: sigui, podries dir que, o dius que Madame Vargas Llosa podria ser perfectament una síntesi, una bona síntesi d'allò que és en Faverón.
0: Representa, sí, és en essència tot Faverón, però en divertimento, en clau de comèdia.
1: Molt bé. M'has dit Vivir Abajo, que és
0: Vivir
1: allò que
0: abajo.
1: recomanes. Per què? Així, en dues frases.
0: Ui, vivir abajo en dues frases, és el més difícil. A veure, en Gustavo Faverón, ara per cert, Vivir abajo, ara em ve en el cap, perquè també el segueix per Facebook
1: Sí.
0: i escriu. Ara l'acaben de traduir al francès i ha sortit a no sé quin diari com a un dels millors llibres del 26 i la primera edició ja l'ha venuda tota. Vivir abajo. Tracta. Uf, de totes les dictadures i les injustícies de l'Amèrica del Sud, del Sud en els anys 40, 50, 60, 70, 80. I és també tota aquesta cosa molt fosca d'en Faverón,
1: Que també transiten aquest tema per Mini
0: transita
1: Mosca, no?
0: molt en
1: Sí.
0: la mort, en tots els temes de la dictadura, les dictadures militars, dir-se que Argentina, Brasil, Xile, Perú, lògicament, i des d'un... Segueix la vida d'un personatge, és que no la vull destripar,
1: Bueno, ja
0: perquè
1: has
0: és
1: dit bastant, de
0: molt
1: veritat.
0: complicada.
1: I també és un llibre gruixat, no?
0: I té, és un llibre molt gruixat, que la llegeixes i té uns girs de guió tot el temps, de trama, que te va sobtant i seduint. Pentura a Mini Mosca és una... coincideix amb el joc, inclús en les il·lustracions, i tot el tema d'estancament i de vides dobles. Fa personatges, per exemple, en Marcel Duchamp, en César Vallejo, o sigui, que també agafes un munt de cultura de peruana increïble. N'aprens un munt.
1: Idò, Gustavo Faverón, un d'aquests autors que, si no l'heu descobert encara, em paga molt la pena fer-ho. Té Mini Mosca, té Vivir Abajo, té, per exemple, Madame Vargas Llosa, que són... bueno, podeu començar per aquest tres i ja ens contau. I acabam amb Anna Starobinets, que per cert sí que va venir, per exemple, del Festival de la Coma,
0: Sí.
1: organitzat per la Fundació Mallorca Literària, en la qual també hi fas feina, i que crec que és una d'aquestes autores, a més de interessant com a autora, interessant també com a dona, la seva vida i tot allò que ha viscut, no?
0: Com a persona,
1: Sí.
0: sí.
1: Què en destaques d'ella?
0: Bé, sa vida que ha tingut, que l'explica a un altre llibre.
1: Bueno, bàsicament que ha hagut de fugir en un moment determinat de la Rússia de
0: Fugir,
1: Putin, no?
0: però sí, però és que ara no me'n recordo.

0: com se diu el llibre, que va ser Esclic, però que explicava s'embaràs i tenir un fill en temps encara quan estava a Rússia i tot això de sa mare i pèrdua del fill, un avortament...
1: Tienes que mirar, és un
0: d'ells. Tienes que mirar.
1: És aquest, no? És
0: aquest, però que és, també està en català.
1: Sí.
0: I el gual de la Guilla també està en català, perquè els altres escriuen en castellà, però no me consta que hi hagi traduccions al català. Però aquesta, el gual de la Guilla, sí està traduïda.
1: Molt bé.
0: I aquesta novel·la... Bé, Anna Starobinets actualment viu a Barcelona.
1: A Barcelona, sí.
0: A Barcelona. Va haver de fugir de Rússia, li varen també censurar els seus llibres, i curiosament el gual de la Guilla ara ha venut, és el que més ha venut a Rússia, però ara ja la poden publicar. Explica com se vivia, com vivia els temps d'en Putin, lo de la cultura, com primer era fàcil poder publicar, però en el final ja varen imposar un temps de...
2: Molt bé.
0: De censura.
2: Idò, és la quarta autora que hem destacat avui, Anna Starobinets, que a més explica tot aquest drama, perquè al final haver de fugir del teu país i per raons polítiques és censurada, i a més quan periodistes i escriptors pues de tant en tant desapareixen misteriosament en totes les cometes del món, la veritat és que ho explica amb humor i amb una certa distància que també s'agraeix. Idò, moltes gràcies a Carlota per aquests... quatre autors i autores que avui ens has recomanat.
1: Cau una cosa més? Sí.
0: El gual de la Guilla és una novel·la fantàstica. És una novel·la fantàstica que mescla una mica tot, però se passa a Manxúria, als anys post la Segona Guerra Mundial. I és una meravella, perquè conta l'art de contar històries, però mescla personatges de Rússia, de Manxúria, xinesos, japonesos, i és fantàstica i verosímil a la vegada en tota la història de coses que nosaltres ni mos imaginàvem mai que va passar a la Segona Guerra Mundial.
2: Molt bé, i doncs recomanat queda. Gràcies, Carlota, fins aviat.

I doncs la nova cançó de Fera, la grup, la banda del nostre company Joan Trias, acabant l'aviador d'avui. Ja sabeu que tornem demà amb més cultura. Serà a partir de les 10. Vagi bé.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic, el programa eminentment musical amb el que tanquem les jornades de dilluns a dijous. Aquesta setmana han començat dimarts perquè ahir era la segona festa de Pasqua i, com sabeu, les festes de guardar aprofitem per a descansar. Això no vol dir que vos privem de l'Eclèctic, sinó només d'una nova edició d'estrena, perquè en qualsevol moment podeu recuperar les anteriors edicions a través del podcast que trobareu al web ivetresradio.org. Bé, però com vos anunciava, avui ja estem engrescats amb una d'aquestes noves edicions. La protagonitzaran Robin Ford i Bill Evans.

El que acabem de sentir és Crapshaw Don't Care i és un altre dels temes, com també ho era Every Ready Sunday, el primer de tot que ha sonat, de l'àlbum Common Ground, que és la segona col·laboració discogràfica entre el guitarrista Ruben Ford i el saxofonista Bill Evans. Ja el 2019 havien lliurat The Sun Run i ara, bé, a finals de l'any passat, acaben d'editar aquest Common Ground, una col·lecció de temes que aquests dos grans músics ja han compartit en un escenari en qualcuna de les moltes intervencions. Com aquest, per exemple, Sentimental Mode.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
4: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina.
0: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Hem recuperat la sessió de l'Eclèctic amb Passaic, un altre dels temes que em presenten Ruben Ford i Bill Evans en aquest face-to-face que suposa el segon àlbum que han dut a terme de forma col·laborativa. Dos grans músics que, a més, han completat la formació amb el baixista Darryl Jones i el bateria Keith Carlock. Blues, jazz, soul, funk i rock són registres habituals d'aquests dos músics que, a més, saben mesurar en una fusió tan atractiva com interessant musicalment parlant. Bé, vos he presentat el quartet, però també vos tindria que dir que compten puntualment amb la veu de Max Mutzke com a músic convidat. I he aprofitat per a dir-vos-ho ara perquè el sentireu en el pròxim Common Ground. Sí, efectivament, el tema que dona títol a l'àlbum.

Denis de Menas ha estat el tema que ha seguit Common Ground. Si vos demanés què tenen en comú Robin Ford, Bill Evans i Daryl Jones, supos que qualcuns ho encertaríeu. I no em refereixc només a la gran qualitat musical que tresoren cada un dels músics, sinó al fet de que aquesta qualitat ja la va apreciar el trompetista Miles Davis, incloent-los en determinats moments en la seva banda. Sí, els tres s'han popularitzat en la formació de Davis, mentre que el bateria, Keith Carlock, prové d'altres registres. La veritat és que no molt llunyans, com són bandes com Toto, Steely Dan, Sting, o inclús també la carrera en solitari de Donald Fagen. Anem a tancar aquest segon bloc. Ho farem amb Stanley.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és cultura.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en pugues, sí.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

0: Teniu.
1: Ai, ai, ai.
2: No,
3: sí, sí, sí. Vamos a mover en
4: fer. Heu viscut amb abans d'entrar en això.
0: Sí, sí, sí.
1: Pot passar, sa màquina, màquina té aquestes coses. Teniu un minut per enumerar topònims de Muro. Temps.
2: Són Sastre, Vin Romà, Son Perera, Son Blai, Son Fons.
0: Sa Creu de l'Auba, Sa Creu de Joeu, Sa Creu de Son Morell, Sa Creu Morell, Sa Creu de Sestret, Sa Creu de l'Ample, sa creu Alta,
5: Es Convent, Sa Riba, Sa Empúries,
0: Platja de Muro, Sa Albufera,
2: Poble Nou,
0: Seglésia de la Sang, Seglésia de Sant Anna, Seglésia de Sant Joan Baptista,
2: Sermita de Sant Vicenç, Seglésia de Capellans,
5: Som Maro,
0: Som Font,
2: la plaça Comte d'Empúries, la plaça de Santa Catalina i Tomat, la plaça de Sant Martí, la plaça de Constitució, la plaça de la Sang,
0: Som Trompeta, Son
5: Convent,
0: Son Remat,
5: Vin Romà, Vin Agrella,
0: El Poble Nou, com es queda? Som Blai,
5: la plaça de Cucorba,
2: sí, no l'han dit.
5: La plaça de la Constitució,
0: la corba de sa mare,
6: Pento.
3: I tens.
1: Temps. Ai, Déu meu. 47, sí?
3: Jo n'he apuntat 47.
1: Uh-huh. 47 topònims.
3: Ja n'hi ha,
1: oh. A Muro. Per tant...
3: Està bé, en teníeu més?
0: Segurament sí.
2: Segurament sí, no, però mos heu agafat de sobrevinguts.
1: El poble que guanya la batussa de Tento de l'any 2026 és...
7: Marratxí! 125 punts, molt bé! Seleccionador i Bibilonis. Enhorabona.
1: Enhorabona, molt bé.
8: Que m'ho recordant d'en Tomeu, que ha estat...
1: Tomeu, sí, sí. Una ferrada.
8: Artífex també d'aquesta...
3: Vols escoltar en Tomeu.
8: D'aquesta victòria.
4: Poden reclamar una creu de terme i una rotonda per guanyar el pas. Sí.
8: Se creu Bibiloni.
3: I un agermanament. I un agermanament amb els dos emes.
5: Nou topònim de Marratxí.
3: Muro i Marratxí germanats, per favor.
1: Clar que sí, Muro, molta gràcia. Ho heu fet beníssim. Tenim un regal també per tots. Per tots els jugadors.
5: Enhorabona, Marratxí, per comprar.
1: Enhorabona, Toni, Pedro, Miquel, grans guanyadors. Ho fem molt bé. Una ferrada en en Tomeu, també.
8: Sí, sí, li farem arribar.
1: Ha estat un equipasso. Marratxí guanya aquesta gran final de l'any 2026. Gràcies.
8: Gràcies, Joan.
4: Gràcies.
8: Gràcies. Gràcies.
5: Molt bé.
9: IB3 Ràdio és patrimoni.
10: Si te dic càpsula, que te ven es cap primer de tot.
11: Si a tu te dic vel,
10: pinta,
11: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes... Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
12: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
9: Xiu, xiu.
12: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
12: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
12: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
9: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
12: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
12: IB3
9: Ràdio.
12: Se venen cosetes, petites.
9: Xiu, xiu.
12: I en Pugues, sí.

0: Heu de saber que avui és el dia de la parròquia de Santa Maria del Camí.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Ai, quina nerviada, ja tenim un guanyador i ha estat apoteòsic avui. Muro i Marratxí ho han fet beníssim, finalment Marratxí ha guanyat aquesta gran final de la Batossa de Tèntol. Hem fet amistat, ara les enyorarem, però una abraçada a tots ells. Ara, però, com us dèiem, arriba el moment d'encetar aquesta segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell al control tècnic i hem de saber quina és la notícia del dia. I no sé si tot una la coneixerem. Abans saludam l'equip de Tèntol. Miquel Jun, com estàs?
1: Va bé, bon dia.
0: Celestia Oliver, com va?
1: Som aquí.
0: I Maria Pons, com anem?
2: Acalorada amb aquesta final.
0: Està gros, eh?
3: Jo ja la senyor.
2: Ai, sí.
1: Jo ara me sap greu per Muro.
3: Sí.
1: Ara me sap greu.
2: Ara no. Sí. A bones hores, dus tots estiu fent bullying.
3: Jo també.
0: En Celestia no havia sortit passaport. Diu, ai, ja la senyor.
3: Sí. La senyora.
0: Que ho han fet de bé,
3: tant de dies, tots estiu intens, i ara, clar, ja no les veurem fi l'any que ve. Bé, supos que mos toparem en qualsevol moment, o no?
0: La família Bibiloni i en Pedro de Marratxí són extraordinaris.
3: Espectaculars.
0: I els de Muro també.
3: Monumentals.
0: Increïbles.
2: Sí. Que t'agrada aquesta paraula.
3: Sí.
0: Quanta plaça de toros de Muro.
3: Ah, clar, tot ve d'aquí.
0: Molt bé, doncs Marratxí ha guanyat, però nosaltres també hem de tornar a l'escola, hem de tornar a l'estudi, mos hem de tranquil·litzar i per fer-ho. Han vengut les nostres marines. Marina Mannassa, Marina Huguet, com estàu?
4: Avui un pas més alt, però em sap que sé que els marratxiners han guanyat.
0: Has vist?
4: Hombre.
0: Marina Mannassa.
4: Però ara me feia una oferta
0: indecent.
4: Clar. Molt millor que si hagués vengut jo, ja vos ho dic ara.
3: Creus?
4: Sí, ara el seleccionador m'està intentant tentar, però ja li he dit que no ho ha plantejat bé, això.
3: Té un any.
0: Per l'any que ve.
3: Té un any de feina.
0: Marina.
4: Jo crec que me mantendré en Jan Edam i cadascú el seu, a defensar el seu redal.
0: Tu també de la cabaneta?
4: Jo vaig néixer a Palma, vaig créixer a la cabaneta i ara visc a Pòrtol.
0: Ah, i va.
2: Que guapa, Pòrtol,
0: fantàstica.
2: Quina sort.
4: Ets la segona persona que m'ho diu avui.
2: Sí, la segona.
4: Sí.
5: Jo he estat a casa seva i té molta sort.
2: Mira, jo encara no es torno, l'he fet, però bé. No me sap greu, no ho ha estat original, Marina.
4: Ja serrere... No, vull dir que m'ha fet com a molta il·lusió. M'ha fet molta il·lusió.
0: Que bé, Marines, avui mos farà un examen. Ara no sé si estan preparats.
5: En Miquel està suant.
1: No, jo no tinc
5: por. No està d'acord.
1: Pensa l'estí, encanta més, perquè és la darrera vegada.
2: Què va passar, jo no era?
1: Va suspendre, en Celestí.
3: Sí, no.
2: Com suspendre?
5: No, però nosaltres no vàrem posar notes.
3: No és estranya.
0: No se pot suspendre.
4: El que no pot posar és un 0 en vermell. Això està prohibit. Per haver suspendre... Clar, hi ha casos en els que és necessari.
1: Avui jo crec que suspendré.
4: És imperatiu. Avui no pot suspendre ningú. Mirau, ara ja relaxau-vos, respirau.
2: Jo estava tranquil·la de dia. No passava per...
0: És que ja és primer dia d'escola.
3: Ja comença a estar un poc contingut, eh? Sí.
5: No passeu pena.
4: No, perquè vos vàrem explicar que nosaltres avui... Nosaltres avui farem una cosa que no hem fet fins ara, però que potser podem instaurar, també.
5: Jo crec que és un miracle que, després d'un any i pico, sigui una cosa nova que no hem fet fins ara, que hem d'instaurar.
4: Mira quin temps fa que fan Tèntol i encara fan coses innovadores, que vol dir.
5: Xarbora.
4: Nosaltres avui vos donarem la vostra avaluació inicial, que Celestí no se pot suspendre i Miquel no pot suspendre mai, perquè només m'ho serveix per saber on sou. És a dir, quan comences... Quan comences tu...
3: No sé ni jo on som.
0: Ai. Com ens trobam,
3: sí.
5: No hi ha respostes correctes ni incorrectes.
1: Ah,
5: tot
1: així?
5: Està bé.
1: Així perfecte.
3: Ah, d'acord.
4: Aquest dijous començarà el curs escolar a totes les escoles de Balears. Llavors, quan comencen les classes... Tots els mestres, tots els claustres que tenim, una de les feines que fan és fer una avaluació inicial. Per què se fa aquesta avaluació inicial? Per sobre els infants que tu tens, aquest alumnat, què tal està? A bones, com se troba? De què se'n recorda després d'aquest estiu que l'ha atropellat?
5: Exacte, com de res t'han fet en l'estiu.
4: I perquè moltes vegades tu no coneixes aquell grup d'alumnes. Perquè si tu ja has tingut el curs anterior, mires a veure que tal els hi ha passat l'estiu per damunt, com diu una Marina.
0: Però això haurem d'esperar 10 minutets, perquè abans tenim cosetes a fer. Però m'agrada molt aquesta introducció, aquesta esca.
4: I ara, després d'això?
0: Uns minuts. No, vosaltres quedau, que hem de comentar moltes coses. Coneixeu cap dona que no hagi camí, o Maria del Camí?
4: Sí, evidentíssimament.
0: Sí?
4: Portolans, tenim Santa Maria molt a prop.
5: Tan evident, jo no en conec cap, eh?
4: Però es porta l'ans tenint Santa Maria molt a prop.
0: I d'avui fan festa.
3: Ja. En coneixen moltes?
4: Tres.
5: Mm? Sí, m'ho deia part meva molt d'anys.
3: 3 de 23?
1: Sí, 3 de 23.
3: Està molt bé.
4: Ah, mira.
3: Està molt bé.
0: Ara en xerram.
1: Avui aprofitam aquesta data per parlar d'un nom en perill d'extinció, el de Maria del Camí. Actualment a Balears hi ha 23 dones que duen aquest nom, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. L'edat mitjana és de 51 anys i totes són d'un municipi en concret, que ja ho sabeu, a Santa Maria del Camí. A Catalunya també n'hi ha un grapat, tot i que són molt poques. Érem dos ocells de foc sembrant tempestes. Jo he volgut investigar un poc sobre l'origen d'aquest nom i he parlat amb la Camí Dols, historiadora precisament de Santa Maria del Camí.
0: Dols és el llinatge.
1: És el que coneixes tu?
3: És una d'aquestes tres?
4: Sí. Va fer les pràctiques del nostre institut i va ser professora meva.
2: Mira per on.
0: I Dols és el llinatge?
1: Sí, Camí Dols, sí, sí. Que de munt queda molt bé. Sí, sí.
5: Podríem dir ja qualsevol cosa artística.
3: Clar, sí, Camí Dols.
1: Primer de tot m'ha explicat d'on ve el nom d'aquest municipi.
6: A Santa Maria van venir repobladors, sobretot del nord de Catalunya. I al nord de Catalunya hi ha un parell de pobles que també s'anomenen Santa Maria del Camí. Clar, en un principi, l'hipòtesi de feina és que un dels primers pobladors que van venir aquí a Santa Maria eren procedents d'aquesta Santa Maria del Camí catalana, no? I per aquest motiu, de qualque manera, se va aportar aquest nom en el nostre poble. El que passa que també hi ha una altra versió que també se pot donar per vàlida totalment, i és que allà on hi ha ubicada la parròquia és un encreuament de camins, seix de on surten el camí de cap a Palma, el camí de Sant Jordi, el camí de Sencelles, el camí de Bunyola a Solla, que seria l'actual carrer Llarg, el camí real de Muro.
1: Bé, dues teories que diuen d'on ven aquest nom. Una és que els pobladors eren possiblement d'un Santa Maria del Camí de Catalunya, o si no, li van posar aquest nom perquè hi havia molt de camins allà on van fer la parròquia, que també pot ser.
0: Que molt de camins parteixen de Santa Maria. Els excursionistes ho saben. Molt de lloc de trobar els municipis.
1: Per això, les dues...
3: És a Roma d'aquí, aquests camins que duen a Santa Maria.
1: Les dues hipòtesis poden ser vàlides. Però ja he volgut anar més enllà i saber l'origen del nom femení de Maria del Camí. Li he demanat si per casualitat sabia qui va ser aquesta primera dona amb aquest nom. I ho sabia, en el Camí Dols.
2: Ho sap tot.
1: M'ha sorprès que aquesta història no és tan antiga com jo pensava.
6: La primera Maria del Camí que hi va haver, quan va néixer l'any 1928-29, una cosa així, entre aquests anys, malauradament me'l va deixar l'any passat, i era la Maria del Camí Simonet, que la Maria del Camí Simonet era filla del Val de Bartomeu Simonet, que tenien la finca de Sant Llut, que aquesta finca era superconeguda per molt d'aquella factoria de so. També hi ha casos que és molt curiós. Hi ha una senyora que nom Leonor Maria del Camí, després una altra que nom Antònia Maria del Camí. No sé per què, en aquesta família és molt curiós que també s'estili el nom de Maria del Camí, independentment que tingui un altre nom a darrere, no? Introductori en el nom principal.
1: Sobretot aquest de Leonor Maria del Camí, jo m'ha sorprès molt.
3: També és artístic, eh?
1: Sí, sí, molt, sí. Molt artístic. Però en Camí Dols també m'ho ha contat perquè a ella li varen posar aquest nom.
6: M'ho varen posar a ma mare perquè li agradava molt. El meu predí jove, ni ma mare, ja li varen dir a la predina que ells no seguirien el model estàndard que s'estil de les famílies mallorquines, que era posar el nom dels predins. De fet, a mi me tocava nombre Àngela i ma mare va dir que de cap manera. I va trobar a Maria del Camí que era molt guapo i de fet nosaltres aquí a Santa Maria varen tenir un capellà que per tots és conegut com a historiador i lluitador per la llengua catalana i demés, que era don Josep Capó, i me va dedicar el llibre de la vila. Bé, guapíssim, va estar tot content. Bé, de fet, 15 dies abans que jo de néixer, jo vaig néixer el 17 de desembre, dia 30 de novembre, va néixer una altra Maria del Camí, una Camí Colom, i aquest home, en 15 dies, que poràssim dues Maria del Camí, va estar tot content, perquè feia molts anys que no poràvem Maria del Camí.

0: I del camí és un nom en perill d'extinció. Del 2001 al 2023 no en va néixer cap de lota anomenada Maria del Camí.
1: Vaja.
0: Però ja n'han parlat un parell més, ja, uh-huh. ja n'hi ha un parell més.
1: Li
0: han demanat a una altra lota jove, en el camí Mollà, que també m'haurà explicat què significa per ella dur aquest nom.
1: A que nostra, la primera Maria del Camí va ser a mo mare. A ella, per tradició, li tocava dos noms de sa perdigna i havia de nombre Maria. Que passa que una cosina seva ja duia aquest nom i varen decidir posar-li Maria del Camí. Mo mare sempre diu que li encantava ja aquest nom, però que un professor que era molt devot de sa segona patrona de Santa Maria, que és Santa Maria del Camí, precisament, sempre li recitava poemes dedicats a Santa Maria del Camí i ella, per vergonya, segurament, va decidir que li diguessin Maria i sempre se presentava com Maria. Però quan me va tenir a mi, va decidir posar-me el seu nom. En el meu cas, però, sempre m'han dit Camí. Hi va haver cert punt dins la nostra generació que quasi totes mos diuen Camí. I res, tant de bo aquest nom que se continuï amb la tradició.
2: Ja res val la pena.
3: És realment un nom preciós.
4: Sí, sí, sí, sí. És que és un nom molt poètic.
0: Eh? Sí. Sí. Molt poètic, sí, sí. Sí. No, que a mi molt ja reivindicava això, que se'n posin més i no, que a mi dels també ha volgut reivindicar això mateix, que aquest nom no se perdi, que vam escoltant-la a ella.
5: Els que som de Santa Maria de Socarrel, aquest sentiment, no de poble, sí que encara existeix. El que passa que, clar, el que hem d'intentar és que si la nouvinguda s'identifiqui també com a Santa Maria, s'identifiqui que forma part d'aquesta comunitat i crec que també una manera d'introduir-se dins aquest grup, dins aquest poble, no? És, si tenen infants, posa el dos nom de Maria del Camí. Seria molt guapo, perquè és un nom que, a mesura que anem tombant, ja no en quedaran, és un nom que s'extingirà. I si no hi ha relevo, per dir-ho així, pues serà una pena.

0: Doncs molt curiós, l'origen d'aquest nom, que no és tan antic.
1: No, jo m'ho pensava que ho era, i mira...
0: De 100 anys ençà, sí, perquè s'hi ha dit que la primera...
1: Sí, sí, fa 100, 103 anys.
0: Sí. Va ser el 1928, sí, doncs, i que va morir fa poc.
1: Va morir fa poc.
0: Aquesta dona, sí que és veritat que en castellà sí que se troba en un camino, tot i que... No és de Santa Maria del Camí, que avui era la cosa que mos caracteritza, no? No és vera. I de moltes gràcies a totes elles. Molt bé, aquests testimonis. Així que avancem.
2: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: El material escolar. A punt de començar el curs 2026-2027, és un bon moment per recordar el nom del material escolar més habitual. Avui omplirem la motxilla amb tot allò que no hi pot faltar. Sí, motxilla, escrit amb TX i doble L. Per començar, necessitam un bon estoig, escrit amb IG final. Per tenir-hi els llapis, els bolígrafs, els retoladors, els subratlladors, el corrector de cinta i la goma d'esborrar, entre d'altres objectes. Recordeu que la forma llapis és igual tant per al singular com per al plural. Un llapis i cinc llapis. A més d'aquests estris, a la motxilla hi han de caber els quaderns, les carpetes classificadores i les carpetes d'anelles. Que ja ho teniu tot a punt per començar el curs. I terme explicat, terme acabat.
1: Marina, et supos que ho presnota, eh?
2: De tot.
3: Bueno, m'ha anat fotejant una mica.
1: Estoig, el llapis, en plural i en singular, els quaderns, els correctors
4: de cinta.
1: Aquesta bona sorpresa.
2: Aquesta, sí, que ha sorpresa.
1: Aquesta, estimats oients, és aquesta cosa que té una marca comercial. I, clar, s'ha de dir de qualque manera.
2: Es com allà dels mocadors, m'ho es passa per damunt.
1: Molt bé, doncs, gràcies a la universitat per la píndola, però ara hem de conèixer un momentento. Vosaltres teniu molt de momententos, Marines?
2: Dins l'imaginari o real?
5: Jo diria que s'han acabat, no?
4: S'han acabat per sempre? A què curs?
5: No. Jo, quan surti d'aquí, m'oblico a anar a la platja per desconnectar.
2: Tot
5: el dematí fent feina no pot ser.
2: Tan malament com ho venies.
1: També avui ens recomanen un bon momentet, el Maria.
5: Sí, com cada dimarts escoltam les veus dels nostres oients d'arreu de les illes per saber quin és aquest moment de relats o de desconnexió que tenen. I avui sentim un mallorquí que viu a Suïssa, que és en Jaume Pons.
6: El meu momentet és quan surt de canasta per fer un voltí i veig que m'he deixat el mòbil sense voler, després del petit atac cardíac que m'adona, poder disfrutar d'una passejadeta sense que m'avibri la butxaca.
1: M'encanta.
5: A veure, tot mos ha passat aquest atacat, no?
1: Totalment d'acord. Sí, aquell moment de pànic.
4: Que me'n fui sa vida.
1: Amb el mòbil.
5: Sí, que trist, però sí.
1: És el moment de dir, torna enrere a cercar el mòbil. Vos ha passat mai arribar a l'escola i tornar a cercar el mòbil?
5: I jo encara recordo un temps allà on no hi havia mòbils per deixar-te. I era preciós, no? Ja. Que era divi, això de no estar localitzable 24/7.
1: Sí,
5: totalment.
1: Sí.
5: Bé, com dèiem això, anir vit si mos deixam el mòbil, però si mos avesam ho agravim, perquè deixar el mòbil a casa i sortir a passejar és una de les decisions més senzilles, però transformadores que podem prendre per la nostra salut, perquè està comprovat que millora dràsticament el benestar mental, redueix l'estrès i fa reconnectar l'entorn, perquè deixam aquestes distraccions digitals inesgotables. Uns temes que les Marines també ja mos han duit qualque vegada. I dels principals beneficis, tant mentals com emocionals, són aquesta desconnexió cognitiva, tant d'estímul constant, perquè sempre n'hi ha, de notificacions, reducció de l'ansietat per l'urgència de respondre, o por a perdre-se qualque cosa, que és el FOMO, i també foment de la creativitat a través de la calma i l'avorriment, o la millora de l'estat d'ànim gràcies a la llum solar i aquest moviment del passeig.

0: del dimoni, eh? Sí, aquest aparell del dimoni, bé, segons com se miri. Però bé, hi ha estudis que demostren totes aquestes teories. Un exemple és el de PNAS Nexus de l'any 2025, que és una revista publicada per l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, en col·laboració amb Oxford University Press, que va analitzar què passa quan les persones bloquegen l'internet del seu telèfon durant 14 dies.
1: No ho ha passat mai.
0: Jo tampoc ho podria fer, crec. Però, és a dir, no vas fora mòbil, però fora internet, no? Que ja no tens totes les coses que...
1: Perquè vols el mòbil si no tens internet.
0: Perquè te telefonin i per telefonar, com diu el meu padrí.
2: Per urgències.
0: Bé,
2: no?
0: I dos resultats d'estar 14 dies fora internet van revelar que la capacitat d'atenció i concentració dels participants va millorar dràsticament i va aconseguir nivells equivalents als d'una persona de 10 anys més jove.
3: Uau, mare de meva, ja sé el que me passa.
0: A banda d'això, més del 71% va reportar una millora dràstica en la seva salut mental. Jo si torna a 10 anys més jove i torna a tenir 20 anys, crec que sí que deixaré el mòbil de qualque banda. Però bé, altres estudis també demostren com el mòbil fragmenta la nostra atenció i empitjora el nostre somni, i a banda d'augmentar també aquests nivells de cortisol, que és tan famós, la coneguda hormona de l'estrès.

0: Són les vostres parelles, els vostres mòbils. Parella electrònica.
1: Parella electrònica, sí. Parella electrònica, el que més utilitzo, crec.
0: Sí, tot el dia fa rats.
2: Sí,
3: sí.
2: Vist així.
0: Bé, a banda dels beneficis físics immediats, com són aquest descans visual, correcció postural i consciència corporal, sortir sense el mòbil ajuda a connectar amb l'entorn amb atenció plena i facilita també la socialització real, és a dir, xerrar amb la gent que te topes. I arribats en aquest punt, on la majoria de la societat admet que està, com dèiem, aferrada com una pizza llida tot el dia en el seu smartphone, han sorgit noves tendències que, mireu, vos les podeu apuntar si vos interessen, a la cultura actual per desconnectar. Una d'elles és el silent walking, que vol dir caminar en silenci, un fenomen viral a plataformes com TikTok i Instagram, que està impulsada per creadors de contingut de la generació Z i millennials.
3: M'encanta, després ho compten.
1: Sí, sí. Sí, deixen el mòbil per caminar, però...
4: Estic aborrenada ara mateix.
0: M'espero que no vos he dit el que és. És a dir, consisteix el silent walking en sortir a caminar sense música, sense podcast i sense mirar el mòbil, és a dir, en silenci, com feia la gent.
2: I quan arribes, te saps en sofà i ho contes tot.
0: No? Te fas un vídeo
2: i
0: per pujar a TikTok.
1: O tens una persona que te grava mentre camines, també supos.
0: Ai, quin horror. Tot és una fal·làcia. Bé, un altre exemple és el retorn del Damphone, els telèfons ximples, que cada vegada més gent està substituint els seus smartphones per telèfons analògics, com supos que heu tingut aquells primers Nokias o Motorolas, no? Que...
2: Tenim un col·laborador aquí.
3: Sí,
2: que ho fa.
3: Nadal Sol. Em va comprar un, però t'he de dir que...
2: No sé si li ha durat molt. Via WhatsApp.
3: Ell ho ha provat, no? Ho ha provat.
0: Bé. Manco ho ha intentat. I
2: hi ha gent
0: això?
2: Que envia SMS encara.
3: També.
0: Sí, però te fan pagar. Els WhatsApp són gratis.
2: Sí, n'hi ha que ho fan encara. No sé per què.
0: Bé, pues, i d'això per sortir a passejar, viatjar o anar a concerts, que la gent sempre està allà gravant, fent fotos, tal, i d'aquesta manera pots tenir una atenció plena i gaudir de tots els moments, en tots els sentits, per estar pendent de les xarxes i internet.
5: Mira que passa volant per Sant Dimestre, no toco el gusto de dulce meva festa. Mira que passa volant per Sant Dimestre.
3: Ai, sí, més atenció. De fet, avui han sortit les dades de l'informe PISA, mestres. No sé si...
4: L'informe trepitja.
3: No sé si l'heu llegit, però una de les coses que comenta precisament és la falta d'atenció, que cada vegada els infants tenen manco falta d'atenció. No sé si val tot.
4: Sí, per sorpresa de ningú.
6: Les mestres fa anys que ho donen, però bé, ja...
3: Està així, molt bé. Què he dit?
4: Aquest silent walking i això de l'atenció plena també va arribar a les escoles ja fa anys amb el nom de mindfulness, perquè si tot ve amb anglès sempre entra millor.
2: Sí.
4: I ja fa també bastant de temps que les nostres aules se fan coses d'aquestes.
3: Ah, sí? Va bé, així m'agrada. Ànims, que han de començar l'escola i nosaltres sembla que també. Fem una pausa i tornem tot donant les marines.

0: IB3 Ràdio és actualitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs
4: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.

0: i mitja i les nostres marines avui ens parlen de l'avaluació inicial. Això se fa a totes les escoles, marines?
1: Això s'hauria de fer almenys a totes les escoles.
0: I a tots els cursos?
1: I a tots els cursos,
2: per
1: passa començar.
2: Passa que no sempre se fa de la mateixa manera.
0: D'acord.
3: Hi ha
1: moltes maneres diferents.
4: No. Ai, per favor, jo només vull
1: mira,
4: dir que...
1: Mira, entre que m'ho van copiar les respostes i mires
3: el
1: mòbil,
3: què
1: fas?
3: Sempre copiava.
4: En tenim dues superaplicades.
3: N'hi
4: ha
3: provar,
4: dos,
3: no?
4: Que, ja sap, que un que copia, l'altre que diu no ho vull fer.
5: No, no, jo he dit que no ho sé contestar.
2: Després de l'apologia que me l'està fent la Maria d'abandonats smartphones...
1: Sí, és que...
5: Són l'únic que he parlat el nom, això, sí,
3: no? Jo també. Jo ja he començat l'examen. Ja l'he començat.
2: Estimada audiència, ara xerraran amb Marina Huguet i jo i vos contaran coses de l'avaluació. Diferents tipus, en quin moment se fa, qui les fa, i vos presentarem algunes eines. I de mentre notareu que de fons hi ha un silenci per part de la gent d'aquesta santa casa de Tèntol perquè és que estan fent el seu examen escrit.
1: Exacte.
2: Llavors, mentre li donem aquest breu lapse de temps per respondre, perquè és molt curtet, encara que són 7 preguntes que vos hem fet, teniu com a màxim dues línies. Val? Jo no sé si tothom s'ha pogut mirar el que eren les bases d'orientació que vos han posat en el guió, però a les bases d'orientació teniu una mica les instruccions, o si vos estimeu més, mirar la llista de verificació per com heu de respondre
4: ja
2: a aquestes preguntes.
4: Ja hi ha dues paraules que no saben què significa, Marina.
2: Sí, però això ho tenen escrit, això ho poden llegir.
1: Abona la xuleta.
2: En el guió ho heu de tenir.
1: Ah.
2: Comença amb tipus d'avaluació i després teniu bases d'orientació i
3: estat
2: de verificació.
3: No puc estar en tantes coses a la vegada. Jo només puc fer
1: una cosa. Per multitasking del mòbil.
5: Aquesta classe no.
2: Que de totes maneres vos hem posat, teniu màxim dues línies. No podeu contestar res més per això, perquè ha de ser una cosa curteta.
3: Jo no rip ni a si... Bé, una línia és una línia. Sí, però...
2: Lo que sapigueu contestar...
5: Jo no puc contestar ni una paraula.
1: Res, cap pregunta.
4: Sí. La darrera sí.
3: La darrera
4: sí. La darrera sí.
2: La darrera no té cap misteri possible.
4: Podria prendre d'aquest curs.
3: Exacte.
4: Com a mínim
3: aquesta
4: aquí
3: sí.
4: Això
0: home, això espero que la gent digui té moltes ganes d'aprendre.
2: Però sí, però aquí vol anar amb una cosa concreta.
4: Què vos agradaria?
2: Amb ja, he sentit campanes de...
0: Ah, m'agradaria saber els tipus d'invertebrats, per exemple.
2: Exacte.
4: Això és una pregunta que fan a nens, però no diuen invertebrat normalment.
2: Bé. Oh, sí, perquè hi ha persones que tenen uns coneixements i unes aficions molt concretes. A primari, bueno, de vegades jo m'he trobat infants d'infantil que eren infants contats, però que podrien dir, jo vull saber coses d'invertebrats, i t'ho poses.
4: I el poses dins una vitrina en aquell nen.
2: I el poses a ell a fer la classe. Bé, l'avaluació. Quin tipus d'avaluació hi ha segons el moment i la finalitat?
4: Pues poden trobar, per una banda, l'avaluació inicial, que és que estic fent vosaltres, és una avaluació diagnòstica que s'està fent en el principi del procés per conèixer exactament quin coneixement previs tenen aquests infants o aquests alumnes i a partir d'aquí nosaltres treballar en conseqüència.
0: Per això que és per professor o per mestre que sàpiga més o manco que saben els seus alumnes.
4: Exacte.
0: Si no els has tingut mai, el primer any que les
4: tens... O si has de començar a fer un projecte o has de començar a estudiar la galàxia. M'ho invent. Què sabem d'aquest tema? I fas una avaluació inicial per saber què és el que ja saben i és un punt de partida per continuar.
2: Igualment, a principi de curs se fa, encara que no sigui en proves sistemàtiques com ara nosaltres que avui vos hem duit una fulla per escriure, se pot fer mitjançant observació, se pot fer mitjançant lectures en veu alta, exposicions, converses, hi ha moltes maneres d'avaluar, però de qualque manera tenir una foto d'en quin moment està cada alumne i es grup en conjunt damunt el seu moment evolutiu i damunt l'assoliment de continguts que venen marcats per el currículum.
0: I poden ser molt dispars els coneixements.
2: Solen ser molt dispars.
0: Entre infants, sí.
2: Sí, sol haver-hi bastanta diferència perquè són classes amb molt d'infants i per tant hi ha molta pluralitat a dins qualsevol aula a que puguem entrar.
0: D'acord.
2: Després tindríem l'avaluació formativa. L'avaluació formativa és l'avaluació que se va fent per anar fent una devolució de, mira, els punts que hauries d'anar treballant, reforçant, millorant, són aquests. Perquè per no trobar-nos, com se feia fa anys, en arribes dies d'examen, que seria l'avaluació sumativa, que el dia de l'examen tu, ningú t'havia dit res, i tu te pensaves anar bé...
4: I resulta que no.
2: I resulta que has tret un 2 a l'examen. I dius, però per què? Si jo me pensava que ho estava fent tot tan bé. I dai, perquè no arribi això, se fa aquesta avaluació formativa
0: això,
2: que
0: mitjan,
2: de
0: no?
2: Mentre... Bé, és una devaluació constant, exacte. Que és aquest acompanyament de...
0: Sí, recorda'm...
2: Hauries de... hauries de mirar com presentes els treballs, la presentació. Cuida't la presentació, perquè sí que el contingut està bé, però aquesta presentació no acompanya. O t'has de fixar més en les faltes d'ortografia. Repassa aquestes coses perquè veig que t'afluixetja més, no?
4: Clar, infantil això se fa una adaptació. Per exemple, nosaltres treballem molt vocabulari a través de contes i els contes es conta una vegada i fas diverses repeticions d'aquest conte i a les següents repeticions tu ja pots demanar que t'ajudin a recordar paraules concretes o a recordar punts concrets del conte i així tu també pots anar veient si aquests infants estan assolint aquest llenguatge o si aquests infants s'han quedat en la història i són capaços d'ordenar-la. Seria també una altra manera per fer-ho a infantil. Després hi hauria l'avaluació sumativa, que s'ha quedat Anna Marina, que se fa en el final, i se va per comprovar resultats i per veure si els objectius que ens havien proposat s'han complert o no.
2: Llavors, això era segons en quin moment i en quina finalitat. També poden diferenciar els tipus d'avaluació segons qui avalua. I també tenim tres tipus d'avaluacions diferents.
4: Per una banda, hi ha l'autoavaluació, és a dir, l'avaluació que se fa l'alumne a ell mateix.
0: I això passa?
4: Això se passa
0: sense estar incentivat per el professor mestre?
4: Això sol estar incentivat, però s'està incentivat per professor dirigir.
0: No,
4: dic,
0: ara me faré una autoavaluació.
2: No. Allà se solen donar unes eines, unes propostes concretes, però és cadascú que analitza i valora en quin moment del procés i quins resultats són els que està obtenint.
4: Exacte. També hi ha una coavaluació, que seria una avaluació entre iguals. O si fas feina amb equip, avaluar-te entre els teus companys.
2: I després hi hauria la heteroavaluació, que és el que tota la vida havien conegut, que és que el mestre o una persona amb més autoritat i tal, és qui avalua a la resta d'alumnat.
0: Posant nota o d'altres maneres que també hi ha.
2: Exacte. Però vaja, que és una figura que està més avançada no, com a superior, diguéssim, sí. En aquest cas.
4: Exacte. I després ja venen les diferents eines d'avaluació. Nosaltres n'hem posades tres i una d'aquestes és la base d'orientació.
0: Què vol dir això?
2: La base d'orientació és un instrument d'avaluació formativa, d'acord? És allò que dèiem de per ajudar a millorar mentre estàs fent, no que te posa una nota final. I la base d'orientació el que fa és que dona una sèrie de passos a l'alumne perquè sàpiga de manera ordenada què és el que ha d'anar fent per arribar a l'objectiu que nosaltres li estem demanant, no? Els punts positius és que facilita l'anticipació i ens permet fer com un guiatge més personalitzat en l'alumnat fent una revisió conjunta.
0: Això és l'examen que vos heu posat vosaltres avui? És aquest tipus?
2: No, però per aquest examen que vos hem posat nosaltres avui, la base d'orientació seria com respondre preguntes breus de manera eficaç. Aquesta base d'orientació vos ajudarà a redactar les vostres respostes ajustant-vos en el límit establert, que en aquest cas era màxim dues línies per resposta. Quin és l'objectiu? Expressar idees clares, sintetitzades i fonamentades sobre l'educació en un espai molt reduït.
0: D'acord.
4: Després ja passaríem a la llista... perdó. Sí. Els passos a seguir, que no vos estic explicant. Abans i durant de la redacció. Primer de tot, identificar la idea clau. Abans d'escriure, us heu de demanar quina és la pregunta que m'estan fent. Després heu d'anar en el gra, heu d'eliminar les introduccions que són llargues, és a dir, la paia, i anar directament, com he dit, en el gra. Estructurar la resposta, heu d'aprofitar l'espai, perquè vos havien dit que només podien ser dues línies, i heu de posar les idees principals justificant-les o posant exemples. I al final seria comprovar l'extensió, que seria... Una vegada ho he acabat, revisar-ho tot.
0: És a dir, ho poden fer, per exemple, la primera pregunta que us heu demanat.
4: Exacte.
0: Que ho feim un moment, que has escollit.
4: Clar. Sí, de fet, és que teníem preparada, per tant, fantàstic.
0: Tenia trampa aquesta pregunta, perquè quan ho he llegit és que has escollit i dic, no sé si és una manera participativa del participi de dir cuir o collir. Però no.
2: En aquest cas, sabíeu que eren conceptes relacionats amb la nostra secció. O sigui, hagués estat molta trampa, no?
1: He de dir que jo jugo amb desavantatge, perquè ja fa dos mesos que som aquí jo.
4: Però tots n'has tenut una avantatjada, perquè tu sempre prestes molta
1: atenció. Ah, m'heu fet...
2: Maria, no m'ho diguis això.
5: Tu has contestat el que pregunto.
1: Molt de festes d'altes capacitats.
4: Crec que sí.
2: Que era entre un 2 i un 5% de la població.
1: No ho crec, la veritat, però bé.
2: Però com penses en ganes i compromís. Aleshores, això eren les bases d'orientació, no? Identificar què has escollit. No en tinc ni idea, que és el que mos havien dit abans, a mi no me sona de res, però bé, anem a pensar de què me sona la paraula, tal, si sóc capaç d'escriure qualque cosa. El que no puc fer és començar a dir... aquesta paraula, tal com el seu nom indica... No.
5: Això és el que feia jo.
1: Perquè no paio.
2: Ten dues línies.
5: Moltes coses.
2: Ten dues línies. No pot perdre una línia i mitja per la paio.
3: Però a vegades aprovaves així, eh?
5: Sí.
2: A filosofia, sobretot.
1: Sí. Tu creus?
2: Això vestia
3: més. Sí, sí, sí, jo vaig aprovar.
1: Ai,
3: sí.
1: Celestí.
2: Aleshores, hi ha una segona versió d'aquestes bases d'orientació que seria la llista de verificació. Vendria a ser, pot més o manco, això mateix, aquesta llista d'instruccions, pas a pas, però aquí estarien com a resultant, no?, a les accions, diguéssim, i els hi donaríem als infants a fi de que poguessin anar marcant que realment han complert en tot el que els hi demanàvem.
4: Seria la checklist, que abans em dic que en anglès tot entra millor, mm-hmm. I doncs vendria a ser una checklist.
2: Mm-hmm. És això. I també hi podríem posar símbols per fer-ho més adaptat. Llavors, mm-hmm.
0: Mos queden 3 minuts. Què podem explicar més de tot això? Que és important que avui aprenguem en aquesta primera tasca d'avaluació?
2: Vos volien xerrar les rúbriques.
0: Què són les rúbriques?
4: Les rúbriques d'avaluació són unes eines que se fan en format, valgui la redundància, rúbrica, i allà on van posant miradors mòs.
2: És una matriu a un quadre de doble entrada.
4: És un quadre de doble entrada.
2: Estimada audiència, imagineu-vos files i columnes de tota la
4: files,
2: vida.
4: Files i columnes. En cada fila i en cada columna hi ha un ítem que s'ha d'anar des del nivell inicial fins al nivell expert. Pot haver-hi tants com vulguem, però normalment n'hi sol haver 4. I hi ha una definició, per exemple. Si agafem l'exemple d'escollit, a nivell novell o inicial seria definir escollit de forma errònia, ambigua o de... el confon amb altres termes o altres coses. A nivell aprenent seria defineix escollit de forma molt bàsica o parcial, però el defineix. A nivell competent seria defineix el collit de forma clara, identificant-lo com a la pràctica paternal, de compartir l'espai o superfície del son. I a nivell expert ja seria defineix el collit amb el rigor conceptual, diferenciant breument modalitats com el llit compartit o el bressol de collit amb l'espai de dues línies.
0: Això
4: seria ja pro.
0: Pro.
2: Nivell, al final, realment, el que interessa de les rúbriques és que, com que tenen uns descriptors, que és això que estava comentant ara na Marina, per cadascuna de les els indicadors o categories, ens ajuden a fer una avaluació molt més objectiva i, si abans de començar nosaltres donem aquesta rúbrica als infants, també els serveix com a guia i orientació per saber exactament què és el que esperam.
0: Mm-hmm. Doncs, com que no mos queda més temps, voleu que nosaltres responguem les preguntes i llavors vosaltres sereu les avaluadores?
2: Jo, si mos contestau ser d'escollit, ja ho tenim.
0: Sí.
5: Maria, que has posat tu?
3: Clar.
1: He posat...
5: Tu tens altes capacitats.
1: I... IDK.
3: Què vol dir IDK?
5: I don't know.
1: Oh. Exacte.
5: Això és...
1: Perquè això era quan no era, o sigui, segur, però...
2: No, no, però d'això no
5: Maria contestava quan no contestava coses.
2: D'això no
1: jo he posat dibuixets, vos he fet la pilota, vos he posat un coret aquí baix, o sigui... Bé.
4: I què t'agradaria, que xerràssim? Què t'agradaria aprendre?
2: Pregunta extra.
1: La darrera, no?
5: Ha un coret, no?
1: Com guanyar més punts en les nostres mestres i un coret, així. Sí, pilota pura.
5: Era l'alumna pilota, no, Maria?
1: Vull que me poseu positius.
4: I com ets vas, també.
1: També.
4: Cores.
0: En Celestia Palà, compartir llit.
3: Sí, després de pensar...
2: Però vas molt bé, Celestia!
1: Ah, sí, jo ho he pensat, però dic que va.
3: Per a veure, després de pensar, el collit, que és el collit?
2: És un... Celesti, la pròxima secció la pot fer tu.
3: És un gínjol collit, dic el collit, que és el elegido.
4: Dic, ho has fet clar, molt
3: collit,
4: bé.
3: Collit.
1: Això de trampa, però.
5: Jo crec que ho has fet, jo he dit que cercava coses per molt.
1: Jo és que ho he pensat, però dic,
3: però no m'han trobat.
1: No té a veure. Vaja.
0: Doncs, moltes gràcies, Marines. Ahir pensarem avui amb aquest examen que mos heu fet i, si voleu, la setmana que ve deim les respostes correctes.
4: No us preocupeu, nosaltres això mos enduïm
2: ja
4: i ho emplearem.
0: Sí? Ah,
4: ho emplearem.
3: Però és que jo no he contestat els dues
1: bé,
3: més i ja
1: interessant.
3: Està.
4: Ànims per la informació. Mm.
2: Gràcies.
0: Dijous, ja venen els alumnes, eh?
2: Dijous,
0: esteu preparades?
2: Sí.
0: Sí.
2: Clar que sí.
0: Clar que sí.
2: Si l'usia és.
0: Gràcies, Marines. Força. Ara t'arran tot d'una.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, jornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: I abans d'acabar aquest programa, us hem d'explicar que Naina Fullana ha publicat De gran vull ser una casa.
6: Tornar una vegada i una altra als llocs que són ferida i refugi alhora. La mà, una casa, el propi cos, evitar la memòria, insistent. De gran vull ser una casa, narra una identitat que es dilueix en l'entorn, el dolor i l'anar.
7: Idò, i això és el book trailer que en diuen de gran vull ser una casa, la segona novel·la de la manacorina i companya nostra lingüista d'aquesta casa, precisament Naina Fullana. Aquí sentíem, és el seu retorn en novel·la a Bromera, després de l'èxit del seu premiat debut als Dies Bons d'ara fa 4 anys i que va ser fins i tot duit al teatre per part de Produccions de Ferro. Aquesta nova novel·la la va presentar ahir a Drap Màgic, a Palma, i a finals d'octubre ho farà també a Manacor, a Món de Llibres.
5: I ja la tenim aquí, Aina Fullana, com estàs?
8: Hola, com va?
5: Bé?
8: Ja era un pot de ressaca emocional.
5: És que t'anava a dir que va ser un èxit.
8: La presentació d'ahir va anar molt bé, va anar molt bé.
5: I fa estona que no hi havia tanta gent dins la llibreria, gent per les escales.
8: Sí, sí, aprofito per donar les gràcies a la gent que va venir, perquè sé que també a vegades és mal de fer, no? Anant tots un pot de bòlit i volem anar per tot, però res. Sí.
7: I ja fas book trailers, eh? Això ja és un escaló més, eh?
8: Això és una modernó d'aquestes que fan ara les editorials i mira, què he de fer.
5: Clar, és que també s'han de vendre llibres, no? Ai, no? No només s'han d'escriure. Clar, tu vens dels Dies Bons, que vas ser com a una novel·la revelació, va pegar molt fort, en Celestiu de va guanyar premis, però també va ser molt llegida. Quantes edicions du els Dies Bons?
8: Ara va per la sisena, si no
7: sisena.
8: Va
7: malament. Ostres.
5: I, clar, supos que tenies com aquella por de dir com afront una nova novel·la, no? Sempre hi ha com aquella cosa.
7: Aquella por escènica, no?
8: Sí, més que por era un poc que m'acostava centrar-me en una altra cosa i deixar un poc enrere el Dies Bons per poder fer una altra cosa, no? Però bé, en el final ho he mesclat tot perquè he seguit fent coses del Dies Bons i he tirat per aquesta altra banda per fer De gran vull ser una casa. I en el final, quan ja tens un termini, has firmat el contracte i has d'acabar, ja estàs en aquella data, i doncs, mira, te va bé per tenir l'excusa de posar-t'hi amb un poc més de constància i tirar endavant.
5: Clar, si hi ha una cosa que m'encanta de Naina és que has com ha definit un estil propi i aquesta primera persona crua, directa, te cau superbé, vull dir que el lector entra molt aviat dins el llibre perquè utilitzes aquesta primera persona molt, molt propera, no?
8: Sí, era una cosa que tenia clara, que volia fer una història un poc més intimista. Ahir vaig llegir una ressenya que ho descrivia molt bé, que deia que més que una història he intentat crear una consciència, no? Ai, perdoneu. I era un poquet aquesta idea, fer una cosa més intimista, amb una veu un poquet més entrant dins la ment de la protagonista i deixar un poquet enrere la secció, que també n'hi ha, però no és el mateix, també és en format dietari, que facilita molt també aquesta primera persona i entrar dins tots aquests pensaments i emocions, i, i sí, m'he sentit bastant a gust, era el que me demanava el relat des del principi.
5: Clar, Audesa, has escrit com en format de dietari, per tant, són com a capítols superbreus, com si fos una carta que tu escrius, com deies, un dietari. Això t'ha ajudat a hora d'escriure, a hora d'imaginar, a hora de pensar aquest llibre?
8: No, se m'ha fet més complicat realment, perquè hi havia moltes coses que jo hauria explicat i quan ja sabia que volia que fos un dietari un poquet versemblant i que al final quan escrivim un dietari de vegades som més constants, de vegades manco i hi ha moltes coses que no s'expliquen, no? Perquè tampoc, per exemple, no pots presentar els personatges perquè no hi ha un públic en el qual te dirigeixes, sinó que ets tu mateixa, no? Sé que estàs escrivint un dietari. Llavors, aquesta cosa de no poder explicar, presentar els personatges o explicar segons quins fets d'una manera explícita fa que hagis d'estar hagis de ser molt coherent amb el que expliques i el que no, no? I aquesta part sí que ha estat un poc més difícil, però bé, també volia explorar una cosa nova, un estil nou, perquè això sí que és molt diferent del Dear Bones, que allà sí que s'explicava tot, no? I també m'ha agradat.
5: Home, torna a ser colpidora, però un tema fort.
8: Sí, això, jo som bastant intensa i se reflecteix a les meves novel·les.
5: No sé fins a quin punt podem fer spoiler, perquè clar, és que l'heu de llegir.
8: No és un poc mal de fer explicar de què tracta, no? Però toca diferents temes i sobretot diferents malestars. Nosaltres a vegades ho deim que és una novel·la sobre malestars.
7: Clar. D'això va, precisament, de malestars, però n'hi ha un en concret fort que te va motivar a fer aquesta novel·la?
8: Bé, va ser un poquet una mescla de tot, perquè en el principi el que sabia era que volia que fos una veu femenina i que si veiés també aquesta força un poc del patriarcat i les ferides que nosaltres podem tenir per mort de viure en aquesta societat, no? Que totes sentim violència patriarcal d'una manera o d'una altra, major o menor mesura, i això sí que ho tenia clar. Després també me va interessar molt tot el tema dels processos de psiquiatrització i de la salut mental i de les cures, els diagnòstics i tot aquest tema, i també tenia cabuda, crec, en l'experiència de ser una dona.
5: T'has hagut d'assessorar per aquesta banda? Perquè, és a dir, el llibre està molt bé, no? Molt ben descrit aquest moment, que ha de ser molt complicat.
8: Sí, sí, jo sempre, quan he de tractar un tema així delicat, sobretot el que faig és confiar en persones que vulguin donar-me la seva opinió, la seva perspectiva i que hagin viscut un procés similar, i això m'ajuda molt a fer les coses amb respecte i sense caure tampoc en la morbositat no equivocar-me, no, en aquest sentit.
5: Se nota, sí. Perdona, t'he interromput, és que hi havia un altre tema.
8: Sí, bé, després també el tema que jo crec que després se va convertir en clau és tota la part de l'entorn, de l'evolució del barri i de com ella va com sentint aquesta pèrdua d'identitat de com canvia a través de la gentrificació i la turistificació el barri que ella, allà on ella va créixer, no?
5: I que amb aquella necessitat de la casa, no? Ja ho diuen, una zona de confort, de poder estar bé.
8: Exacte, ella bàsicament el que intenta durant tot el relat és reconstruir-se o construir-se, trobar un lloc on ella se senti a gust, una manera d'habitar-se a si mateixa que sigui amable i que sigui agradable, no? I per moltes cases que tingui o per molt que parli sobre les seves ferides, sobre el seu cos i sobre la seva ment, li costa trobar aquest espai.
7: Ella és l'Emma.
8: Sí, sí, l'Emma, no ho han dit en aquest moment.
7: T'ho costa molt, els personatges surten fàcilment, perdona, Margalida. És a dir, el fet de crear un personatge.
8: Sí, de moment això ha estat relativament fàcil. En aquest segon diria que més i tot perquè al cap i a la fi, l'experiència de ser una dona és veritat que és molt diversa, però totes compartim moltes coses i ha estat un personatge que a més m'ha acompanyat durant molt de temps, perquè jo ja tenia la idea gairebé quan se va publicar el Dear Bones i d'ençà d'aquell moment, és a dir, durant aquests 4 o 5 anys, ha estat un personatge que l'he tingut molt present i, per tant, l'he pogut reflexionar molt i l'he pogut anar fent a poc.
5: En parlàvem amb en Nadal Sò, que fèiem aquesta secció de literatura, que deien Naina Fullana és la nostra Andrea Breu. En Andrea Breu, per qui no la conegui, és una escriptora de les Canàries que té una manera d'escriure molt pròpia en el llenguatge que s'utilitza a les Canàries, que tot això també ho fa molt. Vull dir que hi ha moltes expressions, moltes paraules nostrades que t'apropa molt que fa que si ets un lector que més o manco sàpiga...
8: Sí, a veure, jo crec que Andrea Breu encara ho du molt més a l'extrem, no? I en aquest sentit és molt més, no sé com dir-ho, disruptiva. Però sí, jo moltes vegades quan xerro d'aquest tema xerro d'en Antonio Vicenç, que per jo és un referent, no? Quant a la llengua i en Antonio Vicenç i també els meus padrins, els meus pares, la meva família, no? La gent que m'ha realment donat a conèixer aquest lèxic i aquesta identitat que tant intent recuperar a través de l'escriptura.
5: I se nota.

0: Però a veure què passa, a veure com evoluciona tot.
1: Clar, perquè
0: Home,
1: has passat aquella voràgina, no?, dels dies bons i ara, com a mínim, ja ho tens aterrat.
0: Sí, no t'ho creguis, aquestes dues darreres setmanes han estat intenses també entre una cosa i l'altra.
2: I sobretot perquè tens esteu primer lectors i lectores, no?
0: Exacte, exacte. Clar. Ja hi ha hagut molta gent que s'ha interessat pel llibre, que bé, ahir la presentació ja ho han dit, va ser també molt, bé, increïble, no? Per tant, també hi ha aquesta emoció, però bé, això, és un deixar-se dur també un poquet.
2: I que escriu de ben Aina Fullana, i quin gust poder-te llegir, Aina, i també aquesta novel·la, que també és molt poètica, com tu deies,
0: sí,
2: aquesta cosa
0: té aquesta part un poc més abstracta, que jo he volgut lluir del procés creatiu d'una altra manera, no? És el que dèiem. A vegades, quan deixes secció de banda, te pots centrar més en aquest joc, jugant les paraules i entrar un poc més dins aquesta... sí, la reflexió, no? I la poesia un poquet.
2: I ara què? Ara què que t'espera en aquesta gira?
0: Bé, ara... Sí, ara promoció. Ara me n'anam a Barcelona dia de 8 de setembre, crec que és, que hi ha la setmana del llibre en català i feim un podcast allà xerrant de Gran Wilson a casa. I després, dia 31 d'octubre, a Manacor, fent la presentació a Manacor, és un dissabte de matí, espero que tots els manacorins s'animin, i res, i contar-vos un poc més sobre això.
2: Clar, i que la gent la llegeixi, perquè ara ja la tenim a damunt de taula, tot i que és veritat que aquest setembre està també una voràgina per tots, perquè molta gent ha decidit publicar, o les editorials s'han posat d'acord, i els autors de Balears estan a les totes, que també és bona salut. Bona senyal.
0: Bona senyal, bona senyal, sí, sí.
2: I d'Aina Fullana, enhorabona, de Gran Vull ser una casa, darrera novel·la publicada per Bromera. Segur que ens sentirem a parlar, Aina.
1: Segur.
0: Esperem que sí.
2: Gràcies, i que en Aina ets la nostra
0: gràcies.
2: Companya, que la tenim
1: companya
2: aquí també.
1: Companya lingüista i que tenim sort de tenir-la
2: tenir
1: aquí a la casa.
0: Sí.
1: Gràcies, Aina.
2: Gràcies, Aina. I fins aquí el programa, no tenim més temps per més, però moltes gràcies, Maria Pons, Miquel Junc, Celestí Oliver i Toni Cardell, que
1: fins ha estat
2: el control tècnic. Demà tornem. Gràcies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La vida no és un camí de roses, ho saben els autònoms, que no se posen ni malalts, ho sap qui mira el compte corrent en s'angoixa de saber si arribarà a final de mes, ho saben els polítics a tocar de les eleccions i les persones que han de fugir del seu país clavant-se les espines de les roses pel camí. No, la vida no és un camí de roses, per això ens hem de preparar per les adversitats i necessitarem, entre altres habilitats, comprensió lectora amb permís de la intel·ligència artificial i de l'informe PISA. La vida no és un camí de roses, ni tampoc és de color de rosa, però també, i ho han de reconèixer, és un repte apassionant.

0: Aquesta cançó l'ha triada Naina Marc. Naina Marc, si tu t'ha dit rosa, que te vens cap?
1: A jo me ve les roses de la flor. I mira que jo som una persona que m'agrada molt el color rosa, però m'ha vengut les roses de la flor. I és que, de fet, avui, quan he sortit en un carrer, esperava trobar roses de flor. No ha estat el que he trobat, però he trobat coses també ben interessants. I és que, de fet, no sé si ha estat coincidència o què ha passat, que quan he sortit no he aturat de veure rosa per tot. Flors no, però el color a punta pala. I no he pogut evitar aturar a tothom que duia aquest color posat d'una manera o de l'altra. I clar, quan t'he vist amb cabells roses, he dit,